0: No, perquè n'hi han d'altres i nosaltres no ens hi hem venut, potser tampoc perquè tampoc hem tingut cap oferta.
1: Ah, ep, ah. Parlem-ne
0: d'això. No, però ara podem dir que no ens hem venut.
1: No us heu venut, home.
0: Tot ha sigut bastant una ruïna.
1: Sí.
0: Sí. Però...
1: Home, en algun moment us hi devíeu poder guanyar bé la vida. Bé,
0: normal. Qualsevol altra feina, sí, normal, haurem fet el que fèiem en el millor moment.
2: Però no t'ho haguessis passat tan bé.
0: Ah, no.
2: Ah, amigo.
0: No, d'altra feina, llevar-se d'hora, aquestes coses.
1: No, no us llevàveu pas d'hora.
0: No, ens llevàvem d'hora. No. Hi havia dies que sí, ja està, dies que no.
3: Hi ha dies de tot.
0: Hi ha dies de tot, va com va.
3: Sí, sí, senyor.
1: Qui sou? Qui sou? Sou una colla d'amics? Sou...
0: Al principi érem la colla de... que ens trobàvem al bar una mica, no?
1: Sí.
0: Què fem, no? I vam muntar una mica el grup perquè tenim ganes d'explicar coses, sobretot, no? I un altre, doncs, vam muntar un fanzine, no?, que es feia abans. Ara ja no existeix això, sí, no? Bueno. Ara seria un podcast, no?
1: Un podcast. Ara faríeu un podcast.
0: Els amics fèiem un... No, i llavors, en aquell moment, teníem...

0: i que ens deixin en pau.
1: I vas enfonsar verga.
2: No, però vull dir que tot ho has anat fent i ho has fet bé, eh? Vull dir que no sé què volies ser quan eres jovenet.
3: Si vols que digui la veritat, no me'n recordo, perquè no fa tant temps que no me'n recordo.
2: I què t'agradaria ser ara, si no...
3: Jo tinc la sensació que ho he d'acabar fent una mica tot, no?
2: Ja.
3: Però passa que ja... Hi ha un moment que dius, hòstia, no sé si una vida donarà de si la cosa.
2: T'agrada,
3: no?
2: Tot una mica.
3: Sí.
2: A mi també em passa.
3: I viure tot, hòstia, allà, algun temps hi hauria d'anar a viure allà, també, no sé
2: sí,
3: què.
2: Sí, perquè t'has bellugat molt, també.
3: Sí.
2: Has estat Portbou, no?
3: Sí.
2: Ara a Vilajuïga.
3: Sí, a Lleida, Girona, sí. Palma... Sí.
4: Però és perquè et fan fora dels llocs, o com va?
3: No, saps què passa? Sempre has de tenir un paradís, no? Algun lloc de referència que diguis, el dia que m'emprenyi de tot, me'n vaig allà.
2: Sí.
3: Passa que quan em vas allà, ja no llavors va. La cosa de cau... I
2: escolta,
3: tot.
2: Com vau viure al final, el 2005, amb el concert Sempre Més? Baixes aquell moment de l'escenari i dius, no hi pujarem mai més, o ja deies, va, igual tornarem?
3: No, perquè nosaltres ja teníem engegades altres coses,
2: sí.
3: No? I llavors les fas, i després doncs, les deixes de fer, algunes perquè no funcionen, d'altres perquè et canses, i ja està. Quan vam plegar, nosaltres pensàvem que plegàvem del tot.
2: Sí.
3: Passa que després... Dius, bueno, tampoc ens va donar permís ningú per plegar, ara no sabem a quin art li demanar permís.
2: Clar.
3: Per tornar, no? I llavors, doncs... I en previsió, perquè no poguessin dir, és que jo vaig pagar i va a l'últim concert, i costava 2,50 € l'entrada a l'últim concert. No, perquè si venia, començava a venir gent, que ens torni els calés!
4: Com pugueu fer? Qui tens?
3: Amb cellos.
2: Tinc entès que llavors tampoc no es van validar les entrades i va entrar qui va voler, també.
3: Què ficaràs? Algú a la porta?
4: Havíeu de fer calés per força. Per força havia de fer calés.
5: És impossible fer quartos.
3: No, impossible. És que si fas calés... Merda.
2: Malament.
5: Això és matisable.
3: En un negoci, si fas calés... Algú falla.
2: Sospita. Hi ha alguna cosa que no va bé. Aquest 2026 heu tret un nou disc de 5 cançons que es diu Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi.
3: No són polítiques, tampoc.
2: No?
3: Res a veure.
2: No. Res, eh? Brahms tornarà fins que Catalunya assoleixi la independència o com anireu fent això? Aquestes ganes de tornar ara, d'on han sortit?
3: No, les ganes de tornar era sobretot perquè havien quedat una sèrie de coses que nosaltres teníem ganes d'explicar-les. No?
2: Sí.
3: I de fet, sempre que vam anar traient discs és perquè teníem ganes d'explicar coses i ara no hauríem tingut de fer-ho perquè tampoc hi havia ni cap discogràfica darrere, ni cap companyia, ni formar part de cap estratègia.
2: Us venia de gust.
3: Havíem de dir una sèrie de coses, vam dir, les diem, les gravem, fem 4 concerts per pagar la gravació
2: i fora.
3: I perdem poc.
2: I perdem poc.
3: I ja està.
5: És la idea empresarial aquesta, eh? Sí. Perdre-hi poc, eh?
6: Sí. Això és un bon negoci, és un bon negoci, segons ell.
3: Sí. Quan vas a perdre-hi poc...
2: És perfecte.
3: Malament,
6: malament,
5: malament perds molt.
3: Quan l'objectiu és perdre poc, malament.
2: Hòstia de Déu, escolta. Trobes a faltar que es diguin una mica més de coses a les cançons que sonen ara?
3: Sí, això sí.
2: Sí, eh?
3: Això sí, perquè... Tampoc és que...
2: Tot i que no feu cançons polítiques, com
3: tot
2: ja has remarcat.
3: No fem cançons polítiques, com ja he dit. Però sí que és cert que hi ha... Jo trobo que quan algú es posa a cantar,
2: sí,
3: no? I em reclama l'atenció, doncs espero que em digui alguna cosa. No? Llavors, quan no em diu res, em sap greu. Bueno, em sap greu. Digo, sí. Si em dius alguna cosa, digue'm alguna cosa. No m'expliquis no res, no?
2: Sí.
3: I el no res està molt extès, perquè també és una manera molt còmoda. I també et diré que és una manera de no buscar-se problemes.
2: Sí.
3: No? Perquè moltes vegades, dir, nosaltres ens hem trobat
2: en sí,
3: molts llocs. No, escolta, ui, no, saps què? Aquests altres...
5: Això també passa en altres sectors, no només en el de la música.
4: Sí, sí. Però tu no.
3: No!
2: No.
3: Totes les portes obertes.
2: Mm-hmm. Tens ganes de mullar-te una mica, Tito, o no? Parlant d'aquest tema. Hem preparat un joc.
4: Vinga.
2: Ets un tio que
3: xerra. No és aquell de les somelles, de les cabres i d'allò, eh? Perquè ho vaig estar practicant.
2: No!
3: No, perquè almenys sabia com va.
2: No. És un joc que jo aniré traient personatges tenim un, bueno, uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim.
3: Per ràbia,
2: en la primera posició, el que tu odiaries més, i en l'última, el que estimaries
3: més. Jo sóc incapaç d'odiar, ja t'ho dic ara.
2: D'acord. Oh. Doncs el que li tens...
1: Menys apreci.
3: Menys apreci,
2: el que li tinguis menys apreci. Vale? Mira, començarem. La gràcia és que tu no saps qui surt. Llavors, cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls.
3: Miquel Valls. Ah, però clar, pot ser molt pitjor.
2: Exacte. Perdó, li dic Miquel. Molt diu tant que li dic Miquel i es diu Manel.
3: Sí. Manel Valls?
5: Sí. No, de fet, crec que es diu Manuel.
2: Manuel.
3: Posa'l al 4.
2: Al 4, eh?
5: Al 4?
2: Hòstia.
5: Però qui penses que sortirà aquí, ara?
2: Ets molt previsor, trobo.
5: Felip, sí, què?
3: Bueno, al 4.
4: Es pot canviar després? Vull dir, si surt algun altre que...
3: A veus?
2: Felip, 6è.
5: 6è.
3: Posa'l al 5.
1: Ai.
2: Menys que Manuel
3: Valls. Home, aviam si sortiria jo al final i quan només en quedi un.
2: Escolta, però...
5: Te l'estàs jugant molt, eh?
3: No, bueno...
2: Ho has entès bé, eh? En primera posició, el que et faci més ràbia.
3: El que fa... Ah, no, al revés.
1: Oh. Ai!
5: No. Ara! No, Maria!
1: Ja no ha començat.
3: El tarat aquest, el 2.
5: I l'altre... Quin dels dos tarats?
3: El tarat de sota.
2: El de sota, el 2. Sí. Vale.
3: El nulo.
2: Felip VI en la posició de segon, sí, més odiat per...
3: I l'altre, el tercer.
2: I el tercer.
5: Ara hi ha quatre més.
2: M'estava espantant. Ara, Pilar Rahola.
6: Ara dirà cosa la
2: més fàcil, eh? No és fàcil, el joc no és fàcil. De moment tenim el rei en segona posició, Manuel Valls en tercera.
6: Pot moure posicions?
2: No. Un cop decideix, ara ja està.
5: És molt difícil.
3: Sí. Ara...
4: Fota-la a sobre de Manuel.
3: Però, clar, ara pot ser que vinguin bellíssimes persones.
2: Sí,
4: també.
2: Jo ho posaria al 4.
3: Sí, però jo seguiré aquest consell, eh? Tot i que ara ja ho mouria una mica.
2: Ara tenim Sílvia Orriols.
3: A l'1.
2: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
3: Tota l'oportunitat.
2: Ja no, sí. Anava a dir l'audiència del programa.
5: 10.000 oients pel cap baix se n'han anat a tomar pel cul. No passa res. I tot. El recuperarem.
2: Quants? No passa res, ja els havíem perdut. Des que vam fitxar en Joel, que els hem perdut. Llavors tenim...
3: Ja no ho saben.
2: Pilarín Vallès.
3: Home, no m'ha fet res, pobre.
4: Com que no ha fet res? Perquè ha arribat
3: a treballar. A mi no m'ha fet res. No hi tinc res en contra. Dibuixos molt macos. Aviam qui serà l'altre.
2: Ara, aviam qui serà l'altre. Jo el veig des d'aquí.
5: Quins nervis, és molt guapo.
2: Ens queden només dues posicions, cinquena i sisena, de menys a més odiat.
3: Bueno, però...
4: A mi la Pilarina em va tirar els trastos, eh?
3: Sí. Doncs llavors fica-la al 6.
2: Mentira. Al 6, eh? Al 6...
1: Sí, aquí.
2: Seria la...
5: És veritat.
2: Per tant, seria el personatge més estimat per el Titot, seria la Pilarín Vallès, de moment.
5: De moment.
2: Crec que ara ve Jordi Pujol.
3: Bueno, no
5: doncs mira. Triar.
2: En cinquena posició. No t'ha quedat malament, eh? I no.
5: T'ha quedat una cosa apanyada.
2: T'ha quedat un quadro... Sí. El vols pel quarto de casa?
3: Hòstia, que vols que tingui mal son.
2: Sí, el vols penjar allà a l'habitació. Bé, es canta igual a punt de fer 60 anys que amb 20 i pico, que és quan vas començar.
3: Home, no ho sé, espera, que falta molt temps d'això.
2: Bueno, quants en tens ara?
3: 59.
2: 59.
5: Hosti, quin tio.
2: 59, eh?
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Titot, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangurissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Berga!
2: La paraula d'avui és flotó. Flotó. A. Flotó. Sensació d'inflamació estomacal que es dona sobretot després d'haver fet un àpat copiós.
4: Cada any per Sant Esteve menjo 14 canelons, però aquesta vegada, noi, m'ha quedat un flotó que em sembla que els vomitaré.
2: B. Flotó. Petita flota o grup, però no gaire nombrós.
9: Estava aparcant i vaig cardar hòstia al de darrere. No hi havia ningú, però de seguida va aparèixer un flotó de xafarders, aviam què havia passat.
2: O C. Flotó. Estri massís, però flotant, que hom utilitza per sostenir un cos damunt l'aigua, normalment utilitzat pels socorristes.
10: Jo és que quan era joveneta volia ser com la Pamela Anderson, no? I córrer per la platja amb aquells pits i aquell flotó de color taronja.
2: A, B o C. No és fàcil, eh?
3: No és fàcil, no. I em preparava per això, però només vaig arribar a la D. M'estava llegint tota la merda. Però és llarg, eh?
2: Sí.
3: I, bueno, et vas entretenint.
2: Va venir l'Enric Gomà, que el vam entrevistar, i va dir que es llegeix els diccionaris i que lletra a lletra i vinga, paraula a paraula, i anar-li fent, eh?
6: Sí.
2: Complicat. A, B o C?
3: No ho sé, però no. Diré la A.
2: Doncs és la B.
4: Era difícil.
2: Sí. Escolta'm, no t'endús la llangonissa, la sortegem entre la gent del públic. No marxaràs sense abans cantar-nos una cançó. Titot, avui amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera ens interpreta A cada enterrament.

0: Cristina en pau.
1: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Les ulleres de sol em costen a mi.
3: Què et costa?
2: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
3: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
2: sí,
3: series molt més atractiu.
4: T'has tirat els trastos al jefe?
5: A tothom. A tothom.
3: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
2: Ah, sí. Mira,
3: concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
2: sí,
3: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives,
2: ah,
3: però
2: sí,
3: objectivament parlant.
2: Mira.
3: I això passa, bàsicament, per dues coses.
4: Això, perdona, eh? Vull dir,
3: què?
4: No ho diu, ho diu una professora de no sé on?
2: De Nottingham.
3: És un estudi científic.
4: Un estudi d'una senyora que això es deu aixecar un dia al dematí.
2: Bueno,
4: dius unes bestieses a ratos.
2: És una professora.
3: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
2: Això també va passar.
3: Això és una gran bestiesa.
5: Això has fet tu, Fel?
4: Però estàs dient a mi com si ho hagués fet jo.
5: No sabia que feies estudis.
6: Ho fa com a hobby.
3: Això no. Això és un estudi objectiu que parla, no, per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. I això, la simetria facial.
2: Simetria,
3: i la simetria...
2: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
3: És atractiva.
5: No l'he tingut mai res igual.
2: No l'has tingut mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
7: Està sobrevalorada la simetria.
2: Sí.
3: Ah, sí, per què?
7: Jo no ho soc, que soc ben guapo.
2: Ara.
3: Depèn de quina banda et miris.
7: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
3: L'altra cosa que...
2: O sigui, les ulleres milloren la simetria,
3: sí,
2: i què més?
3: I també que potencien el misteri.
2: Ah, vaja.
3: I això també fa ser més
5: guapo. Això, sí, misteri,
7: això diu aquesta dona.
3: Misteri. Misteri. Aquí, nois, sí.
5: Aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i vita, pum, a sobre la taula.
4: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
6: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
7: Paul David Hewson?
3: Què has dit?
2: Sí. Qui és aquest?
4: De Nottingham? És de Nottingham?
7: El cantant d'U2.
6: En Bono,
7: correcte. En Bono.
6: Sí, aquest és el seu nom real.
3: Es diu...
6: Paul David Hewson.
2: En Bono, eh?
6: Sí.
7: Bono, el Bono.
2: Sí, sí, sí.
7: Bueno, jo ho he llegit el guió, eh? Però...
5: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
3: És molt difícil de dir.
2: Paul David Hewson.
5: Ja, és ben perill que Bono.
6: Ho està jutjant des de la perspectiva catalana.
2: Perfecte.
6: Però pels del Regne Unit, el terme Bono els agrada molt més l'atenció. Bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al Papa, que en aquella època Xuri qui era.
5: El quin any?
2: 1999.
5: Joan Pau II.
6: Correcte, Joan Pau II.
2: Sí, que és el que has dit jo i tot, eh?
6: Estàvem parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
2: Íntimes?
6: Bé, qüestions privades, en tot cas.
2: Ah, vale.
6: I es va adonar que...
7: Doncs digues privades, millor, perquè si no queda raro.
2: Sí. Vale.
6: Bé, entès, tot allò íntim és privat. No cal ser una cosa sexual, la intimitat.
3: No avancem.
6: Bé, la qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
2: Sí.
6: Us sonen?
2: Sí. Mm.
6: I ell, pensant-se que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va donar que el papa el continuava mirant les ulleres perquè tenia interès en les ulleres en qüestió.
2: Bé,
6: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
3: Ah, sí?
6: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer. Que ens demostra que al final... Tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
4: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, sí, un rato hem d'anar a sopar. Sí.
6: Jo no sopo mai amb ningú.
2: Tot això t'ho saps de memòria?
6: Tot de memòria.
4: Tot de memòria.

0: penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
1: Les ulleres de sol em costen a mi.
2: Què et costa?
1: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
2: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
1: sí,
2: series molt més atractiu.
3: T'has tirat els trastos al jefe?
4: A tothom.
2: No.
4: A tothom.
2: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
1: Ah, sí.
2: Concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
1: sí,
2: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives, però objectivament parlant.
1: Mira.
2: I això passa, bàsicament, per dues coses.
3: Això, perdona, eh? Vull dir...
2: Què?
3: No ho diu, ho diu una professora de no sé on?
4: De Nottingham.
2: És un estudi científic.
3: Un estudi d'una senyora que això es diu aixecar un dia al dematí... Vull dir, dius unes bestieses a ratos.
1: És una professora.
2: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
1: Això també va passar.
2: És una gran bestiesa.
4: Això has fet tu, Fel.
3: Però estudien a mi com si ho hagués fet jo.
4: No sabia que feies
5: estudis.
6: Home,
5: és que...
6: Ho fa com a hobby.
2: Això no. Això és un estudi objectiu que parla, no? Per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. I això, la simetria facial.
1: Simetria,
2: i la simetria...
1: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
2: És atractiva.
4: No tinc mai res igual.
1: No has tingut mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
4: Està sobrevalorada la simetria.
1: Sí.
2: Ah, sí, per què?
4: Jo no ho soc, sóc ben guapo.
1: Ara.
2: Depèn de quina banda et miris.
4: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
2: L'altra cosa que...
1: O sigui, les ulleres milloren la simetria,
2: sí,
1: i què
2: i
1: més?
2: I també... que potencien el misteri.
1: Ah,
2: i això també fa ser més
4: mare,
2: el
4: misteri. Això diu aquesta dona.
2: Aquí, nois, sí. Agafa,
4: aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i evita, pum, sobre la taula.
3: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
6: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
4: Paul David Hewson.
2: Què has dit?
1: Qui és aquest?
3: Nottingham?
4: El cantant d'U2.
6: En Bono. Sí.
4: En Bono.
6: Sí, aquest és el seu nom real.
2: Es diu?
6: Paul David Hewson.
1: En Bono, eh?
6: Sí.
4: Bono, el Bono.
1: Sí.
4: Bueno, jo ho he llegit al guió, eh? Però...
5: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
2: És molt difícil
4: és
2: de
4: molt
2: dir.
4: Curt.
1: Paul David Hewson.
5: Ja, és molt ben perill que Bono.
6: Perquè ho està jutjant des de la perspectiva catalana.
1: Perfecte.
6: Però pels del Regne Unit... El terme Bono els crida molt més l'atenció. Sí, bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al papa, que en aquella època Xuriqui era.
5: El quin any?
1: 1999.
5: Joan Pau II.
6: Correcte, Joan Pau II.
1: Sí, aquest, i bé, no l'hagués dit jo i tot. Eh?
6: Estaven parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
1: Íntimes?
6: Bé, qüestions privades, en tot cas.
1: Ah, vale.
6: I es va adonar que...
4: Doncs digues privades, millor, perquè si no queda raro.
1: Sí. Vale.
6: Bé, entès, tot allò íntim és privat. No, no cal ser una cosa sexual, la intimitat.
2: No avancem.
6: Bé, la qüestió és que estaven
2: programa.
6: Conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol amb el vidre colorejat de color blau.
1: Sí.
6: Us sonen?
1: Sí. Mm.
6: I ell, pensant-se que havia fet, que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va adonar que el papa continuava mirant les ulleres, perquè tenia interès en les ulleres en qüestió.
1: Bé,
6: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
2: Ah, sí?
6: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer, que ens demostra que al final, tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
3: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, sí, un rato hem d'anar a sopar. Sí.
6: Jo no sopo mai amb ningú.
1: Tot això t'ho saps de memòria?
6: Tot de memòria,
3: tot de memòria, sí.
1: Anem a disseccionar les ulleres de sol, Joel.
7: Utilitat en una illa deserta.
4: Sempre, mira, portem programes,
1: sí,
4: eh?
1: I cara... Sempre t'enganxo.
2: La Marta Marco és molt impulsiva.
4: Tinc cosa... Què?
2: La veu, la Marta Marco.
4: Ah, la Marta Marco. Bé, en fi, m'estic a punt de marejar, eh? No, les ulleres de sol a una illa deserta, jo personalment me les enduria sí o sí.
1: Clar.
4: Si fos gilipolles diria que són un must.
1: Eh?
4: Un must.
2: Must.
4: Però no sóc gilipolles.
1: Ah, una cosa obligatòria.
4: Per què me les enduria segur? Oh, doncs, home, evidentment, i d'entrada, perquè et protegeixen els ulls de la radiació ultraviolada. És una paraula horrible, ultraviolada, però ho he buscat i gràcies a Déu ve del color violat, que és el violeta, que és el color que està entre el morat i el lila. D'acord? Que li podríem dir radiació ultravioleta seria menys violent? Doncs sí, però mira, vull dir, què hi farem? També hi ha gent, per exemple, que li posa la seva filla violant.
1: Sí.
4: No passa res. De gustos, n'hi ha de molts, i jo, en principi, no jutjo absolutament a ningú.
3: No, no. No facis.
4: Anem
3: no
4: a
3: facis.
4: Les ulleres, anem a les ulleres.
5: És un nom històric, violant.
4: Sí. I maco perquè sí.
3: Canviem de tema.
4: Més violants hi hauria d'haver. En fi, anem
5: això,
4: a les
5: aquesta frase tampoc
2: va, sí,
5: no.
2: Va,
4: bueno, escolta'm,
2: tirem.
4: Per favor, avancem, perquè
1: sí,
4: estic suant i a la tele no
1: tenen els brillos. Anem a l'objecte sexual, que hi quadra perfecte.
4: Vols que anem directament?
1: No, acabem, va.
4: Vinga, a veure, jo me les enduria no només per protegir del sol, que també, sinó per protegir-me de ser vist. Les ulleres de sol també serveixen per mirar sense que vegin que mires, no? Sí. Qui no ha anat a la platja, que entoni el mea culpa, no? Qui no ha anat a la platja i ha aprofitat que portava les ulleres de sol, doncs, per observar algun cos que li resultava atractiu. Mercè.
1: Sí.
2: A mi no em miri. Estem...
4: Ah, no entones el mea culpa?
2: No. Sí,
1: estem a una
4: idea...
1: Sí,
4: no, Xuriguer, eh?
5: No, jo miro sense problemes, mai.
1: No és una illa deserta.
5: Què mires? Hòstia, és que m'agrades.
1: Joel. Però si és una illa deserta...
4: Ja ho sé. Mirar. Mira, ara tenia apuntat, però... Hòstia, algun burro dirà que és una illa deserta...
1: Sóc jo, aquest burro sóc jo.
4: Jo diré, no, persones no. Però si ve un mandril sexy, per exemple, d'aquells que tenen el cul vermell inflat, amb aquell culet amb mono que tenen els mandrils, que tenen el cul vermell.
1: Sí, sí,
5: amigo. Té un problema amb el cul, eh?
1: Sí.
4: A mi m'agraden molt els culs.
1: Sí, ja ho veig.
4: En general, eh?
1: Els dels mandrils, els de qualsevol.
4: Tots, sí, qualsevol. Índola.
8: Home, utilitat com a joguina sexual.
4: Anava a dir que...
5: No hi ha manés. Els aixafaràs tots?
1: Els separadors, sí.
4: Que no sé quan ho tiraran.
6: És després que en Peyu faci així.
1: No, normalment és després que jo faci aquest gesto, sí.
4: Ja, però i si estic mirant el paper?
1: Ah, m'has de mirar més a mi.
4: Vale.
1: Has de mirar el director d'orquestra.
4: Ja fent així. M'estic posant molt nerviós, francament.
1: No pateixis.
4: A veure, joguina sexual, ulleres de sol.
1: Pensa que quan s'emeti això ja estaràs acomiadat.
4: Bueno... No, això ja s'apropa al bullying.
1: Prou.
4: Aviam, les ulleres de sol, parlant en termes de joguina sexual, tenen un índex de ficabilitat baixíssim. Això és així. Ara bé, si més que com a joguina sexual les entenem com una eina de seducció, aleshores sí.
1: Ho ha dit la Mercè. Ets més sexy.
4: No, allò del misteri.
9: Una amiga de Nottingham. Ho ha dit una amiga de Nottingham.
1: Una professora.
9: Aviam, una amiga seva.
4: No, però el que passa és que jo no estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, perquè les persones són més guapes amb ulleres de sol si són lletges.
1: Correcte.
4: Si tu tens uns ulls macos de collons...
1: No te'ls tapis.
4: No te'ls taparàs pas. No.
2: És una mica el que passava amb la mascareta, us en recordeu? Sí. Que amb la mascareta la gent era més guapa.
4: Jo guanyava moltíssim
1: amb la mascareta. Jo vaig conèixer una persona en època de Covid i quan es va treure la mascareta vaig dir, mare de Déu.
4: Les dents grogues, aquelles dents grogues, corcades, és un desastre.
5: Amb el burca també passa.
1: Sí, que passa, sí.
4: I el tema del misteri, doncs, també és això, no? Fer-te el misteriós, el que passa que darrere d'una persona misteriosa, normalment, hi ha un imbècil. Vull dir, és que no parla, deu ser molt misteriós. No,
1: és imbècil.
4: No parla perquè si parla, tothom veurà que li parla.
8: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bueno, baixíssima. A no ser... Ojo, Xuriguera.
5: Sí.
4: I tu també, Fel, sabràs de què parlo. A no ser que portis unes Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece.
9: Hombre, i tant. Hombre, les Collector
4: Les tens, no?
9: A casa dues.
4: He fet recerca, Peyu, perquè vegis que treballo, no vinc aquí només a fer xascarrillos, i he trobat aquestes ulleres, les Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece,
1: sí,
4: que porten 150 peces de pedreria, valen 2.500 euros i pesen 350 grams.
1: Hòstia.
4: Amigo. Això llançat amb una mica mala folla, ja són punts de sutura, eh?
1: Sí.
4: Depèn de com t'ho tirin, no?
1: Sí.
4: Pues és l'única arma arrojadissa que se m'ha ocorregut amb les ulleres de sol.
1: Està bé.
2: Te les pots
8: utilitat
2: vendre?
8: Utilitat metafòrica.
4: Mira.
2: No t'he vist, Peyu,
4: no
2: t'he vist.
4: Ai,
2: és que jo estic d'esquena, ho he d'explicar. Estic d'esquena i no t'he vist.
1: Voleu fer el favor de mirar-me?
9: Mireu en Peyu.
1: Mireu-lo. Vosaltres dos ho teniu molt fàcil perquè estem de cara.
9: Fixa que no hem aixafat res.
1: No. Bueno, ja veniu aixafant-ho des de... Des del primer dia d'aquest programa que ho veniu xapant-ho tot.
4: On era? A la utilitat metafòrica.
1: Sí, senyor.
4: Doncs mira, aquí també he fet recerca i ara m'haureu de perdonar perquè abandonaré el meu to d'estraler un moment. He trobat que la Maria Barbal, grandíssima escriptora, que us haurideu haver llegit tota la seva bibliografia, té un llibre que es diu Ulleres de Sol. Són cinc narracions curtes i en cadascuna hi ha un personatge que porta ulleres de sol. Per què? Perquè les ulleres de sol... Vols que ho digui jo o vols dir-ho?
5: No, digue-ho tu.
4: Vale, les ulleres de sol funcionen com una metàfora de la distància emocional, no? De l'ocultació i de la dificultat d'establir una relació clara o transparent entre els personatges.
1: Mira.
4: Per això porten ulleres de sol.
1: Igual que jo faig servir el sentit de l'humor, perquè no sé transmetre...
4: Això t'ho va dir la grafòloga aquesta, efectivament.
1: Sí,
4: o sigui...
1: Des d'aquell dia que estic com amoïnat.
4: Bueno, no sé, parla-ho a casa, si cas.
1: Sí,
4: ara no sé si és el moment.
1: Vaig arribar a casa i vaig explicar un xiste.
4: Per tant, Peyu... Si... Això vol dir t'estímul, no?
1: Exacte,
4: no,
1: el meu idioma és...
4: O sigui que si volem, tornant al tema de les ulleres de sol i la metàfora, que si una cosa negativa no ens afecti, podem dir que ens la mirem amb ulleres de sol.
1: Ah, mira.
4: Per exemple, Joel, has vist els candidats a les properes eleccions municipals a Barcelona?
1: Sí.
4: Jo et diré sí, però amb ulleres de sol.
1: Ah!
4: Per això estic tan content. Ho heu entès tots, no?
9: Bravo.
4: Vaya divulgació que estic fent aquí, eh?
8: Propaganda del segle XIX.
2: No em puc creure que hagis explicat l'acudit davant del meu pare.
9: A la gent li ha fet riure, no? Ell trobo que no ha rigut gaire.
2: Ell està en coma, idiota!
6: És una persona disfuncional que no sap viure en societat? Vingui a la nostra acadèmia de bons modus per aprendre les normes bàsiques de convivència de la societat occidental.
10: Ara puc donar condol en un enterrament sense preguntar de què s'ha mort.
11: Ara sé que si algú espera un fill, l'he de felicitar encara que sàpiga perfectament que serà un pare horrible.
10: Ara sé que tots els nens del món són macos, per lletjos que em semblin.
12: Gràcies, Acadèmia de Bons Modus. I quant costa el curs aquest?
6: Recordi que preguntar el preu és de mala educació. Acadèmia de Bons Modus.
13: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Vale, aquí tenim dos gossos, però sí. Només és un, eh?
1: Quin és?
2: És el negre.
1: El blanc o el negre?
4: El maco o el lleig?
2: El negre.
1: El negre.
4: El negre, vaja. Ah,
2: no, no, és el blanc.
4: És el blanc.
1: No, és el negre, és el negre.
2: El nostre és el... ser el negre, però si és una barreja de Golden Retriever...
4: Pues és un Golden Retriever negre.
6: Però no saps amb qui.
2: És un dels dos, és el negre.
3: Perquè
2: el negre.
3: Potser és el fill que sortirà d'aquí.
1: No. No, és el negre.
4: Està posant la cosa per l'acudir racista, eh? Sí. No, no, que aquestes coses me les conec jo.
2: És en Rem, vale, és el negre, és de Begú i és de la Judit Dalmau.
1: Sí.
2: És un gos que té molta, molta energia, que no té por, ni seny tampoc en té, i li encanta el mar, es passa llargues hores nedant.
5: Molt bé, a Begú ja pot fer-ho.
1: Sí. Sí.
5: Sí. La Judit Dalmau, Judit Dalmau?
1: Judit Dalmau, Judit Dalmau, la coneixes?
4: Sí. Què et sona?
5: Sembla que sí.
1: Bueno, doncs
5: ja... Com si nòvios.
1: Ah, sí?
6: Mira, m'he adonat que es passa llargues hores nedant i que es diu Rem.
1: Sí, això és curiós. Sí. Sí, sí.
6: Bé, l'any 1898...
4: Ara l'he pillat, jo també. Bravo.
1: Vinga, nois,
6: ara. És que aquests nanos són lentíssims.
4: Enginyós que arribes a ser.
1: Jo passo la pàgina 16, ja, però aneu fent.
6: Doncs bé, escolteu-me, si us plau. L'any 1898, Cuba es troba en plena guerra d'independència. Els rebels cubans, farts del domini espanyol, s'han alçat en armes.
1: Molt bé.
6: L'imperi espanyol està a punt de perdre la seva última colònia, el Carib.
1: El Carib, eh? Perquè
4: Carib.
1: Altres puestos encara en tenen.
4: I tant. Ceuta i Melilla.
1: I Catalunya.
3: I d'altres.
1: Avui passegem el gos per l'Havana. Som al febrer de l'any 1898.
5: Tia, pensava que hi hauria una manera o alguna
1: cosa. Noi, el nostre passeig amb en Rem comença al port de l'Havana, guaita'l, que és maco. El Quiso està encantat d'estar al costat de l'aigua, però no hi ha temps per banyar-se avui. El port està ple de soldats espanyols corrent amunt i avall. La situació és molt delicada. Els independentistes cubans tenen el gran exèrcit espanyol envoltat...
4: Sí, sí, envoltat.
5: Sí, envoltat, eh?
3: Com el tenien?
4: Envoltat. T'has quedat aquí, eh?
1: M'he encallat. I a punt de rendir-se. El tenen envoltat.
4: L'exèrcit espanyol, eh?
1: Sí.
4: A punt de rendir-se.
1: Els independentistes cubans
4: sí.
1: Tenen contra les cordes
4: sí.
1: A l'exèrcit espanyol.
4: Hòstia, quina
1: sensació. Sabeu de quina sensació parlo?
4: No.
1: L'Havana és dels pocs territoris on els espanyols encara resisteixen.
4: Va, que gaudirem fort, que ja sabem com acaba això,
1: aviam,
4: eh?
1: Aviam. Heu de saber que Espanya ha mobilitzat més de 200.000 soldats per sufocar la revolta. Però no hi ha hagut manera. Els cubans són durs de pelar i han presentat batalla.
4: Bueno, jo ja estic amb el paper i el boli, eh?
1: Vinga, aviam.
4: Continua, sisplau.
1: Els rebels cubans han fet servir una guerra de guerrilles, de desgast. Com que estaven en clara inferioritat numèrica, s'han dedicat a sabotejar i a fer petits atacs contra l'exèrcit espanyol.
4: Petits atacs... Sabotejar.
3: Va ràpid, eh? Fa punts. Va ràpid, eh?
4: Bueno, perquè fet taquigrafia.
1: Les tàctiques dels militars espanyols són efectives contra exèrcits professionals, però no contra la població civil. Apunta-t'ho això, Joel, també.
4: Població civil...
3: Apunta sota, Joel, discutible, però...
1: La clau de tot plegat és aquesta. Els espanyols no saben diferenciar el cubà, que no vol complicar-se la vida, del cubà rebel que lluita contra ells. Qualsevol persona podria ser un enemic potencial.
10: Alto i viva Espanya!
4: Hosti, quin susto.
5: No, és que com surt la cosa guàrdia
2: civil.
4: Sí,
2: que portes
4: a dins,
2: eh? Molt a dins.
5: Porto't un guàrdia civil a dins.
1: Tots portem un espanyol a dins.
2: Sí.
10: Què porta aquí? A veure... Porta alguna urna amagada?
2: Una urna? Per què la vull jo, una urna, mi amor? Porto un parell de fusells, munició, dinamita... Es faran a caçar.
10: Dinamita per caçar?
2: Sí, i tant, que no veus que estem al Caribe. Ah. Les feres d'aquí a Cuba són molt grandes, mi amorcito.
10: Molt bé, molt bé. Tot, doncs tot en ordre, tot en ordre. Doncs tiri endavant.
9: Ai, que perds els papers, Xuriguera. Ai, que t'estàs fotent.
2: D'on quedó Guàrdia Civil? Com ho deixa Guàrdia Civil? Ven acá, Guàrdia Civil. Bueno.
9: Ets un xusquero, eh?
10: Bueno, què vol que li digui? Doncs, bueno, si veu algun urna, ens avisi, eh? Sisplau.
2: Jo li aviso, jo li aviso. Bueno. Mi amor, sí. Ah.
1: Com podeu veure...
10: Per un beso de la flaca, haria lo que fuera.
1: La majoria de la població cubana està al costat dels rebels. De tota manera, el que realment els hi està fent perdre la guerra són les malalties tropicals i les pèssimes condicions de vida.
14: Malalties tropicals...
10: Ah, perdona.
1: Els soldats espanyols estan llepant de valent. Febres, vòmits, malnutrició...
14: Febres, vòmits...
1: El clima del Carib els hi està passant factura. Es calcula que la majoria de soldats espanyols han mort per les epidèmies i no pas pel combat directe.
14: Una cosa, algú té el telèfon de l'Oriol Mitjà per un tema que ara m'ha vingut al cap? Per parlar amb ell un moment, perquè fa idees.
1: És qüestió de temps que l'exèrcit espanyol sucumbeixi contra els rebels. És l'operació logística i militar més desastrosa d'Espanya. Però enmig de tot aquest conflicte passa una cosa del tot inesperada. El nostre gos, en Rem...
10: Està
14: agonitzant.
1: No, patiu. Busquem alguna altra. Està espantat perquè ens alerta, perquè acaba d'entrar al port un vaixell de guerra. Un vaixell amb la bandera dels Estats Units. És l'USS Maine.
3: Ah. Aquests americans es foten a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Ah, mare, que els va, varia.
1: I normalment quan no els ha cridat ningú. Els Estats Units fa temps que tenen un gran interès cap a Cuba. De fet, han provat de comprar-la als espanyols per 300 milions de dòlars.
10: Bueno.
1: El que passa és que els espanyols s'hi han negat.
3: A veure, estàs perdent la guerra.
1: Sí.
3: T'ofereixen 300 milions per vendre't l'illa i dius que no? Vull dir, és que és de discurs, això.
1: Ens haguéssim, Catalunya ens haguéssim vengut 10 vegades ja. Hòstia.
3: L'illa?
10: No, l'illa no.
1: Ara fas aquí la guerra d'independència contra Espanya i tal, estàs perdent.
10: I et fan una oferta?
1: I també venen els francesos amb 100 pessetes a sobre la taula. Ja s'ho podeu creu.
10: Creus-ho tot.
1: En fi. Què hi fot aquest vaixell, però, de l'armada dels Estats Units enmig de la guerra de Cuba? Mm. La versió oficial dels Estats Units és que l'han enviat per protegir els ciutadans nord-americans durant la insurrecció cubana. El capità de l'USS Maine és un tal Charles Sixby.
15: Ei, hola, bona tarda.
1: Senyor Sixby.
15: Hola, què tal? Com esteu, nois? Com si no hi fóssim, eh? No heu fet la guerra, vosaltres.
1: Ah, sí?
15: Sí, feu tranquils, jo ho vaig fent.
1: La presència del vaixell...
10: Ets un americà?
1: És un...
15: Sí, no ho veus o què?
10: Sí.
15: No foto pinta, americà?
10: Uau.
15: Què foto pinta? Finlandès?
1: No, és americà.
15: No, foto pinta americà.
10: Sí.
1: És el capità del vaixell...
15: Chiflix.
1: USS Maine, eh?
10: Chiflix.
1: No, Chiflix no et dius,
14: eh? Sixby.
1: Sigfli.
15: Però em diuen Chiflix.
1: Chiflix.
10: Et diuen Chiflix a casa?
1: Et dius Charles Sixby.
15: Que sí, peio, però que em diuen Chiflix.
10: De Charles.
15: Els meus amics et diuen Chiflix.
1: Chiflix, vale, doncs en Chiflix.
15: No, Chiflix.
1: Ah, Chiflix, perdó.
15: Que puta.
1: Deixeu-me avançar.
15: Avança.
1: El vaixell està allà a la badia de l'Havana i, bueno, ha fet arrufar el nas aquest vaixell a les autoritats espanyoles, perquè, bueno, a dalt del Maine també s'hi viu una calma tensa, per tant, està tothom una mica nerviós, tant a dalt del vaixell com a baix, eh? Saben que la seva presència a l'illa és una provocació als americans. El capità Sixby, en Chiflix...
15: Chiflix.
1: Té por d'un possible atac espanyol. Per això ha manat tenir una de les calderes actives.
15: És que és millor tenir-lo al ralentí.
1: Sí.
15: Així, si d'això toques el dorsal.
1: Arrenques el barco.
15: Home, perquè si no arrencar el... L'estàrter... L'estàrter a vegades se'ns encalla, també, sí. I així jo estic tranquil.
1: El problema és que les calderes estan situades just a sota de les cambres on dormen els mariners. Entre això i el clima tropical, el Maine és una sauna, tu.
10: Capità Chiflix! Senyor, mi senyor,
15: sí.
10: Que hi fot molta calor, aquí.
15: Home, on som? Som a Cuba o no som a Cuba?
10: Som a Cuba.
15: I què hi fot? Calor?
10: Calor.
15: Doncs ja està, no et queixis, dropo-ho.
1: El capità és un murri. Ell i la resta d'oficials dormen a l'altre costat del vaixell, ben lluny de les calderes. Una altra dada interessant. Aquesta caldera també està al costat del magatzem on s'hi guarden la pólvora i la munició.
14: Sí, la caldera i la pólvora al costat, eh?
1: De les calderes.
14: Bueno.
10: Això no ho apunt, no ho agafis...
14: No, això no, perquè avui en dia ja no es fa servir, això, però...
1: Home.
14: És del gènere tonto, no?
1: No, una mica, no.
14: Trobo que sí.
1: El pitjor de tot és que els mariners tenen prohibit baixar del vaixell. Només el capità i els oficials tenen permís per passejar per l'Havana. Agafem en Rem... I acompanyem el capità a una missió d'exploració.
5: Què, capità? Capità Xiflix?
16: Sí.
5: A sus ordres. Sí. Què, va espiar els espanyols i veiem què fan a l'Havana o què fa?
16: Sí, esclar, aquí vaig. Ah. Vols que vagi? No. A veure un partit de futbol? No, vaig veure els espanyols.
1: Vale, vale. Tot i la paranoia d'un possible atac, el capità s'acaba fent amic dels espanyols. Ah. Resulta que a la plaça major de l'Havana, els espanyols organitzen corrides de toros per distreure's una mica. Que no poden evitar, eh? Qualsevol puesto fot una corrida de toros, eh?
14: La cabra tira el monte.
1: Sí, noi. I han acabat convidant el capità. Han convidat el capità Sixby a la corrida. Oita'l, oita'l.

0: estava ella pasturant les cabres i els grills van començar, desorientats els grills, van començar a cantar.
1: No entenien res.
0: I llavors va tornar a sortir el sol i van dir,
1: va. És que els grills són tontos.
0: Els grills són
2: tontos. Talleu tots!
0: Ei, què passa?
3: Què passa?
0: Ah, ets un grill.
2: No, els grills!
0: Ah, vale, vale.
1: Ah, ara estàs fent de grill.
0: Ho has fet tan bé, Mercè, que m'he dit, què li passa a aquesta ara? Deia que som el 15 de febrer de 1898. Els 355 mariners del vaixell ja són al llit, fent voltes al matalàs, xop de suor, dormen al costat de la caldera. Sí. Fa tanta calor que fins i tot alguns han demanat permís per dormir a coberta. De cop, es produeix una gran explosió. El cel s'ha il·luminat i des del port de l'Havana tothom ha quedat amb la boca ben oberta.
2: Que de verdad. Si una cosa tenen els americans és que saben fer el show, eh?
0: Sí, senyora.
2: Sí o no?
0: Aviam, no és un show, no és un castell de focs. És l'USS Maine que acaba de volar pels aires. L'escalfor de la caldera ha traspassat la paret i ha encès el magatzem de pólvora i munició. Dels 355 mariners que hi havia al Maine, en moren 266.
1: Ah, mira.
0: Són uns quants.
1: Ho he trobat que encara.
0: Bueno...
1: Sí, home,
0: cert,
1: eh?
0: El capità...
1: Si sabés capità... restar, et diria quan...
0: Són quasi bé 100. Quasi bé 100, eh? 100 supervivents, gairebé. Deia que el capità...
1: 89.
0: 89?
1: Ara,
0: ara ho has fet? Molt
1: sí.
0: Bé, 89. El capità Sixby ha sobreviscut, és d'aquests 89.
1: Mira.
0: L'home estava tan tranquil a la seva cabina en el moment de l'explosió, tu.
4: Tu, que ha passat algú?
0: Eh?
4: Què ha passat?
0: Home, t'ha explotat el barco, eh?
4: Jo he sentit un boom i dic, hòstia, que hem xocat contra un iceberg, potser.
0: No, a Cuba no n'hi ha gaires d'icebergs.
4: Bueno, no n'hi ha.
0: Què estaves fent?
4: Eh?
0: Què estaves fent?
1: Bandido.
4: Jo, bueno...
1: Digues la veritat.
0: No. Que estaves com el capità Schettino, aquell del Costa Concòrdia, una mica.
4: Sí, bueno, estàvem repassant una cosa...
0: Estaves ensenyant el barco amb unes noies.
2: Sí, amor, el cos de la blagueta. La blagueta que te l'acordis, que...
4: És modista, és modista.
0: Curiosament, els primers en socórrer els mariners del Maine són els espanyols. De fet, el governador de l'illa ha obert tots els hospitals de la ciutat per atendre els ferits.
1: Mira que macos.
0: Però mentre els espanyols socorren els supervivents, la premsa nord-americana prepara els titulars del matí següent. Els diaris dels Estats Units donen per fet que Espanya és la responsable de l'atac. El New York Journal obre amb això.
5: L'explosió del Maine ha sigut obra de l'enemic.
0: I continua amb...
5: La responsabilitat és espanyola. Aquest diari ha pogut tenir accés a un diagrama detallat del lloc on els espanyols han col·locat la bomba. Són gent traïdora que ha instal·lat la bomba al magatzem de la pólvora per infligir tot el mal possible.
0: Altres diaris encara van una mica més directes.
5: Espanya culpable!
1: Sí, fort directes, és
0: l'avui,
1: molt directe.
0: Aquest devien ser els de l'avui, aquest.
5: El nostre vaixell ha estat destruït per una mina o per alguna espècie de torpeda flotant. Recordeu el Maine, a l'infern amb Espanya.
0: Carai. Malgrat que totes les investigacions apunten que l'explosió ha sigut accidental, el govern dels Estats Units s'aferra als titulars dels diaris. Dos mesos després, els Estats Units entraran en guerra amb Espanya. Ves per on? Els americans ajudaran els cubans a guanyar la guerra, però amb el petit detall que després es quedaran amb el control de l'illa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Les teories de la conspiració apunten que l'explosió del Maine hauria sigut obra del mateix govern dels Estats Units. Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra.
1: Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra als Estats Units?
0: Sí.
1: Per acabar després expoliant el puesto?
0: Sí.
1: Em estàs dient això?
0: Sí.
1: És impossible.
0: No ha passat mai
1: això. Això no ha passat mai a la història.
0: No ha passat mai això.
1: Va.
0: Anem a veure si ha sobreviscut aquesta història el nostre gosset, en Rem, el gos de Begur. Mercè, de qui depèn la vida del gosset?
2: Doncs del Nino, que no sé d'on vens, Nino.
6: De Vallvé.
0: De Vallvé, de Cerdanya.
6: Sí, hi ha molt mar allà.
0: Hi ha molt mar.
6: Sí, sí.
1: És una broma.
0: Sí. Nino, aviam, si entres a un bar de l'Havana i demanes ropa vieja, què et portaran exactament?
6: M'has ben fotut. No sé, algo de veure.
1: Un moment, un moment.
6: Era,
1: home.
0: Hi ha opcions, hi ha opcions.
1: Cerdanya, tu com són?
0: Ropa vieja. A, un plat de carn de vedella esparracada amb tomàquet. B, un còctel fet amb coco i vodka. O C, és una contrasenya per saber si el bar és gay-friendly. A, B o C.
2: Estan xivant, eh? Estan xivant, eh?
6: Primera.
0: La primera, eh? La primera, eh? És un plat de carn de vedella. Doncs en Rem és... Viu! En Rem pot tornar a Begur com si no hagués passat res. El quiso s'ho ha passat d'allò més bé. En el moment de l'explosió, ell era a l'aigua fent un bany nocturn, com que li agrada banyar-se. Ha trobat molt divertit perseguir barcos, ai, braços i cames amputats dins de l'aigua. Bé, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
7: I el vostre espíritu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries. Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
2: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, això fa que els bancs també estiguin apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals perquè eviten les oscil·lacions de les de tipus variable. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la prorroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
3: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers s'han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
1: Un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori El Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'Església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. A Lleida denuncien pressions als claustres de mestres perquè facin marxa enrere en la decisió de no fer sortides ni colònies escolars.
3: Recordem que hi ha molts centres arreu de Catalunya que han pres aquesta decisió com a arma negociadora dels mestres en el seu enfrontament amb el govern. La postura dels mestres col·loca moltes empreses que es dediquen al lleure al límit de la supervivència i els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical asseguren que a Lleida estan rebent pressions del departament i de les direccions dels centres per fer-los canviar d'idea. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC, a Lleida.
4: Reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
3: Els sindicats que han formalitzat la presentació de la denúncia recorden que les direccions i els inspectors tenen l'obligació de respectar els acords dels claustres.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg Alemany per 40-31.
3: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia, Fran.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: està
1: estàs?
0: Està vostè?
1: Doncs mira, estic molt feliç, perquè moltes vegades els professionals de la ràdio, ja sabeu, ho heu sentit moltes vegades, la ràdio fa companyia, la ràdio entreté, però nosaltres ens estem adonant que som útils i no hi ha res més important que ser útil.
0: Ser útil, i a més, l'altre dia ens ho deia l'Helena Puigguitart, som un espai segur.
1: Efectivament, també.
0: Com ens agrada ser aquest espai?
1: Doncs mira, avui hem rebut un WhatsApp, el rebem molts, però un d'ells, de la Carolina, que diu, gràcies al vostre programa sobre salut ocular, i seguint el doctor Anton Barraquer, ahir vaig anar a visitar-me.
0: No.
1: I el proper dilluns, 5 d'octubre, m'operaré de la vista per eliminar les ulleres.
0: Bravo, bravo, Carolina.
1: Bravo, Carolina. Seguint els consells del consultori de salut ocular, ha decidit operar-se.
0: Per cert, si voleu recuperar qualsevol dels nostres programes, ja sabeu que són atemporals, entreu a l'app de Catalunya Ràdio o al web de Catalunya Ràdio, poseu la solució i allà els teniu tots llistats. A més, estrenem seccions. Podeu buscar per salut, podeu buscar per consultoris psicològics, podeu buscar les diferents reflexions d'en David Balaguer. Tot això a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Com sempre, us enviem material en exclusiva a través del nostre grup, la nostra comunitat de la solució, 677-38-77-19. Vull formar part de la comunitat. Us enviem un enllaç i allà en exclusiva imatges, enllaços, amb coses a les que fem referència en directe que no es veuen enlloc més en exclusiu en aquella comunitat.
1: Home, una de les més recents, el mapa amb els millors llocs per menjar arròs a Catalunya.
0: Arròs a Catalunya. El mapa, 80 llocs que els teniu tots llistats i pinejats en un mapa, si el voleu. Formeu part del Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, la solució es diu Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Contenta ser aquí i deixeu-me dir que en temps d'inútils està molt bé que sigueu útils. És un acte de rebel·lió.
0: És una mica la tesi del programa, eh? En moments de respostes epidèrmiques nosaltres anem al fons de la qüestió, al quid de la qüestió, i donem solucions en tot el que implica la paraula. Avui, a més, portem una solució molt pràctica. Avui parlem de relacions amb narcisistes. I encara més important, com detectar-los i com fugir-ne. Per què costa tant adonar-se que estem dins d'una relació tòxica amb un narcisista o una narcisista? Com es comporta un narcisista en una relació de parella? Quins senyals ens han de fer estar alerta? Aquelles que diuen en anglès red flags, les banderes vermelles de tota la vida. El narcisisme és una malaltia, tècnicament? I és el mateix tenir trets narcisistes que tenir un trastorn narcisista de la personalitat? Què podem dir-li a algú que viu una relació així? I sobretot sense jutjar-lo. I com es recupera l'autoestima i la confiança després d'una relació en la que ens han manipulat? Com, carai, fugim d'un narcisista? Marxem de cop o ho hem de fer a poc? I necessitem acompanyament d'algun tipus per fugir d'aquesta relació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes tan senzilletes que he formulat la té la Sílvia Català. Molt bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
0: La Sílvia és psicòloga, és experta en sexualitats i relacions, és professora de la Universitat de Vic i codirectora d'un podcast d'aquí, de casa nostra, conjuntament amb l'Helena Crespi, que es diu Histèria Col·lectiva, el 3CAT, ja el podeu estar recuperant, eh? Histèria Col·lectiva. A més, l'hem portada perquè ha escrit un llibre que quan el vam veure vam dir, aquesta senyora ha de venir. Es diu No és culpa teva. Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, qui necessita aquest llibre, Sílvia?
3: Per desgràcia, et diria que el necessita massa gent.
0: Massa gent.
3: Realment, és una constatació d'un fet, i quan vam parlar amb l'editorial, amb el meu editorial, no?, i vam parlar de fer el llibre, jo els vaig dir, bueno, és que hi ha més persones a les que ens pensem en aquest tipus de vincles i de més, perquè jo m'hi havia trobat.
0: O sigui, que hi ha més narcisistes també dels que ens pensem.
3: Hi ha molts narcisistes que estan molt amagats, perquè hi ha alguns que els detectem, i segurament ara quan entrem en la descripció tothom anirem connectant, no?, amb persones així més conegudes, que ens poden sonar, però realment els més perillosos a nivell individual són aquells que no es veuen venir.
0: Els que van per sota el radar, que diuen que se salten els controls, no?, que no és molt evident. Tots som potencialment víctimes del narcisisme o de les persones narcisistes, Sílvia?
3: Mira, qualsevol persona, i això és importantíssim que ho tinguem al cap, qualsevol persona pot caure en les mans d'una manipulació narcisista, una manipulació emocional, precisament per la mateixa naturalesa del fet narcisista. És a dir, aquestes persones el que fan és disfressar-se absolutament per tal de ser la persona que tu necessites que siguin en aquell moment.
0: Oh, per tant, hem de desconfiar quan diem allò que coneixem una persona i diem, oh, és que m'encaixa, si de veritat és 100% la meva sabata perfecta.
3: O sigui, anem a veure, ara no ens podem
0: ara ens
3: posar...
0: flipem, eh?
3: No, perquè això és important. És a dir, aquestes persones existeixen i a vegades passa que tu trobes una persona i és, uau, hem connectat, no? Però quan tens aquesta sensació de és la persona perfecta, està dissenyada per mi, tot el que passa ens encaixa, li agraden exactament les mateixes coses, ha tingut les mateixes vivències, has de començar a desconfiar una mica perquè tots som diferents, no? I perquè aquestes persones, hi torno, no? El que fan molt és estudiar d'una forma molt, molt acurada, que és el que necessita cadascú. Llavors...
0: També veuen una mica, perdona que t'interrompi, Sílvia, d'allò del mite del príncep blau, no? O de la princesa, de dir, és que quan coneguis algú que ha de ser per tu, serà de perfecte, perquè les relacions no són així.
3: Totalment.
0: Jo amb el meu senyor no puc ser més diametralment oposada i fa 10 anys que estem casats, no?
3: Bé, és que les relacions... tenen una feina al darrere, és a dir, les coses perfectes no existeixen, són sempre doncs això, falses. I quan et trobes amb una persona que realment és tan perfecta, has de, com a mínim, posar una miqueta el freno. Però no és qüestió d'engegar la pastafanga a la primera de canvis.
0: Perquè pot ser que sigui autèntic.
3: Perquè mira, igual s'han alineat els astres, però posa-hi una miqueta d'atenció en això.
2: Bé, jo volia assenyalar, tu desmunta'm i desmanega tota cosa que digui incorrecta, que no sé si avui ens centrem més en les relacions amb narcisistes pel que fa a les parelles.
0: Sí, avui ens centrem en parelles.
2: Però que, lamentablement, les trobem en l'àmbit familiar, laboral i en tots els àmbits, no? Jo amb els anys he anat entenent que tenia un perfil, si és que hi ha un perfil robot o que podria haver-hi un perfil que em feia possible víctima d'aquest tipus de persones. Aleshores, arrossego... Diré, per no ser víctima encara d'això, que arrossego molt d'aprenentatge fet gràcies a haver pogut detectar aquestes coses, no? Digues.
0: L'Estel deia, jo tinc un perfil que... Però tu ara deies, tots som susceptibles a aquesta manipulació emocional. Hi ha perfils més susceptibles que d'altres?
3: Mira, hi ha un perfil... no és exacte, però sí que és bastant generalitzat, que és el perfil que sol caure en aquest tipus de manipulacions, i no és precisament perquè siguin persones tontes, perquè siguin persones poc formades, és completament al revés.
0: Ah.
3: O sigui, normalment, les persones que cauen en aquest tipus de perfil són persones amb un perfil intel·lectual tirant a mig alt, són persones... i ara diré, sobretot dones molt empàtiques, no vol dir que els homes no hi puguin caure, però és veritat que com que l'empatia és una característica només associada a les dones, en general, no, cauen això.
0: Fins a perill d'empatitzar tant que acabes justificant, no?
3: Clar, al final és això, no? Tu estàs amb una persona que t'està tractant malament, que tu ja veus que alguna cosa no funciona, però com que ets tan empàtica, vas pensant, bueno, deu ser que té un mal dia, deu ser que ha patit molt a la seva vida, deu ser que és...
2: Vas disculpant.
3: Exacte, i com que vas disculpant, al final això fa que estiguis molt ficada allà. Persones molt intel·lectuals moltes vegades, perquè necessiten entendre. Les víctimes d'aquest tipus de relacions...
0: Sí, Estel, sí que ets una mica perfil, eh?
3: Estan allà perquè necessiten entendre...
2: Molta teràpia.
3: Com pot ser que estic passant això?
2: I no sé si convindràs amb mi, i ara acabo de desenvolupar el que volia dir, però faig un apunt, que quan tu ja has estat víctima d'un narcisista, tens molts més números de ser víctima d'un altre. Quan estàs encara recuperant la teva fortalesa, en aquell moment, jo li dic la postguerra, perquè una cosa és adonar-te que estàs visquent una guerra emocional, sortir-ne, però aleshores ve la postguerra. No? I en aquell moment... fas una olor de víctima destrossada que fa que se't pugui acostar fàcilment un altre narcisista.
0: A tot això,
2: no?
0: Línies obertes, ara de seguida li respon, Sílvia, però deixa'm fer la crida ja per si teniu consultes, preguntes concretes, intentem concreció per la Sílvia Catalán, la nostra experta que ens visita avui, de com detectar i fugir de relacions narcisistes, allò que dius, ostres, hi ha alguna cosa que, o quin és el següent pas que he de fer, o aquest comportament que jo detecto és d'una persona narcisista, o pot tenir trets narcisistes, ho puc treballar, m'he de quedar, he de fugir sempre, teniu preguntes concretes, línies obertes.
1: Doncs sí, i la veritat és que els oients
0: ja hi són,
1: que estan avasats a fer servir les vies de contacte, ja ho estan fent des de fa estona i de seguida us donarem veu. Però bé, si voleu parlar amb nosaltres, ho teniu bé, ben sabut, el 93207474, que és el telèfon del directe, i si no podeu trucar o no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, al 677-38-77-19, dient-nos això, què és el que voleu saber, què voleu explicar-nos, i us intentarem resoldre aquí en antena.
0: Sílvia, el que deia de la postguerra de l'Estel, no? Aquesta olor a ser una víctima encara més potencial.
3: Mira, més que ser que aquesta olor, que sí que és veritat, que desprenem, no?, una aura, és que els narcisistes són grans artistes d'aprofitar les debilitats dels altres. Llavors, per això dic que tothom és potencial víctima, perquè tots tenim debilitats. Encara que ens sembli que som unes persones superformades, que ens hem treballat moltíssim, que entenem perfectament el que ens passa, tots tenim alguna debilitat o altra per la qual es pot escolar, no?, aquesta. Clar, si sortim d'un vincle molt... que ha sigut com un terratrèmol, que ens ha deixat l'autoestima pel terra, i de més, evidentment, la nostra debilitat és molt visible. I llavors, on ens agafarem? A qualsevol cosa que sembli no, un flotador, un salvavides.
0: La màscara, de nou, eh?
2: Exacte. De fet, en aquesta línia, no sé si convindràs amb mi, que diguéssim que un comú denominador dels narcisistes podríem dir que és que estan a les antípodes de mostrar-se vulnerables, no? Que és precisament el que els agrada de les seves víctimes. I jo, en aquest sentit, si una cosa he après, i a veure si ho compartim també, és t'entabanen, òbviament tot és un joc de manipulació, i en aquesta il·luminació, en aquest desplegament de plomatge que fan quan intenten mostrar-te que són bons amb tu, perquè a més és d'aquella gent que si fa bones accions amb tu t'ho dirà, no? Mira que bo que estic sent, mira que t'he regalat, mira que t'he facilitat.
3: No els agrada res més que posar-se medalles tot el dia.
2: I amb el temps et vas adonant que ells mai perden, que quan estan fent una cosa bona per tu, no queden neutres, ni perdran.
0: Aquesta
2: sempre
0: és
2: perquè hi treuen profit. I d'això jo m'he adonat molt de temps després i em sembla una senyal a tenir en compte.
0: De seguida et definim el perfil de narcisista perquè tothom sàpiga del que estem parlant. L'Alexandra, al telèfon, que té una pregunta que em sembla extraordinària, perquè és la que em faig cada dia quan diem narcisisme. Alexandra, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia, Irenda.
0: Escolta'm, quina pregunta tens?
4: Doncs res, només volia saber, és des de l'altra banda, no sé com era saber si quan una persona és narcisista, si n'és conscient de que ho és. O sigui, si tot aquest joc de manipulació i de posar-se medalles i de que mai és el responsable d'una acció que no està pues, ben feta o alguna cosa d'aquestes, si ells això ho fan d'una manera natural i totalment inconscient, o si quan manipulen, quan fan totes aquestes estratègies ho fan de manera meditada, ho fan de manera no premeditada en dos dies, però sí que en el moment pensen, no, jo vaig millor per aquí perquè manipularé millor, jo... o si és una cosa inconscient, a part de natural, inconscient.
0: Alexandra,
4: com
0: em sembla
4: una malaltia
0: extraordinària. Mira, ho vinculo, tant la pregunta que ha fet l'Alexandra i sumo, és una malaltia. Ara en respon la Sílvia Catalana. Alexandra, gràcies per obrir aquest torn de preguntes i a més amb una pregunta, jo trobo tan justa la fusta. Gràcies, bonica, una abraçada.
4: Moltes gràcies, adéu.
0: Interessant. El que ens diu l'Alexandra. A veure, primer, és una malaltia, i segon, són conscients que ho són, i tercer, que ens deia l'Alexandra, és una cosa meditada o barra premeditada?
3: Mira, ric una mica perquè és veritat que és com la gran pregunta, no?, que es caia al darrere. Llavors, per poder respondre, jo necessito fer una diferenciació. I tu ja l'has començat a fer, Elisenda, al principi, no?, que deies trets narcisistes, personalitat narcisista, i va una miqueta per aquí. Li sumo una altra paraula que està al voltant del tema narcisisme, que és la psicopatia, vale? Els psicòpates. Que els psicòpates, ojo, perquè això és important, no són persones, com hem vist a les pel·lícules, que van matant persones pels postos.
0: No són els de crims, eh?
3: Que evidentment poden ser psicòpates. Vale? No estic parlant d'aquest tipus de psicòpates, sinó ho distingeixo perquè el trastorn de la personalitat narcisista és un trastorn de personalitat, igual que n'hi ha d'altres, i per tant no podem dir que és una malaltia, no ho tipifiquem com a malaltia, però sí és una cosa que és inherent a aquesta persona des de que neix.
0: Una patologia.
3: Des de que neix. Sí, el que passa que...
0: No es pot suavitzar ni tractar?
3: Clar, aquí vaig.
0: O sigui, moltes preguntes, és... Sílvia.
3: Ja, és que és molt complex, eh? De fet, és de les coses que més em va costar com sintetitzant el llibre, perquè corria el risc de caure en un manual de psicologia molt dens. Llavors, L'important que entenguem és, aquestes persones neixen amb una predisposició a desenvolupar aquest trastorn. Llavors, si aquesta persona ha nascut, té la sort que ha nascut en una família superempàtica, superconscient, supersensible, que té actituds solidàries, que té actituds proactives cap a l'altre, és probable que aquest trastorn no es desenvolupi en tota la seva essència. Sempre hi haurà alguns trets, no?, de manipulació de més, però els podrà fer servir com, entre cometes, per al bé. Serà un villano bueno.
0: D'acord, però pot ser algun tipus d'empatia apresa, no?
3: Clar, al final es pot aprendre. Quin és el problema? A vegades no, eh? Vull dir, a vegades tot i aquest entorn el trastorn es desenvolupa perquè no només la família afecta, no? Vull dir, tot el tema social i de més, que després entra en el tema social. Si aquesta mateixa persona, en canvi, cau en una família on és habitual aprofitar-se'n dels altres o no ens importen els sentiments dels altres i de més, doncs aquest trastorn captarà, camparà les seves ales. Llavors, si és conscient o no, d'acord, el narcisista no gaudeix fent mal. No és una cosa que disfruti.
0: És simplement que li rellisca la mandonella.
3: Efectivament. Sí. Li és absolutament igual si et fa mal o no, perquè ell té un objectiu que, com deia l'Estela abans, és treure profit.
0: Per tant, sí que són conscients que exerceixen una estratègia per treure profit.
5: I un control, i
3: ells,
5: absolut. No?
3: Exacte, ells van fent com la seva estratègia per treure profit d'allò que tu ets. Per això normalment es vinculen amb gent amb èxit social. Perquè, clar, si jo sóc un mindundi i em vinculo amb una persona amb èxit social, faig profit d'aquest èxit social i automàticament jo pujo en l'escalafó. Per tant, són persones que se n'aprofiten contínuament d'això. No són conscients de fer mal, o sigui, no és un mal...
0: No disfruten, no són sàdics,
3: No, exacte, perquè això seria més la part psicopàtica. Seria el psicòpata, sí que està disfrutant amb allò de dir gaudeixo veient com pateixes, el narcisista simplement li és absolutament igual que
0: pateixes. Per cert, vam fer un programa dedicat precisament als psicòpates integrats, amb l'Omar Rueda. Ara mateix, els que sigueu part del club, que sapigueu que us enviem l'enllaç, és un programa de la temporada passada, La Solució, perquè pugueu recuperar aquest especial amb l'Omar Rueda sobre psicòpates i amb alguns trets narcisistes. Sílvia, per tant, concloem que no volen fer mal, però que hi ha una part d'estratègia conscient o inconscient.
3: És una part, en part conscient, perquè ho han après i ho executen. El que passa és que ells no hi veuen el problema en això. Llavors, quan parlem de malaltia, no, i per això dic que això ens ho hem d'agafar com a moltes pinces, però quan parlem de malaltia automàticament ens surt la pregunta de això es pot curar? I la resposta, per desgràcia, és no. Aquestes persones no tenen curació perquè no són conscients de tenir un problema amb això. Ells són exitosos, ells o elles, és igual, també hi ha dones narcisistes. Elles arriben allà on volen, elles aconsegueixen el seu treure profit de tot i, per tant, elles no tenen cap problema.
0: Quina por, de criar fills narcisistes, Estel?
3: Home, aquest és un tema, també, el tema de fills...
5: I altres comuns denominadors que puc, no sé, dir que m'he anat trobant, és una manca general d'autocrítica, d'auto i de la crítica externa, òbviament, no? Com bé dius, no gaudeixen però tampoc se n'adonen perquè per ells és un mètode habitual. Pel que jo he pogut detectar també són gent que es creuen superior als altres. Suposo que amb una anàlisi profunda de la psicologia descobriríem que som realment a les antípodes, és a dir, que hi ha una inseguretat tan gran que et porta a anar-te'n a l'extrem oposat, però que hi ha gent que en general tendeix a pensar que són millors que la resta.
0: Llistem-les. L'Estel n'ha dit tres, manca d'autocrítica, la manipulació que ha sortit abans amb la Sílvia i creure superior. Fem un llistat a les característiques que ha de tenir un narcisista per ser-ho. Aquestes tres les donem per vàlides, Sílvia?
3: Sí, sí, totalment.
0: Què més hi afegim?
3: Hi ha el sentiment de grandesa, que és una mica el que deia l'Estel, el sentir-se important, tenen fantasies d'èxit, jo arribaré molt lluny, sóc més important que ningú, aquest projecte és millor del que ha fet ningú mai, es senten especials i únics, i llavors et fan creure tu que es vinculen amb tu perquè ets especial i única, o únic, i això fa que la teva autoestima, el teu ego, no, li faci pessigolletes, és molt xulo quan et tria una persona tan especial i tan única. Tenen una necessitat brutalíssima d'admiració. Sí. O sigui, tot el seu comportament...
0: S'envolten de minions.
3: Sí, mira, molt bé, els minions, o el que se'n diu en el nostre entorn, en l'entorn del narcisisme, no?, és els micos voladors.
0: Micos voladors, m'agrada més que minions.
3: Sí, perquè és amb allò del McDonald's, la bruixa, que tenia aquell exèrcit de micos, doncs el que fan el narcisista és envoltar-se d'aduladors, que se li diuen els micos voladors, perquè són els que van a convèncer-te a tu que en realitat no és tan dolent, que fixa't com està patint, que és que perquè els ha convençut.
0: Uau, és llavors... un comportament una mica sectari, no?
3: Sí, sí, és que té molt a veure amb les sectes.
0: Hem de parlar un dia de sectes. Aquí i de si tindríem. Tots són manipulables.
3: Aquí també tindríem coses. Després, una de les característiques principalíssimes és la manca d'empatia. Clar. No són capaços d'empatitzar amb el dolor aliè ni amb l'alegria aliena, absolutament amb res. De fet, les persones que tinc a consulta, no, que han estat o estan en aquest tipus de relacions, és com si estiguessin en un robot. Mm. Que de tant en tant pot mostrar alegria, que de tant en tant es pot mostrar trist, però és una cosa com impostada, no és real.
0: No és genuí, eh?
5: Per mi també hi ha un parell de coses, a veure si estem d'acord, que és que tu formes part del seu taulell de joc, ets una peça més dels engranatges que utilitzen per anar cap on volen i arribar...
0: I el dia
5: on...
0: que no, ximpun, eh?
5: Clar. Exacte, quan ja no els convenç, fora. El no, són reactius al no, no poden tolerar el no, un control absolutament excessiu, i fins i tot diré, almenys en els meus casos, que quan arriben a demanar perdó, no és un perdó real, òbviament que no, i a més és un perdó funcional, perquè a vegades el demanen, o sovint el demanen, només perquè veuen perillar tot l'engranatge de control que tenen, i és, va, et demano perdó perquè no segueixis rascant i perquè no acabis desmuntant-me tot l'entramat de manipulació que tinc aquí aixecat, no?
3: De fet, això passa molt sovint, i és una de les coses que més incapaciten mentalment a la víctima que ho està vivint, perquè és com, ostres, ahir m'estaves demanant perdó, i avui tu has repensat, has vist que tens aliats del no sé què, i llavors ja m'estàs dient que estic boig, que estic boja, que no tinc raó. Per què ahir sí i avui no? Forma part d'aquesta manipulació perversa, no?, que estan fent amb tu, perquè tu tampoc no hi toquis massa ni quarts ni hores, perquè una de les característiques és això. Si tu quan estàs en una relació d'aquest tipus, tens el cervell com emboirat.
5: Sí, sí.
3: Absolutament.
0: Quin d'aquestes característiques que hem relatat? Per cert, la gestió del no, coincideixes?
3: Sí, totalment. O sigui, que els hi portis de la contrària, evidentment, no entra dintre dels seus plans, a no ser que ho puguin fer servir per tornar-te a manipular. És com, ostres, és veritat, que intel·ligent que ets, quin apunt tan interessant que has fet. Però igual després, si aquest apunt està dintre de l'entorn laboral, se l'adjudicarà ell o ella. I dirà, ai, mira, vaig tenir una idea. Bueno, em van dir alguna coseta per allà, però tal, l'he elaborat millor.
0: Quina ràbia, sí, això, eh?
3: Molta,
0: quantes vegades passa.
3: Molta ràbia.
0: A més, s'encarreguen de convèncer els micos voladors, no? I aleshores guanyen el relat, no? Que se'n diu. Quines d'aquests senyals que hem relatat són els que apareixen primer? És a dir, què hem de sospitar, no? Quina és aquella característica que dius, ai, això ja fa olor de cremat?
3: Clar, aquí és difícil, perquè cada persona... manipularà d'una manera pel que deia abans, perquè es mimetitzarà molt bé amb el que tu necessites. Però en general jo diria jo en general diria anem a connectar una miqueta amb el sisè sentit aquest, de dir alguna cosa que no concorda entre el que m'està explicant i el que està fent, no?
0: Quan la intuïció se't dispara, de dir una cosa rara aquí.
3: Posem-nos-hi. Que és possible que tu tinguis les alarmes elevades, d'acord, però fem-li cas en això. Llavors jo el que diria és... el primer que veuràs segurament és això, com aquestes incoherències. Són persones que probablement et diguin mentides i en algun moment els pillaràs en les mentides i et giraran la truita. Una de les dels símptomes més clars que sol passar és quan a tu et sap greu alguna cosa que ha fet aquesta persona, li vas a dir, escolta, m'ha sabut greu això, i màgicament, prim, prim, prim, de sobte li acabes estant demanant-t'ho perdó. I de sobte ets la persona més dolenta del món.
0: Hi ha gent que té màgia,
3: sí,
0: per fer aquests girs.
3: Clar, no és màgia, és manipulació. Ah. Tot i que en el llibre li he posat els trucs de màgia,
0: del
3: narcisista, perquè realment...
5: Jo una vegada vaig sentir un exemple, que no sé si estaràs d'acord, que em va ajudar a veure coses, a obrir els ulls, que és... aquesta persona, en aquest cas si és una parella, no?, del que parlem avui, que et diu, no sé, tu t'estàs traient una carrera, no?, i et diu, aquest examen que tens dijous, i tant, jo t'encoratjo a que hi vagis, el facis, que, no?, que jo t'encoratjo amb la teva vida professional, però quan arriba el dia de l'examen, aleshores o s'haurà endut el teu cotxe perquè no li convé que tu tinguis aquesta carrera,
0: boicot,
5: o es posarà malalt i et dirà, ostres, em sembla molt fort que vagis a l'examen i no et quedis cuidant-me. És a dir, les paraules, suposadament seran de jo et dono suport, ets molt bo, molt bona.
0: Que l'acció no acompanya el que diuen,
5: Les accions boicotejaran, arribat el moment, silenciosament, en petits bombardejos, tot allò que tu, suposadament, t'estaven donant suport.
0: M'encanta aquesta guia que estem fent per detectar males praxis i relacions tòxiques.
3: De fet, amb això que dius, Estel, m'agrada molt que ho diguis, perquè és una de les coses que, quan surts d'aquest tipus de relacions, quan mires enrere, és, ostres, jo cada cop que tenia una bona notícia, de sobte, ell o ella, és igual, havia tingut un super mal dia a la feina i acabava consolant-lo. Quan tenia una, això, no?
0: M'han proposat un ascens. Podem gaudir del dia, no?
3: És com, ai, que guai que te la gent... Però vols dir que realment t'interessa tant aquesta feina? I comencen a instal·lar aquest... Per què? Perquè al final no els interessa, perquè qualsevol cosa que tu facis fora d'aquest vincle és un risc per perdre control sobre teu. Exacte. Llavors...
0: Perquè vegis les orelles al llop, no? Clar. Diu, ui, això...
3: Per això, una de les coses que fan és aïllar moltíssim a les víctimes. Les persones que estan en aquest tipus de vincle solen sentir que estan molt soles en el món, que no tenen suport ni familiar ni d'amics, perquè el narcisista s'ha encarregat d'anar dient... Ep, aquí no hi siguis, que no ens interessa massa.
0: Deixeu-me obrir torn de preguntes, perquè ens està cremant el WhatsApp, insisteixo, línies obertes, en Nil ara està rebent les vostres trucades, 93-201-7474, 677-38-77-19, infinitat de preguntes.
1: Sí, perquè sobretot tu al principi del programa parlaves com li hem de fer notar a algú que està en una relació així, sobretot sense jutjar-lo, no? En aquest sentit, el Claudi explica que té una companya que està amb una parella, que al principi doncs era perfecta, a l'inici de la relació, i ara actualment la té... entre cometes, tancada a casa, no la deixa fer servir les xarxes socials i amb el Claudi li ha dit que no estan bé. Voldria saber, diu el Claudi, com podria ajudar-la.
0: Com podem ajudar? Com li fem notar algú? O com l'ajudem a fer una primera passa? Primer, detectar que està en una relació narcisista o subjugada per un narcisista i després per sortir-ne.
3: Clar, és molt, molt difícil perquè aquesta persona, si està tan tancada, realment el discurs del narcisista el tindrà molt ficat en el cap. Per tant, aquí diria, si en Claudi té accés a aquesta persona, pot trobar-se-la de tant en tant, ha dit que era una companya, em sembla.
0: Sí,
3: feina,
0: de feina. Sí.
3: Se la troba pel passadís o tal, no sé què, dir-li, escolta'm, sap greu que estiguis, que no vinguis, tal, jo estic aquí, si necessites qualsevol cosa, tal, estàs bé... Preocupar-nos, el més probable és que aquesta persona digui, sí, sí, cap problema, tot bé, tot correcte, perquè al final una de les coses que fa la víctima és sempre justificar, evidentíssimament, fins que obre els ulls i diu, vale, aquí hi ha alguna
0: cosa. De moment ja els he dit, que la cosa no acaba de rotllar. Com l'acompanyem al fer la següent passa?
3: Llavors, jo el que diria és, ens hem d'informar bé sobre tot això i si la cosa no acaba de rotllar és, d'acord, doncs, escolta, ens pots explicar el que sigui, trobem-nos un dia, això que t'està passant tal, fins i tot, no? Doncs, potser el llibre a una persona que està tan ficada en aquí, no, perquè igual...
0: El programa, de moment que li passi la solució.
3: Exacte, sí, no? Que digui, mira, hem estat parlant d'aquest perfil, tu creus que aquesta persona pot tenir-lo... Això no farà automàticament que aquesta persona deixi el narcisista, perquè aquest procés és molt llarg, sol ser molt llarg, no sol ser immediat, però sí que almenys comenci a saber que no està sola. Mm.
0: Perquè sempre s'ha de deixar un narcisista...
3: Sí.
5: Sí, sí. No sé que vulguis acabar mentalment depravada, no?
3: O sigui, tenint en compte que el narcisista no canviarà mai, el problema de quedar-te'n allà és que tu d'alguna manera estaràs esperant que allò canviï.
0: I no
3: canviarà. Clar, això amb una parella es pot fer, et deixo, val? Després entrem en el drama de si amb la parella hem tingut fills i llavors he de seguir maternant.
0: Hi ha preguntes, no? Al respecte, Frank, et veig fent cares.
3: Sí, és així.
0: Tira aquesta pregunta perquè tinc a l'Anna al telèfon que té una altra pregunta molt interessant.
1: L'Helena és mare d'un nen de 11 anys, diu, separada d'un narcisista del llibre, pel que esteu explicant, i pregunta com i en quin moment puc fer conscient a la criatura d'aquest comportament tòxic. És bo explicar-li clarament, em recomaneu? O millor de no dir-li res i desitjar que el nen ho vegi per ell mateix? Com el puc protegir en una custòdia compartida?
0: Com es diu? Helena. Ostres, boníssima pregunta.
3: Sí.
0: És feina de l'Helena fer-li veure a la criatura que el seu pare és un narcisista?
3: Mira, no cal que li posis el nom, Helena. Jo et diria, no necessàriament li has de dir al teu fill, escolta'm, el teu pare és això, perquè a més, això se pot girar en contra, perquè al final la canalla
0: parla.
3: Ho va parlant i de més. Llavors jo no li posaria el títol, però sí que estigues molt atenta a aquestes manipulacions que el pare farà segur, seguríssim, amb el nen, i llavors tu... Des de la teva empatia, el que has de fer és parlar amb el teu fill.
0: Posa-li un exemple pràctic.
3: No sé, per exemple, no? Jo què sé, això m'he trobat en algun cas. Recordo una mare que em deia que el meu fill ha vingut de casa del seu pare dient-me que quan era petit jo no l'havia cuidat mai.
0: Epa!
3: Vale? Per què? Pues perquè al seu pare en aquell moment li va semblar fantàstic posar aquesta... Bueno, en fi... La resposta seria, d'acord, primera cosa, amb 11 anys és capaç d'entendre que hi ha versions de les situacions. Llavors, jo el que diria és, d'acord, aquesta és la versió del teu pare, vols sentir la meva versió? La meva versió és aquesta, d'acord? Que primer que vegi que hi ha dues versions. I després, al dir-li, escolta'm, tu per què creus que el teu pare t'ha explicat això? Depèn, això també dependrà, evidentment, del grau de maduresa de la criatura. I més endavant es podran tenir converses. Però com anar treballant des d'aquesta empatia, de dir, vale, anem a analitzar.
0: Això implica que ens hem de ser molt estoiques, eh?
3: És molt dolorós coparentar amb una persona narcisista, perquè ens obliga a estar com molt presents.
0: A sobre, no? També.
3: I és un desgast brutal. També et diria, Helena, si em permets, permeta't ser... no perfecta.
0: Clar. Home, només es faltaria. I també rebre ajut, no? Perquè, per exemple, si vas a la consulta de la Sílvia, posant un exemple, no, per portar els casos pràctics, a dir, m'ha passat això, com he de reaccionar, com aquest cas que hem analitzat ara pràcticament, no? Perquè de vegades en el pla teòric tot funciona molt bé, però val, però quan ve la criatura i em diu això, no? Com ho he de plasmar?
5: Jo, si ajuda, no només en aquest tema, sinó qualsevol tema en general amb les criatures, intento practicar el no dirigir el seu pensament, no? Sinó jo no dic exactament X d'aquesta persona, però quan passa algo similar, dir, mira, aquesta resposta que acaba de donar aquesta persona, per exemple, és passivo-agressiva, això els hi dic molt, perquè hi és molt de dir, gràcies, gràcies. Dic, això no està bé. Si tu no estàs d'acord, has de dir, no m'agrada això, i si dius gràcies, ha de ser d'acord. Intentant assenyalar a la societat aquelles coses, en aquest cas, doncs, d'un narcisista, perquè el seu cervell intel·ligent, perquè són molt intel·ligents la canalla, arribi a la conclusió d'un dia de, ostres, doncs resulta que aquesta persona respon a tot allò que la meva mare m'ha anat dient que jo observi i que no està bé, no?
0: O sigui, confiar també en les nostres criatures que fan la lectura correcta.
3: En les nostres criatures i en nosaltres, perquè, o sigui, sí, té una altra part de la parentalitat que és narcisista, però segurament tu no ho ets, Helena. Llavors, confia en tu.
0: Confia en les boles que poses al bombo, també, Helena, eh?
3: Exacte.
5: I paciència.
3: Exacte.
0: Anna de Cardedeu, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quina és la teva pregunta?
6: Tinc dues preguntetes.
0: Vinga, fot-li.
6: Una, és el mateix manipulador que narcisista? I la segona, un narcisista que va al psicòleg acaba manipulant el seu... Pot acabar manipulant el seu psicòleg?
0: Boníssima, per favor, Anna, m'encanta aquesta segona pregunta. Anna, la recollim, ens les quedem, la posem en una caixeta, te la responc ara mateix per antena, d'acord? Gràcies per trucar, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Que són boníssimes les preguntes dels nostres oients.
1: És que van més enllà, fins i tot, del que havíem previst.
5: Molt ràpid, abans que contestis, jo diria que una gran por que tenen els narcisistes és que les seves parelles vagin al psicòleg.
0: Perquè els diuen les veritats, no?
5: Perquè un psicòleg et dirà la veritat i tornaràs amb la veritat a casa. I això els hi fot molta por.
0: Sí. Els narcisistes, els manipuladors, és el mateix, perdona'm, un manipulador que un narcisista, o un narcisista sempre és manipulador, un manipulador pot ser narcisista o no cal?
3: És això. O sigui, un narcisista sempre serà manipulador, però hi ha persones manipuladores que no són narcisistes. De fet, de manipular, això ho explico en el llibre, tots en algun moment o altre ho fem. Vull dir, manipula una persona que és una molt bona comercial. Manipula una persona que vol que, jo què sé, fem una festa sorpresa i vull que no te n'enteris i estic manipulant. Vull dir,
0: manipulo perquè truqueu i pregunteu.
3: Has vist?
0: Sedueixo.
3: Seduïm. No, és que al final és això. Per tant, podem manipular, i evidentment aquesta manipulació pot anar cap a la part dolenta, però no, això no vol dir necessàriament que hi hagi un narcisisme al darrere.
0: I la segona pregunta?
3: I la segona pregunta,
0: la segona pregunta era, un manipulador, un narcisista pot acabar convencent o manipulant el seu psicòleg?
3: Mira, l'Estel deia que sí, i sí, perquè és veritat que la gran por d'un narcisista moltes vegades és que la parella va al psicòleg, però hi ha molts narcisistes que estan tan segurs de si mateixos, de la manipulació que estan fent, que t'animen a anar al psicòleg. I després, quan veuen que la psicòloga t'ha dit certes coses com, no m'acaba de fer el pes aquesta psicòloga, vols dir que
0: està col·legiada?
3: Exacte, vols dir que va bé? Bueno, pot un narcisista manipular una psicòloga? Sí, al final els psicòlegs a consulta treballem amb el que el pacient ens dona. Per tant, si el pacient ens està explicant la seva història, el que passa és que quan estàs format amb això, i per això és important, clar, no tots els psicòlegs podem saber de tot. Llavors, els que estem formats amb el tema narcisisme, tu ja vas veient aquestes incoherències, vas veient aquest discurs que et vol com... portar
5: seduir,
3: per un lloc
5: també,
3: que no... Sí, seduir, perquè al final són grans seductors, moltes vegades, els narcisistes. I llavors s'asseuen davant teu a la butaca i és com, ostres, m'estàs fent anar per un costat que no... I...
5: Tu has de passar llorer per la sala quan se'n van.
3: De fet, això amb el meu equip terapeuta, jo tinc un equip de psicòlogues, i quan quedem i fem supervisions de casos i de més, moltes vegades surt, ostres, tinc aquesta persona a consulta i no acabo de veure el què. I llavors, amb 4 o 5 coses, és com, vale, posem una alerta aquí, anem a investigar una miqueta perquè té un perfil que podria encaixar amb això. També us dic que el problema és que les psicòlogues no podrem detectar mai al 100%, no podem fer un certificat de narcisista,
0: bo, no?
3: Perquè quan comences a captar-los marxen.
0: Ah, amic, perquè reboten.
3: Clar, no
0: dic, ui, m'estan pillant, me'n vaig a un altre, no?
5: Pregunta, és un grossa, no sé si la podrem desgranar.
0: Espera.
5: Fins a quin punt darrere de molts maltractadors s'amaguen narcisistes? És a dir,
0: és mateix perfil,
5: l'home que maltracta psicològicament i potser físicament, en quin percentatge és un narcisista?
0: Obrim porteta, perquè sé que seria un altre programa.
5: Sí, exacte.
3: Però,
5: me la jugo
3: és una molt bona pregunta. Per desgràcia, no tenim números, perquè és el que et dic, com que no tenim...
5: legislació, no? Tampoc en aquest sentit.
3: No, i a més que no podem diagnosticar. Aquest narcisisme és difícil de dir. Evidentment, jo et diria, tots els que maltracten física, psicològicament, de forma reiterada, no? I d'aquestes formes tan evidents, narcisisme, psicopatia, gairebé assegurat.
5: Per tant, si fas un pack. Tot maltractador és narcisista,
3: en gran
5: psicòpata.
3: Part.
0: Al 677-38-77-19. Les vostres consultes, sé que són moltes, intentem fer bateria ràpida. Va.
1: Mira, hem agrupat una consulta que en repetien diversos oients, el Dani, l'Anna o el Manel, que té a veure amb el tarannà genètic del narcisisme. Ho és o no ho és, Sílvia?
3: Mira, aquesta predisposició, no, que deia pel trastorn narcisista de la personalitat, té una base genètica, igual que tots els trastorns de la personalitat. Vol dir això que si el meu pare, la meva mare és narcisista, jo també ho seré? No necessàriament pel que dèiem abans.
5: Entenc.
3: Hem de parlar aquí d'epigenètica. Vale? L'epigenètica és la interacció entre els teus factors genètics i l'ambient.
0: Uh-huh.
3: Llavors, en funció de com sigui aquest ambient, desenvoluparàs o no. Però hi ha una base genètica. El que sí que hem de tenir clar, perquè això
0: no és determinista,
3: cosa...
0: No vol dir ara, ma mare és narcisista, jo també.
3: Absolutament no. El que sí que és veritat és que tenim una societat que empeny, en general. Valora
0: i premia
3: molt aquestes actituds, moltes vegades, de triomfar, de posar-te per sobre de l'altre, no? Que de fi justifica els mitjans. I això fa que aquestes conductes siguin molt més validades que en altres moments de la història, que potser no eren tan validades, o que en altres societats, clar, evidentment.
5: Per mi també el comú denominador dels que m'he anat trobant són molt fiscalitzadors d'allò que has dit en públic. I després et vindran a demanar explicacions, a vegades com si fos un control de duanes, de per què has dit això, clar, perquè estàs posant en perill. Per mi també seria un senyal d'alerta, no?
3: Sí,
5: per aquella parella que et demana explicacions de per què has rigut quan no sé què.
3: Uh-huh.
5: I que tot te n'adones que acaba sent perquè ells senten que has posat en perill el seu ego, la seva vanitat, la seva masculinitat, no?
3: Sí, sí.
0: Més preguntes, perdona'm, Sílvia. El 677-38-77-19, sou molts, el Fran està intentant agrupar la majoria de les consultes en unes quantes preguntes abans que arribem a les dues del migdia, encara hem de fer la publicitat, eh?
1: Sí, perquè hi ha preguntes vinculades a relacions, hi ha preguntes relacionades a la família, també, per exemple, un oient que ens demana que no diguem el seu nom, i pregunta, què passa quan el narcisista és el sogre i també la sogra, jo sóc la jove, i en fan saber a cada trobada que no sóc de la família.
5: Molt bé.
1: Què puc fer per no patir i que no em facin plorar cada vegada que ens veiem?
0: Mira, no anar-hi és una opció?
3: Sospiro perquè, evidentment, no anar-hi és una opció, el que passa que segurament no anar-hi implica moltíssimes mogudes amb la teva parella. Llavors, jo el primer que et diria és on està la teva parella quan la, quan la seva família fa això.
5: Correcte.
3: Perquè realment, si estimes a una persona, no, encara que sàpigues molt bé d'on són com són els teus pares, no voldràs que una persona estimada es sotmeti en allò. Per tant, et diria, parla-ho amb la teva parella si és possible, i si la teva parella no et fa cas, planteja't una mica també si has d'anar en aquestes trobades familiars o quantes t'ho has de dedicar, perquè igual és com mira, faig acte de presència, saludo, bon dia i me'n vaig al teatre perquè tinc entrades.
0: Però això passa amb les persones empàtiques que estan sota la subjugació de les persones narcisistes, que al final sempre hi ho veig, mira, una relació molt a prop que tinc, que la persona sensible i empàtica acaba dient, mira, és igual, és que ja passo jo el mal tràngol, perquè si no, la que em lia després és tan grossa, que és que no em val la pena, no?
3: Clar.
0: No sé si compensa, oi?
3: Clar, però si la que em lia després és tan grossa, igual el que hem de pensar és que aquesta persona no està pensant massa en el teu benestar. Quan parlem de relacions
0: i de vincles...
3: No,
0: això segur, però de vegades, si és una parella, per exemple...
3: Clar, però quan parlem
0: són
3: de relacions
0: tiets,
3: i de vincles...
0: els teus tiets, els teus avis...
5: I en aquests casos, per si l'ajuda, feia la tècnica de la capelina emocional.
0: Que és a veure, jo vaig anar... Ojo, la capelina emocional. Quina tècnica és?
5: Aquests llocs.
0: La capelina emocional. L'Albert et posa un tutum.
1: Fixeu-vos, perdona, Estel, que estem parlant de narcisisme, que és un tema amb molta substància, i hem parlat de micos voladors i ara parlarem de capelines emocionals. Em sembla meravellós.
0: Endavant.
5: No, quan realment has de passar pel tubo i has d'anar a aquests llocs que no t'ho pots estalviar, jo m'imaginava que em posava una capelina que era repel·lent de tots aquests comentaris, i literalment quan era allò, que en aquest cas si és un dinar familiar, a la que arribava un comentari jo me l'imaginava relliscant com una gota per la meva capelina i sobrevivint com a mínim aquell dinar.
0: L'Andrea Vilallonga, que ens ha visitat també aquí a La Solució, experta en comunicació, li diu ponen-se el traje de trutxa, pues... que tot es resbala, no?
5: Exacte.
0: Ah, boníssima.
3: Sí, això, o bé buscar-te un compinxe dintre també de la família, sí. I llavors jo això a vegades ho he recomanat per dinars, àpats d'això, no? Nadal i tal.
5: Quin tema.
3: Fes-te un bingo. Tu fas un bingo d'aquelles frases habituals del teu cunyat.
0: M'agrada.
3: Sí. I llavors et fas un bingo i cada cop que digui això és com fer un xupito. Pot ser d'aigua, eh? No cal anar a la borratxera.
0: M'encanta.
3: Però sí,
0: convertir-ho en joc, no?
3: És que al final, si tu ja saps on vas i tu ja saps això, evidentment no estic... Anem a veure, aquesta persona ho està passant molt malament perquè, evidentment, està en un lloc on se't diu contínuament que no hi pertanys, que no t'hi volen, que l'anterior parella era millor o vete tu a saber què li diuen, evidentment fa moltíssim mal.
0: Jo em preguntaria, aquesta oient, què fa la teva parella?
3: Això,
0: a tot això, perquè també potser li podem delegar, no?, que la parella faci una mica d'estòper.
3: És que la parella és qui hauria d'estar fent la feina. O sigui, tu amb la teva família política tens poc marge de maniobra. Qui pot salvar-te és la teva parella. I evidentment jo, si m'estimo la meva parella i quan anem a casa meva veig que no fan més que dir-li tal, el que li diré és, mira, no vinguis més. I els diré als meus pares, mira, aquesta persona no vindrà més perquè la maltracteu. Jo vindré perquè sou els meus pares i no tinc més remei.
0: No, però de vegades també hi ha aquestes relacions de poder, no, amb els pares, que tu tornes a sentir un infant, no?, quan has d'aturar els peus d'un pare narcisista o una mare narcisista.
3: Per això deia que hem d'avaluar molt bé, no?, que hi ha aquí al darrere. Jo, aquesta persona que ha fet aquesta... O sigui, a totes les que estan preguntant i tenen aquests neguits i de més, els diria que busquin ajuda, que llegeixin el llibre, que posin paraules en tot això... Però això, sobretot, que si senten que elles soles no poden, que demanin ajuda.
0: Avui, La Solució, combinem, aquest llibre, La Solució us l'estem aportant, però per aprofundir-ho, No és culpa teva, aquest llibre de la Sílvia Catalán, Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, tirem una pregunta, Fran, anirem a la publicitat i la resoldrem després.
1: Mira,
0: sé que n'hi ha moltes, ja ho sé.
1: No, hi ha sobretot també molts testimonis, però tenen a veure, en aquest cas, amb la família, encara, que és la Montse, que no ens pot seguir en directe, però ens ha enviat la pregunta a primera hora del matí, ja,
0: Perquè com que fem la crida a xarxes de Catalunya Ràdio, la gent ja la deixa apuntada i molta gent en recupera a les 3 de la matinada, fora d'hores, i senten les respostes.
1: O a la carta mentre preparen el sopar o mentre recullen la cuina. La Montse pregunta com saber si un germà o una germana és narcisista perquè té sospites.
0: Epa, té sospites. Com saber-ho? Primer, la guia que hem elaborat amb la Sílvia Catalán i amb l'Estel Soler, que us la compilarem i us la penjarem a banda també a la nostra app i web de Catalunya Ràdio. En el cas d'un germà o una germana, és diferent, Sílvia, o tot això que hem estat dient funciona de la mateixa manera?
3: En el cas d'un germà o germana, al final tenim les mateixes característiques, vull dir, és una relació, és un vincle emocional en el que es pot donar aquest vincle de poder, no? aquestes estratègies de manipulació. Llavors, jo el que diria, i no només a la Montse que ens pregunta això, sinó a tothom que s'està preguntant, ostres, aquestes actituds són narcisistes, no? No us quedeu amb la idea de que és important posar-li un títol en això? És a dir, en el llibre ho dic moltes vegades, ens és una mica igual si li podem posar el títol o no. L'important és que tu t'està fent mal. Llavors és com, si tu detectes que ja aquestes actituds, aquestes coses que està fent el teu germà, la teva germana, t'estan fent mal, l'ideal és primer intentar aturar-ho, parlar-ho amb aquesta persona. Si aquesta persona no és narcisista, entrarà en contacte amb l'empatia i podreu solucionar-ho. I si ja veus que aquesta persona no hi ha manera de solucionar-ho i per molt que tu li diguis em fa mal, posa un límit, ens és una mica igual si és narcisista o no. Fuig d'allà. Fuig dintre del que puguis. Evidentment, sent un germà és una mica més complicat a vegades.
0: Ara et tiraré una pregunta, mare dels ous, eh?
3: Vinga.
0: D'acord, hem detectat que tenim un perfil narcisista o, si més no, el mateix que feies ara, eh? No em fa sentir bé. Per tant, vull fugir d'aquesta relació. Quines són les conseqüències d'obrir la porta i intentar fugir d'un narcisista? La cara de la Sílvia no té preu. Anem a la publi i ara m'ho dius. Mira, fons.
7: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Un tema que no ens acabem, eh? Sílvia, hauràs de tornar un dia, precisament, i podem fer un especial de com educar criatures, amb l'avi Sisquella també, que la convidarem, com educar criatures en l'empatia. Que no ens ratllem, mira, fora d'antena, faig un resum. La Sílvia deia, escolta, amb els que sou pares i mares, ara si veieu actituds narcisistes en les criatures, l'empatia no es desenvolupa fins
3: als 10, 9, 10, 11 anys.
0: Un nen és un narcisista dictador,
3: bàsicament,
0: per definició.
3: Bàsicament, perquè estan molt centrats en el seu ego. Al final, ells volen aconseguir, i si ells volen menjar-se una xutxa, doncs faran el que sigui per manipular
0: entre
3: les cometes, per aconseguir això. Llavors hem d'entendre que això és perfectament normal, però clar, si tenim, no, aquest entorn de narcisisme voltant, o tenim aquesta sospita, pot ser que se'ns desperti una angoixa
0: molt
3: gran. Respireu
0: fondo,
3: treballeu des de l'empatia, poseu límits des de l'empatia, és com, bueno, és que això aquí no es fa així, nosaltres no, doncs això, no supliquem o no ens tirem pel terra per aconseguir una xutxa, perquè no l'aconseguiràs. Llavors és com anar modelant, no, aquesta empatia, però teniu temps.
0: Aprofitem aquests últims 5 minuts que ens queden per la pregunta que et tirava abans de la publicitat, eh? D'acord, hem detectat un perfil narcisista / no ens agrada el tipus de relació que tenim. Ara com marxem? Poc a poc, de cop?
3: Mira, l'idealíssim en realitat seria obrir la porta, tancar i no mirar enrere.
0: Però clar, si hi ha fills, per exemple.
3: Ah, exacte. El problema és que això, un, no és tan fàcil, perquè el narcisista no ho permetrà.
0: Clar.
3: I dos, si hi ha canalla o és un vincle d'un altre tipus, on ens uneix un contracte laboral o una responsabilitat o el que sigui, serà molt difícil. Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que aquesta persona t'està fent mal i de que tu no vols viure sota aquesta persona. Un cop ho tens clar, comences a obrir la porta. Aquesta porta jo l'obriria primer sense dir-li res a aquesta persona. Començaria a obrir-la amb les amigues.
0: Buscant l'escapada,
3: amb una terapeuta que t'escolti, amb una psicòloga que en sàpiga del tema i que pugui fer aquesta companyia. Sí, hi ha temes legals a pel mig, és a dir, esteu casats, hi ha canalla, és un contracte laboral, una advocada que estigui especialitzada o que sàpiga del tema i a qui pugueu posar ja les coses sobre la taula. Temes econòmics, és importantíssim, perquè això moltes vegades fa que ens quedem en relacions que no ens agraden, que això és un tema, per això deia que a nivell social també és un tema interessant. Llavors, a partir d'aquí, quan tu ja tinguis tot això més o menys organitzat, has de tenir un cap molt fred, i això no és fàcil, perquè a nivell emocional estàs trinxadíssima.
0: Has de buscar contraforts a fora, diguem-ne, eh?
3: Clar, però has de buscar això. I llavors, obrir la porta. I aquí ve el moment en què el narcisista poden passar diverses coses. La primera és que el narcisista ja hagi dit, ah, mira, aquesta persona ja no em serveix per massa res, i et digui, vale, adéu, i aquí tindràs la sort de la teva vida. Serà molt dolorós per tu, perquè seràs conscient de que aquesta persona li importes un pito. Però
0: almenys
3: final,
0: et deixarà fer.
3: Al final et deixarà fer i això serà positiu. Però ho hauràs de treballar, serà una cosa dolorosa.
0: Jo sé de persones, fins i tot, que han desitjat, entengueu-me, que agafi un altre cap de turc i que em deixi en pau.
3: Sí, sí. Clar. Bueno, és que moltes vegades és això. Fixa't, fins i tot en les separacions, quan tu li dius a aquesta persona, el primer que farà serà el, vale, d'acord, tens raó, sí, no he sigut bona persona, és veritat, no m'he portat bé amb tu, tens raó, no sé què puc fer per canviar, ja entenc que te n'hagis cansat de mi. Entrarà en el victimisme, i si tu et mantens ferm o ferma en allà, de dir, vale, més igual, ja no entro en aquesta manipulació, al cap d'un temps, un temps que poden ser 24 hores o poden ser 10 dies, de sobte canviarà el torn i llavors serà, és que ets dolenta, m'has deixat en el meu pitjor moment, ets molt... Començarà una campanya de desprestigi, per això és important...
0: I en l'entorn també.
3: Per això és important que l'entorn, jo ja l'hagi parlat, li hagi
0: treballat,
3: dit, escolta, m'estic en un tipus de relació així, necessito que m'ajudis i demés, perquè una de les coses que farà serà aquesta campanya de desprestigi.
0: Guanyar el relat,
3: Exacte. Mm. Dominarà el relat, anirà a buscar, a explicar la seva versió. Llavors, de versions sempre n'hi ha dues, la teva és teva, i tu saps què és el que has patit en allà, i a partir d'aquí, aquesta campanya d'assetjament s'acabarà quan o bé hi hagi un tema legal de pel mig, o bé aquesta persona, per desgràcia, trobi, com tu deies, un altre cap de turc.
0: I quan parla del conveni, no? Per exemple, en el primer cas seria conveni.
3: Absolutament. O sigui, deixar-ho amb aquestes persones és importantíssim, deixar-ho tot per escrit, firmat i tot detalladíssim fins a l'últim pèl.
0: Que n'hi ha molts que no firmen el conveni també per seguir-te controlant un temps.
3: És un tema.
0: També n'hem de fer un especial de divorcis de persones
5: narcisistes. Jo vaig molt ràpid, com, i per tancar, com que són grans oradors i grans dominadors del diàleg, aneu amb respostes curtes, perquè Total. Com més tu t'enrotlles a defensar-te, més material tenen per contraatacar. Per tant, Totalment. No, sí, s'ha acabat.
3: Sí, ok. La, jo exacte. Sempre dic que la resposta okay. ja és... D'acord, d'acord, molt bé. O ja s'ho mirarà l'advocat.
0: Com la Pantoja, dientes, dientes.
3: Sí, exacte.
0: Sí. No és culpa teva, de la Sílvia Catalán, com detectar i fugir de relacions narcisistes si voleu ampliar bastament el que hem comentat avui a La Solució. Sílvia, tornaràs. Moltes gràcies, un plaer.
3: Un plaer.
0: Estel Soler, ens sentim la setmana que ve parlant, ara no recordo, ja ho direm.
5: El que sigui.
0: El que sigui, bonica, gràcies per venir. Clar. Senyor Fran Domènech, tot bé, eh?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Molts oients per respondre,
1: molts
0: ho sé.
1: Molts oients i sobretot agraïm que haguem tractat aquest programa. Un racó segur.
0: Demà, parlem de jubilacions, no només de les actuals, eh? La nostra generació tindrà dret a jubilar-se, ens podrem jubilar fins quan durà? Va, fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien arribar localment als 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovarà el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona pràcticament per perdut.
3: El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys, es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat l'execució de Krista Pike. És la primera dona que s'executarà en aquest país des de fa més de 3 anys.
3: Pike, que ara té 50 anys, va ser condemnada a mort pel crim d'una companya d'estudis el 1995, quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa havia demanat aturar l'execució, al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Pike hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. La resolució del Suprem, però, dona via lliure a l'estat de Tennessee perquè procedeixi amb la injecció letal. Si finalment s'executa, Pike serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, han estat executades 18 dones davant de més de 1.600 homes.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga, de la Lliga de Campions femenina. Els gols els han fet Graham, que n'ha fet 2, Pina, que també n'ha fet 2, un de Eva Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: En bàsquet, a l'Eurocup masculina, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: Fins aquí les notícies.
4: capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
6: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
12: Què és això?
11: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
13: Posa-hi el porc per aquí al mig.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
15: Bon dia, Catalunya.
16: Bon dia, Catalunya.
7: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
17: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
18: Són les 6 del matí, bon dia.
19: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
20: Bon dia, són les 6.
21: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
22: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
23: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
7: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
24: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
7: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
25: Totes les preguntes.
7: Amb Ricard Ostrell.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
27: No.
26: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
28: It's the moment to believe in the project.
26: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
28: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
29: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
30: Bon dia.
31: Hola, bon dia.
29: Bon dia, matiners.
32: Hola, molt bon dia.
7: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
33: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
34: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
35: Mira, esmorzant una mica.
34: Bé, aquí a la porta de la feina.
36: Treballant ja des de les 4 del matí.
7: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
37: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
7: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
38: Som pura cafeïna.

0: comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Avui, sense parlar-ho, hem decidit que el rosa és el color d'aquest programa.
3: És veritat, però tu part de dalt i la Juliana i jo part de baix.
2: Exacte, rosa de baix i blanques totes dues de dalt. Vull
4: com
2: dir
4: els
2: que l'estampa...
4: que també anem així, als programes, no, als teatres, que també anem amb colors.
2: És veritat.
3: Dia massa moviment, eh?
2: Uf.
3: Hi ha molta cosa.
2: Dia molt grisot.
4: Així estic, o sigui, tenen de veritat, o sigui...
2: Però tot, eh?
3: S'ha acabat. Sabem dir que enterrem la Lover Era i entrem a la Enemy Era.
4: Marta, amb una puta d'estral he enterrat la Lover Era. Em tenen fins als collons. Estic farta de tothom. Vigileu. Vigileu perquè avui no estic agradable. Avui només m'ha caigut bé el Jordi, que treballa a la tintoreria de Cardedeu, que m'ha donat una jaqueta neta, que ell és genial. La resta de gent amb qui jo m'he topat avui... tot gentussa.
3: Uf.
2: Serem al teu costat, Juli.
3: Sí.
4: Gràcies,
2: no direm res, però serem al teu costat acompanyant.
4: Ho necessitarem.
2: Totalment. Mira, va, anem
3: al... Marc Andreu avui es veu que rebrà.
2: Home, home.
3: Ell és l'asa dels cops.
4: No, perquè ahir Marc Andreu, pobret, em va donar molt de suport en moments personalment molt complicats. Perquè, clar, com que allò de la travessa ho van quedar en un lloc sense wifi, en un lloc on fotia una calor de Déu, que després em van explicar que era perquè amb la pluja havien hagut de canviar-ho i posar-ho a dintre. Que després és veritat que quan preguntes moltes coses s'entenen.
3: Ja. Yeah.
4: Però, sí, sí, jo penso... Jo ahir vaig discutir amb gent.
3: És que, clar, tu no vens d'un dia complicat, vens d'un ahir complicat.
4: Jo vinc de... Ja, jo crec que... d'anys complicats, des d'aproximadament el març del 2022, que no m'ho ha aixecat cap.
3: Des de la data de creació de la Corpo, de 3CAT.
4: Ai, Déu meu, va, tot ho farem.
2: Va, anem al WhatsApp, 677-27-1058, que hi ha força oients que ens reclamen un petit moment de Cinefòrum per explicar què ens va semblar la Bola Negra.
5: El preso que custodia se llama...
2: Ens diuen, hola, colla de perfectes, estem esperant la vostra ressenya de la Bola Negra, un petonàs, o aquest altre oient que n'esperava una mica més de la pel·lícula. Escoltant el capítol d'ahir, comenteu al final que l'Alberto m'havia dit que no l'havia commogut la pel·li de la Bola Negra, i just jo opino el mateix. Em va encantar la fotografia, la música i com ho feien els actors, però tot i així no vaig acabar d'emocionar-me en cap moment, i mira que sóc de llàgrima fàcil. Jo faria retuit directament d'aquest missatge que ens ha enviat perquè em va passar exactament el mateix.
3: Clar, però una pel·lícula es mesura per les llàgrimes que et provoca? Tampoc és això, no?
2: No. Pot ser una molt bona pel·lícula.
3: Perquè pots connectar-hi, però des d'una altra emoció.
2: És una mica les expectatives que, almenys parlo per mi, que jo tenia d'emocionar-me molt i tenia ganes de plorar, i em vaig trobar davant d'una molt bona pel·lícula que a mi em va agradar, però que m'hi va faltar aquesta emoció i aquesta llagrimeta.
4: Però que són dues coses diferents, perquè hi ha anuncis molt i molt dolents que et poden trencar i pots fotre't a plorar, i això no
2: també
4: determina que sigui un anunci
2: també
4: de moltíssima qualitat. Però és veritat que hi ha aquesta expectativa que tu dius que tu vas, com que tothom ho diu, que és tan i tan emotiva i que tota l'estona estàs amb el nus a la gola. Jo crec que això fins i tot és contraproduent, perquè quan hi vas ja tota l'estona estàs pensant a quin volen fer emocionar,
3: quan
4: serà el moment que ploro, és ara, i això també fins i tot genera una distància amb la història que t'estan explicant. I no és culpa dels Javis ni de la pel·lícula.
3: Exacte, això t'anava a dir, ells no són els responsables, perquè això és l'expectativa que genera.
4: A tu et va agradar, Marta?
3: A mi em va agradar molt.
2: Quina nota li poses, tu?
3: Jo, sobre 10, 8 i mig. A la meva escola era excel·lent, això.
2: És que per mi és... Sí.
4: A la teva escola, però no el món Marta Montaner.
3: No, sí, és un excel·lent per mi.
2: Un excel·lent baix.
3: Un excel·lent. A mi em va agradar molt.
4: A mi també m'agrada molt.
3: Se'm va fer una mica llarga.
2: 10 minutets, no? Potser
3: sí,
2: li sobra.
3: Sí, potser 20,
2: un quart, uns 20.
3: Però que sí, que em va agradar tothom com ho feia. La música és fantàstica. Tots creïbles. La fotografia, una preciositat molt poètica. Que sí, intentem no fer spoilers per la gent
2: que
3: encara no l'hagi
2: vist. Jo m'he tornat enamorat de la Penélope. Feia molts anys que ja no hi pensava gaire. I per mi fantàstica.
4: Jo estic molt d'acord amb tot el que dieu vosaltres. Sí que tinc molt clares algunes escenes que ja hagués retallat d'entrada, perquè efectivament fan que el ritme de la pel·lícula, per mi, es trenqui una mica, quan en realitat la tensió està molt ben construïda i la major part d'estona sí que tot res és sobrer, però hi ha algunes parts on s'agraden massa amb el tema de la fotografia, que per mi doncs allò podria haver estat una publicació preciosa per l'Instagram de Javi Calvo, però potser no calia que estigués a la pel·lícula. I després hi ha alguns cameos del moderneig madrileny que jo, i això ja ho ha explicat ella, per tant es pot dir, si em poses la Maria Barrier, que és fantàstica, aquesta noia que fa aquest podcast amb la Samantha,
3: Hudson,
4: de sobte allà al mig, jo és que de veritat em penso que es posarà a fer un episodi de Bimbo Ficades, i a mi això...
3: O la Judeline.
4: O la Judeline. A mi això m'expulsa molt. Jo entenc que
2: no
4: això...
2: No els vaig ni veure, jo, aquests.
4: Clar, en perspectiva Hollywood, clar, o en perspectiva d'algú que no està tan dintre de tots aquests safrejos de nínxols,
2: no,
4: i que
2: molesta,
4: no té tan controlat,
2: no,
4: el panorama, t'és igual. Però a mi em va treure molt, perquè a mi que em surti la Judeline em penso que es posarà a cantar Trio, saps?
3: A mi això també em fa restar nota a la pel·lícula.
2: Yeah. Mm.
4: I després hi ha algun altre... No vull fer spoilers, però hi ha algun personatge que per mi no hauria ni haver hagut d'aparèixer, i hi ha un problema de química també amb aquest personatge.
3: Ah, qui és?
4: És que no ho vull dir, perquè no sé,
2: clar,
4: si se sap.
2: Clar, és que serà bastant spoiler.
3: Vale, després m'ho dic. Ah, vale, sí, ara ja t'entenc.
2: Els colors, també.
4: D'aquí un temps podrem parlar, poder, sense
2: spoilers. Sí, d'aquí uns quants dies o d'aquí unes quantes setmanes.
4: I et diré que també, a mesura que passen els dies, és una pel·lícula que per mi... No és que es mulli poc políticament, perquè sí que es mulla prou, però clar, centra tant en la repressió de l'orientació sexual, que està genial, que per mi hi ha altres temes de la guerra que són molt importants que queden una mica massa obviats, saps? Perquè després no passa res, però aquesta guerra la van guanyar uns i això ens va portar a 50 anys de dictadura. I per mi això s'entén i plana sobre la pel·lícula, jo crec que s'entén quina és la seva opinió al respecte, però per mi potser haurien hagut de ser una mica més clars, encara que potser fes la pel·lícula després massa evident, saps?
3: És que potser no era una pel·lícula sobre la guerra civil.
4: Clar,
3: vull dir, crec que això ja ho he anat explicant en alguna entrevista, que era una pel·lícula sobre aquests vincles construïts durant en aquella època i aquell moment històric.
4: Però per mi no pots parlar d'aquest moment històric sense
2: només
4: ser molt clar.
2: Només com a context, no? Sinó que t'has de mullar una mica. Bueno,
4: que crec que ho són bastants, bastant clars.
3: Vull dir que sí.
4: Que no hi ha molt espai.
3: No estem parlant d'unes persones que siguin molt neutrals en el sentit polític.
2: No,
3: zero.
2: I que tampoc dubtes.
4: Zero.
3: I que no crec que tinguin por en cap moment de fer bandera de res.
4: No, però jo fins i tot hagués volgut que fos una mica més barat en aquest sentit. Ja. Que fos més explícit. No ho sé.
3: Algunes trames molt evidents, també, per mi. Però bé, això ja és també la meva opinió.
4: I últim defecte, tot això tenint en compte que realment ens
3: som
4: ha agradat.
3: Som durs, després dius de mi, però aquí
2: com
3: som
2: que
3: t'ho posa
2: massa
3: durs,
2: fàcil com a espectadora,
3: no? Quina nota li poseu, heu de dir?
4: A mi la nota em costa molt.
2: Jo li poso un 7,5, per exemple. 7,5, 7,75.
4: Jo un 7
3: li poso. Doncs molt més durs que jo.
4: Per mi es perden algunes trames paral·leles que fa que perdis l'atenció de les trames principals només perquè s'agraden massa, també.
3: Jo crec que també hauríem de contemplar el fet que no formem part actiu del col·lectiu. És a dir, que aquí,
2: aquí
3: parles amb algú que hagi viscut la seva sexualitat d'una altra manera, per ser homosexual, per exemple, i probablement no tindria la mateixa visió que nosaltres, perquè per molt que siguem empàtics, no podem connectar amb aquelles emocions que aquella persona va viure.
4: Absolutament. De fet, nosaltres vam anar a veure la pel·lícula amb tres persones del col·lectiu i ja només sortint a fora vam estar-ho comentant i ja ens havia impactat de maneres diferents d'entrada.
3: Clar, o sigui que per molt que siguem aliats en aquest sentit, no és el mateix.
4: Sí.
2: Bé, mira, ara que estàvem parlant de la Bola Negra, tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdudament il·lusionat.
3: Perdudament il·lusionat,
4: sí.
3: Eh?
4: Tu saps quan el Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte, i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
2: A la ruta de la il·lusió.
4: Perdudíssim. No troba la sortida.
2: No. Està perdut.
3: I no la vol trobar.
4: Sobretot.
2: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
4: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat.
2: Que viure
4: és una meravella.
2: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa, i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que ha anat al quiosc.
3: L'actor de moda, perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
4: I per mi dels que ho fa millor, eh?
2: Sí, ho fa molt bé. Ho fa molt bé a la pel·lícula.
4: No estàs d'acord?
3: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, eh? Perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
2: I que no l'entenies, de... també comentaves ahir.
3: Clar, perquè, però és que surt ferit. I vull dir que això és veritat que...
4: Marta.
3: És escola Mario Casas. Jo, sí, de vegades necessito subtítols amb el cinema espanyol.
4: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entre mig, entre el com si fos ahir, que no pot ser menys genuí perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com, passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que de veritat, com que tot és murmurar i xiuxuejar... però tot eren sons.
6: Era
4: una pel·li sense so.
3: En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
2: Bueno, clar, que el tema d'addicció del...
3: Home, no, sí que parla, tia, no? Parla molt.
4: Tots parlaven, de veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
3: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
2: La Penélope,
3: sí.
2: La millor.
4: La Penélope se l'entén perfectament.
2: I com canta, quina sorpresa, també.
4: Creus que canta ella?
3: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final, eh?
4: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
3: Sí.
2: I he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmoda i es va veure en cor de cantar. I...
3: fa un paperàs, la Penélope.
4: No. Quan se sabrà si van als Oscars?
3: Uf, queda molt, no?
2: Queda molt.
3: Queda molt. Encara.
2: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament sí.
3: I que allà
2: sí,
3: encara no s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
2: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia.
3: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
4: No ho tinc clar.
3: Perquè recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones del planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
2: Absolutament. I ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no Miguel Bernardo.
3: Sí, bueno, poques. No ho sabem,
4: que són poques. No se sap. Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo. Sí, presumptament va ser ella qui el va deixar.
3: Estic en contra d'aquestes
4: crítiques. Jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolor. O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés d'intentar esborrar tot això.
3: Sí,
4: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
3: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Perquè et recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial... Ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates, eh?
4: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat
3: ell,
4: al programa.
3: Ell, moltíssim.
4: Molt. Bé, veurem.
3: No sé si veurà La Bola Negra, l'Aitana.
2: Jo diria
3: no
2: que sí.
4: Jo crec que no.
2: Potser no ara, però més endavant.
4: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
3: Jo crec que també. Jo crec que em plecs aquí, però això no és informació.
4: Això és l'estómac.
3: És un font, dos punts, estómac. En plecs aquí juga un paper que no sé quin és.
4: Però que deu ser important, jo penso.
2: Què vols dir? Que li diu...
3: Jo
2: la mirem
3: no
2: o no la mirem?
3: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir o perquè no sé què...
4: Clar, i que no té res a veure, o si no estem insinuant, jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant de...
3: No.
4: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també, d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios, que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
3: I en plecs aniria ell a veure La Bola Negra?
4: No.
3: Mai de la vida, eh?
4: Ell, tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
2: Vale,
4: que li
2: per un altre massa... tema, no perquè fos l'ex-Aitana, sinó per un tema de concentració.
4: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
2: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
3: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
2: No, jo crec
4: que...
2: I ja
4: no és verano, podrien fer El otoño se mueve.
2: Sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat aquest programa i avui me l'he hagut de mirar una mica... Interromp tant els convidats que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
6: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
2: Per tant, important.
4: Clar,
2: no és una il·lusió.
3: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
2: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
3: Està enamorat.
2: Sogres...
4: Llamo, hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
2: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
3: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Setmana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
2: Sí.
4: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats, i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant, jo crec, efectivament, que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert, perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
3: Ah, sí.
2: De molt ràpidament, no?
4: No. Però,
2: bueno, llavors ja passa d'il·lusió
4: no, jo dieta. Crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
2: Bueno, gent molt valenta, almenys.
3: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
2: Absolutament.
4: Ni en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare cada il·lusió que conec és això. Jo
3: justament
4: ja
3: que s'il·lusioni ella.
4: Clar, però és que també al final, si tu estàs presentant aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella. M'entens?
3: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, tan ràpidament.
2: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat i anar...
3: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
4: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi, que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
2: sí,
4: o que et
2: descol·loqui
4: molt.
2: Ajudar-lo no el deu ajudar.
4: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
3: Hosti, avui estem xerraires, ja m'ho noto, eh?
2: No, avui hi ha moltes ganes de debatre, eh? Vull dir que...
4: Avui el vostre programa dura una hora.
2: Avui tenim 60 minuts.
4: Que bé, enviat a l'exclusiu digital.
2: Que en portem 20 ja i estem a la pàgina 3,
3: sí,
2: però anirem
3: fent. No hem dit res encara.
2: Anirem fent. A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Setmana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
6: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron,
7: o sea,
6: incluso
7: con...
6: Bueno, y se llevaron el tupper y con platos de comida.
7: Sí, ostras, sí. Eso ya es confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaban el tupper.
6: No. Una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper en una bolsa.
2: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
3: un
2: paper
3: plat,
2: film.
3: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
4: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
2: I li agrada
4: estan
2: molt.
4: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
2: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
4: Què vols dir, que poder viure plegats?
2: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
4: Poder és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
3: Sí, ara toca casa d'un, ara... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
4: Exacte. Efectivament.
2: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
4: Mira, me n'alegro molt. Saps que això... Vull dir que poder no, i és fortuit, i... però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar amb sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
3: Sí.
4: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
2: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on vens.
4: És literal un emigrant per que... estar a l'exili, aquesta
2: no
4: noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
2: Segons la revista... Aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol i, de fet, això ho explicava el director de la revista ahir a Telecinco.
6: Es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga, Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ella, hasta donde sabemos, está afincada a mitad de camino entre Montreal, en Canadá, y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida, profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
4: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
3: Sí.
2: També.
4: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
2: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
8: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York, es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos.
9: I present to you my unique one of a kind.
8: Veo, hace este tipo de vídeos graciosos. Es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa, y bueno, pues ay, está con el actor, vamos.
2: No sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
3: Parlen en anglès.
2: Segurament, jo crec que sí.
4: Que internacional.
2: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se i fer-se fotos i parlar amb tothom. I Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
4: Ai,
2: i vivint aquest enamorament.
3: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
4: Ai, molt. Mira, és de les coses que poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
3: Avui segur, tal com estàs.
4: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
2: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. Si la Bola Negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
3: Bueno, ara venen.
2: Bueno, ara venen.
3: Falten uns mesos, eh?
2: En els propers
3: Abans
2: mesos.
3: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
2: Primer Nadal junts, i si ho superen, hi haurien els Oscars. Però atenció,
4: si
2: perquè ja...
4: Si ho superen. Bueno, sí.
2: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
3: Ai, sí.
2: Data important. En Miguel té molts números d'anar-hi. Se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xup-xup a la xarxa.
4: Un 6 de febrer.
2: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
3: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell, sinó que és per en Sebastián Yatra. Però ja és casualitat. La vida és així, té aquestes coses.
4: Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Yatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
2: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix. Dit això, obrim una carpeta que ens obliga a posar-nos una mica més seriosos.
3: Què passa?
2: Demanava torn de paraula a la Juli.
3: Milova,
4: no, era per fer-te un senyal de que Rosalía no sé jo si entrarà. Però bé, seguim, ja ho veurem, tu ets el director.
2: De com ha celebrat l'aniversari la Rosalía. Bueno, escolta'm.
3: Com anem tan tard comentant l'aniversari
2: ja no
3: de la Rosalía.
2: Calcular. Marta, obrim la carpeta.
4: És que ho han celebrat fa molt... Bueno, ja us explicaré.
2: Obrim la carpeta de la crisi que estaria patint l'agència d'influencers de la Dulceida i Management, que fa dies que en parlem, la veritat.
3: Sí, una presumpta crisi que estarien arrossegant des de fa temps, amb una gota que hauria fet vessar el got, que és la renúncia d'una peça clau dins l'agència.
10: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
3: Això és el que deia la setmana passada la periodista Ana Gurguí al programa El Sótano, on revelava també un dels últims talents que han abandonat In Management, que és Ares Teixidor. Estàvem parlant de 4 baixes en un mes, deia ella, a les quals li hauríem de sumar un nom que s'ha conegut aquesta setmana, que jo no coneixia, que és Edgar Padilla. Primer cop que sento aquest nom, però és un noi que formava part d'In Management i que ara ha dit que es portarà les coses pel seu compte. Un noi, un creador de contingut amb 130.000 seguidors a Instagram i a TikTok. Aleshores, el cas és que la Dulceida ahir va assistir a la gala dels Premis Forbes, que celebraven els millors creadors de contingut del 2026, i per això s'explica que ahir no assistís a la premiere de La Travessa a Barcelona.
2: Ja tenia un altre compromís.
3: Perquè si no, jo imagino que la casa hauria volgut i de fet li hauria demanat que hi anés activament. No pots parlar d'aquest tema, oi, Juliana? Perquè estàs de molt mala llet.
4: Després parlem d'aquest tema, no? Entenc.
2: Avui té la
3: dels influencers que han assistit a La Travessa a la premiere? Vale, vale. Doncs clar, la catifa d'aquests Premis Forbes a Madrid, els periodistes van preguntar-li a la Dulceida per aquesta presumpta crisi a In Management.
11: ¿Qué está pasando? Lo que pasa en todas las agencias. La verdad que estoy un poco flipada y sorprendida por, uno, toda la desinformación y ya como bulos, ¿no?, de cosas que se suman y tal. Estoy bastante alucinada porque las agencias de toda la vida tienen una rotación. Somos la primera agencia de influencers, llevamos 10 años. Somos una empresa muy familiar, nunca hemos pretendido llevar a 300 personas ni nada, nos gusta el mimo. Entonces sí lo entiendo, que es goloso porque hay un nombre ahí detrás, ¿no?
3: Són declaracions per l'Espanyol i ella, com la sentíem, es fa l'ofesa per les informacions que han sortit aquests dies i nega la crisi, nega la major. Que això és desinformació, etcètera, etcètera. I explica que la rotació de talents, per tant, que els influencers de l'agència vagin i vinguin, és habitual en una agència de representació.
11: En totes les agències se van. Si tu mires tots aquests 10 anys, s'ha ido mucha gente y ha entrado muchísima gente y así seguirá, ¿sabes? Y tú te vas a cualquier otra agencia y pasa lo mismo. Y hay meses de más salidas, de menos, de muchas entradas. O sea, este mes nos han entrado 6 personas. De golpe. Que eso, hay un mes que no entra nadie, un mes que entra uno, un mes que es van 4.
2: Rotacions, diu que són.
3: A mi, sí. Però a mi això em fa empipar una mica. Ara li exigeixo una transparència com si estiguéssim parlant d'un
2: servei,
3: d'un
2: públic,
3: servei,
2: eh?
3: Públic de la Generalitat,
4: senyora Dulceida,
3: òrgan governamental. Però és que la Dulceida ho explica com si fos mega evident que han fitxat 6 persones, però li podem recordar que la seva web porta dies sense funcionar amb un comptador que està a 0 dies, 0 minuts, 0 hores, 0 segons, vull dir...
4: Cosa que ella també ha d'entendre que
3: tinguem preguntes.
4: No, i que això agreuja les sospites que es puguin tenir des dels mitjans d'aquesta empresa que poder fa aigua.
3: És que, a part, ho sento, però no només són sospites, perquè els panots parlen una mica.
2: Fem una pausa i saludem en Marc Andreu perquè hem de recuperar tots els detalls de la presentació de La Travessa VIP ahir a Barcelona.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Marc Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda, pendons.
2: Espero que estiguis recuperat de la trencada de cara,
12: home,
2: que va fer la teva companya Marta.
12: Per això vull ser
2: com sec,
12: ben lluny de la Marta, perquè
3: ai,
12: no vull...
3: Veritat,
12: no vull dir-la, però... Durant uns dies de descans, doneu-me... que mi nena reflexioni.
2: Marc Andreu, com esteu? Us esteu mirant amb la Juliana?
12: No,
4: tanta realitat, tant amor entre nosaltres.
2: Tantes històries, no, també?
12: Hem viscut tantes emocions junts.
4: Tantes i totes dolentes.
12: Amor, no,
2: les últimes ahir al vespre.
12: També riem molt, però ahir precisament no va ser un dia de riure.
4: Ahir va ser difícil. El Marc Andreu jo mai l'havia vist ensuat.
12: És que feia molta calor.
4: Molta calor.
2: Bé, hi ha molts oients que ens estan demanant, per altra banda, que parlem d'aquest primer capítol de La Travessa VIP i que ens demanen si ho seguirem i tal.
3: Boníssim, eh?
2: Clar, tu, Marta, has començat el primer,
3: sí,
2: ja.
3: Sí, estic a punt d'acabar el primer episodi, molt dins. M'està agradant molt.
2: I tu, Marc Andreu, ja l'has vist, ara repassarem alguns fragments i també li dones bona nota.
12: Molt bona nota. He vist els dos primers, de fet, que ja estan disponibles a la plataforma 3CAT.
4: És que treballen molt bé la gent d'Aguacate, la productora.
2: Bé, abans de sentir alguns fragments d'aquest primer episodi, Tornem al Museu Marítim de Barcelona, on ahir al vespre hi havia la...
3: Estrès posttraumàtic.
12: Sí, exacte. Sí, ahir al vespre hi havia el Catifa Vermella a partir de 2:45 de la tarda.
2: Volíem sentir moltes veus protagonistes, en vam poder sentir poques en directe.
12: Bueno,
2: no us vau quedar una estona, llavors, a parlar amb ells.
4: Aquí ja no passa absolutament res, perquè jo ja entenc que no som el centre del món, ni el, o sigui, jo ja ho entenc i no ens hem de mirar només al Malic. Però és veritat que muntar un esdeveniment a les 6 de la tarda, quan tens justament un programa de la casa que, amb diferència, és el que més bon volia donar en aquest format, a mi em sembla una mica estrany. Perquè condemnes, efectivament, a que dues persones de l'equip no puguin estar en directe aquell dia en el programa, que hagin de fer una cobertura que, a més, no es va poder fer ni amb tècnic, i que no puguis tenir tots els protagonistes. Si ho haguessin fet més tard, avui t'explicaríem tots els protagonistes i quedaria molt millor, no estàs d'acord?
2: O sigui, si han arribat puntuals a l'hora de la cita, els haurien tingut tots en directe, cosa que no vam poder fer... i que us vau haver de quedar una estona més, i m'imagino que ara el sentirem, no?
12: Correcte, sentirem alguns dels personatges que també hi havia allà a la Catifa Vermella. Recordem, els tiets ja els vam fer en directe, també vam poder parlar amb el Jair i la Neus. Doncs, una de les persones que ens va sorprendre, que no és cap de les convidades, però que és la primera persona que ens vam trobar a l'entrar a la Catifa Vermella...
4: i que se'ns va abraonar...
12: és aquesta perfecta.
13: Què tal?
14: Soc la mare de la Laura.
13: Ah! Ai,
14: què tal? Ho segueixo molt, eh?
13: Encantada.
2: Ah! La mare de la Laura Escanes?
4: Ens va parar la mare de la Laura.
2: M'encanta aquesta senyora.
4: Va ser genial.
2: Sí,
4: ella és, ho és tot a partir d'ara.
12: Va entrar directament a atacar i dient que és oient. Bueno, que ens segueix molt, entenc que també és oient.
4: Sí, ens va fer moltíssima il·lusió, la veritat.
12: I això, clar, ho vam portar... la Juliana li va preguntar a la Laura quan es van trobar a la Catifa.
4: M'ha parat la teva mare.
15: Que mona, és que, clar, la meva mare, vull dir, s'informa de tot el que passa a la meva vida, llavors tu, com que també estàs a la meva vida, doncs saps perfectament.
4: Per la teva mare devia ser bastant dur al principi, no? També tenir tanta informació de sobte de la seva filla allà, no saps què és veritat, no saps què és mentida, deus patir tant i tu tan petita.
15: Clar, però també et diria que jo patia per si ella estava patint, o sigui, era allà un peix que s'estava mossegant la cua tota l'estona.
4: Però ara entenc que ja s'ha acostumat.
15: Sí, també ara, a més, crec que llegeix les coses i ja ni s'ho creu. I a vegades em ve i em diu, ha passat això?
12: I vam estar parlant això d'una mica de la mare, també de la travessa, que li fa molta il·lusió una temporada nova, de si feia les campanades o no, bueno, una ja, mica...
4: Que jo crec que ja t'ho puc dir, que hi haurà temporada nova i que més farà les campanades.
3: Temporada sí. Nova de la travessa anònima o la travessa VIP?
4: Això
3: VIP
4: no, no, clar, no t'ho sé dir, VIP 2 és difícil perquè més famosos a Catalunya no n'hi ha. Clar, sí que és igual perquè els treuen d'Espanya, però bueno, no sé amb qui es fa.
3: L'Arnau París i la Rais.
2: Clar, no sé si podran...
3: Tu i en Marc Andreu, perquè ja no tindran aquí més trucar. Mm.
2: I l'Escapa i la Diana.
3: L'Escapa i la Diana. No, sí que hi ha més gent.
4: Ja ho trobarien. No, jo crec que tornaran a fer una anònima, si ho fan.
3: La Vallespia amb algú.
4: Què vols dir?
2: La Vallespia
4: super... Amb el Camil, no?
2: Estaria bé.
3: No, amb el Camil, no.
2: Amb l'Andreu Joanola, per exemple, dos amics.
3: Mira,
4: i tu i l'Andreu Joanola?
2: Hòstia,
3: no us entendríeu pas.
2: No.
4: Fotria patir, eh?
3: En Joel Díaz amb algú.
4: Sí que seria
3: guai.
4: Saps
3: que sempre hi ha la quota aquesta humorista?
4: Sí. A mi m'agradaria anar-hi amb en Joel Díaz. Però bueno, ara ja diré que no si m'ho proposen, perquè ja és per orgull. Per amor propi jo ja hauria de dir que no.
12: Doncs nosaltres estàvem situats en aquesta entrevista davant del fotocall. Per tant, tots els famosos anaven passant per darrere i per fer-se les seves fotos de rigor. I a mitja entrevista amb la Laura van començar a fer-se fotos als germans Casas i, evidentment, la Laura es va distreure.
15: És que estava mirant que monos els Casas, eh?
4: Són moníssims, tia, fan un fàstic, són la família ideal, literal.
15: Són moníssims, la veritat.
4: Bueno, doncs ens quedem amb això, família. Moltes gràcies, Laura.
12: Van venir això a les carcasses per donar suport a la Sheila i el seu germà, i el Christian, i va passejar-se per allà.
2: S'acaba així l'entrevista amb la Laura? Perquè no veig que hi hagi més fragments de Laura Escanes.
3: Oh, no!
2: No teníem com una missió molt clara.
3: No, i si hi havia un elefant a l'habitació que l'havíeu de treure.
4: Jo només puc fer una cosa.
3: Espera, no expliquem-ho. La polèmica, perquè les declaracions de la Laura al matí de Catalunya Ràdio de fa un parell de dies van portar molta cua, perquè parlava sobre ser un perfil buit a xarxes, sobre ser una influencer només de lifestyle, que si no s'havia posicionat en la crisi d'habitatge... De fet, ahir vam tenir un debat molt llarg com a prèvia d'aquesta connexió amb la travessa.
2: Dient, gràcies a la connexió d'avui...
3: D'avui sabrem si la Laura vol matisar les seves paraules i tal.
12: Vist això...
4: Bé. Teniu raó. Jo vaig prometre en antena que li preguntaria això a la Laura. No només això, sinó que jo al matí ja havia previngut la Laura i li vaig dir, escolta, parlarem d'això, si et sembla bé, t'ho preguntaré. Oh,
2: em sembla fantàstic.
4: Us prometo que no va ser que no volgués preguntar-ho, sinó que genuïnament me'n vaig oblidar. Completament. Se me'n va anar completament del cap. Tornant a casa, ja vaig escriure desesperada en Marc Andreu perquè de sobte, escollint el tall de xarxes, pam, em va venir al cap i dic, ens hem deixat de fer la única pregunta que li anàvem a fer a la Laura i he fet les preguntes de sempre de si està contenta amb la puta travessa 4, tio. Demano disculpes amb l'audiència i amb vosaltres, però que sapigueu exacte que no hi ha ningú que estigui més enfadada amb això que jo mateixa. Feines tindré de perdonar-me a mi.
2: La condemna ja és l'enfadament també ella mateixa.
4: No, no, nois, de veritat, no sé, era un pendent, dia... O sigui, no és per posar excusa, però sí per explicar-me, era un dia amb moltíssimes emocions, era un dia molt intens, feia molta calor, estàvem ja farts de tot i no vam poder més, i jo, de veritat, se me'n va anar del cap totalment. Se me'n va anar la puta
2: en
4: olla.
2: En tot cas, tu saps una mica com ho està vivint la Laura, tot això.
4: Sí, ella les polèmiques ja les viu a molta distància perquè està molt acostumada a estar al centre del debat i a que tothom parli d'ella des de superjoveneta. Però és veritat que va ser bonic perquè ella i jo vam tenir un debat com el que vam tenir aquell programa, com dues amigues que comentàvem el tema amb el dir no sabem ben bé quina és la resposta correcta d'això, i la Laura també ho especificava, això de dir, jo és que tampoc sé ben bé, vaig dir això perquè em sembla que és això, però estic oberta a canviar d'opinió.
3: Tenim oients que ens critiquen a nosaltres com a programa, dient que per què som tan durs amb la Rosalia, que es posicioni, com fer-li aquesta... no sé, com persecució. En canvi, amb la Laura sembla que siguem més laxes, potser perquè és amiga nostra.
4: Jo crec que són dos casos radicalment diferents. Per començar, amb la Laura no la vam ni perdonar ni no perdonar, ni ser... senzillament vam aprofitar el pretext per tenir un debat
3: sí,
4: en el qual realment encara no tenim una opinió molt... O com a mínim no tenim una opinió conjunta ferma. Cadascú té la seva manera de veure-ho i jo, per exemple, no tinc del tot clar i tinc molts dubtes sobre el
3: tema. I tenim contradiccions.
4: Totalment. Després, la Rosalia és un perfil internacional amb moltíssims seguidors, és un perfil que és una cantant i és una cantant que ja s'ha posicionat en moltes coses, que això també marca la diferència. La Laura és una influencer de lifestyle, sense menysprear-la, però també cadascú fa el que fa i dona pel que dona. Llavors, crec que són casos diferents i en tot cas també penso que nosaltres mai hem exigit res a la Rosalia.
3: La Dulceida sí també que... és de lifestyle i a la Forbes diu això.
2: Però aquests dies hem estat amb la lupa, amb Rosalia. Vull dir, de Rosalia encara no ha dit res, que ho hem anat comentant, això. Vull dir, sí,
3: també
2: que
3: és perquè és la famosa
2: pendents
3: més important,
2: clar,
3: que tenim.
4: I que sobre el tema de l'habitatge, la Rosalia té una immobiliària i la Laura no, per exemple, que també són coses que diferencien els perfils. I jo crec que una influencer de lifestyle es pot posicionar com va fer la Dulceida, però em sembla que també la nostra demanda com a espectadors és diferent davant d'una noia que fa lifestyle que no d'algú que
3: no
4: és internacional.
3: Per mi no, per mi és la mateixa. Però bueno, això és un debat que podríem estar hores i hores,
2: Etern, que és molt interessant.
3: No el tanquem mai.
2: Està bé que s'obri els ulls,
4: també. Però és que algú que t'explica quin és el seu lip liner, vull dir-te, és molt diferent que algú que té tota una narrativa, algú que té tot un món, que és el cas d'un artista, saps?
3: S'ha posicionat amb altres causes, la Laura, perquè és una persona que també és sensible. Sí. I que les històries li arriben i quan alguna cosa la toca i la commou, la comparteix amb els seus seguidors.
4: I que jo crec que està bé que així sigui. El que passa que no sé si sempre ha de ser-ho, o sigui, si és obligatori que sempre es posicioni, i sobretot en quins temes sí i en quins no, saps? O sigui, quan hi ha sí i quan no, saps?
2: Bueno, és que no hi ha una resposta i d'aquí el debat.
4: Però vull dir, llavors hauríem de decidir de dir, vale, doncs aquests perfils amb més de X seguidors, nosaltres creiem que moralment s'haurien de posicionar sempre que el tema sigui X o Y.
3: Els seguidors del que no ha sortit d'aquí també ens van demanar explicacions quan la Goico va fer aquell comunicat sobre Ceuta. I nosaltres el vam donar.
4: Clar, però això és molt diferent, perquè el nostre és un programa d'opinió. Nosaltres ens dediquem a opinar constantment sobre tot. Saps? No estem explicant quin és el nostre lip liner.
3: Jo això és sobre ser un... jo no et considero que la Laura sigui aquest perfil.
4: No ho sé. No ho tinc clar.
3: És una persona que ha parlat entrevistes de moltes altres coses, de relacions de manipulació...
4: Clar, però perquè ho ha viscut ella.
3: Bueno, clar, és que és el seu perfil personal. Arroba Laura Escanes, és la seva vida privada, justament. Per això també apareix a la premsa i en aquest programa.
4: Clar.
3: Perquè la seva vida privada és notícia.
4: Sí, però fins quin punt això implica que tu hagis de... És que ja, no ho sé, jo penso
3: no,
4: que...
3: És que no l'acabaríem mai.
4: No, i penso que el focus està equivocat de veritat, que el focus està en perquè nosaltres hem de tenir aquestes expectatives, saps? Nosaltres ens hem d'aprendre que, com a espectadors, que ens hem de formar d'una altra banda. Igual que a Merlí o en qualsevol sèrie no ens explicaran depèn de què, doncs depèn de quin perfil, no és la persona que ens ho ha d'explicar.
3: Però aquí tornem al tema d'ahir. Igual no és qui ens ho ha d'explicar, però sí que es pot posicionar i ja està.
4: Ja, tia, però és que després, quan es posicionen, a la Goico li vam dir el contrari.
3: Sí, i això és el que vam dir ahir,
4: com
3: també.
4: Com que ets de lifestyle, millor que callis. Llavors, no sé, només, jo dic millor que calleu totes.
3: I aquí està la meva contradicció també, perquè només m'agrada que es posicionin quan pensen el mateix que jo.
2: I quan no et decepciones.
3: I quan no, sí, penso, sí. Més val que callessis.
2: Mm. Bueno. Molt bon debat, noies.
4: Tu no dius res perquè no saps què.
2: No, vull dir, jo ho trobo tan simple com si jo fos Laura Escanes, que no ho soc, ni ho seré mai. Si hi ha un tema que no domino, com que no tinc prou informació, no donaria la meva opinió i sentiria de que no em posiciono. Jo diria, doncs no tinc prou informació per posicionar-me. A mi això també em passa a la meva vida, habitualment.
4: Però això es pot entendre en un cas com el de Ceuta, que és un cas que hi ha mil temes de relacions internacionals entre mig, etc. Quan estem parlant d'una cosa tan bàsica com que han fet fora de casa seva una persona de 87 anys, aquí jo entenc que la gent li demani explicacions amb ella i a qualsevol perfil. Mm-hmm. Però també em sembla tan bàsic que ningú vol que una persona de 87 anys estigui al carrer que penso... D'aquest
3: I no només amb el cas de la Mari Carmen, vull dir, tantes altres desgràcies en qüestió de matèria d'habitatge que hi ha actualment. Sí. Vull dir, amb el fet que hi hagi gent que, per exemple, se separi i no pugui anar a viure a un altre lloc per dependència
2: totalment,
3: econòmica...
2: Totalment, els preus dels lloguers, la bombolla...
3: És exacte, és que està petant ja.
2: Sí, sí, és una crisi global.
4: Uf, en canvi, la Goico sí que ho va compartir. Perdoneu, eh? Saps? Vull dir, és que no... I vol dir que això... O sigui, això fa que la Goico llavors de sobte sí que és un perfil que...
2: Com a conclusió, el que dèiem l'altre dia, que costa molt dibuixar una línia per decidir en quin moment s'han de posicionar qui no, amb quins temes sí i amb quins temes no. No tenim la resposta. Si algú la sap, que ens la faci arribar. Marc Andreu, bona tarda.
12: Sí, aquí, sí. No, molt interessant, de veritat, aquest vèrtex. Molt millor que vèrtex, de fet, diria.
3: Què és
12: debat.
3: Vèrtex?
2: El nou programa de Pellicer vale. 3, no?
4: Hosti, Déu-n'hi-do.
12: Va, seguim, tornem a la catifa, si us sembla, perquè vam poder parlar amb molts dels concursants, uns d'ells, els germans Casas, que ens recordaven de la nostra visita al rodatge a principis de maig d'aquest mateix any.
16: Que guapa vas!
17: Sí, us vaig venir a veure a Mallorca.
16: Com estàs, guapíssima?
17: Vosaltres, després de tants mesos sense parlar català, avui l'heu hagut de practicar una mica entre vosaltres, de dir, va, parlem-lo.
18: Una mica. A setembre hem tingut que donar una mica de classes, però bé.
16: S'oblida ràpidament, això és veritat quan ho practiques. Però bueno, aquí anem una altra vegada arrencant el català.
18: És una mica com la bici, també, que sí. Tampoc s'oblida.
2: Estaven còmodes ells, s'ho estaven
12: molt
2: passant
12: còmodes,
2: bé.
12: Tenien a tots els mitjans, vull dir que no tenien cap problema.
3: M'estan
12: i amb tots els altres concursants.
3: Em declaro culpable.
2: T'agraden, eh?
3: M'estan agradant a la travessa.
12: Ho fan molt bé a la
2: els
12: travessa.
2: Els teus favorits gairebé en aquest moment?
3: No.
2: Encara no, eh?
4: S'han cridat molt i molt, ja.
3: I si s'han escridat entre,
4: sí, entre ells?
12: Encara no al primer episodi, però...
3: Ah, que això passarà,
12: ja
3: spoiler.
12: Ja veureu en el segon. Sí, sí. Tenen molta actitud.
3: Eh?
12: Ella sobretot, però ell també...
4: Ella no està en la seva gent, era...
12: No, almenys en aquest rodatge, no. Però, de fet, mira, diuen que ho van donar tot en aquell rodatge.
16: La nostra relació jo crec que serà com marcada per els crits, per l'emoció, pels plorar, tot això. O sigui, és una relació entre germans.
18: Per nosaltres crec que era viure-ho, fer el nostre lloc, i estem molt contents. Al final ho hem viscut com jo hem donat tot, així que més no
16: sobretot
18: podíem donar.
16: Això, hem donat tot, llavors era impossible donar més.
2: Hi ha un esforç evident per parlar el català, veig.
12: I en el propi episodi també, perquè entre ells també parlen tota l'estona en català.
3: Sí,
2: tota l'estona.
3: En general tothom parla en català. A veure, que no hauria de ser notícia, això, eh?
2: No, però ells dos que...
3: No, però clar, tenint en compte els missatges que s'han fet, sí que és notícia, sí.
12: Però la Juliana, parlant amb ells, i com a detectiu del cor que és, només li interessava conèixer una resposta.
4: Sí. Per tant, guanyeu?
18: No, però... Ja ho veurem.
4: Esteu contents, que és el que importa.
18: Sí. Per nosaltres, realment, és que guanyar era viure pràcticament tota l'experiència, així que podem dir que hem guanyat d'alguna manera. Hem guanyat totes les parelles, la travessa, des del dia 1.
12: Sempre que parlem de la travessa ens interessa també saber si es va lligar durant aquell rodatge. Doncs les nostres dues estrelles valencianes, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer...
4: Uf, les millors topo, eh?
12: Sí, sí, són molt divertides. Ens van donar la resposta.
19: Estic tan orgullosa de nosaltres, sí, perquè ha sigut tan divertit i tan fort, tan dur, i han sigut tan fortes, Juliana, que la gent fliparà.
4: Jo només amb el tràiler ja us he vist les més divertides, segur. Això us endueu a casa de premi seguríssim.
19: Sí, sí. Carolina va lligar en un, en una de Mallorca.
20: Un tècnic de
4: riure. Vas lligar en plan de que us veu agradar o us veu liar?
19: No, no se va liar.
20: A ell m'agradarà a mi, jo a ell segurament no.
4: Però com no li has d'agradar amb aquests ulls, sí, per favor.
20: Bueno, és que no anava amb aquests ulls.
19: Es pareixien unes croquetes, però ja ho veuràs.
4: La Carolina se'ns va enamorar. I m'encanta que ens ho expliqui.
12: A mi m'agrada el moment en què la Nerea, ja com a funció de presentadora, t'agafa el micro.
4: No, em van robar totalment el reportatge.
12: I van començar a presentar elles, però bé. Qui també es va parar a xerrar amb nosaltres va ser la Raquel Sanz. Oh.
4: Escolta, diuen que aquesta experiència t'ha canviat la vida i que no te n'empenedeixes en absolut d'haver acceptat.
21: Gens, però és que pensa que jo he fet esport tota la vida i m'agrada molt fer una mica coses atrevides. No, jo sempre dic que m'agrada fer una mica bastant de tot. M'agrada provar coses perquè m'avorreixo, per tant vaig canviant.
4: Que m'ha semblat molt maco que han vingut molts companys teus del TN com a amics a donar-te suport.
21: Sí, són excel·lentíssims companys i estic molt contenta que siguin aquí.
12: I al final també vam parlar amb ella de que tots els concursants, o gairebé tots, han fet molta pinya i tenen un bon grup d'amistat.
4: I heu fet molta colla i has fet una colla d'amics de gent de 20 anys de sobte.
21: Mira, això és molt meravellós, perquè la diferència intergeneracional que hi havia des de la vintena fins a la cinquantena, que era amb la Carolina i jo, que érem les veteranes, jo sóc la més veterana, hem congeniat d'una manera que m'ha sorprès positivament. Coneixes gent que fa coses molt diferents a les teves i a mi que m'encanta conèixer la vida de les persones, que per això soc periodista i curiosa, doncs ha sigut meravellós i hem tingut la gran sort que ens hem entès molt bé, molt bé. I de veritat, és un grup d'amics esplèndid, meravellós.
12: I res, així va ser una mica la catifa. Després ja es va projectar el primer episodi en una gran sala que estava mal sonoritzada, per cert, però bé, es pot recuperar tota a la plataforma.
2: Hi havia
12: una
2: Víctor presentació... Navarro, que em va enviar uns àudios dient no se sent gaire bé.
12: No, gaire bé, no.
2: Li vaig dir, jo no sóc el tècnic de so, no.
3: Jo no sé què passa, que no el veig mai, però en canvi tothom el veu.
2: Perquè no para de voltar.
3: No para de voltar i què va? 5 minuts a cada lloc, 5 minuts a la travessa, ara 5 a no sé qui amb el seu amic Martí o no sé què a les mantequeries pirenaiques.
12: Per cert, perdó.
4: No, dic que sap greu perquè és veritat que era un esdeveniment que Trescat venia com el més espectacular que s'havia fet mai. Jo crec que així era, però després poder no, perquè s'havia

0: ha un intercanvi d'opinions, no sé si pendent, perquè el van fer a través de la ràdio i de missatges, però no sé si es va produir aquest moment.
1: Roger, m'agrada que ho preguntis, sempre atent. La resposta és que aquesta trobada, com no podia ser d'altra manera, per altra banda, es va produir. No ho tenim gravat, per desgràcia, però la Jess va passar pel meu darrere i jo vaig insistir de saludar-nos i de fer-nos dos petons, i ella, com una fletxa, va seguir recta i només em va fer adéu amb la mà. I jo ja li vaig insistir de dir, escolta, Jess, va, vine, tia, fem-nos dos petons. Res, no va haver-hi broma que collés. No tenia ganes de saludar-me i, sincerament, em sembla just. Vull dir, si ella considera que aquestes diferències ideològiques han d'impedir que ens puguem fer dos petons, em sembla correcte i em sembla bé.
2: Un altre bon debat, aquest, eh?
1: Un altre debat, i que estaria guapíssim tenir, és com pot ser que 3CAT convidi influencers que parlen en castellà a les seves xarxes, i no només això, sinó que fan la promoció pagada, perquè si no, no posarien hashtag publi, a les seves xarxes en castellà d'un programa que és en català, no?
0: Doncs és una molt bona pregunta. Marxaré a casa pensant-hi.
1: Tantes preguntes que el senyor 3CAT no respon.
0: Marc Andreu, gràcies.
3: De res, mireu la travessa ahir perquè en algun moment la comentem, perquè de veritat el primer episodi...
0: Sí, la comentarem. Donem unes hores.
3: Deures,
0: la miri i la comentarem ben aviat. Demà hi tornem a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un de Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans de que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran, eh?
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? Van dir que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maiol Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el Maiol, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas. Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita d'adolescència. A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran s'intensificaran a tot el país. Si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Under Rock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Santificat siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
0: Volies, em pots explicar què passarà avui al matí?
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Estaves dia pensant a la teva última cita.
2: No, torna. Com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García.
3: Ai, molt ben tirat.
2: Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, l'Eri Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, l'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Eloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula Up, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè, si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no? Del fracàs.
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta és la primera petita parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant, poca
0: broma,
2: parlant
0: de molts diners, eh?
2: I ara prepara't per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
2: Matías Prats d'avui.
0: Matías Prats matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui.
2: Va.
0: Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vaja bé.
0: Vinga, som-hi. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre l'Ara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he pintat llavis per estar guapo.
4: Ara us
5: tots guapos i guapes, de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
6: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
4: Doctor Ott m'agrada molt.
0: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí. I els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Call it to the wall. M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, baix, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament a London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons.
2: Uau.
1: Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64 euros.
0: No són cares, eh?
1: No són cares
0: per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després, jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda, això, es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Galliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els cadis van visitar cara el show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, porque claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas sí. Y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí. Que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero... luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: A ver.
3: ¿Es que Madonna? Es que...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar
3: ¿Ah, sí?
5: contacto, claro.
3: ¿Y eso se puede contar un poco? ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas
4: porque
3: el teléfono
4: se llama Madonna,
3: Madonna,
4: si fuera como Lady Gaga, que se llama Stephanie Germanotta, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, no te enseñaba.
1: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història
2: també.
1: Que Úrsula Corberó, quan feia la Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners, ens envia un missatge,
1: home,
2: també us
1: sí.
2: ho dic.
1: Potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però
2: bueno.
1: Madonna...
2: Li posem música i ja
1: s'entendrà. Jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna...
2: I no ens ho creiem.
1: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro. I ja t'ho dic ara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents, però que a vegades no ho són tant.
6: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Més.
8: Àrea metropolitana?
6: Més o menys?
7: Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10. Esteu segurs? No us flipeu, eh?
10: Estem parlant d'un 50%. Si estem parlant
9: de...
10: Són 4 milions de persones. 4 milions de persones, eh?
11: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
12: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i tot...
9: És que arribes a Manresa, eh?
13: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no sap el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
9: Tu saps quan sents una cosa?
1: És menys.
9: Collons, no m'heu fet cas. La mare que us ha parit. Què?
1: Menys, menys.
9: Què?
1: Una mica, et dic una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
1: Estava Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és...
2: Dada Maria.
1: No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
14: Nunca l'havíem visto, no, mientras Diego.
15: Veo pedacitos, la verdad.
14: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
15: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
14: ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
15: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
14: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público que es un público de élite. O sea, viene
15: de
14: como...
15: élite. Los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
1: Deu minuts, 2:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un psico malo, no. Afuera lo malo, no.
2: Yo no quiero nada malo, no. En mi vida... Jo m'he quedat flipant en aquest vídeo, ¿vale?
1: Anem a posar una miqueta en context i a explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem... ¿Qué le ha portado a operarse? Ha dicho eso.
16: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa. Me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
1: Uh-huh. Si no diré res.
2: No diem res. Posem els talls i avall,
1: ho escoltem i ja està.
2: Sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació. Apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
16: Ha pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, bueno, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
1: però el
2: cal.
1: Tema és com ho expliques.
8: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat.
8: Però si té 32 anys. I diu que fa dos anys que ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet és de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
17: I said, God,
1: 2023, perdó.
17: If anything you want to me, just please make me famous.
18: I got a phone call.
19: Hello.
18: And I instantly knew
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
21: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
20: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
22: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliversament.
20: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
23: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cuc, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
24: Quins noms els has posat als dragons aquests?
2: Ai,
23: o Paco, o Josep Maria...
2: Maria.
23: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
24: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
23: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
24: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
23: Sí. A veure si em venen a dinar, que no? Deixa'ls, que faigin.
24: Que bé, molt bé. Doncs,
23: És que aquí hem de conviure tots.
25: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui, diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina.
27: Pa todo el ganador.
2: Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no us ressuscita això no us ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar, sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Adéu.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Avui, encara amb l'habitatge.
0: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNV i Podem.
8: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
0: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat amb friccions, diu El Periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
8: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
8: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
0: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
8: aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió? Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sí que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
9: Si vols, t'explico jo,
1: No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
9: El primer va d'ensurs.
1: Primer de Badensurs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de les Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
9: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat,
1: Doncs mira, t'ho dic jo, el parc d'atraccions de Califòrnia.
9: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
9: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
9: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
9: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
9: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que... quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
9: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Sibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
9: Jo que no hi he estat.
1: No?
9: No.
1: Vés-hi, és molt bonica, val la pena.
9: Doncs sí, fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche, a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria a tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
9: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
10: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor. Thor, qui t'ha mort? Mort
1: és qui no parla. Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
10: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
10: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
10: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
10: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricaro, Mar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseu avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... L'osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per l'Àngel Llàcer.
2: Ho he vist,
0: ho he sentit.
2: Sí,
0: o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí, sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la de l'Eloi.
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Ah, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta, no passa res. Tothom preparat. Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià!
1: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: Jo
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins derbis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, eh? Que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No, no, no es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000, va damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui...
2: Maiol Roger!
0: A veure, explica-m'ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat, és veritat. Clar. Doncs bé, escolta, Maiol, molt
3: us
0: bé.
3: Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh? Eloi, mira cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la dada Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí. Nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la dada Maria.
1: Tampoc és que
0: no t'ho pots ni imaginar.
1: No estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prémer el 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones, per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 al 11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femenina. La força femenina contra el destí. 9-3-2-0-7-4-7-4, L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments Comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt. I avui què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, l'Eire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmón, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i ens... si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant, i escoltar-les més.
0: Gràcies, Maiol.
4: Fins ara. Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
6: Rosita, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Com es troba, Rosita?
7: Anem tirant.
6: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
7: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
6: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
7: Home,
6: les nits.
7: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
6: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
8: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
7: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
9: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
8: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquin els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
11: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
12: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, amb només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
3: No, va, no, perquè rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
3: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: Eloi, no
4: et preocupis res.
1: Gens, no et preocupis gens que
4: aquí
1: nosaltres...
4: s'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui tornarà a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest ben quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir doncs la formació de totes aquestes tempestes a molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació doncs complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre els que caiguin avui i sobretot les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indómitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 al 11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 201 7474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el Calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no cap a treballar,
1: és el
6: i
1: que
6: agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogó, eh?
6: Molta xafogó.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, sí. Cap on vas ara? Te'n vas a treballar? Entenc, de què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé. Estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar, si tu te'n recordes, com va ser la teva primera cita d'adolescent?
2: Bueno, sí, amb el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
2: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
2: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
2: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?
2: Ai, això no me'n recordo.
1: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
2: Sí.
1: Ah.
2: Va ser mutu.
1: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
2: Sí, sí.
1: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
2: Pues 53.
1: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
2: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
4: Hola, què tal?
1: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
4: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple de empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia? Susana?
4: Fins les dues.
1: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
4: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
4: Moltes gràcies.
1: Totes aquest parell d'entrades.

0: estarien d'estiu, perquè ara no me'n recordo l'època, però era amb, els noi, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
0: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
0: Sí, va ser tota una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
0: La primera experiència de la vida... però no l'última.
1: No. Home, per sort, per sort.
0: Sí,
1: o però no?
0: Està bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
0: Perfecte.
1: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, als matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places se'n faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne, perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava, és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
3: hola, aquí... Hola.
1: Ara, Ricard.
3: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
3: He perdut els auriculars.
1: Ja et veig, a veure.
4: El 4.
1: Doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge. Però què fas?
3: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Ah, doncs avisa'm.
3: No et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
3: Bueno, tot meu no.
1: Home, sí, si pots començar, sí.
3: Esperem.
1: A veure, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Ara ja et sento.
1: Demà hi tornem, que tingueu un bon dijous. Adéu.
3: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè el País Valencià sí que ja s'han aplicat...

0: Ebre i Castelló.
1: Hi ha restriccions al País Valencià, oi?
0: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit, d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
1: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
0: Fins ara, adéu-siau.
1: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say the attacking pilot is being now...
1: De fet, ha dit, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
1: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
1: Això, aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Roger Espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes, en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
1: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11 al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària i, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla, Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Very terrifying. It was very terrifying.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
13: One second. And you are not here.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTA WARCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. In
15: order to win. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
17: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
18: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
17: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial com el Suncatcher de Google per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
19: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
20: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
19: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
0: There are strong indications that...
16: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
0: With our colleagues in the United States of America.
7: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
1: I encara un parell de punts més. El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
2: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
1: París, Isabel Galí.
21: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
22: Les propos qui ont été rapportés.
14: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
21: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
7: Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
1: Miquel Jarque.
23: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
24: Al matí de Catalunya Ràdio.
25: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
26: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
1: La segona.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
2: Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes, fes un petit senyal.
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3,5 kg 20 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells.
3: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per fer alimentar, vaja, les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també veiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia, al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors, això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això hi entra de la nit, matinada i demà. Sí.
0: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Són les 6:24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Privyet, bon dia.
5: Privyet.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Jawohl, guten Morgen.
0: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó. Sabah al-Khair.
7: Sabah al-Nur, qui fa alec, Ricard.
0: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions i, a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
8: Alexander Kinnick diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó, i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions, quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnick és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
0: Això a Rússia. Pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
6: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors com el dels productes químics es veuen especialment afectats i la situació no es revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no contemplen.
0: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
7: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
0: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
5: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit al ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també amb la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
0: 3 minuts seran 6:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona eliminat de l'Euroliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, el Prepirineu, on localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda, és Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara al matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a l'Ara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara. Amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal hi llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials. Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona, eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK. I a les 8, avui, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4%, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4%, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTAWARCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vives.
3: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
4: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
3: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
24: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt amb Isaac i la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Coloma, que sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, pel que fa al temps. A veure, ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels 100 dòlars. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
12: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència, això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer i de nou a la capital. La Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida, avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament és traslladar l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
16: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem el Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país quan fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Brespe amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokio 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
22: No.
21: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
21: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVG i la Ràdio Gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
0: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
3: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Òscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan

0: Ara sí, 21...
1: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
2: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
3: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
2: Puedo acabar. No, imbécil no.
1: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius: un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del partit morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar, també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el butlletí oficial de l'Estat hauria de publicar

0: que el segon dels decrets, que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
1: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
2: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
3: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dia dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
1: També a l'Hospitalet, la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després a partir del migdia tarda aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar als 100 amb algunes pluges torrencials, i l'episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Es preveuen acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
6: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7:06. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Inuncat.
8: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
9: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
10: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
1: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prats.
7: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
7: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
7: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
8: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
13: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
13: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
10: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
1: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
8: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
15: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
16: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
15: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
10: Des d'avui, la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
8: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
0: Calçat tancat.
1: L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
10: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
8: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
1: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
17: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
10: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
18: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
8: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyes, vocal del col·legi.
19: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie. Thor, qui t'ha mort? Thor,
1: qui no parla? Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
10: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
20: Victòria del Barça, Roma 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
21: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar-la a la nostra afició.
0: I plega.
20: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
22: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seu seleccionador nacional.
20: L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
8: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui hi llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
24: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
6: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat al túnel de la Floresta.
2: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
3: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi.
2: Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
5: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Eso te dice, porque a mí, ¿no?
3: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions.
2: Més notícies. El Vallès-Granollers estrena avui la nova línia de bus L7.
3: Entre el Lledoner i Can Bassa. Connecta, doncs, aquest barri per primer cop amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb 2 autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
2: I més mobilitat a Manresa. La supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
3: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta el Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
2: I cultura. El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
7: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
9: I prefer it when people don't
11: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
7: Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Triquell, en Bauca o la Ludwig van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
12: el 42.048. 42048 de la sèrie 49049.
26: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
27: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Els sons del matí.
29: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
13: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
30: Very terrifying.
31: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
32: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
33: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
34: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
35: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
36: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
10: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els 2 decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
0: Terceres persones.
10: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pérez, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
0: Letal.
10: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
0: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 20.
2: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
0: 20.000.
2: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
0: I 30.
2: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica d'avantbraç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
1: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
0: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
1: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar la Sagrada Família demanar més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
0: I la tercera imatge ens porta fins a l'audiència de Lleida, on es veu el tribunal, amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Juliol Becar, qui és i què està passant?
5: Doncs, encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa 2 dies tenim un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntana a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, al Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. Avui dijous, 1 d'octubre. un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, de 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
0: Això és real o fals?
28: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
7: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil. És com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells. Qui

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
1: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de la avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
1: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pai, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
1: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
1: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
3: En esports, el Barça goleja les Champions femenines 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció, perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats que són, ara mateix, els pronòstics una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí, localment, podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres, els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B-23, la C-58 i la P-7.
0: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
7: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
8: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contrarrellotges, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Estats Capilla Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: increïble.
17: Platòric.
18: Patata. L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
1: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això dels botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Catbergs Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
1: A Corea del Sud, un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lafuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat aquí a la casa, o més, 30, uns quants.
1: 39.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era, amb un altre hemicicle, perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: A perla.
0: Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
5: En plan econòmic, Expansió assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nous projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
3: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: El diari Marca, la germana de Ronaldo, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar al peu d'avió la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espar Girona eliminat de l'Euroliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
3: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minutos.
1: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
4: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma. Tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
1: Carmen denuncia a l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
3: El Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar en el bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Secs no podia abonar-li l'import.
1: Perquè era ludòpata. Canalies, què fa anys avui?
4: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julie Andrews, que avui en fa 91.
1: Sant Toral.
4: Algunes Tereses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
1: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
7: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
10: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia a tirar endavant el paquet principal.
11: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
2: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
13: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
10: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
1: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
10: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
2: Carles Porta i els Javi seran els productors de Portar la ficció, aquest cas, que es podrà veure HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
10: 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
16: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
15: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
18: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
17: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres avis en la societat, les institucions, on l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho. En donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
20: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia, tarda, en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment, fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
16: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
23: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
22: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla pel Foradada,
24: que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
25: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
24: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
26: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I el cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar o primer anar a caminar i després fer un esmorzar a dinar. Això es fa molt.
24: I també al celler d'en Miquel, a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions, beguda

0: De plat, de forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un cap i pot, dic, oi, que bé.
1: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros. I si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep. La llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
1: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV. Ella és una de les presentadores...

0: quin desplegament de bon tracte i educació, Rigard. En directe, la posaria a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión, és com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gro, pobreta meva.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

la vida tot passa pel respecte. Absolutament tot. La convivència al carrer o a les carreteres, les cues per pagar un supermercat, l'ambient a l'oficina, en un tren, per exemple, o el tracte amb els clients o a la vida familiar. I per descomptat també en l'activitat d'un Parlament. Més enllà de la bona educació, el respecte fa que tot plegat rutlli. És un ciment que permet que la societat s'aguanti dreta. I que quan falla, s'endú moltes coses pel camí. Justament aquests dies arriba a les llibreries Sense respecte, de l'aclamat filòsof Bong Chul Yang. L'avís que llança aquest assaig és claríssim. Diu que avui aquest ciment invisible estaria amenaçat. L'argument no és nou, ja fa temps que el món de les idees ens posa en alerta, que vivim ofegats per aquesta pressa, obsessionats per ser productius enmig d'una societat que ell anomena la societat del rendiment. I en aquesta maquinària, la persona que tenim davant sovint deixa de ser un igual per convertir-se en un obstacle. Algú que ens fa nosa perquè no va al nostre ritme. És un fet que ens pot semblar innocu quan ens trobem en un embús i quan, per exemple, fem sonar el clàxon. Però que la vida pública causa un dany difícil de curar. Perquè els qui més ho pateixen sempre són els més febles. Els qui no poden seguir aquest ritme d'aquesta societat de producció i de consum. Els qui, per una raó o per una altra, depenen directament dels altres. El llibre subratlla que hem perdut el que els clàssics anomenaven la vergonya moral. Abans, insultar algun públic et feia baixar la mirada, et feia vergonya decebre algú del qual esperaven molt de tu. Avui, en canvi, la falta de respecte surt completament de franc. Costa molt sentir vergonya. I el que és pitjor és que sovint es premia amb aplaudiments o amb rèdits electorals. Per això, enmig d'aquest ambient, el simple acte de seure's a conversar, d'escoltar, per exemple, l'altre, s'ha convertit en una raresa meravellosa. I això és el que farem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Com ja és tradició, de fet, asseurem juntes, en aquest estudi, dues icones absolutes de la nostra cultura. Roser Capdevila i Pilarín Vallès, dues dones que s'acosten als 90 anys ja i que, a més de ser la memòria visual del país, són una autèntica lliçó de vida. Sentir-les parlar és l'antídot a tot aquest malestar. Tindrem tot el temps del món per escoltar com es validen l'una a l'altra, demostrant els petits detalls que tenen en compte els sentiments de qui tenen al davant.

0: ens demostren que escoltar algú és la forma més elevada de respecte. És dir-li a l'altre que la seva veu mereix un lloc al món. I avui, que a més és el dia de la gent gran, cal que reflexionem tots plegats sobre els valors que s'han perdut. Fa dies que parlem de política i d'habitatge, de propostes, decrets, i, efectivament, ho continuarem fent perquè l'emergència social hi és. Però no hi ha llei ni pressupost que aguanti sobre un país sense respecte. Perquè abans de decidir cap on anem, farem bé de recordar com ens tractem. Avui a les 11, Roser Capdevila i Pilarín Vallès.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge que s'han de votar al Congrés demà. Ni Junts, ni tampoc el PNB, ni Podem no aclareixen ara mateix el sentit del seu vot. Perilla especialment el segon decret, el que no s'ha publicat al BOE i que inclou la renovació automàtica. A Plaça Catalunya, Barcelona, 200 persones han passat la segona nit acampades per fer pressió.
0: La segona.
2: Tornem-hi amb les pluges. Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: La tercera.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Tel Aviv i que s'investiga com a atac terrorista. El copilot va apunyalar el pilot, però el passatge va neutralitzar-lo i l'aparell va acabar aterrant a l'Aràbia Saudita.
0: La quarta.
2: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel i atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres, els semàfors ja no podran estar en taronja per als vehicles mentre el dels vianants estigui en verd.
0: I la cinquena?
2: Tennessee, els Estats Units, suspèn les execucions per tot aquest any després que aquesta nit la primera condemnada a mort en 200 anys hagi sobreviscut a un doble intent d'executar-la amb injeccions letals. Krista Pike complia condemna per l'assassinat d'una companya d'estudi des de feia 30 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, Ronaldo que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, derrota contra el PAOK 69-81.
0: I pel que fa al temps, quin temps ens espera, Eloi Cordomí?
4: Bon dia, doncs inestabilitat. Avui amb aquestes tempestes fortes que preveiem a partir de mig matí. De moment no plou, farà sol fins i tot aquest matí a moltes comarques, però a partir de mig matí apareixeran xàfecs al camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. S'estendran migdia, tarda, en altres llocs de la Catalunya central, del Pirineu, del Prepirineu. Localment poden ser forts, acumulada 50 fins a 100 litres per metre quadrat i després hi ha un nou episodi de pluja torrencial, potencialment molt perillosa, a l'extrem sud de Catalunya, entre les Terres de l'Ebre i Castelló, amb acumulacions previstes d'entre 200 i 300 litres per metre quadrat entre aquesta nit i demà.
0: I retencions també aquesta hora a les carreteres a la C-16 per un vehicle avariat. Mireia Sala.
5: Sí, a cua en sentit Barcelona des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B-23 del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident, a la P-7 a Santa Perpètua i a les dues rondes de Barcelona.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
1: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: vitamines i sap per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 8. Junts, PNB i Podem mantenen la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc de la investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
3: Raonablement optimista, deia el president espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia.
3: Ja que comencen a sortir diferents informacions en què diuen que Junts no donarà suport a aquest decret d'habitatge, però el que em confirmen fonts de Junts és que aquesta reunió per decidir el vot encara no s'ha fet. Per tant, Junts ara mateix no sabem què farà, Tània.
5: No, exacte. No diuen què votaran demà. És veritat que hi ha coses que no els agrada, com per exemple com es defineixen els fons voltor, però en una primera valoració, després de llegir aquest primer paquet de mesures en habitatge, van expressar preocupació. Míriam Nogueras.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: Però la formació no expressa el rebuig frontal que havia mostrat fa temps, on, per exemple, parlava molt d'ocupacions, bàsicament perquè en el text hi ha moltes mesures que volia Junts, com les bonificacions fiscals o el suport de les administracions davant dels impagaments. Des del govern espanyol, Félix Bolaños els demanava pensar en la gent.
7: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda.
5: Per tant, els de Puigdemont mantindran la incògnita fins al darrer moment. Volen mirar-se tots els detalls. És la mateixa línia que manté el PNB, una altra de les formacions clau a la votació de demà al Congrés.
3: A l'altra banda hi ha Podem, que avui es reuneix, per cert, amb el sindicat de llogateres. A través d'un comunicat, el sindicat ja ha demanat als partits que s'aprovin aquests dos decrets. Tània.
5: Demana votar a favor dels dos decrets i això aplana molt el camí. Podem ho havia reconegut obertament, que faria el que li demani el sindicat i, per tant, doncs, tot apunta que la Moncloa podrà comptar amb 4 vots afirmatius que els ajuda i molt a estar tranquils per la votació de demà. Podem, però, critica que les mesures s'han quedat curtes, que són les que ja ells proposaven fa anys, però si el sindicat els ho demana, faran allò que els diuen.
3: Avui, a partir de les 9, parlarem amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. També parlarem amb la plataforma Sant Roc Som Badalona i amb el Pablo Feu, que és jurista, expert en dret administratiu, per entendre com poden canviar aquests decrets dels drets i també els deures dels propietaris i dels inquilins. I avui el Butlletí Oficial de l'Estat publica el segon dels decrets, el que inclou l'exigència de sumar de prorrogar automàticament els contractes de lloguer. Pol.
8: És molt més primer, té tot just 8 pàgines, recordem que és el que té menys números d'aprovar-se, sobretot per Junts. Inclou la pròrroga automàtica i successiva dels contractes de lloguer per 5 anys, 7. Si la propietat és una empresa o una entitat jurídica, i la principal novetat és que preveu una indemnització del propietari a l'inquilí si el propietari trenca el contracte de manera no justificada. Una manera justificada podria ser, per exemple, per anar-hi a viure ell mateix o que hi vagi a viure un familiar directe. La indemnització hauria de ser equivalent a 12 mensualitats.
3: La negociació pels decrets també fet aflorar noves disputes internes a Esquerra Republicana. Les van viure, per exemple, ahir en directe, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Eren a 9:15 del matí quan el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, feia aquesta afirmació en el programa del matí de Catalunya Ràdio, l'especial que fèiem des del Parlament.
9: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
8: I pocs minuts després li preguntaven a Gabriel Rufián des dels passadissos del Congrés.
10: Sé que des de Barcelona se dice eso.
11: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
10: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.

0: I pendents de què passi també al Congrés, al carrer continuen les protestes, perquè a Plaça Catalunya, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en unes 70 tendes.
1: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus d'aquesta acampada a Plaça Catalunya. Parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
2: També a l'Hospitalet, la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys que havien desnonat d'un local comercial, una sabateria al barri de la Floresta, que sovint també feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui estarem molt pendents d'aquestes negociacions, a 24 hores que els decrets es votin al Congrés, i també parlarem amb diferents alcaldes a partir de les 10 del matí per saber com afronta l'administració local aquesta crisi de l'habitatge. Els alcaldes són la primera línia de front, el primer contacte amb els ciutadans, i a partir de les 10 en parlarem amb Marc Eloi, de Manresa, Antoni Belmont, de Cornellà de Llobregat, i Albert Castells, de Vic. Abans, un primer comentari de Gemma Calvet.
3: Rufián ha tornat a marcar perfil propi amb els decrets d'habitatge, escenificant tensió amb el PSOE i alimentant aquesta imatge de veu que sovint va per lliure. Però el debat de fons no és Rufián, sinó l'estratègia d'Esquerra Republicana. I aquí Junqueras i la direcció plantegen una idea més clara. La política també és avançar amb acords imperfectes. No cal que un pacte agradi al 100% per ser útil si permet guanyar drets, enfortir el dret a l'habitatge, millorar mesures i fer passos endavant cap a una bona direcció. Això el temps ho dirà.
0: Un minut serà un quart de nou del matí. L'escalada de tensió al món continua pujant cada dia que passa. Atenció, perquè ahir va haver-hi un ensurt important. Va passar al cel quan el segrest d'un avió que anava a Israel va estar a punt d'acabar amb tragèdia. Estem parlant d'un avió que feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv. Va caure en picat unes 5.300 metres en menys de 2 minuts, i es va aconseguir desviar l'avió a l'Aràbia Saudita. Finalment va acabar aterrant a Israel. Aquesta matinada n'ha parlat el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu.
4: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where
0: ho ha fet a la Fox, on ha assegurat que es tracta d'un atac de terrorisme jihadista, però ha evitat assenyalar l'Iran. Israel investiga l'origen d'aquests fets, que no van acabar en tragèdia gràcies a l'acció del pilot i de diversos passatgers. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
6: Very terrifying. Terrorífic,
7: ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot, ho perds, deixes de formar part del món dels vius, ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre Israel investiga si l'Iran està al darrere d'aquest suposat atac, el Regne Unit acusa Teheran de ser el responsable de l'atac frustrat a una base militar. Sílvia Solanes.
8: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
9: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford, però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the United States of America.
0: I els països també de l'OTAN estan pendents d'una altra amenaça. En aquest cas de Rússia, Moscou amenaça els països aliats amb arsenal nuclear si bloquegen l'enclavament rus de Kaliningrad.
8: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'OTAN nega cap hostilitat amb Moscou.
0: Més detalls, Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
11: We are defensive alliance.
12: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
11: Not called for and not helpful.
10: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre aquesta amenaça o aquestes amenaces creixents, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
13: Europa està sent atacada políticament pels Estats Units, econòmicament per la Xina i militarment per la Rússia de Putin, en guerra amb Ucraïna des de fa 5 anys i amb un increment dels atacs híbrids en sòl europeu. L'última amenaça és atacar, amb armes nuclears, se suposa que tàctiques, si l'OTAN bloqueja Kaliningrad. L'amenaça és poc creïble. Primer, perquè amb l'arsenal nuclear no s'amenaça, senzillament s'ataca. Segon, perquè ja hi ha hagut amenaces anteriors i mai no ha passat res. I tercer, perquè la resposta de l'OTAN seria brutal. L'apocalipsi gairebé sempre defrauda els seus profetes. Gairebé sempre. Ull, perquè aquest gairebé té tela marinera.
0: La preocupació entre els països europeus és doble, per l'amenaça bèl·lica i també per les seves conseqüències econòmiques, que es noten especialment al preu de l'energia. Avui, per exemple, entren en vigor les noves mesures per abaratir, entre d'altres, la benzina. Ho ha aprovat Alemanya i també Espanya, on omplir el dipòsit avui és 20 cèntims més barat per litre que ahir. Per això anem en directe ara mateix fins a la Jonquera. És un lloc habitual de pelegrinatge per omplir també el dipòsit de ciutadans francesos i catalans del nord. Laia Claret, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Quina és la fotografia a aquesta hora? Hi ha gaires conductors omplint el dipòsit?
14: Doncs mira, podríem dir que és un degoteig que van baixant, no hi ha aglomeracions, no hi ha cues. Ara mateix on sóc a la gasolinera n'he vist 3 o 4, però a la d'ara hi ha 8 sortidors, n'hi ha 3 de plens. El que ens diuen, però, és que sí, que baixen per això, perquè és menys car, ens ho expliquen així.
15: Parce que c'est moins cher, c'est ça, hein. J'habite à 60 km d'ici.
16: Bah, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes du litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 km?
14: Ho diuen, és així, és menys car. El primer, 60 quilòmetres d'aquí, viu el segon a 25 i diu que pot guanyar fins a 40 o 50 cèntims al litre. Aquí ahir la gasolina estava a 1,965, aquí avui a 1,815 i el gasoil a 1,975, avui a 1,93. Com deia, de goteig, no tots els sortidors plens, però sí que van baixant ciutadans de la Catalunya Nord.
0: Gràcies, Laia, doncs. Una abraçada, que vagi bé.
14: Fins ara.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem altres bàsics del matí.
17: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Com dèiem, pel que fa al temps, avui tenim previsió de noves pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, les preveiem de moment aquest matí, que començaran a partir de mig matí aproximadament al Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. Després s'aniran estenent per la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també a la zona del Pla de Lleida, i totes aquestes que hem comentat tindran un caràcter bastant irregular. Per tant, hi haurà molts llocs on tindran la percepció que plou menys del que estem dient, però sí que localment poden arribar a acumular 50 fins a 100 litres per metre quadrat en tots aquests sectors que hem comentat.
0: I a partir de la nit què passarà, Eloi?
18: A partir de la nit, tot aquest episodi es va concentrant cap a l'extrem sud de Catalunya. De fet, a mesura que vagi passant la tarda, ja anirem veient que les Terres de l'Ebre també les pluges van estenent, van guanyant intensitat, i aquesta nit i demà els models meteorològics ens marquen grans acumulacions de pluja entre l'Ebre i Castelló. Estem parlant que hi ha models que, per exemple, models que han marcat molt bé les precipitacions d'aquests últims dies, que ens estan dient que en aquesta zona podrien arribar a caure 200, 300 i 400 litres per metre quadrat. Llavors, hem de posar-los en quarantena, hem de veure quina és la quantitat que acaba caient, però sí que veiem una convergència molt clara de vents humits en aquella zona entre l'Ebre i Castelló durant la pròxima nit, també demà durant tot el dia, amb grans acumulacions previstes de pluja. Així que caldrà extremar la precaució, especialment en totes les zones inundables d'aquest sector de Catalunya i del País Valencià.
0: I a les carreteres, Mireia Sala?
19: Doncs retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreix per un vehicle avariat. També hi ha aturades a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. A la C-58 els vehicles s'aturen a Sant Quirze i a Montcada per un accident, igual que a la P-7 a Santa Perpètua en sentit sud.
17: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
20: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
21: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
22: Ell va matar la nostra nena.
20: Però els nazis encara tenen poder.
23: El jurat ha emès el seu veredicte.
24: Ha estat absolt.
20: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
25: És un assassí.
26: Em vols matar o què?
20: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
28: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
29: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
30: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
31: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
32: Plutó! Ganímedes!
33: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
32: Gratis!
33: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
34: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa.
7: Ha estat terrorífic.
35: Pido a todos los diputados catalanes que estén con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
36: Junts manté la incògnita del seu vot que s'han de votar demà divendres al Congrés.
37: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
38: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
39: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
40: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 1 d'octubre del 2026. De seguida repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
41: Bon dia.
0: Però abans, Maiol Roger, explica'm què està passant amb Junts. Què sabem i què no sabem sobre el que pot votar demà?
5: El que no sabem és quin serà el seu sentit del vot, bàsicament perquè el partit no ho ha decidit. El que sí sabem és què no li agrada dels decrets d'habitatge que es porten demà a votació al Congrés. Bàsicament hi troben a faltar protecció pels petits propietaris, diuen que s'endureixen les sancions, que s'endureixen les condicions i que els controls que tenen aquests petits propietaris són equivalents als que tindran els fons voltor. També hi troben a faltar més protecció contra els fons voltor. Diuen que no hi ha la prohibició de comprar pisos al 70% del seu preu i fins i tot parlen d'un decret mal redactat. El partit prendrà presumiblement avui la decisió de què votarà demà.
0: Home, tot això que estàs dient sembla que no estan massa d'acord amb els decrets. Per tant, si després voten que sí, s'haurà de també d'explicar. En tot cas, aquesta és la fotografia d'ara que pot avançar al matí de Catalunya Ràdio. Junts encara no ha dit què votarà. Més que res, perquè la Razón, per exemple, diu que Junts votarà que no. Doncs no, Junts no sap encara què votarà, però és veritat que té molts entrebancs per acabar votant que sí. I pel que fa al debat de política general del Parlament, que acaba avui amb la votació de les conclusions de tots els partits, també hi ha tensió al Parlament. Albert Prats.
1: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
38: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
1: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
2: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
1: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Del debat d'ahir en van sortir dos anuncis nous del govern. El primer és la creació de 20.000 places residencials noves en els propers 4 anys. Oriol Pujador.
3: Ara bé, la majoria de les noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades que existeixen ja es convertiran en concertades. Això és el que advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
4: Vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
3: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, també asseguraven declaracions a 3cat.info que amb aquestes dades no n'hi ha prou.
6: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000, falten 38.000 places.
3: El pla del govern suposa una inversió addicional de 878 milions d'euros. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon. Una proposta per lluitar contra l'augment de les armes de foc.
8: El president Illa va plantejar un canvi al Codi Penal per endurir la tinença d'armes de foc. La reforma es portarà al Congrés com a iniciativa legislativa del Parlament. Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una 70 d'incidents amb armes de foc.
0: A partir de les 10 parlem també avui de seguretat. Al Matí de Catalunya Ràdio ho farem amb els alcaldes de Cornellà, el de Manresa i el de Vic. I per cert, notícia del ple municipal de Ripoll. L'Ajuntament, governat per Aliança Catalana, felicita oficialment la parella de l'alcaldessa Silvia Orriols.
8: Ho llegim al País. La Junta de Govern va aprovar un text destacant la tasca de diferents agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra del municipi. Un d'ells és el marit de Silvia Orriols. L'alcaldessa es va abstenir, segons ella, per evitar un conflicte d'interessos. Recordem que Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla a la policia local de Ripoll.
0: Un minut seran 8:45 del matí. El govern autoritzarà a les farmàcies a elaborar tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament.
8: Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar a les farmàcies tractaments hormonals contra la menopausa com l'Enzeto. Si aquesta situació no es reverteix en un mes, les farmàcies tindran aleshores llum verda per crear fórmules magistrals d'estradiol, que és l'hormona principal que porten aquests tractaments, i acabar així amb el desabastiment dels fàrmacs.
0: I us avança al matí. Els bombers només han reclamat el cost de 17 dels 23.000 rescats fets els últims 15 anys. Es tracta de casos innecessaris o d'imprudències flagrants. Montse Poblet.
9: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer el Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica judicial d'avui té dues cites destacades. Declara davant del jutge el pare del nadó de Barcelona maltractat.
10: Sí, fa 6 mesos que el pare és a la presó després que el nadó fos ingressat a l'UCI amb senyals clares de maltractaments i d'agressió sexual. Els Mossos volen rastrejar els mòbils del pare i la mare, que segueix en llibertat, tot i estar investigada. La defensa d'ella al·lega que no podia controlar tot el que feia l'home.
0: I també avui s'acaba el judici contra els agents que van disparar a l'ull Roger Espanyol.
10: Sí, una última sessió amb la declaració dels 4 acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Després el judici quedarà vist per sentència.
0: I atenció si sou fans de la història de Thor.
11: Thor, qui t'ha mort? Mort és qui no...
0: una sèrie a HBO Max de Carles Porta i també dels Javis.
11: Seran els productors encarregats de portar el cas a la ficció juntament amb els guionistes Eduard Sola de Casa en Flames i Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni tampoc de quan es començarà a rodar.
0: I llum verda, la fusió entre Paramount i Warner Bros.
11: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. Unirà dos dels grans estudis de Hollywood. Agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les estrenes a taquilla.
0: I no marxem dels Estats Units perquè aquesta història també podria protagonitzar una sèrie.
12: És el cas de Krista Pike, que complia condemna a l'estat nord-americà de Tennessee per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys. Doncs bé, aquesta nit hi havia programada la seva execució, la primera d'una dona en 200 anys en aquest estat. I la sorpresa és que ha sobreviscut no a un, sinó a dos intents. Li han administrat dues injeccions, suposadament letals, de penobarbital, i com que seguia en vida, s'ha suspès l'execució i ha estat traslladada a un hospital. El governador ha anunciat una investigació i la suspensió de les execucions pel que queda d'any.
0: Tornant a casa nostra, atenció als conductors i peatons, perquè avui entren en vigor les noves mesures de la DGT.
12: Que afecten especialment els motoristes, hauran de portar calçat tancat i fora dels nuclis urbans guants. La nova llei també habilita els motoristes perquè puguin circular pel voral en cas de congestió, però a Catalunya això no s'aplicarà. En cas de retenció, els cotxes hauran de deixar un carril lliure perquè hi passin els vehicles d'emergència.
0: I pels peatons també hi ha canvis en els semàfors. En té més detalls Maria Costa.
13: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a uns minuts en parlarem a l'Àgora del Matí amb el periodista especialitzat Josep Lluís Merlos. I una altra previsió també per avui, els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi a Ceuta, tot després d'un informe d'Amnistia Internacional que denuncia tortures de militars espanyols a migrants.
12: El Ministeri de Defensa ha ordenat obrir una investigació sobre els fets i també ha demandat Pau Pérez Sala, el relator especial de Nacions Unides sobre la tortura. És també qui l'ha demanat. En declaracions al País, reclama que sigui efectiva i independent per unes acusacions que considera greus.
0: I al Teatre Nacional de Catalunya, Mercè Arànega comparteix escenari amb Rosa Renom i Marc Tarrida. És en el nou muntatge de Josep Maria Miró. El Cadell, Marta Vives.
14: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
15: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
14: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més de música?

0: perquè ja coneixem la programació de la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat, i els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada, perquè es farà la primera Bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui arrenca el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.
3: Els Amics de les Arts inauguren avui el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquella en Bauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Cal Aril, Renaldo i Clara i els Pets.
0: I atenció, perquè ja sabem qui serà la nova presentadora de La Turra, el videopodcast de 3CAT.
3: Serà la periodista Ona Falcó, que es posarà al capdavant de La Turra i substituirà Alba Riera. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio va avançar alguna novetat.
4: En tindrem el mateix esperit, doncs volem continuar tractant els debats que ens afecten des d'una mirada jove, amb aquesta vessant cultural, continuarem portant convidats, però sí que és veritat que hi haurà alguns canvis, i de moment només puc anunciar-ne un. La primera novetat és que canviarem el set, però a partir d'aquí no puc dir res més. Afortunadament compto amb un gran equip amb qui estem començant a teixir ja aquesta nova temporada i, per tant, sortiran coses molt xules.
0: S'emetrà al canal EVA de 3CAT. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
5: Encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de l'AP7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a l'AP7 a Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 1 d'octubre, que ens deixa tres preguntes. Primera. Que 24 hores de votar els decrets d'habitatge no sapiguem què passarà? És perquè els partits calculen l'efecte de les mesures o el que calculen és l'impacte electoral que tindrà el seu vot?
6: Segona.
0: Que Gabriel Rufián desmenteixi Oriol Junqueras i no garanteixi el suport als decrets demostra la coherència social d'Esquerra o la desharmonia d'un partit que continua parlant amb dues veus, a Madrid i a Barcelona.
6: Tercera.
0: Que Rússia amenaci l'OTAN amb armament nuclear és la prova definitiva que estem enmig d'una nova guerra freda?
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
8: Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans...

0: És l'hora dels esports. El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Tot això abans de rebre el Madrid diumenge a partir de les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor, un d'Oladipo en pròpia porteria van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu.
2: Veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible perquè no van a dir la nostra acció.
3: O Ronaldo não é o principal tema desta, de eu estar aqui. O principal tema de eu estar aqui é a Dinamarca e o que sou selecionador nacional.
0: De la que sentiu és Cristiano Ronaldo, que ha obert un conflicte ja amb la selecció de Portugal.
1: Sí, sí, hi ha un conflicte molt obert. Es va queixar per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega i el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. Va decidir abandonar la concentració de Portugal, va marxar cap a casa en saber que tampoc jugaria contra Dinamarca. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer.
3: I disse ao Cris que o jogo...
4: Li vaig dir a en Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca que no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: La Premier considera que es van inflar els ingressos en 1.000 milions durant 9 temporades en operacions fraudulentes a través de contractes ficticis amb els seus patrocinadors. El City s'exposa a sancions com pèrdua de punts, pèrdua de títols i també importants multes econòmiques. Ferran Soriano és el CEO del City.
5: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació. Que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
1: Demà s'acaba el termini per apel·lar. Guardiola va emetre un comunicat en què diu que ara més que mai està al costat del City. L'Espart Girona, que queda fora de l'Eurolliga de bàsquet femenina, derrota davant el Konut de Turquia, 69-81. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet 93-78 a la pista del PAOK. El Barceloneta, nou campió de la Supercopa Europea masculina de waterpolo, va guanyar el Marsella 10-8. Debut en derrota al Granollers a la Lliga Europea d'handbol 40-31 a la pista del Flensburg. I avui final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte a partir de les 8, Barça Vesprem.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Farem un espectacle que ens hem inventat.
11: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
12: Serà molt xulo!
11: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
13: Sí.
11: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Un minut i tres quarts de nou del matí comença l'Agora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb l'expresident d'Esquerra i director de Delfi Joan Puigcercós i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
13: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
0: El Pere s'ha saltat l'uniforme oficial de l'agorista del matí de Catalunya Ràdio. I la Marta no ho sabem perquè està a Madrid, però el Jofre i el Joan han vingut amb una camisa de flors. Tots sí,
15: semblen hawaians.
0: Sí. I el Pere ha optat per una samarreta que aboca els colors de la bandera republicana.
15: O com a mínim, si tens si la tens al cap, pots pensar-ho.
0: Sí, anava a dir això ara, jo crec que preguntes a molta gent.
17: Molt cap,
15: Exacte. Home, ara veies Joan, l'i groc, ens falten unes maraques i ja està, tu i a mi.
0: Sí, però veient el temps que ve, no acabo d'entendre la camisa, Joan.
17: Bueno, no, home, escolta, aprofitem els últims dies de calor, no?
0: Molt bé. No sé si això anava també amb ironia pel govern de Pedro Sánchez o...
15: Em sembla que no, que ha sigut una improvisació, no?
0: Val. Ara en parlarem. Però abans, vull parlar de circulació, perquè avui entren en vigor unes noves mesures, normes, que han canviat el Reglament General de Circulació, i és la modificació més important que s'ha fet en dècades. I hi ha canvis que afecten a molta gent i que no sé si sabrem i coneixem ara en detall. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
18: Bon dia i bona hora, què tal?
0: Per on comencem, a veure...
18: Doncs hem de començar per la filosofia d'aquest canvi, no? Per què arriba això, no? Sobretot el que es tracta és de prioritzar la baula més feble de tota la cadena de la mobilitat, és a dir, els col·lectius vulnerables. Ciclistes, els motoristes, els usuaris de vehicles de mobilitat personal i, evidentment, els vianants, no? Perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, independentment de si ens desplacem o no amb alguna mena de mitjà mecanitzat. Comencem pels ciclistes, per exemple, no? Perquè són els canvis més importants que hi ha. Els ciclistes fins ara a la ciutat ocupaven el lateral dels carrils i els conductors ocupaven el centre, els conductors de cotxes ocupaven el centre dels carrers. Doncs bé, això ha canviat i ara els ciclistes podran ocupar el centre dels carrils i són els conductors dels cotxes els que s'hauran de moure i mantenir més distància. En carretera, per fer un avançament a un ciclista, caldrà reduir almenys 20 km per hora respecte del límit màxim de velocitat d'aquella via i deixar un metre i mig i canviar completament de carril si n'hi ha més d'un. És a dir, més protecció cap al ciclista.
0: I els motoristes...
18: Els motoristes, els grans canvis. Es regula la circulació pel voral dret en casos de congestió amb un màxim de 30 km per hora, però també s'endureixen les obligacions, com per exemple guants homologats, calçat tancat, i això portarà molta polèmica perquè no queda ben definit exactament què vol dir això de calçat tancat.
0: Està una sandàlia, per exemple... Les sandàlies, per exemple?
18: Exacte. Aquest és el problema. Jo he fet la consulta a diversos advocats especialitzats en temes de mobilitat i diuen que com que la llei és una mica imprecisa, doncs clar, queda clar que si, per exemple, vas amb unes xancletes, no, evidentment que no. Però, i unes sandàlies? I quina mena de sandàlies?
0: Unes abarques?
18: Jo crec que això... No, jo crec que no. Però ja. Clar, és que no està definit per la llei. I després un altre tema que hauran de dur els motoristes és també la necessitat de portar una armilla reflectant. Permanentment, no. A no ser que siguis un professional que utilitza aquesta moto per la seva feina, és a dir, un rider, no? un repartidor. Però la resta de motoristes també haurem de portar una armilla, no de manera permanent, però sí a l'equipament de la moto, com passa amb el cotxe. Quan se'ns espatlla el cotxe i hem de baixar i ens posem l'armilla, doncs en el cas dels motoristes també hauran de tenir aquesta armilla en el seu equipament.
0: També hi ha canvis amb el cinturó de seguretat.
18: Sí, desapareixen pràcticament totes les excepcions que hi havien. També els taxistes i professors d'autoescola ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat acordat. I només queda una excepció, que és la del personal sanitari en assistència dins d'una ambulància. Però la resta, sempre amb cinturó de seguretat.
0: Clar, tot això estem obligats a conèixer-ho, no? És a dir, estem obligats a consultar-ho i conèixer-ho. Però clar, si...
18: Està clar.
0: Sí, però molta gent això no ho sabrà. Per tant, ara vindrà aquell moment, no?, en què anirem veient com cauen multes perquè molta gent no ho sabia, no?
18: Sí, però és allò que diuen, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, no? Sí, sí. El que passa és que per fer més gran el desgavell, jo estic bastant a favor de molts d'aquests canvis, sense que serveixi de precedent, però estic a favor de molts, no de tots, però de molts d'aquests canvis que imposa la DGT. El problema és que hi ha dues velocitats. Algunes normes entren en vigor a partir d'avui, però d'altres no entraran en vigor fins l'1 d'octubre del 2027. És a dir, hi haurà tot un any per començar a aplicar això. Per tant, imagino que el que hi haurà és merder garantit, perquè això val ara o valdrà d'aquí un any? Això entra en vigor avui o quan ho farà? És una mica estrany tot això, no? Per exemple, en el cas dels motoristes, òbviament el casc és obligatori en totes les condicions, però els usuaris de ciclomotor, que fins ara poden anar amb un casc no necessàriament homologat, però sí certificat, a partir de l'1 d'octubre hauran d'anar amb un casc homologat, definitivament. I què passa?
0: De l'any vinent, De l'any vinent, dius.
18: De l'any vinent.
0: Igual que, per tant, les xancletes també podem anar-hi aquest estiu encara, amb moto i xancletes. No, ja no.
18: No, això ja entra avui. Això ja entra avui. Serà un cacau. Ja et dic, ni els mateixos... Escolta, concretament, vaig fer consultes al servei jurídic del RAC, que en saben molt d'això, no? I em van dir, és que no està ben definida. No està ben definida i, per tant, hi haurà problemes d'interpretació. Una xancleta, està clar. Una sandàlia, home, depèn de quina. Què vol dir calçat tancat? Ara, també t'he de dir una cosa, Això que ens sembla tan nou, si repasses el reglament de general de circulació, en el seu moment, el codi ja deia que, per exemple, amb el cotxe, tu no pots conduir amb xancletes. O sigui, ja et diu, el reglament ja et diu que has de conduir amb calçat tancat. Ja t'ho deia abans, no? O sigui que, no ho sé... Són canvis que són interessants.
0: Tampoc veig un policia parant-te i mirant-te els peus.
18: Exacte, aquesta és una altra.
0: Aquesta és l'altra.
18: No, però potser si tu t'han aturat per mirar si portes la ITV o per fer-te un control d'alcoholèmia o el que sigui, i a sobre veuen que vas amb un calçat inadequat per conduir, doncs la multa encara pot ser més greu, no?
0: Sí. Jofre.
15: Hola, ara sí.
18: Bon dia, Jofre.
15: Bon dia, què tal, Merlos? Encantat d'escoltar-te. Pensava que anem a comentar el gran premi de la setmana passada, el de l'AKB, però ja trobarem un altre moment. Aviam, aquí, com sempre passa amb el trànsit, i per cert, felicitats per tractar el tema, perquè quan jo treballava en una ràdio, una de les coses que vaig aprendre és, això també va per tu, Ricard, la teva audiència pot ser del Barça, del Madrid, d'esquerres, de dretes, indepe, no indepe, però tots tenen una cosa en comú, que tard o d'hora són o vianants o conductors, i la ràdio al cotxe és aquell element, és a dir, la ràdio és el mitjà de referència pels conductors, és l'únic mitjà en què la ràdio és el número 1, la resta és la tele o el que sigui, no? Per tant, una salutació a tots els conductors que ens estan escoltant en aquest moment. El problema d'aquestes normatives és quan no són clares. Això de la sabata tancada o no sabata tancada, tens molt clar que no és una sabata tancada, una hawaiana d'aquestes, tens molt clar que és una sabata tancada, una bota, un allò, però no tens clar l'intermedi, no? Una cosa que va lligada per damunt del turmell, ho és o no ho és. Segona qüestió, comentari anticunyat. Els ciclistes mereixen tot el respecte i tota la seguretat del món. Són el vulnerable de la calçada, per entendre'ns. Són l'element vulnerable. Entre un cotxe, un camió...
0: Permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari pels carrers d'una sola direcció i que tenen velocitat limitada de 30 km per hora, jo no sé si això els fa encara més vulnerables, perquè és que això la gent...
18: Per mi sí.
0: Clar.
18: Per mi és un error. Això és un error. Espera, Ricard, vols una cosa més greu?
0: Sí.
18: La norma diu això. A alguns ajuntaments, atenció, diu, alguns ajuntaments podran permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari. Podran permetre.
0: És a dir, a Sabadell sí, a Terrassa no, per exemple.
18: I tu vas tan tranquil conduint i de cop i volta et surt un tio amb una bicicleta de cara que dius, pel bé del ciclista, aquesta ambigüetat per mi és terrorífica.
0: Sí, no ajuda.
18: Per mi és terrorífica. No, i una altra ambigüetat també. La possibilitat que ara els motoristes puguem circular això pel voral dret en casos de congestió. Aviam, els que anem amb moto i que alguna vegada hem anat pel voral...
0: Com? Això no ho sabia. A veure, pel voral dret...
15: Ho ha dit.
18: Regula la circulació pel voral dret en casos de congestió. Per exemple, tu entres a Barcelona i hi ha el clàssic tap a la Diagonal o a la Meridiana, no? Doncs bé, si la circulació està aturada, atenció, no s'hi va lenta. La norma diu que si el trànsit està aturat, podrà circular pel voral dret en casos de congestió a un màxim de 30 km per hora. Però atenció, atenció. A tots els vorals, no, només els que estigui indicat que es pot fer. I quina serà la indicació? Quina és la senyalització? Jo ara mateix no la tinc clara. I vaig en moto cada dia. I de vegades vaig pel voral, ho reconec. Però, per mi, autoritzar això, i en aquest sentit també, i sense que serveixi de precedent una vegada més, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit, això sí que és notícia, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit de no autoritzar-ho a Catalunya. Atenció, a Catalunya això no s'autoritza. Compte, compte amb això. I trobo que fan bé, perquè sabeu com estan de bruts els vorals de les carreteres i de les autopistes? Si ens queixem moltes vegades que la carretera, que la calçada no està ben mantinguda, que hi ha forats, que hi ha esquerdes, que hi ha sots, imagineu-vos com estan els vorals en un país on tenim tendència a ser poc civilitzats. Quantes vegades no veiem la gent que llença coses per la finestra als vorals i així estan, o restes de pneumàtic, o senzillament forats, sots. És molt perillós anar pel voral amb moto. Per què? Perquè els vorals no estan bé i perquè en un moment donat un cotxe pot decidir que també s'aparta el voral pel que sigui, perquè doncs, s'ha espatllat o perquè té una necessitat personal que l'obliga a retirar-se. Per tant, per mi aquesta norma és una salvatjada, com la de permetre les bicicletes. És una opinió personal, però és una opinió personal d'una persona que va amb moto i que va amb bicicleta també, i que jo no hi estic d'acord. Considero que si justament la filosofia d'aquests canvis rau a protegir els elements més febles de tota la vàlvula més feble de tota la cadena de la mobilitat, i com bé diu el Jofre, i això comença pel vianant, perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, a mi això em sembla un contrasentit. Sí, sí. Però en general estic d'acord, en general, però aquests casos concrets no hi estic d'acord.
0: Ha de ser clar, és que la norma, si no és clara, entre tots els dubtes, clar, Jofre.
18: Mira, per exemple, les motos. Ara serà obligatori anar amb guants a vies interurbanes. Escolta'm, i a la ciutat no. Si et fots de cap a la ciutat i et cremes les mans, perquè et cremes les mans és igual de perillós que si vas per una via interurbana, d'acord? Vas a més velocitat a la via interurbana i, per tant, et pots fer més mal. Però cas homologat, no únicament certificat. Però què vol dir això? Què vol dir això? Perquè la gent no tu li dones un cas i la gent majoritàriament no et sabrà diferenciar entre un cas homologat i un casc certificat. Sí. Per tant, penso que aquí falta claretat en l'explicació d'això.
0: Jofre, deies...
15: No, només afegir una cosa. És un dels canvis més importants en normatives de trànsit d'ençà de l'entrada del carnet per punts. La diferència està...
18: El més gran en 20 anys, Jofre. El més gran en 20 anys.
15: Doncs ara bé, està pensat en la... perdoneu l'expressió, en la nova mobilitat. És a dir, el que va incorporar fa 20 anys estava pensat amb el cotxe, sobretot. Era quan s'introduïa el qui no porti cinturó, el qui miri el mòbil, que fa 20 anys es mirava el mòbil, etc etc. Ara s'incorpora la nova mobilitat i es col·loca aquesta nova mobilitat al centre d'aquesta reforma.
18: Mm-hmm. Correcte. Avui entra en vigor una altra norma que la gent no coneix, que és la del semàfor en àmbar, no? El semàfor aquest intermitent que trobem en alguns passos de vianants. Ens trobem que els cotxes, per exemple, tenen el semàfor verd, però en un moment donat els hi canvia a àmbar per protegir els vianants. Doncs bé, ara s'acaben els semàfors amb àmbar. Això s'acaba. Quanta gent ho sap, això? Hi ha ciutats com, per exemple, Barcelona, que han demanat la moratòria d'un any, perquè canviar això d'avui per demà no és tan fàcil. Primer, s'ha d'avui per demà, no és tan fàcil.

0: Les regulacions semafòriques, per exemple, a la Diagonal, has de ser miocato pec, per creuar en el verd, perquè cert, no et dona temps.
1: És cert, no? Quan comences a fer pampallugues, si t'agafa al mig, has de córrer. Has de córrer, però la passo cada dia. Sí, sí, cert.
0: Les ciutats no estan pensades pels seus usuaris majoritaris, que són els vianants. Les ciutats estan pensades pels cotxes. I aquest és el canvi més important que hem d'assumir de cara a aquesta nova mobilitat que deia el Jofre.
2: Espera, sí, no, precisament això que acabes de dir, Merlos, jo crec que és la mare dels ous i que, per tant, és una cosa positiva. És a dir, després, sempre és enutjós el canvi, sempre és enutjós aquestes zones grises que s'han d'anar polint i que no li vull treure importància i que òbviament, s'haurà d'anar aclarint i espero que hi hagi una campanya d'informació per tots els conductors, que sapiguem amb claredat quins canvis hi ha. Però la línia general em sembla de filosofia molt important i molt positiva. Totalment. És a dir, els cotxes, els conductors han de començar a canviar el xip de saber que hi ha altres actors, que no només... perquè fins ara el conductor pues, és algú que creu que tot... O sigui, ha de respectar les normes de circulació, òbviament, però que només està tot pensat al seu voltant, no? I que els altres actors són completament secundaris. Això és un canvi de xip espectacular que jo crec que té un suport social important perquè la mobilitat està canviant la manera de veure-ho, i malgrat que sigui enutjós pels conductors, doncs crec que és una bona cosa. Després hi haurà coses que no estan massa bé o que s'han d'acabar de definir. Però la línia general crec que és totalment correcta i penso que malgrat algunes coses que puguem discrepar, i jo segurament estic d'acord amb les que... Perdó, amb les que discrepaven Merlos, tot i que no n'hi diria salvatjada, precisament perquè crec que de les autoritats que s'han merescut més la confiança dels ciutadans en els últims anys són tot el que té a veure amb la Direcció General del Trànsit o el seu equivalent a Catalunya, perquè si alguna cosa s'ha fet bé en aquest país, i en altres països, però en aquest en particular, és el canvi impressionant d'un món que era la llei de la selva, en què hi havia una mortalitat extrema, i si mires enrere dius, uau, aquí s'ha fet una bona feina perquè tot això ha canviat molt. Per bé. I per tant, jo crec que aquestes autoritats que es poden equivocar, que es necessita claredat, que es necessita... són de les que mereixen, almenys a parer meu, més confiança de totes.
3: Marta Bonfort.
0: Jo crec que s'ha fet feina, no sé si molt bona, perquè, clar, aquest estiu hi ha hagut 240 morts a les carreteres espanyoles, eh? Per tant, jo no sé si la feina és bona. Que s'ha fet feina, sí, però que en queda tanta per fer.
2: Exacte, però venim d'unes xifres tan terribles.
0: Sí, clar. Però és la primera vegada a la història que el Reglament General de Circulació contempla el concepte col·lectiu vulnerable. Col·lectiu vulnerable. I el col·lectiu vulnerable comença pel vianant. I és que és el que dèiem. Fins ara, el cotxe era el protagonista a la ciutat. El protagonista ha de ser el vianant, no pot ser el cotxe. I a partir d'aquí, ja modularem tot com toqui. I jo no sóc pas dubtós de no defensar les qualitats de la mobilitat privada, però s'ha de ser lògic i, per tant, s'ha de prioritzar el més feble, que és el vianant, i a partir d'aquí els de la següent cadena. Però això no vol dir que ara hi hagi barra lliure per aquests col·lectius més vulnerables, perquè el tema dels vehicles de mobilitat personal és molt greu, és molt greu. Hi ha un estudi recent del RAC que ens indica, per exemple, quin és el comportament dels... El que fins, ara en diuen riders, tota la vida n'hem dit els repartidors, no? Diu que només un de cada cinc repartidors porta casc, només un 6% porta l'armilla reflectant. Això sí, el 99% dels riders analitzats en aquest estudi anaven amb calçat tancat, i el 49% amb el llum encès, que és obligatori, no? No hem de criminalitzar el col·lectiu dels riders, d'acord? Perquè estan sotmesos a una pressió i unes condicions laborals que en molts casos porten a comportaments de mobilitat arriscats forçats, no? La majoria de repartidors a Barcelona, el problema, i això és el que destaca aquest estudi, circulen com si fossin motoristes, però desprotegits de l'imprescindible, el casc, i fan ús de la bicicleta de tal manera que sembla més una moto, la manera en què es mouen, que no pas una bicicleta. I insisteixo, només un de cada cinc repartidors, segons l'estudi del RAC, porta casc. I, per tant, això s'ha de canviar. No pot haver-hi ara barra lliure. No pot haver-hi barra lliure.
3: Marta.
0: Sí, defensar els col·lectius més vulnerables.
4: Jo estic d'acord amb aquesta filosofia de ficar el vianant al centre, perquè moltes voltes crec que fa la sensació de que les ciutats no estan fetes per a la gent que hi viu, o almenys estan fetes per a una part d'aquesta gent i no per a tothom, o especialment en les ciutats grans com ara Barcelona o com per exemple Madrid, que la conec millor, dona la sensació de que estan més pensades per als cotxes que per als vianants. Aleshores, que n'hi hagi una regulació i que n'hi hagi canvis, jo crec que és una cosa natural i normal, i que, de fet, jo crec que s'ha trigat massa a fer aquests canvis, sí, perquè és cert que la regulació va canviant i les normes van canviant. I ara,
0: i la mobilitat.
4: Exactament. I quan vas fora a altres països i veus com aquesta llei de la jungla impera i opera en molts llocs, et lleves les mans al cap i dius, almenys tenim una regulació a Espanya, a Catalunya, que més o menys amb els seus defectes funciona i la gent més o menys seguís en unes normes lògiques, perquè si no et fas absolutament boig, no?, amb aquestes ciutats d'Àsia o altres llocs que dius, mare meva, això com funciona, que no n'hi ha una regulació específica que això pots creuar, no pots creuar. Aleshores, jo crec que això és molt important, que n'hi hagi canvis, que la societat evolucione, però com heu dit i heu comentat molt bé i ho dia el Merlos ara, això s'ha d'explicar molt bé a la gent perquè ho tingui en compte, i sobretot s'ha de parlar molt a la ràdio pública. Jo crec que és molt important fer aquest exercici de dir, estos són els canvis. Totalment, i això s'ha d'implementar d'una manera, jo crec que progressiva moltes voltes, perquè si no, la gent no ho entén i al final el pitjor que pots fer és que la gent no entenga els canvis que s'implementen per a millorar la seva vida, no? Uh-huh.
3: Merlos, gràcies pel detall. Hi ha més coses, consulteu, perquè hi ha moltes més coses i no us ho acabareu. El cap de setmana podeu jugar a veure si és veritat o mentida els nous canvis. Gràcies, Merlos, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu.
3: Mira, precisament, Jofre, el que deies, fer un cop d'ull a les carreteres pels oients que ens escolten ara mateix amb preocupació per si arriben o no a la feina, per exemple. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de l'AP7 al Papiol, que provoca aturades des de Mirassol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Finalment, a Tarragona hi ha cua a l'AP7 en sentit sud i un accident a l'altura d'Amposta talla un carril en sentit nord.
3: Això pel que fa a les carreteres, i avui a l'Àgora, d'aquí a pocs minuts parlarem, com no, d'habitatge, però de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
6: Doncs mira, acaba de parlar la ministra justament d'Habitatge en un últim intent per convèncer Junts just avui que el BOE també acaba de publicar el segon decret, el de la pròrroga automàtica del lloguer. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, aquest segon la Moncloa el dona pràcticament per perdut, tot i que la ministra obre la porta a intentar-ho més endavant com una llei al Congrés. En reconeix que no està tan treballat amb els grups com el primer, el que inclou el gran gruix de mesures que us venim explicant. Aquest primer afirma, però, que encara no tenen confirmats els suports, però es mostra optimista i demana a Junts que ajudin perquè es poden veure reconeguts, diu, en moltes mesures que han treballat junts, i celebra haver recuperat la negociació amb ells. Sentim Isabel Rodríguez, de la SER.
8: Hemos trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts, y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación, y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos, y yo entiendo que el texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas.
6: També pendents de l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol, que just va passar avui fa 9 anys, arrenca a les 10, però a aquesta hora hi ha diverses entitats que han convocat una concentració de suport a les portes de l'Audiència de Barcelona. En capellà, Miquel Jarque, bon dia.
9: Molt bon dia, sí. Són diverses entitats. Òmnium Cultural ara mateix està fent una atenció als mitjans al seu president. Irídia, l'Assemblea Nacional, Alerta Solidària, una concentració en la qual veiem urnes de l'1 d'octubre, estelades, unes 300 persones, i tots els rètols dels col·legis on es van fer les votacions. Roger Espanyol ha explicat que el que espera és que la sentència estigui a l'alçada de les lesions que va patir. El judici comença d'aquí una hora i avui serà el torn dels quatre policies, i entre els quals l'escopeter de la Policia Nacional, que van disparar aquell 1 d'octubre i que li van produir les ferides de bala de goma a Roger Espanyol.
6: I en un altre cas, avui declara el pare del nadó maltractat que va ingressar Lucy amb 5 setmanes de vida. Redacció, Marc Jurado.
10: L'home fa 6 mesos que és a la presó des de la seva declaració del 18 de març. La dona està en llibertat provisional. Segons explica l'Ara, els Mossos volen rastrejar els mòbils dels pares per comprovar que no estaven junts en tot moment. És una de les línies que manté la defensa de la dona, que no podia controlar en tot moment el que feia l'home.
6: I abans ho explicava, el dia de canvis avui a les normes de trànsit, especialment per motoristes, però també per al preu del combustible. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre, tant en el gasoil com en el dièsel. Junqueras, Laia Claret, bon dia.
11: Hola, bon dia. És un degoteig de conductors de l'estat francès constant a les gasolineres de la Jonquera. No veiem cues ni aglomeracions de moment. On som, de fet, de 8 sortidors, n'hi ha 6 d'ocupats, però sí que els ciutadans ens expliquen que es poden arribar a estalviar entre 40 i 50 cèntims al litre baixant aquí. Per tant, ho aprofiten del voló de Perpinyà, de la Catalunya Nord. N'hem vist un, per exemple, que omplia un bidó al Malater. De fet, hem parlat amb alguns camioners i ens diuen que, de fet, sempre paren aquí a la Jonquera pel preu parada obligada abans de tirar cap al nord.
3: Són les 9 i 9.
12: La lletra petita.
3: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
13: Bon dia, Ricard.
3: El govern comprarà entre el 50 i 60% del pis a més grans de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
13: I sona a regal, però no ho és. La Generalitat no paga la meitat del pis, se'n queda la meitat. De fet, durant anys tindràs un soci a casa, un soci que som tots, perquè els 100 milions destinats són diners públics. No sabem si hauràs de pagar alguna cosa per viure a la part que no és teva, ni a quin preu es podrà recomprar. I són dues xifres rellevants, perquè determinaran si és una ajuda o una hipoteca amb un altre nom. Però la lletra petita ens diu que amb 100 milions n'hi ha per uns 800 pisos tirant llarg. I cal saber que en un trimestre a Catalunya es signen 20.000 hipoteques. I a més, aquesta ajuda no afegeix ni un sol habitatge al mercat. Rebaixa el preu del tros que compres, no del pis. Entrar-hi serà més fàcil, però els pisos no seran més barats.
14: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir, inserció que millora si hi ha diners en efectiu era en caix. En caix? Avui dijous, 1 d'octubre, un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, de 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, 7 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
18: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
19: Visca!
20: Guanyat!
18: Que
20: bé,
18: que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
24: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
2: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
1: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
2: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
4: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
19: Desafio a un duel.
20: Ets al·lucinant, oi?
4: Dues grans llegendes.
20: Quina bestiesa!
19: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
20: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
4: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Un minut serà un quart de deu en l'Àgora amb Jofre Llombart, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol i Marta Monfort. De seguida parlarem d'habitatge, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia.
3: Estem pendents d'aquestes pluges que poden afectar el sud del país.
26: Sí, de fet, a qualsevol punt de Catalunya, ara bé, hi haurà una segona tongada de pluja durant aquesta nit i demà, que serà molt violenta a l'extrem sud de Catalunya o bé a la zona de Castelló, ara sí que puntualitzem. De moment, apareixen per als primers ruixats ja, cap a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, poca cosa, a l'espera que a partir de mig matí aquestes tempestes vagin fent més potents, precisament en aquest sector, Camp de Tarragona, amb idea que vagin entrant també en alguns llocs del prelitoral de Barcelona, de la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, i aquí seran tempestes molt irregulars, però sí que en alguns llocs poden arribar a deixar uns 50 litres, potser en algun lloc 100 litres, però insisteixo en aquest caràcter irregular. Vull dir que hi haurà molta gent que tindrà la percepció que no està plovent el que havíem dit o que no està plovent amb aquesta intensitat. I llavors, a partir de la nit, sí que aquest episodi queda molt concentrat a l'extrem sud de Catalunya, entre Baix Ebre, Montsià i Castelló. I llavors, en tota aquesta franja, els models ens estan marcant acumulacions de pluja de 200 i 300 litres per metre quadrat. Per tant, això és una barbaritat. Desitgem que els models no tinguin raó, que no encertin aquestes pluges o que es quedin sobre el mar o que passi alguna cosa que això no acabi passant.
3: Perdona, Eloi, quan dius barbaritat, és a dir, la Dana quan va ploure, la Dana?
26: La Dana van caure 700 litres per metre. El pic, el màxim, va ser uns 700 litres per metre quadrat.
3: I estem parlant de 300-400.
26: Estem parlant que els models ens estan marcant 200, 300 i 400 litres, en funció del lloc. Llavors, aquests són els mateixos models que fa dos dies ens deien que podien caure fins a 150 litres i que finalment en van caure uns 120, 130 els llocs on es va ploure. Doncs aquests mateixos models, que aquests dies han funcionat molt bé, ens estan marcant aquestes acumulacions amb un centre variable entre l'Ebre i la costa dels Tarongers, perquè ens entenguem. Llavors, on quedarà situat l'epicentre d'aquestes tempestes? Sí,
3: València també.
26: València també, però sembla la part més potent és Castelló
3: sí.
26: I Ebre. Castelló especialment, però l'Ebre hi ha alguns models que ens marquen l'ataca justament al límit. Tota la zona del Montsià, de Vinaròs, de Benicarló, Banyíscola, en tot aquest sector podríem tenir aquests màxims d'acumulació de pluja. I una mica més cap a l'interior, també. Llavors, cal estar molt pendents. I sobretot les zones inundables d'aquests sectors, caldrà estar molt alerta, especialment a partir d'aquest vespre, nit, perquè podem tenir aquestes pluges més que torrencials.
3: Aquesta nit. No sé, Marta...
26: I demà, també, demà tot el dia. Vull dir que és possible que demà, en alguns llocs, encara no hagi passat res a primera hora i després la pluja s'intensifiqui. I després també tenim en compte, que quedarà molt retallada la pluja. Vull dir que és possible que el Canà estigui plovent molt fort i que a Tortosa estiguin veient la cortina de lluny.
3: Anava a preguntar-te, Marta, no sé si tu, com a periodista també valenciana, et consta que des de l'administració s'està prevenint de tot això d'alguna manera més especial, o no?
27: Doncs ha passat aquestes setmanes que n'hi han hagut crítiques perquè hi ha hagut pluges fortes i els avisos han arribat tard amb una altra volta, quan ja estaven els carrers inundats, especialment a València. Jo que sóc de la zona de Castelló, aquesta zona que està contant el company de Peníscola, etc. També s'ha de tindre molt en compte perquè n'hi ha zones que també són inundables depenent dels carrers. Aleshores, jo crec que Una de les crítiques més freqüents de Pérez Llorca i la seva administració és que s'ha fet un mazón, que no torne a repetir-se el que va passar ja, el trauma col·lectiu que tenim tots els valencians, però jo crec que ja ara estem més pendent dels informes interns que estan filtrant el Partit Popular que de protegir a la població. Aleshores, jo crec que espere, per favor, que facin avisos clars i que la gent estiga molt en compte del que pot passar. Sé que em consta que s'està avisant almenys pels canals públics, per les televisions, per les mitjans de comunicació, però no tinc tan clar que les administracions o l'administració pública valenciana ho estigui fent, eh?
26: Ja. Tingueu en compte una cosa, és a dir, nosaltres estem treballant amb els models que durant el matí es van actualitzant, i això els primers comencen a aparèixer cap a les 6 del matí i després els últims acaben a les 9 o 10 del matí. Per tant, fins a aquella hora no es pot fer una anàlisi correctament de... Vaja, l'anàlisi més meticulós és el que es pot fer a partir de quarts de 10. Per tant, serà a partir de mig matí quan, vaja, no en tinc cap dubte que tant l'Agència Estatal Meteorològica com l'Agència Estatal de Meteorologia com el Servei Meteorològic de Catalunya, aquí al nostre país, activaran l'avís màxim en aquest sector.
3: A quarts d'10 de la nit, ja et
26: dic, encara no s'ha activat.
3: Sí.
26: Però no en tinc cap dubte que d'aquí poques hores tindrem un avís vermell a Castelló i probablement al sud de Catalunya.
3: Deia Joan, perdona?
0: No, que et deia que era al matí, no al vespre. A dos quarts de 10 seran més o menys...
3: A dos quarts de 10 d'ara, és a dir, d'aquí un quart, eh?
26: Sí, els models s'estan actualitzant, s'estan acabant d'actualitzar ara. Ara segurament estan analitzant tots els models, tots els possibles escenaris que poden passar, i a partir de les 10 o 11 és quan s'actualitzen formalment tots els pronòstics i, per tant, tots els avisos corresponents per aquesta pròxima nit.
3: Doncs estarem pendents, ho expliquem, Eloi, quan hi hagi això, demana pas i ho expliquem aquí també a l'antena de Catalunya Ràdio, d'acord?
26: Perfecte.
3: Vinga, doncs fins ara. Mentrestant, hem de parlar també del que passa, en aquest cas, a Madrid. Perquè d'aquí a 26 hores començarà el Congrés, un ple extraordinari per votar els dos decrets d'habitatge i a hores d'ara encara no se sap si s'aprovaran o no. Tania Tàpia, Maiol Roger, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Junts, PNB i Podem, Maiol, encara no han dit què faran i el govern espanyol d'aquests tres partits només es pot permetre una abstenció.
15: Exacte, i comencem per Junts, que encara no ha dit quin és el seu sentit de vot, però per les sensacions que dona el decret, no pintaré pel govern espanyol. El partit ho decidirà en les properes hores. El que sí que diu és que de la lectura del decret conclouen, segons fonts a les que ha tingut accés al matí, que no hi ha protecció pels petits propietaris, que s'endureixen les sancions, les condicions i els controls, que de fet són els mateixos controls que tenen els fons voltor i que els fons voltor no se'ls hi prohibeix comprar en aquella mesura de les compres per sota del 70% del valor del pis, que sí que es deia que s'inclouria en el decret. També parlen d'un decret mal redactat. Per tot això, insistim, el partit encara no ha decidit el seu sentit de vot. Ens diuen que no anirà a última hora, que demà al matí ja sabrem què voten, però... per les sensacions, no pinta bé pel govern espanyol.
3: Demà al matí, Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio. I també escoltarem les altres formacions polítiques, escoltarem també els comuns, el PSC, també escoltarem Esquerra Republicana, entre d'altres el Partit Popular, per saber què és el que passarà en aquest matí de demà, que seguirem també en directe en un especial aquí al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11 del matí, per seguir minut a minut el que passi, el que es digui també en el Congrés dels Diputats, en una jornada que serà molt important, no només sentir què diuen els partits sobre habitatge, sinó quines són les conseqüències socials dels decrets que es puguin aprovar. Que a hores d'ara, sentint, Jofre, el que explicava el Maiol, no sembla que Junts estigui massa per aprovar-ho. És a dir, no ho ha decidit, però tot el que està dient i apuntant al Maiol i apunten fons de Junts, doncs no sembla que els encaixi gaire.
6: Sí, pel que em diuen, no està gens decidit, però no és una manera de parlar, és que no està gens decidit. És a dir, s'han de mirar molt doncs totes les conseqüències que té tot. Aquí el principal entrebanc, entre cometes, és l'equiparació... o l'equiparació de facto que poden tenir el petit propietari amb els fons d'inversió, no? És a dir, el cas de Mari Carmen és un cas extrem on no hi ha cap dubte de la desproporcionalitat que hi ha entre un fons inversor que li és igual 10 pisos que 12, si, entre cometes, perdés el de la Mari Carmen, diguéssim que els comptes li continuarien arribant a final de mes, i al revés, la Mari Carmen doncs, té la situació que té. Aquesta desproporcionalitat entre fons d'inversor i persona, amb 87 anys i mobilitat reduïda, no hi és en altres casos en què la situació de desproporcionalitat està molt més igualada. És a dir, el cas de petit propietari, que a vegades és un pensionista, que per completar-se la pensió té un pis que per motius X té, ja sigui fruit d'una herència o d'una llarga hipoteca, i que compta amb aquell lloguer que li està pagant un llogater per completar-se la pensió. Pot ser just, pot ser injust, però la situació és aquesta.
0: És just.
6: Val. Ja està, ja està. No.
0: Ara està el nom i no començarem...
6: Val. Sí, sí, just. Ho celebro, Aleshores.
0: Una persona que ha estalviat tota la vida, no es diguem això, perquè en moment...
6: Celebro que diguis això.
0: Estem en un terreny ja.
6: Sí, sí, que ens estem posant les tiretes abans.
0: Una persona tota la vida treballant i estalviant i es pot comprar un segon habitatge.
6: Sí, sí.
0: És una cosa justíssima.
6: Val, aleshores.
0: Home, no, perquè sembla que...
6: Sí, celebro que diguis això.
0: Gastar-se un viatge és més còmode per Hisenda i per molta gent sembla que sigui més còmode.
6: Aleshores.
0: Estalviar és un delicte, sembla.
6: Aleshores. En aquest cas, la situació de desproporcionalitat no és tal, no? Entre el llogater que paga i el petit propietari que té aquell pis. I afegeixo, un cop passat el ribot de la justícia social, en el cas de Mari Carmen, està molt clar quin surt beneficiat de l'aplicació de la justícia social. En el cas 2, per entendre'ns, no queda clar, i és molt greu dir-ho, però és així, qui queda en situació de vulnerabilitat. És a dir, si el llogater, pel que sigui, es fa fort al pis i no paga aquell lloguer, qui queda en situació de vulnerabilitat? El petit propietari. Aleshores, el que s'està mirant amb aquest decret és que no hi hagi una situació de vulnerabilitat a la inversa i que quedi molt delimitada aquesta desproporció. Que en el cas 1 no hi ha cap mena de dubte. Si això passarà, hauria de passar amb majoria absoluta o amb unanimitat. Que fons voltor no puguin aprofitar la situació de vulnerabilitat per fer negoci. Em sembla que això és de calaix.
3: Sí. Fons de Junts també ens diuen que també hi ha un problema ara en interpretar l'interpretació de fons voltor, que ara introduies tu, que és a dir, per prohibir els desnonaments, la definició que fan és tan genèrica que serà molt difícil pels jutges aplicar-ho. Ara en parlarem. Però abans, Tània, Sánchez el que ha dit fins ara és que es veu optimista, raonablement optimista, per treure els suports.
7: Sí, perquè fa una diferenciació, amb el primer paquet de mesures, el gran, aquest l'han treballat amb els grups des de fa temps, i han incorporat, diguéssim, aportacions de tothom, amb renúncies fins i tot també per part del govern espanyol, deia ara Isabel Rodríguez de la SER, una feina de temps que el cas de Mari Carmen, recordem-ho, ha donat un impuls i fins i tot ha fet doncs, que reprengui les negociacions amb Junts que tenien trencades. Una altra cosa és el segon decret que avui es publica al BOE, aquest que té una única mesura, aquests lloguers indefinits amb indemnitzacions als llogaters si no es renoven amb causa justificada. Doncs bé, sobre això Isabel Rodríguez què diu? Doncs el dona quasi per perdut, però a la SER fa uns minuts obria la porta a intentar-ho més endavant.
8: Es que valía la pena no arriesgar un trabajo de muchos meses con posibilidad de conformar ya esa mayoría a uno que yo creo que merece el apoyo, el estudio de los grupos y que incluso se puede dar una tramitación como proyecto de ley, pero que en estos momentos esa mayoría no estaba trabajada como lo está en el otro texto.
7: Hem parlat també de Junts, ara parlem de Podem, perquè és essencial també que votin els seus 4 diputats. Doncs bé, Ione Belarra acaba de dir a Televisió Espanyola que s'han reunit ja amb els sindicats de llogateres, que ahir ja van dir que demanen el vot afirmatiu de tots 2 decrets. No diu obertament que sí, però diu que ells seguiran el mandat que els hi diu i sobretot fa una crida a les mobilitzacions. Per tant, important, si Podem vota que sí, això ajuda molt a la Moncloa, si el PNB també vota que sí, amb Junts hauria suficient amb una abstenció.
3: Fa pocs minuts també n'ha parlat la portaveu de Suma, Verónica Martínez Barbero, a Televisió Espanyola. Ha dit això.
9: Todas las medidas que recogen son esenciales. Y hasta el momento en que sus señorías tengan que apretar ese botón, nosotras vamos a estar con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para que efectivamente sean convalidados mañana.
3: I d'aquí a pocs minuts en aquest programa, la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, també ens acompanyarà. Abans per això anem cap a Badalona, a Sant Roc, que és un dels barris, com sabeu, de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es registren més desnonaments. Allà avui volem conversar amb una persona que fa temps que ho viu de primera mà, que és el Carles Segués, que és membre dels col·lectius Sant Roc, Som Badalona i Badalona Acull. L'acompanya la Marta Viana. Marta, bon dia, on et trobes?
10: Hola, molt bon dia, Ricard. Mira, som a l'Ateneu del barri de Sant Roc. Com deies, ens acompanya aquesta hora el Carles Segués. Ell està fa molts anys, 17, em deia ara, que està al capdavant d'aquestes dues entitats que reben constantment diari un degoteig d'avisos de desnonaments. Carles, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Abans de res, com valores tu els decrets que vol aprovar demà el govern espanyol? Són suficients?
11: no, si comencem per aquí, no són suficients perquè, diguem, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Per tant, no són suficients, però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa i el que significa si s'executa aquest desnonament i, a més si s'executa a Badalona, on la resposta dels serveis socials, per desgràcia, malgrat l'esforç del personal, doncs és mínim els recursos que s'hi dediquen. Per tant, tot el que sigui anar a minorir el patiment aquest i anar a impedir que s'executin alguns d'aquests desnonaments, tot això és benvingut sigui, espero que avui se's pugui aprovar.
10: En Ricard, perquè et facis una idea, una imatge que he vist aquest matí quan hem arribat aquí amb el Carles, ell ha arribat amb un feix de papers, amb tot de fitxes dels casos que els arriben només al col·lectiu. Estàvem mirant i durant el mes de setembre, només aquí al col·lectiu, n'han rebut una quarantena, tots els casos em deien que tenen informe de vulnerabilitat, i avui a Badalona ja hi ha dos desnonaments, ara sí, previstos. Avui, Carles, és dijous. Què passa els dijous? Diries que és el pitjor dia?
11: Sí, és el pitjor dia perquè ja des de fa uns mesos vam començar-ho a detectar, després ja ha sigut una realitat, que és el dia que assisteixen sempre els dijous al servei de Mossos d'Esquadra d'antibalots, l'equipament Arro, que són els que quan participen arriben a 4 o 5 furgonetes, etc. I llavors fan que pràcticament sigui impossible suspendre aquell desnonament. Per tant, avui, dels dos que hi havia, un l'hem pogut negociar i suspendre, i l'altre s'executarà d'aquí un parell d'hores en presència d'Arro, i farem el que podrem, però sabem segur, a més, que és el més trist, que si s'executa aquest desnonament amb aquesta, que és una mare amb dues filles, doncs no tindran, no rebaran cap alternativa per part de l'administració.
3: I llavors local, què passa, Carles? Quan no hi ha alternatives, què passa amb aquests casos? On van a parar?
11: Van donant voltes per aquí i per allà. Nosaltres, com a col·lectiu, que no tenim cap recurs econòmic, no tenim cap subvenció de ningú, no tenim ingressos, però traiem recursos d'aquí i d'allà, intentem parar el cop d'alguna manera i podem, a vegades, pagar alguns dies d'alguna pensió, alguna cosa així, però aquestes famílies no tenen altra alternativa que tornar a entrar, a caure amb la irregularitat d'alguna manera i estar en algun altre habitatge que potser hi accedeixen a partir de que algú els hi ofereix, els hi lloga entre cometes o els hi ven unes claus, i entrem en aquesta dinàmica que és com un peix que es mossega la cua, de que no s'afronta el problema de veritat i es va reproduint d'una o altra manera. I el més trist de tot això és que tothom ho sap. Nosaltres, quan es tancam tants anys, cada dia, i hi ha dies que en tenim 3 o 4, ja tenim una relació amb la gent del jutjat, amb els Mossos d'Esquadra, amb els procuradors de les parts contràries, i tothom sap el que hi ha. Saben que no se'n sortiran, que aquell habitatge, que és que són uns habitatges tan i tan degradats, que és impossible, no penses per què el vol la propietat, no?
3: Perquè la majoria de propietaris que trobes en aquests casos, estem parlant de grans propietaris, fons d'inversió, la majoria?
11: El 99,9%. Divarian, Promontoria, Avir, Living Center, Building Center, Gramina Homes, Coral Homes, etc, etc, etc.
3: Que la majoria deuen tenir pisos que no deuen ni llogar, o sigui, deuen estar buits.
11: Sí, estan buits. Per això també ara, el dir això de pisos buits, em ve també una cosa que jo quan sento moltes tertúlies i tal, i gent que opina molt bé, però també jo penso que hi ha un espai que és aquest que es viu a les zones com Sant Roc, la Salut i tal, que està per sota de la problemàtica que ara estem parlant, no? Ara parlem una mica d'una problemàtica que ha arribat fins a les classes mitjanes, per entendre'ns així, simplificant, no? Però el que hi ha aquí està per sota d'això, no? És una pobresa cronificada on les persones d'aquí no tenen cap tipus d'accés. I, per tant, la solució aquí no és passa per construir habitatge públic. Aquí els pisos ja hi són. El que passa és que estan en mans de tot aquest grup que he anat dient, i el que es tractaria és de seure's a negociar amb ells i veure de quina manera tots aquests habitatges poden passar a un servei públic i assequible per la majoria de la gent. I això es pot fer en molt poc temps. Per tant, és molt més ràpid, més efectiu això, que no la construir habitatge públic, que també s'ha de fer.
3: Sí, és a dir, que hi ha una solució d'emergència, que és on ens trobem. És a dir, quan hi ha emergència, s'ha d'actuar en emergència. Carles Segués, gràcies, una abraçada i bona feina, com sempre. Que vagi bé, Carles.
10: Un moment, Ricard, que no t'estava sentint.
3: No, que...
11: Ricard, ho sento, hi ha hagut un problema de cascos no t'he sentit.
3: Només t'agraïa que ens hagis atès, Carles, una abraçada.
11: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
3: Carles Segués és membre del col·lectiu Sant Roc Som Badalona i Badalona Acull. Avui també ens acompanya a l'Àgora, i ara podreu intervenir tots plegats, a Pablo Feu, que és advocat i especialista en dret urbanístic i d'habitatge. Pablo, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
3: Ara escoltàvem el que explicava el Carles Segués de Badalona, el problema de l'habitatge que comença molt abans, segurament, que es produeixin aquests desnonaments. On situaria vostè la causa original?
12: En una inacció clara dels poders públics des de fa 47 anys. Primer perquè l'habitatge fa 47 anys no tenia la dimensió que té ara. Per començar, m'estic referint 47 anys perquè és el moment en què es va aprovar la Constitució espanyola, amb tres articles que són claus. Són el 33, el 38 i el 47. El 33 és el que eleva a categoria constitucional el dret a la propietat i l'herència. El 38, el que eleva a categoria constitucional el dret a la lliure empresa. I el 47, que eleva també a categoria constitucional el dret d'accés a un habitatge. Quan això es va pensar, el constituent va dir... va configurar Espanya com una economia de lliure mercat i, per tant, sotmès a les regles de l'economia de lliure mercat. Entre elles està la possibilitat d'especular, que és una cosa molt legítima en economia, per obtenir el màxim lucre possible del bé amb el que comercies. Però va advertir, compte, perquè l'habitatge no només és un actiu econòmic. És a dir, ho és, perquè amb l'habitatge tu pots llogar-lo i comprar-lo, i per tant tu pots sotmetre'l a l'activitat econòmica, però com que estic precisament garantint que és un estat, que estem en un estat de lliure economia, d'economia de mercat, aquest habitatge, que també està configurat a la Declaració de Drets Universals com un dret universal, i jo l'acabo d'elevar a la Constitució com un dret, el dret de l'accés, el que faig és protegir-lo. I en el mateix article 47 va enviar un missatge als poders públics que va dir escolteu, sobre aquest bé elimineu l'especulació. Aquest missatge no s'ha atès mai. Ni el va atendre Suárez.
3: Per què no creus que no hi ha hagut una limitació de l'especulació a Espanya?
12: Jo crec... Per un motiu, de conjuntura. En el 78 estava vigent les pròrrogues forçoses en matèria de lloguer, és a dir, els contractes indefinits. Per tant, en aquell moment, l'activitat econòmica que tenia per objecte l'habitatge vinculada al lloguer no estava sotmès a les regles de l'especulació, perquè estava limitat, molt limitat, extraordinàriament limitat. A partir de l'any 81, l'any 82, amb l'arribada del primer govern socialista, es va decidir que allò lesionava els interessos dels propietaris i, per tant, s'havia d'aixecar aquesta limitació de les rendes. Per tant, es va liberalitzar. Però no es va adoptar cap mesura. O sigui, és com si tu tens algú amb molta gana o amb un go... O amb,
3: un tigre, un lleó.
12: Un tigre amb molta gana i li obres la garjola. Llavors, en aquell moment...
3: Amb un camp lliure, diguéssim.
12: Exacte, amb un camp lliure, sí. Ple...
3: De persones.
12: De persones. Llavors, clar, podent-ho fer, perquè el 47 et diu, escolta, adopta mesures per limitar l'especulació, la que sigui. La que sigui adient en cada moment. No hi ha una. Jo no t'estic donant una fórmula, no t'estic dient...
3: Això correspon als governs i a la política, als parlaments. Sí, sí.
12: Això és política d'habitatge. És tan senzill com això. El que passa és que no s'ha fet res de política d'habitatge. El que s'ha fet és política de cauterització de ferides provocades per la ineficàcia en les polítiques d'habitatge. Però no s'ha fet política d'habitatge. Llavors, i aquest és l'arrel del problema. Quan es liberalitza, per dir-ho d'alguna manera, les rentes de lloguer, comencen a haver-hi problemes. No masses, però comencen a haver-hi problemes. El lloguer, és a dir, la propietat i el mercat immobiliari, és un mercat necessari. Per què és un mercat necessari? Perquè és simbiòtic. És a dir, si jo no tinc diners per accedir a l'habitatge en propietat, hauré d'accedir amb lloguer. I, per tant, qui hagi comprat un pis i el posi en lloguer m'està fent un favor perquè el col·loquen al mercat perquè jo pugui exercir el meu dret a l'habitatge. El problema és quan el propietari diu: mira, saps què? És que el mercat s'ha disparat i el que tu em pagues m'ho triplica un altre. Però aquest altre és habitant habitual? No, ni m'importa, ni tinc per què saber-ho, perquè cap llei m'obliga a que jo tingui que veure si el meu client és habitant habitual o no.
3: I llavors, a veure, si ho fragmento i llogo per habitacions, encara en trec més rèdit.
12: Imagina't. Llavors, això és el que ha anat passant des de l'any 80 i pico, que es va liberalitzar això, amb el decret Boyer. Fins ara és el que ha passat, amb modificacions de la llei de rendiments urbans, que no estan abordant el problema o no l'han abordat.
3: Això i un altre element, que no sé si ara potser ens distraiem una mica, però la inflació, és a dir, també el cost de la vida és molt més alt, per tant també obligues a molta gent que potser no es plantejaria pujar el preu del pis, però a fer-ho perquè també la vida és més cara. Per tant, tothom acaba carregant un cost a un dret com l'habitatge.
12: Sí, però això aniria, jo crec, aniria, seria més justificable o intel·ligible en un cas de que les rendes de lloguer no fossin un actiu financer. Però és que el problema és que, o sigui, tothom entendria que si la vida repercuteix en tu, tu repercuteixis en el producte amb el que fas negoci. El que ja no entén tant la gent és que diguin: mira, saps què? És que m'està rendint tant que ja no cal que produeixi en res. O sigui, jo puc comprar-me un edifici complet, o fins i tot dos, o a lo millor demanar-me una hipoteca per comprar-me dos, que la hipoteca me la paga el segon pis. I quan el tingui amortitzat, i jo, mentretant, el que estic fent és, com que jo necessito que em paguin la hipoteca, vaig al millor postor. I el millor postor, desgraciadament, ja no és l'habitant local. I en un món globalitzat, en el que un suec, que a les 3 de la nit se li fa de nit al seu país, que pot treballar en remot, diu: escolta'm, jo saps què? Me'n vaig a Barcelona, perquè és una ciutat cosmopolita. Et pots prendre una cervesa after work des de l'abril fins al novembre.
3: A 2 euros?
12: A 2 euros. És una ciutat fantàstica, té mar, em puc anar a fer surf quan acabi de treballar.
3: Els caps de setmana me'n vaig a la Costa Brava, o és fantàstic.
12: Sí, sí. A 1 hora i mitja. Per tant, jo em vinc aquí, i a més, m'ho paga la multinacional. Clar, el propietari del pis, que no té cap freno, que tot té tots els semàfors en verd des de l'any 81, el que diu és: home, mira, entre tu i jo, si tu només pots pagar-me 1.500 i hi ha un altre que em paga 3.500, doncs prefereixo el de 3.500.
3: Aleshores, la clau és com controlem aquesta especulació, si podem posar portes al camp o no, bàsicament. I vostè és un dels experts aquí. La Generalitat, per exemple, va recórrer per estudiar si era possible prohibir les compres especulatives. El seu informe ho avalava, però el Consell de Garanties Estatutàries diu que no té encaix a la Constitució. Aleshores, hi ha camí, no hi ha camí? Com sortim d'aquest atzucat on som ara mateix?
12: Jo crec que sí que hi ha camí. Diguéssim, també estic pervertit per la meva pròpia opinió, és a dir, jo sóc autor de l'informe que em va encomanar l'administració, em va encomanar un informe per veure si això era possible, i jo vaig dir que sí a través de l'urbanisme. Per què a través de l'urbanisme? Home, perquè les conseqüències de preferir un suec a un habitant habitual provoca irregularitats i infraccions urbanístiques. És a dir, hi ha un mandat que és ineludible, és que el desenvolupament urbanístic d'una ciutat, de qualsevol ciutat, no el pot escollir un particular. O sigui, el model el model de lo que jo vull que sigui la meva ciutat no el pot escollir un particular. Ni vostè, ni jo, ni molts particulars units que són el mercat immobiliari. Ho ha d'escollir l'administració pública i, a més, diu, d'acord amb els interessos generals. No pot ser d'una altra manera. I, a més, diu que és una funció pública indelegable. Si el model d'ordenació és l'ha d'escollir l'administració pública, ho haurà de fer sotmesos a unes regles del joc. I les regles del joc les imposa la llei d'ordenament del sòl, la catalana i l'estatal. No és una cosa que s'inventin. I què diuen? Que el desenvolupament necessàriament ha de ser sostenible. I dius, i què vol dir ser un desenvolupament sostenible? Mm. Ho llegeixes. Jo no interpreto, eh? O sigui, jo només estic llegint la llei. Mm. O sigui, no estic fent cosa que se suposa que els polítics poden fer exactament igual que jo. Llavors, què diu la llei? Diu, desenvolupament urbanístic sostenible. Per qui ho vulgui buscar, article 3 de la llei del sòl, article 3 de la llei del sòl de l'Estat. Els dos articles 3. Diuen, entre moltes coses, posa, coma, són els models d'ordenació que necessàriament han de garantir la cohesió social i evitar la dispersió territorial. Si jo analitzo el que està fent el mercat immobiliari amb els preus que està pujant, és homogeneitzant les rentes altes, perquè prefereix algú solvent, i les rentes baixes i cada cop més mitges...
3: Expulsant-les de les ciutats.
12: Se'n van. Per tant, dispersió territorial. Dues coses prohibides. Si això és així, i tinc un article de la Constitució que em diu que puc adoptar mesures per limitar l'especulació, i tinc una ordenació urbanística que m'està dient que el que està fent el mercat immobiliari no el pot fer, home, dos i dos són quatre. És intervenir. El Consell de Garanties Estatutàries ha dit que això és inconstitucional. Per què? Perquè té un axioma que jo crec que hauria de reciclar, que diu que a l'article 33 i el 38, el de la llibertat de la propietat i el de la llibertat d'empresa, són intocables. I que, per tant, el 47 ni està ni se l'espera.
13: Pere. Hola, bon dia. Això, com molt bé dius, és un axioma, aquesta resposta, diguem, del Consell de Garanties, no? Perquè la Constitució és evident que deixa molt marge per moltes coses, perquè va ser una Constitució fruit d'un pacte amb els comunistes, ni més ni menys, diguem. O sigui, que hi ha elements suficients a la Constitució per activar-los, però si el Consell de Garanties Constitucionals es queda només amb uns articles i no amb uns altres, doncs, òbviament, aquí hi ha un problema. El que li volia preguntar és... quin marge hi hauria jurídicament també per recórrer a l'estat, diguem, d'emergència? És a dir, quan hi ha una situació d'emergència, alguns axiomes pues entren en un parèntesis. Ho vam viure amb la pandèmia, ho vam viure amb la crisi financera, ho vam viure amb moltes coses, i en aquí estem, penso jo, hi ha elements suficients com per considerar que hi ha una situació d'emergència. Hi ha algun recorregut jurídic possible degut a que hi ha un estat d'emergència que permeti sortejar aquests axiomes o la gent que té aquests axiomes com si no visquéssim en una situació d'emergència?
12: Evidentment que sí. De fet, el Tribunal Constitucional... És que a mi el que m'agradaria remarcar és que, i ho dic jo, i és una opinió absolutament personal, però dins de l'àmbit jurídic és a el que em dedico. Jo no sóc activista, jo no sóc polític, jo sóc jurista. I des del estricte àmbit del dret, li diré que al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries li manca rigor jurídic. Per què li manca rigor jurídic? Perquè havia d'analitzar una mesura en la que el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat moltes vegades sobre els requisits de constitucionalitat, i són tres. El primer és que existeixi una causa real que motivi l'actuació limitativa de l'administració pública. La segona, que sigui temporal, és a dir, que no vingui a quedar-se. Per què? Perquè no faci irreconeixible el dret que limita. O sigui, si jo limito el dret de propietat però el faig irreconeixible perquè dic tu no pots comprar, m'acabo de carregar veladament l'article 33. Per tant, això no ho pot fer. I la tercera causa és que si no s'adopta aquest límit, l'interès general quedarà irremediablement lesionat. Què ha fet el dictamen de garanties estatutàries? Primer, s'ha tirat mig dictamen per decidir si era lectura única o no. I l'altra meitat del dictamen, que és el que li tocava fer, no ha analitzat si existia o no existia causa de necessitat. Al·lucinant. O sigui, quan se li està dient adopta una mesura limitativa, perquè ja tu la primera cosa que has d'analitzar és si existeix una causa objectiva que la legitimi. No ho fa. Per tant, és com si s'hagués despertat el legislador i hagués decidit que s'ha d'intervenir el mercat immobiliari perquè sí. I la segona cosa que fa és no analitza la temporalitat. Per tant, analitza la mesura com si no només s'hagués despertat el legislador pel matí dient ara vaig intervenir, sinó vaig intervenir i per sempre. Per això no em calia un dictamen. O sigui, no em cal un Consell de Garanties Estatutàries, que, per cert, està trufat d'objectius. Jo és la primera vegada que veig un dictamen trufat d'adjectius. No pot adjectivar, no pot qualificar l'acció. El Consell de Garanties Estatutàries només pot dir si s'ajusta o no. Doncs és la o sigui, no calia això. Els meus estudiants de primer de dret saben que la propietat no es pot intervenir sense justa causa, sense justa causa, i a més aquesta causa vinculada a l'interès general, i que ha d'haver-hi una temporalitat. Res d'això s'analitza.
0: Joan.
14: Bé, doncs, d'escoltar el Pablo, el que ens queda clar és que aquí hi ha un article que és el 33, que és intocable i que té una primacia davant de tota l'altra legislació. No? És a dir, el que ha fet...
3: Ja, però alguna cosa s'ha de fer.
14: No, però estem parlant... És que al final...
3: És que estem en emergència social.
14: Sí, però analitzem...
3: Això.
14: Però sí, analitzem qui ha pres la decisió i qui són aquestes persones que, reunides en una taula, no?, durant una sèrie de deliberacions, per la seva trajectòria, la seva manera de pensar, consideren, o per una doctrina que porten acumulant durant uns anys, que consideren que el 33, que és el lliure empresa, és intocable i que no hi ha ni causes de temporalitat, que no hi ha causes excepcionals o causes d'emergència. Aquest és el tema. I és que estem en una situació d'emergència, ja fa temps que hi som, eh? I anem evolucionant. I el que ens explica és que van a fer una anàlisi amb un tall fred, com si allò fos, diguéssim, una cosa que no fos d'emergència, i ens ha arribat aquí una proposta, l'analitzem i no passa res. Aquí hi ha unes persones que són responsables i que no han contextualitzat políticament on som. És a dir, el dret no és una cosa freda i estàtica, evidentment, hi ha uns fonaments, però ha d'analitzar en base un context. I ho deia abans el Pere, la Constitució mateix és elàstica. És a dir, els alemanys, que la Constitució espanyola s'inspira molt en la Constitució alemanya, i Alemanya ha donat exemples de com ha sigut capaç d'actualitzar, modernitzar i posar al dia. I aquí, en canvi, a vegades hi ha una mena de fonamentalisme constitucional que, bueno, això és una mena de fòssil que no es pot tocar. Però, clar, dins del fòssil hi ha prelació, no?, d'ordre. 33 és més important perquè ets lliure empresa. Tot l'altre és secundari, home. Doncs aquí tenim un problema. I també té molt a veure, a vegades, quan ens queixem de la justícia i ens queixem dels jutges i les persones que es dediquen a això, té a veure amb aquesta ideologia, per dir-ho d'alguna manera, conservadora, de no voler anar més enllà, una interpretació més flexible i adaptada a les necessitats dels temps.
3: Deixeu-me saludar aquesta hora la secretària d'Estat d'Habitatge que ens acompanya, Leire Iglesias. Bon dia, buenos días y gracias por acompañarnos.
16: Bon dia, buenos días.
3: ¿El gobierno aprobará mañana los decretos de vivienda?
16: Ojalá que sí. Dependerá de lo que digan el Parlamento. El gobierno lo aprobó el martes, los aprobó el martes en el Consejo de Ministros, y la convalidación o no de estos dos decretos pues depende del Congreso de los Diputados, depende de la representación de todo el Estado.
3: ¿Cómo avanzan las negociaciones?
16: Bueno, las negociaciones han sido previas a la elaboración del texto, y yo creo que aquí hay que agradecer la posición de la mayoría de los grupos parlamentarios, que han tenido una posición realmente constructiva y todos de renuncias probablemente a lo máximo que queríamos. Nosotros también, desde la parte del gobierno, nos hubiera encantado que algunas medidas que teníamos en mente hubieran incorporado en este texto y no ha podido ser, en base a buscar un acuerdo sobre cosas que se llevan debatiendo mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, que están en ponencias, que están en trabajo, que están en iniciativa de los distintos grupos, y que hemos querido reconducir y recolocar en este Real Decreto para que fuera del mayor gusto de todos.
3: Hay quien se pregunta por qué lo han presentado en dos decretos.
16: Bueno, nosotros hemos trabajado fundamentalmente sobre el texto del decreto que se publicó ayer y en el que yo creo que se recoge ese espíritu de iniciativas que no son solo del Gobierno, sino que son también de los grupos parlamentarios y que se habían tramitado y presentado en distintos momentos de la legislatura en el Congreso de los Diputados, buscando esos consensos, esos acuerdos, y luego hay una hoja de ruta más ambiciosa de trabajo del conjunto del Gobierno, con más iniciativas, pues que a lo mejor no son tan representativas de todo el conjunto de los grupos, pero que también son iniciativas que defiende el Gobierno de España. Mm.
3: Cuéntanos cómo cambiará la vida a una persona que ahora mismo tiene dificultades para encontrar una vivienda.
16: Bueno, pues creo que vamos a conseguir remover la oferta o movilizar la oferta con las bonificaciones a los propietarios, a la gente que tiene vivienda y que puede tener en este momento inseguridad o sobre el precio que le puede poner a esa vivienda, y le damos una serie de estímulos fiscales mediante las bonificaciones por las que les puede dar algún tipo de tranquilidad. También les damos tranquilidad a la hora de asegurar que si se produce algún tipo de suspensión de los contratos de arrendamiento derivados de una situación de vulnerabilidad de la persona a la que le alquila la vivienda, pues va a estar protegido por el Estado y se le va a garantizar el cobro de las rentas, y por lo tanto eso va a servir para movilizar el mercado del alquiler. Y a las personas inquilinas directamente, a la mayoría de las personas inquilinas directamente, pues con las bonificaciones que aparecen en este Real Decreto Ley, pues se van a poder ahorrar de media más o menos un mes de la mensualidad que pagan, y por tanto, bueno, pues eso va a ser también un alivio para los propietarios y un alivio para los inquilinos.
3: Antes de ocupar el puesto de secretaria de Vivienda, usted ha sido la encargada también de poner en marcha una empresa pública estatal, Casa 47, que tiene por objetivo crear un parque estable de viviendas asequibles. Cuéntame cómo trabaja el Gobierno en ese sentido.
16: Bueno, pues Casa 47 ha sido, desde luego, uno de los retos o una de las oportunidades políticas más ambiciosas que a mí me ha tocado vivir, pero creo que es de las cosas más ambiciosas en cuanto a la creación de un nuevo servicio público, un nuevo derecho de la ciudadanía, similar al que se puso en marcha en su tiempo con una infraestructura de educación o una infraestructura sanitaria. ¿Qué hubiera sido en este país si hubiéramos decidido que la vivienda pública, que la educación pública se cubriera o se le diera garantía solo a las personas en situación de vulnerabilidad? Probablemente no hubiéramos compartido todos los mismos pupitres, o que hubiera sido en este país si hubiéramos decidido que solo le dábamos cobertura de la sanidad pública a aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad. Probablemente los mejores quirófanos no estarían en el sistema público. Pues Casa 47 tiene la ambición de potenciar una infraestructura pública de vivienda que dé un servicio público, recuperando todo el parque construido que ya hay y que muchas veces está en titularidad de otras administraciones públicas, para ponerlo a disposición de la ciudadanía.
3: ¿Pero qué cifra de vivienda pública y asequible quiere el Gobierno?
16: Bueno, el horizonte de trabajo de Casa 47 es ambicioso, tiene un plan estratégico en el que se manejan cifras de poder llegar hasta 100.000 viviendas en un horizonte temporal de 5 a 10 años. En este momento sabéis que partimos de la recuperación de las viviendas de lo que fue el Banco Malo, de aquel rescate financiero que se hizo rescatando a los bancos y dejando de lado a la familia, para poner en el centro de la atención la familia. Y en este momento pues hemos hecho una primera oferta pública de viviendas de 800 viviendas, que se va a incrementar en los próximos días, muy seguramente. Os estoy dando casi una exclusiva con otras 600 viviendas y con otras 600 viviendas el mes siguiente, y así consecutivamente hasta que podamos movilizarlas todas, mientras que en paralelo seguimos construyendo viviendas desde las administraciones públicas que puedan prestar ese servicio público.
3: O sea, hablamos de adquirir inmuebles de privados para incorporarlos al parque público.
16: De adquirir inmuebles de privados, de recuperar inmuebles de las administraciones públicas que hoy no están cumpliendo con esa función social de la vivienda, y de construir, de desarrollar suelos y de construir directamente vivienda pública.
3: Un ejemplo práctico. Hace unos días, por ejemplo, contábamos en este programa que Blackstone opta por vender unos 400 pisos de alquiler social que tiene en Cataluña en vez de renovar estos alquileres sociales. En un caso así, ¿cómo debería actuar la administración?
16: Nosotros tenemos abierta una oferta pública de compra, está abierta ahora mismo con 100 millones de euros, que perfectamente estamos dispuestos a incrementar. Y en este caso, si Blackstone quiere venderle su paquete completo de viviendas a la administración pública, lo puede hacer. Seguramente, si Blackstone quiere vender las viviendas de una en una, le va a costar encontrar compradores o le va a costar encontrar otras carteras como la suya, que en este momento están haciendo desinversión. Aquí estamos nosotros, si la quieren vender, para adquirírselas y dedicarlas a lo que siempre tuvieron que tener esas viviendas, que es una función social y no una función especulativa como la que ha pretendido desarrollar Blackstone a lo largo de todo el tiempo.
3: Ya, pero no hay ninguna manera de mantener a raya los fondos buitre sin la que la solución sea pagarles dinero público.
16: Bueno, lo que hacemos con este Real Decreto Ley es impedir que esto vuelva a pasar, que este juego especulativo vuelva a pasar. Alguien me decía el otro día, ah, es que ustedes están poniendo en un texto que las empresas, los fondos buitre y estas carteras de inversión no compren vivienda a precio por debajo del mercado, pero ¿y si lo compran a precio de mercado? Pues estas carteras comprar a precio de mercado no les interesa para nada. Estamos impidiendo en un Real Decreto Ley, en una primera norma, que esos fondos buitre, esas carteras especulativas, pues puedan dedicar su negocio a comprar por debajo del mercado para después especular con ellas, y eso es uno de los avances. Y por cierto, a estos fondos buitres también se les mete mano respecto de la posibilidad de lanzar a gente de su casa, de desahuciar a las familias, y en estos casos no hay ningún tipo de compensación en el caso de que pretendan expulsar a personas vulnerables a las que ya han explotado lo suficiente.
3: Capaz de gente que pueda pensar, ¿no?, que ya en su momento rescatamos a los bancos con dinero público, ahora vamos a rescatar a los fondos buitre.
16: No, ahora no rescatamos a los fondos buitres. De hecho, nosotros estamos expropiando esas viviendas que tenía la Sareb, y quiero recordar que la Sareb sigue siendo del Estado, pero también de esas entidades públicas, justamente para hacer lo que no se hizo en el pasado, que fue ponerlas a disposición de la ciudadanía. Justamente para hacer lo que se hizo

0: falta un televisor o una rentadora o se t'ha avariat la nevera, fins i tot si vols renovar els mobles de la cuina, tenim bones notícies per tu. Perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i molts més articles. A més, tens finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, rentadores, forns... També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els tecnoavantatges que només et pot oferir El Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos, també a la web i app i a Hipercor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts articles més, amb finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Fins diumenge 4 d'octubre. Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda't que t'esperem al nou club del gourmet del Corte Inglés Diagonal a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara a la 5a planta gaudeix del nou club del gourmet de la Diagonal. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Amb Pablo Feu, advocat i jurista especialitzat en dret urbanístic i habitatge, i també a l'Àgora amb Jofre Llombart, amb Joan Puigcercós, amb Pere Rossinyol i amb Marta Bonforte. Marta.
3: Sí, doncs a mi m'ha semblat molt, molt interessant, a banda de l'entrevista que has fet ara, l'exposició que ha fet el Pablo un poc de la situació que hi ha al mercat de l'habitatge i per què estem en aquest punt. I crec que és molt interessant perquè fa la sensació, i ell ho ha explicat molt bé, que no ha hagut un interès per part dels poders polítics per fer una política de vivenda. Suposa perquè estava molt impregnat en la societat aquest mantra de que doncs, pots guanyar diners, comprar-te una segona vivenda i ficant-la a preus que jo crec que en tot cas moltes voltes en les grans ciutats s'estan convertint en abusius per a moltíssima gent que no pot pagar i a canvi paga les hipoteques o paga els ingressos d'altra gent que sí que ha tingut aquestes oportunitats o que sí que ha pogut comprar un pis perquè ho ha trobat en una situació molt més barata que ara, no? en aquest moment actual. I el volia preguntar a Pablo per el segon decret, aquest que en principi no es va aprovar, per la qüestió del lloguer indefinit. Perquè és cert que ell ha comentat ara i li volia preguntar si això opera d'alguna manera, perquè em consta que n'hi ha altres països que sí que l'apliquen d'alguna o altra manera, suposo que no la mateixa legislació que l'espanyola, si això, com deia el Jofre abans, deixa al petit propietari en una situació de vulnerabilitat, si realment aquests contractes que són indefinits, que se volen assimilar, jo crec, als contractes de treball, evidentment, o d'alguna manera és el que està explicant el sindicat de llogaters, si és una possible solució a la situació que n'hi ha ara mateix en el mercat actual dels lloguers, que evidentment cada 5 anys et poden pujar sense límit si no s'aproven ara els decrets, i si això podria ser una de les solucions o també és una mena de parche a la situació actual.
2: Pablo.
4: La qüestió dels contractes indefinits és una qüestió molt novedosa, extraordinàriament novedosa, i jo el que crec que es busca és objectivar la causa de la rescissió del contracte. És a dir, evitar que la rescissió del contracte sigui exclusivament l'obtenció d'un major lucre. És a dir, d'un lucre perquè el mercat està pujant molt. Per tant, el que s'està dient és si les administracions adopten les mesures que han d'adoptar respecte a topalls de rendes, respecte a criteris d'increment de les rentes, doncs tant serà contractar amb un que amb un altre. I per tant, si tant és contractar amb un que amb un altre, mantingues el que ja està vivint perquè li facilites les coses i només rescindeix quan realment existeixi una causa objectiva de canvi d'arrendatari. Bé, Això és nou, és extraordinàriament nou. Hi ha moltes arestes que s'han de ventilar. Evidentment, hi ha moltes arestes de constitucionalitat. No vull dir que sigui inconstitucional, vull dir que s'ha d'examinar. S'ha d'examinar amb calma. Jo sóc partidari de que si aquesta mesura o aquesta proposta és la que és per la que s'opta, s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè si no tornem a entrar un altre cop en aquest avorrit circuit del Tribunal Constitucional. És a dir, el que està clar, i sota el meu punt de vista, és que en matèria d'habitatge i en els darrers 11 anys l'única llei que funciona no és jurídica, és física, és la tercera llei de Newton, que és la de tota acció té una reacció en sentit igual i oposat. I cada cop que algú regula, i sobretot regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional. I com abans deia el Joan Puigcercós, i jo em sumo a la seva tesi, de que les institucions cada cop estan, són més opaques, és a dir, és més difícil discernir fins a on comença el dret i on acaba la ideologia, doncs el millor és que en aquestes qüestions d'urgència i aquestes qüestions que tenen tantes arestes siguin meditades amb temps. És el que jo recomano. És a dir, estic completament a favor d'estudiar aquesta idea, que em sembla una idea bona, però crec que...

L'octubre ja truca a la porta. Avui, 1 d'octubre, arrenquem el desè mes de l'any i és que amb ell comencem a valorar les festes de tardor de Sant Just. I hi haurà algú que em dirà, on vas, Dani? Il·luminat, on vas? Que encara queda molt per les festes de tardor. Bé, sí, encara falten unes setmanes, però el municipi ja es prepara per un dels moments més esperats del calendari local, quan els carrers s'omplen de vida, d'activitat, de propostes culturals i també del teixit associatiu. Una de les cites més destacades serà un any més Sant Just al carrer, que tindrà lloc el diumenge 25 d'octubre de 10 del matí a 2:15 de la tarda. Una jornada que permet a entitats, col·lectius i particulars sortir al carrer, donar-se a conèixer, compartir projectes i acostar les seves activitats a la ciutadania. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar fins al 15 d'octubre a les 11:59 de la nit. Per tant, totes aquestes persones i organitzacions que vulguin participar poden començar doncs, a preparar les seves propostes. Al capdavall, les festes de tardor no són només una celebració al calendari, també són una oportunitat per retrobar-nos, descobrir les iniciatives del nostre entorn i reivindicar la importància de fer poble. I Sant Just, Sant Just al carrer és precisament una d'aquelles jornades que ens recorden que la vida d'un municipi es construeix sobretot a peu de carrer. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia.

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui, dijous 1 d'octubre, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris. Amb Mariona Sales, cap d'informatius. Avui també tindrem l'espai d'efemèrides, l'espai de Ramblejant i el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, a l'entrevista del dia, parlarem amb el Club Literari de l'Ateneu, parlarem concretament dels tallers que s'hi efectuaran en aquest espai del nostre municipi, i també parlarem de xarxes socials, ho farem amb Vanessa Montserrat. Tot seguit, a l'espai de Co-Shelling, amb Fran Rigol, parlarem d'aquestes qüestions que tant ens interessen i també de les reflexions vàries que ens porta el Fran Rigol en cada capítol. I tancarem la tercera hora i també el programa d'avui dijous amb la Maica Dueñas parlant de teatre. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més aquí a Ràdio Desvern, el 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres un matí més aquí a la casa de tots i totes, a Ràdio Desvern. Avui arrenquem amb una cançó que, bé, jo he redescobert aquests dies. De fet, jo coneixia la versió de la nostra estimada Anna Mena, però es veu que hi ha una, i que és molt bona, que és l'original italiana, que sona així. Això és música ligera, o més ben dit, música leggeríssima, aquí a Ràdio Desvern. Bon dia.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Ràdio d'Esvern, FM 98.1.
5: És un quart d'11 del matí. Mariona Salas, bon dia.
6: Bon dia, Dani.
5: Benvinguda al programa. Arrenquem, com sempre, amb la cap d'informatius per repassar els titulars de la jornada. Polígons, habitatge i xarxa d'aigua centren els acords del ple de setembre. Ioga solidari a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. Zainab Saberi abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. I amb els tres titulars damunt de la taula, arrenquem amb política, Mariona.
6: Sí, arrenquem amb política parlant del ple municipal del mes de setembre, celebrat el dimecres 30, és a dir, ahir, que ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Es nota que era el primer ple del curs perquè venia carregadet de punts.
5: Una durada de 3 hores i 40 minuts, Déu-n'hi-do.
6: Un ple llarg, clar, a l'agost no es fa ple, al setembre comença nou curs, arrenquen totes les coses i, doncs mira, es veu també reflectit doncs, en la llargada i la densitat del ple.
5: Sí, sí.
6: Bé, entre els punts principals hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer amb protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple resol el recurs presentat per Fatjó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació de les paradetes de Sant Just al carrer amb l'objectiu doncs, de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions s'ha aprovat la proposta d'Esquerra per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i de limitar espais de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats i en canvi ha estat rebutjada la moció de Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla.
5: I seguim amb més informació, seguim amb més notícies aquí a Ràdio d'Esvern. Parlem ara de solidaritat.
6: Sí, és que una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística, la ONG Sant Justenca, pels projectes en concrets del Nepal, aquest diumenge 4 d'octubre, de 9 del matí a 11, a l'Escola de Dansa Renata Ramos París, que està a Esplugues. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país el 2016. Les persones participants hauran de portar la seva pròpia estora de ioga.
5: Molt bé, i marxem a la darrera notícia del dia. Avui volem parlar en clau de societat.
6: Sí, i és que la periodista i artista afganesa Zainab Saberi protagonitzarà el dilluns 5 d'octubre de 7 de la tarda a 8:45 una xerrada a les escoles, al carrer Montserrat número 2, sobre la situació de les dones a l'Afganistan. L'activitat forma part de l'edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. I bé, Saberi ha denunciat públicament els abusos comesos pels talibans contra les dones i les minories ètniques i va haver de fugir de l'Afganistan el 2021 després de patir detencions, interrogatoris, amenaces i violència. Actualment viu a Barcelona, acollida pel programa Escriptor Acollit del PEN Català i continua vinculada al periodisme i a l'art. La xerrada està organitzada per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i abordarà doncs, especialment la vulneració dels drets de les dones a l'Afganistan a partir de l'experiència i la trajectòria de Saberi.
5: I ara sí, fem un repàs complet als titulars del dia de forma ampliada. Polígons, habitatge i xarxa d'aigua centren els acords del ple de setembre. La sessió també aprova canvis pressupostaris, la revisió d'accessos a Collserola i rebutja la moció de Vox sobre Ceuta i Melilla. Ioga solidari a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. La sessió del 4 d'octubre destinarà tots els beneficis a les iniciatives de l'entitat després de les riuades que van destruir un hostal per a persones amb discapacitat visual. I tanquem amb Zainab Saberi, que abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de Ciutats Defensores dels Drets Humans centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'en bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a enbici.cat.
8: T'he dit que no em venia de gust.
9: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
10: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
11: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
12: Deixa'm estar pesat.
11: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
13: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
14: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: És un quart i mig d'11 del matí.

0: I és moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris de la jornada d'avui dijous. Mariona, comencem, com sempre, amb la portada del diari Ara.
1: Doncs el diari Ara obre amb l'emergència habitacional, dient que Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. El segon decret obliga els propietaris a indemnitzar els inquilins si els fan fora sense causa justificada. En fotografia principal veiem la notícia que diu que Israel rep com herois els passatgers del vol atacat. Un dels passatgers que van reduir el copilot de l'avió de Fly Dubai, que segons Israel va apunyalar el pilot per estavellar la parella en un intent d'atemptat jihadista, és escollit com un heroi a Tel Aviv, acollit com un heroi a Tel Aviv i rep la felicitació del primer ministre Benjamin Netanyahu. Altres notícies de la portada del diari Ara, parlem de la sintonia de Sánchez-Macron. El president espanyol i el francès exhibeixen una agenda comuna a Madrid i carreguen contra el PP pel bloqueig del tractat d'amnistia. Marxem a les últimes notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem de l'Euribor, que tanca el setembre en el 3,24%, el màxim en dos anys. Madrid arriba al 20% del PIB de l'Estat i Catalunya manté el 18,9%. I tanca portada el diari Ara dient que Esquerra impedirà la reprovació d'Illa que proposa Junts al Parlament.
0: I ara és moment de destacar el periòdico en català. La 080 estrenarà passarel·la a la Marina Secreta, a la Marina Seca del Port Vell i de fet, doncs, també incorporarà un festival. Parlem també de la prevenció de riscos que per a la seguretat i l'ordre públic espanyols, doncs, insta que el govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i en IA. El mecanisme que va frenar l'OPA de l'hongaresa Magyar Wagon sobre Talgo és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Economia també posa el focus en centres de dades i bancs. Marxem a la imatge del dia. Emmanuel Macron i el rei saluden els assistents al Fòrum de Comerç Hispano-Francès ahir a Madrid. Amistat amb friccions. Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya i els projectes d'hidrogen. En tema del dia, també trobem a Sánchez, que pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets d'habitatge. Consum xifra en 1,9 milions els contractes de lloguer que es beneficiarien de les pròrrogues. Pel que fa, doncs, als altres espais que podem trobar en aquesta portada del periòdico d'avui dijous, trobem, doncs, una imatge en miniatura de Salvador Illa. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. També podem llegir la Catalunya, que demana endurir les penes de presó per tinença il·lícita d'armes, i tanca en portada en Barcelona, que redissenyarà els accessos per millorar el transport i reduir embussos. I de la portada vermella a la blava, La Vanguardia, Mariona.
1: La Vanguardia obre amb la bretxa territorial, dient que Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. La Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. En fotografia principal parlem del vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia. El pilot d'un avió de Fly Dubai que transportava 150 passatgers, la majoria israelians, entre Dubai i Tel Aviv, va intentar estavellar ahir l'aeronau en territori saudita, però un altre tripulant i alguns passatgers el van reduir. El govern israelià va parlar d'atemptat jihadista, però el tancament d'aquesta edició no es descartava en altres hipòtesis. A la foto veiem el passatge, doncs, rebut a Tel Aviv. Més notícies de La Vanguardia. Veiem que el decret d'habitatge topa amb recels de Junts, PNB i Podem. El govern central només es pot permetre l'abstenció d'un aliat. També parla d'Illa, que planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també parlem de Bonham, que admet que el retorn del Regne Unit a la Unió Europea és una opció. Avui La Vanguardia fa una entrevista a Tom Cruise, actor, que estrena Digger, i posa una cita seva que diu: res millor que aturar-te en un penya-segat i llançar-te. Tom Cruise, que també és molt conegut per fer ell mateix les seves escenes d'acció, no?
0: Totalment, totalment, sí, sí. Fa servir pocs dobles i la gran majoria d'escenes d'acció, com les que podem veure a les diferents entregues de la saga Missió Impossible, doncs són fetes doncs per ell mateix. I, de fet, vèiem també la cloenda dels Jocs Olímpics de París de fa uns anys, on acabava també doncs amb una moto allà, bueno, brutal, no? Sortint amb una moto amb la bandera de les Olimpiades, cada cop i volta agafava un avió, es plantava a Los Angeles i, bueno, començava tota la peripècia donant lloc als nous Jocs Olímpics que celebraran als Estats Units. Bé, Tom Cruise, un geni. A mi m'encanta, és un actor que em flipa. Potser no per la seva destresa actoral, sinó més aviat per la seva interpretativa, em refereixo, sinó per la seva destresa doncs, amb el pack, no? Amb tot, amb posar la seva vida en joc per Plànols Impossibles i també doncs, per la seva vessant de productor, que també és molt, molt reconeguda. Mariona, acabem amb això o encara queda alguna última notícia?
1: Queda una última notícia sobre l'enquesta del CIS dient que els espanyols suspenen la justícia i els serveis socials.
0: Gràcies. Doncs ara sí, marxem a l'última portada del dia. Hem de destacar avui, com fem sempre, el punt avui. El punt avui parla de l'1 d'octubre, amnistia sense més excuses, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum i després de la pressió europea, l'estat espanyol es veu forçat a reconduir el viacrucis repressiu. D'una banda, podem llegir la crònica de Jordi Panyella, que diu policies que juguen a disparar boles, i també l'opinió de Gonzalo Boye. En aquest cas, diu, no va ser perquè duia minifalda. En el dossier podem trobar un dossier de Francesc Espiga, Marc Bataller, entre d'altres, que parla doncs, concretament de l'1 d'octubre, i veiem en imatge principal una urna de l'1 d'octubre i diferents elements doncs, significatius d'aquest procés. Veiem els llacets grocs, veiem també la bandera de la Unió Europea, simbolitzant una mica la final d'aquest procés judicial, de tota aquesta qüestió doncs, que estem veient en aquests dies, no? De la tornada a casa també del president Puigdemont, etcètera, etcètera. Simbolitza doncs, moltes qüestions. Aquesta imatge, que és laberíntica, és un laberint que porta, doncs, per una banda, la urna de l'octubre, per l'altra, la bandera de la Unió Europea. Marxem a parlar del dia d'ahir, un espai que signa avui Lluís Simón Rabaseda. Salvem el soldat Sánchez, els decrets Mari Carmen de l'habitatge, el penúltim clau roent del president espanyol, i també fem lectura de les cròniques Crítiques Compartides i Pau Casals i la responsabilitat de la música. Aquests són els titulars, les lectures les podreu fer dins, a l'interior del punt avui d'avui dijous. Tanquen portada amb l'esportiu, golejada d'un Barça sense fre a Roma 0-6, recordem el Barça femení, ja que el Barça masculí encara està amb l'aturada de Nacions, Lliga de Nacions, l'aturada de la selecció espanyola, està doncs competint aquests dies. Doncs això està tot, Mariona. Com sempre, emplacem els nostres oients a escoltar-te els butlletins informatius a les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín, a la una.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Gràcies, fins ara.
1: Adéu.
0: Breu pausa musical, tornem de seguida amb més qüestions. Ja sabeu que la primera hora doncs, porta molt de contingut, entre ella doncs, les efemèrides i també doncs, el temps, que és un espai que us agrada molt, amb el Carles Rius, i passant també per l'espai de Ramblejant. Ara us deixem amb el bonito de Jarabe de Palo, perquè sí, perquè no, perquè és bonito, la vida és bonica. Bon dia.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
7: Paràcid,
9: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
11: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
12: Garantim els teus drets.
13: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
12: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
14: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

Passeu minuts d'un quart d'11 del matí. Seguim aquí a la Rambla. Bon dia, com esteu? Com va tot? Us hem deixat amb una mica de música. Hem escoltat Sot l'Edito Marinero de Fito Fitipaldis i ara estàvem amb Los Auténticos, que en aquest cas doncs ens portaven aquesta magnífica cançó Loco, Tu forma de ser, Los Auténticos Decadentes. Marxem ara a l'espai de les efemèrides. Perquè no sé si sabíeu què va passar l'1 d'octubre, hi ha moltes efemèrides. Marxem primerament a l'any 1931, quan a Espanya el govern republicà aprova el decret, el dret doncs, de votar de les dones. També trobem a l'any 1958 l'Agència Espacial dels Estats Units, la NASA, que comença les seves activitats operatives, i a l'any 1982 Sony llança el seu primer reproductor de compact disc, el model CDP /101. No sé si algun hauria tenir d'aquests compact disc, però bé, doncs Sony es llançava l'any 82. També parlem avui de Gorbachev, que ja n'hem parlat en anterioritat, Mikhail Gorbachev, que l'any 1988 va ser elegit per unanimitat cap de l'estat soviètic. També l'any 1990 el Soviet Suprem de la URSS aprova doncs la llei de llibertat religiosa i de consciència. A l'any 2002 comença a l'Argentina l'obertura parcial del corralito bancari, que permet la retirada d'un màxim de 7.000 pesos, i el 2024 Israel inicia una invasió terrestre al Líban contra l'objectiu contra objectius del Hezbollah. I bé, de fet ja ho hem comentat a l'espai de portades, recordar també que l'1 d'octubre doncs és un dia marcat en el calendari català, també doncs el dia d'aquestes urnes, d'aquest referèndum. Marxem a parlar de diverses qüestions relacionades amb els naixements, perquè tal dia com avui va néixer Jimmy Carter, expresident dels Estats Units, a l'any 1924. També ho va fer Francisco Álvarez Cascos, exministre espanyol, a l'any 47. I, per últim, Theresa May, exprimera ministra britànica, al any 56.

I ara marxem a les defuncions. L'any 1864 ens acomiadàvem de Juan José Flores, militar veneçolà. També ho fèiem de Rodolfo Bay, el 2000, fundador i president d'Spantax. També a l'any 2002, Walter Annenberg, que era magnat estadounidenc de la premsa, que també doncs marxava el 2002. Traspassava també l'any 2004 Richard Avedon, fotògraf estadounidenc, i Jane Goodall, l'any passat, 2025, científica britànica, que ens deixava tal dia com avui, 1 d'octubre. Avui es celebra el Dia Internacional de l'Hepatitis C i marxem rememorant la música d'un músic, de Charles Aznavour, que en aquest cas doncs ens deixava també tal dia com avui el 2018, cantant, compositor i actor francès, conegut per cançons com aquesta, La Bohème.

0: I ara anem a ramblejar. Jo ramblejo, tu rambleges, ell rambleja, ja sabeu aquest verb que ens vam inventar en la primera temporada de la Rambla, que d'alguna manera doncs tenia un espai esporàdic, no?, que de tant en tant anàvem escoltant doncs les propostes que ens feia el nostre poble d'activitats i que ara doncs hem instaurat aquesta segona temporada en aquest bloc informatiu. És una píndola doncs d'uns minuts on destaquem l'agenda d'activitats i també les accions que ens impulsen al nostre municipi. Avui destacar els tallers de l'Ateneu. Avui, 1 d'octubre, arrenca el taller de teatre musical, el teatre infantil i el teatre per adults. Recordar que les inscripcions estan obertes a la secretaria i al web ateneudesvern.cat. Parlem també de les terrasses musicals que ompliran una vegada més al cap de setmana, i és que aquest cap de setmana tenim diverses propostes de terrassa musical. Preneu nota. Divendres tenim fins a 3 ocasions l'oportunitat d'escoltar bona música i prendre alguna cosa fresqueta a les terrasses del nostre municipi. Per una banda, el taller Pizza de Sant Just, demà 2 d'octubre a les 8 del vespre. També a les 8, en aquest cas a 2:15, 8:30, a les terrasses musicals arriben al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg 2, i també tindrem oportunitat el mateix divendres al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3, a les 9 del vespre. A les 12 del migdia de dissabte tindrem les terrasses musicals al bar Los Pisos, i també recordar que dissabte tindrem terrassa musical al vespre a les 7 al Trinis Café Bistró. I bé, doncs també el diumenge 4, de fet, és que són els 3 dies seguits de terrasses musicals, déu-n'hi-do, no pararem de ballar. El diumenge 4 d'octubre, a les 4 de la tarda, terrassa musical al Quart Set, restaurant El Lounge, al carrer de Maria Montessori, número 4. Recordar que el dissabte 3 d'octubre arriba la inauguració de la instal·lació Records d'Enlloc a l'espai de lliure creació Carme Malaret, que també arriba l'Oktoberfest a Sant Just, la tercera edició d'aquesta festivitat amb menjar i begudes típiques alemanyes, amb música en directe i activitats per grans i petits, de 12 a 11 de la nit. Déu-n'hi-do, tot el dia sencer al casal de joves. També trobem a la jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari el dissabte a les 12 del migdia, la discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu a 6:15 de la tarda, a Matilda el Musical a les 6, el dissabte 3 d'octubre a la Sala del Cinquantenari amb aquesta història vibrant i plena d'humor negre. També trobarem doncs el ioga solidari pel Nepal, com ja hem avançat abans, diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí a l'Escola de Dansa Renata Ramos París. I també doncs recordar a la jugateca ambiental del Parc Torreblanca amb Amics de les Roses, taller d'esqueixos i terrasses musicals al Quart Set, com ja hem dit abans. Destacar que Matilda torna el diumenge a les 6 de la tarda i que aquest és doncs tot el contingut que tenim de programació, d'agenda d'activitats per aquest cap de setmana que ja és a punt d'arribar. Avui estem dijous, però ja olor a divendres, per tant, de camí al cap de setmana. Marxem a destacar el temps, val? Però abans una petita pausa per publicitat i tornem de seguida.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. Smooth Jazz Club. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: I ara fem una píndola breu del temps. Després, al llarg del magazín, si tenim oportunitat doncs, de reprendre aquest espai, ho farem. Però volíem, en aquest minut que ens queda per arribar a les 11, destacar la previsió d'avui dijous, que arriba doncs, amb un nou increment de la inestabilitat amb pluja localment abundant. Matí variable.

0: a les 7:50 del matí. Actualment, a Sant Just d'Esvern, són gairebé les 11 del matí, tenim 23 graus. Marxem a la previsió pels propers dies. Demà, temps insegur, amb molts núvols, possibilitat d'algun ruixat cap al migdia, amb temperatura més baixa, i el cap de setmana potser dissabte variable, amb una mica de tot, fins i tot pluja. Diumenge més tapat i més plujós, però encara no es pot confirmar res. La temperatura seguirà, doncs, poc a poc normalitzant-se. Durant el cap de setmana estarem al voltant dels 23 graus de màxima, tastet de la tardor. Ara breu pausa per butlletins, tornem de seguida amb la segona hora de la Rambla. Fins ara.
1: Aquest nou marc jurídic aprovat dimarts al Consell de Ministres per impedir el desnonament d'una veïna que viu al seu pis des del 2017 i que ja havia viscut un primer intent de desnonament. I a tot això podem votar a favor dels dos decrets d'habitatge amb el Congrés, uns vots que són aire fresc pel govern espanyol, que no té però encara els suports necessaris i mira a Junts. Els de Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no han confirmat què votaran. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, podem seguir el mandat del sindicat de llogateres que ha demanat als partits donar-hi suport. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
3: Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
2: Són quatre vots importantíssims per la Moncloa, que ara mira cap a PNB Junts, i els nacionalistes bascos voten a favor. Amb una abstenció de Junts seria suficient per aprovar el primer paquet amb el gruix de les mesures. Isabel Rodríguez, ministra, lloa les aportacions dels de Puigdemont.
4: Y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas mandándonos textos.
2: Ho ha dit a la SER. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que avui mateix demanarà a la justícia desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: El judici pel cas de Roger Español ha quedat avui suspès. Recordem que en el dia d'avui, 1 d'octubre, de fa 9 anys, Roger Español va rebre un impacte de bala de goma que el va deixar sense un ull. L'última hora de l'Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
6: Bon dia, sí, és un gir de guió que s'ha produït fa pocs minuts. Es queda aplaçat fins a la una a l'espera que l'acusació pugui aportar documentació. El cas és que un dels acusats, un dels inspectors, no ha pogut venir al judici per un problema de salut sobrevingut. Ha anat a un centre mèdic on li fan proves. L'advocacia de l'Estat ha demanat suspendre el judici. De moment serà fins a la una. Pel que fa a les acusacions, han acusat a la part de la defensa que això es tracta d'una maniobra dilatòria d'aquest judici. Fins a la una no es reprendrà la sessió aquí a l'Audiència de Barcelona. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Palau de Justícia.
1: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, avisa al Suprem que no podran dilatar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers condemnats per malversació. En una conferència a Madrid, Conde Pumpido insisteix que la sentència no deixarà dubtes als jutges del Suprem.
7: El propio Tribunal Supremo, pues en algunos momentos, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
5: I el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial en una declaració institucional coincidint avui amb el 9è aniversari del referèndum. Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
8: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: L'alarma és alerta, ha tornat a sonar aquest matí als telèfons mòbils del País Valencià després d'una revisió a l'alça del risc de fortes pluges, especialment a les comarques de València i Castelló. Ara l'EMET ha pujat l'alerta de taronja a vermella, amb previsió d'aiguats molt intensos i de vent. El risc, en principi, es concentrarà especialment aquesta tarda, vespre i nit. També el Meteocat ha pujat l'alarma a 5 sobre 6 a tot el litoral i prelitoral de la meitat sud de Catalunya, ja a partir del migdia, i amb l'atenció molt posada especialment a la situació a les Terres de l'Ebre també aquesta nit i matinada. esports, Marcos García.
9: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions. Ahir golejà de 0-6 al camp de la Roma. També ahir en aquesta Champions femenina, Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Rafinha torna a Barcelona aquesta tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. Avui a la Nations League destaca el Dinamarca-Portugal a 9:15. Cristiano Ronaldo ha deixat la concentració de la selecció portuguesa empipat per no haver jugat ni un sol minut contra Noruega diumenge passat. En bàsquet, el Kitzanes Manresa s'estrena l'Eurocup amb derrota a la pista del Pau Salònica, 93-78. A més, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina per perdre davant l'Elmac Konut Turk per 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo. Derrota del Marsella contra l'equip català per 10-8.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de Sant Just, celebrat ahir dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple resol el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just al carrer, amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i al manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions s'ha aprovat la proposta d'Esquerra per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i delimitar espai de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats. En canvi, ha estat rebutjada la moció de Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. Pel que fa a solidaritat, una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre, de 9 a 11. L'activitat tindrà lloc a l'Escola de Dansa de Renata Ramos París, Esplugues de Llobregat, i és organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de la Renata Ramos. I es destinaran tots els beneficis als projectes de CL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. Les persones participants a l'activitat han de portar la seva pròpia estora de ioga. I pel que fa a societat, la periodista i artista afganesa Zainab Saberi protagonitzarà el dilluns 5 d'octubre, de 7 a 8:45, una xerrada a les escoles, al carrer Montserrat número 2, sobre la situació de les dones a l'Afganistan. L'activitat forma part de l'edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Saberi ha denunciat públicament els abusos comesos pels talibans contra les dones i les minories ètniques i va haver de fugir de l'Afganistan el 2021, després de patir detencions, interrogatoris, amenaces i violència. Actualment viu a Barcelona, acollida pel programa Escriptor, acollit del PEN català, i continua vinculada al periodisme i a l'art. La xerrada abordarà especialment la vulneració dels drets de les dones a l'Afganistan a partir de l'experiència i la trajectòria de Saberi. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I sonant aquest Fat Bottom Girls de Queen, fem una petita pausa per publicitat. Tornem de seguida amb la segona hora de la Rambla i l'entrevista del dia. Fins ara.
1: Els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parà, sí, marimacho.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parà, sí,
12: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla i avui volem parlar de literatura, però sobretot també de totes les possibilitats que ens ofereix la literatura a aprendre, compartir i crear. L'Ateneu de Sant Just d'Esvern torna a posar en marxa aquest curs al seu club literari amb una programació que va molt més enllà del tradicional club de lectura, perquè tenim trobades, debats, presentacions, seminaris i també tallers literaris, una proposta pensada tant per les persones que gaudeixen llegint com per aquelles que tenen també ganes d'aprofundir en la literatura. I és per això que avui parlem amb la secció del Club Literari de l'Ateneu. Tenim el Ton i la Maria Àngels aquí representant el Club Literari. Molt bon dia, família, com esteu?
1: Bon dia.
2: Hola, bé. Bon dia.
0: Benvinguts al programa.
1: I gràcies per invitar-nos. Sí,
2: gràcies.
1: Que puguem explicar.
0: I tant que sí.
1: La programació d'activitats.
0: Doncs a vosaltres. Avui parlem d'un parell de qüestions que arriben de nou, arriben noves a aquest club literari. I bé, si us sembla, comencem parlant una mica com es presenta aquest curs 26-27 al Club Literari i quina és la principal novetat o aposta d'aquest any.
2: Doncs mira, ho has dit molt bé. La principal aposta és precisament els tallers. Hem volgut tractar diferents gèneres literaris d'una forma molt pràctica. I ho hem enfocat no en cursos, que no, normalment són llargs, sinó en tallers que van de 3 a 6 hores. I hem començat amb el de llegir poesia, que ens introdueix a la poesia a través de la Pilar Carceller, veïna, escriptora i molt especialitzada en poesia. I després el que comença passat demà, que és el taller de bitàcola, que és quadern de viatge. Cada viatge és una història i es tracta de que cadascú dels participants, amb veu pròpia, faci el seu propi quadern.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs molt interessant aquestes dues propostes. Repassem per una banda el tema de la poesia amb Pilar Carceller i per l'altra també aquest quadern, no?, aquest quadern de ruta, que ara ens explicarà una mica més el Ton Gasull. En què consisteix aquest quadern de ruta o quadern de viatge?
1: El quadern de ruta consisteix en que tindre una metodologia o una manera de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, si portes un bloc de notes, les anotacions, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho en el que es diu un quadern de ruta, un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències, experiències, com imatges, com moltes persones dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Aquest és el tema, és a dir, que durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material. I fruit d'aquest material, amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Doncs aquest concepte que ens explicava el Ton Gasull amb la professora Elisabet Carné, el fet de que cada viatge sigui una història per explicar, no?
1: Sí.
0: Un taller en el que podrem aprendre a transformar experiències, paisatges, trobades i emocions en un quadern de ruta personal. Molt interessant, aquesta proposta. D'on l'heu tret, aquesta idea?
2: Va ser una pluja d'idees que vam tenir.
0: Sí, ha sigut collita pròpia,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí,
0: oh,
2: sí,
0: doncs
2: sí.
0: Em sembla molt interessant,
2: sí. De debò.
1: No, i també perquè quan nosaltres ens hem plantejat el desenvolupar tot aquest tema de formatiu o, dins del club literari, ja teníem per un costat tot un curs que segueix, que és el que porta la Paula Vidal explorant la narrativa, ja que ja cada trimestre va avançant. Llavors volíem buscar una sèrie de tallers, aquest és el concepte, molt pràctics, i que tu al final d'aquest taller puguis haver fet una obra literària en diferents gèneres. I aquest és una mica la idea. I el tema aquest del viatge és un entorn que dona molt de si, perquè hi ha tant les experiències viscudes com, per exemple, tot el material audiovisual. Llavors, des d'aquí, i també amb el futur, suposo que desenvoluparem algunes altres idees al voltant d'aquest concepte.
2: Sí, per l'any que ve tenim en projecte dos tallers més.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem avui concretament d'aquests dos tallers que s'efectuaran al llarg del curs 26-27. Parlem doncs, també d'aquest de poesia que comentaves, que ja l'has presentat, Maria Àngels.
2: Sí.
0: Pilar Carceller és, diguéssim, un pilar fort també, de, bé, mai més ben dit, un pilar fort d'aquesta institució, del Club Literari,
2: bé,
0: i que en aquest sentit doncs, heu confiat en ella aquest taller. Què creieu que portarà la Pilar aquests tallers, aquestes sessions?
2: Doncs bé, de fet, ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb l'última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes, que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica. I ha sigut molt interessant. Jo confesso que soc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa. I la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: I què creieu que té la poesia que enganxa tant?
2: Tots això. Un misteri, una manera molt bonica de reivindicar o de dir les coses. Pots fer des d'una denúncia fins a una declaració d'intencions, fins a una expressió de dol o de sentiments. I es fa d'una manera molt, molt bonica.
1: La poesia és molt més complexa, perquè realment amb molt poques paraules, amb 10 versos o amb 20 versos, tu expliques millor les teves sensacions, la teva visió del món o altres idees, que millor amb la narrativa ho explicaries amb un text. Llavors hi ha aquesta condensació i aquesta manera de lligar les idees. Tant el que ens ha ajudat a Pilar és a perdre, com deia la Maria Àngels, aquesta por al poema. És a dir, tu llegeixes el poema, però clar, hi ha molt més. És a dir, aquest poema és el fruit d'una reflexió sobre les idees que tu vols expressar en el poema, sobre el llenguatge, sobre l'estructura, i el que tu veus és el final. Llavors, anar del final al que hi ha al darrere és el que la Pilar ens ha ajudat simplement d'una manera molt, molt, molt simple, que és analitzant una sèrie de poemes. És a dir, no ha estat un taller teòric sobre la teoria de la poesia, sinó anem a llegir un poema i entre tots hem anat desgranant què és el que hi ha al poema amb les seves diferents vessants.
0: Doncs avui estem parlant amb el Club Literari de l'Ateneu de Sant Just i més enllà d'aquests tallers es manté també el curs de lectura mensual. Quines lectures esteu fent? Perquè em fa que sigui amb el cap la Maria Àngels. Expliqueu-nos una mica com està arrencant aquest curs.
2: Molt bé, molt, molt potent. Aquest estiu hem tingut una lectura meravellosa al mar de l'Iris Murdoch i bueno, vam tenir un principi, una primera sessió interessantíssima. I ara, Eton, estem llegint aquest proper, és d'un escriptor argentí, d'un home que se'n va amb un poble deshabitat, doncs, bueno, per reflexionar sobre diverses coses i la seva vida. És el que llegim ara.
1: Sí. El que explicava la Maria Àngels, a la trobada que vam tindre a la primera setmana de setembre sobre el llibre de l'estiu, El mar, de l'Iris Murdoch, vam comptar amb la presència del Jaume Ponsagorda, que és un dels traductors de les obres de l'Iris amb el català, no concretament aquesta. Clar, doncs va ser un luxe poder compartir amb ell les nostres experiències o visions que teníem del text i ell que ens va portar de la mà per introduir molt més tot el que hi ha amb aquesta, que és una de les grans textos en literatura anglesa del segle passat. A més, és un text d'unes 600 pàgines, és a dir, que és un volum, hi ha molt de material, hi ha molta estructura, hi ha molt de llenguatge, i el Pons de l'Ordre ens va ajudar encara a entrar molt més i a viure l'experiència de llegir El mar al mar.
2: Sí, això ho volem repetir, sí. Perquè és interessantíssim per un club poder tenir la presència o del traductor o de l'autor, o fins i tot de l'editor, perquè dona una visió molt més àmplia de l'obra. Això volem repetir.
0: Molt bé, doncs, important repetir aquests espais de trobada, aquests espais de conversa també amb els autors, amb els traductors, amb gent que ha estat implicada amb el projecte i amb el text. Parlem també del Club de Lectura Novel·la Gràfica, que entenc que amb el Javi ja esteu a tope, no? Sí. M'imagino que ja s'està arrencant això.
2: Sí, sí, vam tenir una sessió abans d'ahir i va ser interessantíssima perquè era sobre una biografia de la Josephine Baker, que tots vam coincidir que no haguéssim llegit una biografia tan extensa com de 600 pàgines també, si no hagués sigut amb novel·la gràfica. Va ser espectacular.
1: Sí, espectacular. I
2: espectacular.
1: Descobreixes que a través de la novel·la gràfica tu pots accedir al que seria una biografia, perquè realment el que és aquest text és la biografia seva des de la seva infantesa amb una situació de molta pobresa al final. Llavors vas anant avançant amb les seves etapes, amb els seus èxits, amb els seus fracassos, com a artista, a nivell personal. Llavors t'introdueix molt. El text està, el guió està molt ben elaborat i els dibuixos són molt expressius, de tal manera que tu pots viure visualment les experiències i les situacions que explica el còmic.
0: Doncs, per una banda, com dèiem, aquests tallers que ens han presentat a l'inici de l'entrevista, per l'altra, els clubs de lectura, com dèiem, el Club de Lectura Mensual, el Club de Lectura de Novel·la Gràfica. Alguna qüestió més que hem de destacar d'aquest curs, que s'hagi implementat nova o que ja segueixi l'estela dels cursos anteriors?
2: Seguim amb explorar la narrativa amb la Paula Vidal. I sobretot els tallers, aquesta idea de fer temes pràctics, curts, entre 3 i 6 sessions, que són suficients per entrar-hi.
1: Sí, amb un tema.
2: Exacte. I llavors, per l'any que ve, doncs, tenim idea de portar a terme un parell més, molt diferents amb aquests.
0: Doncs ja ho sabeu, el 8 d'octubre inicia aquest taller de quadern de ruta o quadern de viatge amb 6 sessions cada dijous de 11:30, de 11:45 sí. A la 1 del migdia.
2: Sí, i que qui estigui interessat encara queden places. I si algú té algun quadern per casa ple de notes de viatges,
1: clar, que
2: algun viatge que li hagi impactat i el vulgui posar ordenat amb un quadern que quedarà preciós, doncs que ens
1: que es matriculi al curs.
2: Encara hi ha lloc.
0: Molt bé, doncs, Ton, Maria Àngels, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern. Ja ho sabeu, oients, el Club Literari de l'Ateneu enceta un nou curs amb propostes per llegir, conversar, aprofundir en la literatura i també per posar-se a escriure. Una programació per aquest curs 26-27 que podeu consultar al web ateneudesvern.cat. Una abraçada molt gran i que vagi molt bé aquest curs.
1: Gràcies per invitar-nos.
2: Adéu-siau. Adéu.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor Envici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: I vinga, va, posem punt i final aquesta segona hora de la Rambla amb les xarxes socials de la Vanessa Montserrat, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Molt bé, sí? Un dijous més aquí i encantada de poder-vos donar les novetats de la setmana.
0: Genial, genial. Doncs recordem, per la gent que s'acaba d'incorporar, per la gent que no escolta habitualment doncs, aquest espai, que la Vanessa Montserrat ens porta aquestes recomanacions per les xarxes socials, concretament per la gent doncs, que té petits negocis, que sou autònoms, que teniu un projecte, però també a vegades és extrapolable a les xarxes socials personals de cadascú. Per tant, escoltem atentament a la Vanessa, aviam què ens ha de dir aquesta setmana. Alguna novetat així destacada?
1: Moltes.
0: Moltes, eh?
1: És
0: que no paren de sortir novetats.
1: No parem aquí, no parem.
0: És una passada, una passada.
1: Mira,
0: doncs vinga, arrenquem.
1: Arrenquem i comencem amb una notícia que gairebé acaba de sortir, i és que el 29 de setembre Meta va anunciar Muse for Small Business. Com et quedes?
0: Déu-n'hi-do.
1: Pues et quedes que dius,
0: sí,
1: a veure, explica'm això, no?
0: Flipant. M'ho has d'explicar perquè no entès res.
1: Doncs mira, això és ni més ni menys que una evolució del seu agent d'intel·ligència artificial. La setmana anterior us explicava que Meta va llançar aquest agent que està dintre del propi Meta, no? I que ens ajuda, sobretot, a fer diverses tasques, perquè és un agent propi de Meta. Llavors, què farà aquest senyor? O senyora, no ho sabem, no? Perquè és un agent, llavors pot ser sense aquest
0: gènere.
1: Gènere, no?
0: Exactament.
1: Doncs, mira, no estem parlant simplement d'una intel·ligència artificial que igual et diu, ei, aquí tens 5 idees per Instagram, per exemple, no? I que et doni les idees i punt, i final. Doncs no. Meta, el que vol fer amb aquesta gent, és que pot connectar-se amb el compte professional.
0: Ai, beu aigua, beu aigua.
1: És que estic tan emocionada.
0: Sí. Estem parlant de Meta, ara aclarirem doncs el que vol dir aquestes paraules tan estranyes que no sé tornar a pronunciar, que ha pronunciat la Vanessa. Vanessa, tot teu, Meta, aquesta novetat que ens portes avui dijous.
1: Es diu Muse for Small Business.
0: Val.
1: Aquest agent d'intel·ligència artificial. Vale?
0: Per petits negocis, com dèiem abans.
1: Correcte. Llavors, el que fa aquest agent és que pot connectar-se amb el compte professional d'Instagram, de pàgines de Facebook, d'anuncis de Meta i també amb eines externes, com pot ser Canva, Shopify, Slack, Stripe, Notion, Zoom, diverses eines, vale? Que són externes i no del propi Meta, que això també és interessant. L'objectiu, doncs, és que pugui analitzar el negoci i ajudar en tasques com, per exemple, pot ser revisar què està funcionant a les xarxes, preparar una campanya o buscar oportunitats de creixement. Meta diu que publicar, enviar o fins i tot gastar diners continua requerint l'aprovació de l'usuari. És una funció que acaba d'anunciar i la disponibilitat, per tant, pot variar segons el mercat i segons el compte. Vale? Això hem de tenir cura, que si dieu, ostres, vaig a provar això, perquè això és la bomba, no?
0: Sí.
1: Doncs és possible que encara no la tingueu activada, vale?
0: Val, entesos.
1: Això que ens diu? Doncs que estem entrant en una nova fase de la intel·ligència artificial. Aquí fins a ara nosaltres preguntàvem coses a la IA com m'ajudes a fer això? O mira'm això? O fes-me un resum? O dona'm una estratègia, no?
0: I la IA va avançant cada vegada més, Vanessa.
1: Sí. Al final ara les plataformes que volen que la IA entengui també el teu negoci i executi part de la feina, que això doncs, ens estalviarà moltíssima feina, no? Per exemple, imaginem una petita botiga, no? Doncs en lloc d'entrar cada setmana a Instagram a mirar estadístiques, a revisar anuncis i a intentar descobrir doncs, què publicar, aquest tipus de gent el que podria analitzar el rendiment anterior i dir, vale, doncs aquests tres productes han generat més interès. Aquest reel ha funcionat especialment bé. Tens més demanda els dijous, per exemple, i et proposo aquesta campanya per la setmana vinent. Ni més ni menys, eh?
0: Clar.
1: S'ha de saber fer, però, bueno, t'estalviarà molta feina, no? Al final, és veritat que moltes vegades el que en el nostre cas, no? En el meu cas en particular, de dir, ostres, a mi personalment m'estalvia moltíssima feina. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha moltes tasques que potser una petita empresa, un petit negoci o una marca personal, doncs ho pots gestionar, s'ho pot autogestionar, cosa que jo com a autònoma doncs agraeixo, no?, en part, perquè és com, ostres, si tinc una eina que m'ajuda a fer això, no he de dependre de contractar-la externament.
0: Però, no has d'externalitzar, sinó que ho pots fer tu mateix.
1: Exactament. Uh-huh. Però sí que és veritat que al final, o sigui, no som a l'ombre orquestra, ni la dona orquestra, no? Llavors, si nosaltres hem de fer moltes tasques, al final ens hem d'enfocar en allò que nosaltres tenim l'experiència, no? I si hem d'atendre, si tenim una petita botiga, no?, que és el cas que us estava posant d'exemple, al final hem d'estar atendent a la gent, demanant comandes, bueno, tot el que requereix una botiga gestionada per un petit empresari, no?
0: Totalment,
1: doncs,
0: sí.
1: Sí que ajuda molt, però també necessites saber com fer-ho, no? O sigui que és possible que necessitis també l'assessoria d'un professional perquè t'ajudi a posar-ho en marxa, per exemple, no? Uh-huh. Però, bueno, que al final és això, no?, que tot avança i que ens ajuda, sobretot ens ajuda moltíssim, no? Uh-huh. Què més? Doncs això, aquest agent, per una marca personal, doncs igual, no?, pot detectar quins vídeos han generat més interacció, quines preguntes es repeteixen i proposar també contingut, doncs, a partir d'això mateix, no? Per tant, primera aplicació pràctica, doncs no fem servir la IA només per escriure posts, que molta gent ho fa, no? Redacta'm un post que parli d'això.
0: Exactament.
1: Vale, doncs la hem d'utilitzar per analitzar també i prendre millors decisions, que aquesta diferència jo crec que és bastant important.
0: Uh-huh.
1: Què més? Continuem amb Meta, perquè aquest mes també va presentar Meta One, que no sé si us heu fixat, però ja teniu l'opció dintre d'Instagram, per exemple, Meta One, que és una nova oferta de subscripció que agrupa funcions per Instagram, per Facebook, per WhatsApp i per Meta AI.
0: Mm-hmm.
1: Meta el que fa és que afirma que el desplegament ja suma ni més ni menys que més de 50 funcions i 15 milions de subscripcions i proves acumulades. Per a empreses i creadors hi ha funcions com perfils professionals millorats, un botó de seguiment més visible als Reels, invitacions automàtiques perquè segueixin al compte les persones que han interactuat amb el contingut i més accés a Meta Business Agent, que és aquest agent, vale?
0: Uh-huh.
1: Això és el que ens permet Meta One, que també ens permet posar aquests links dintre dels posts que fins ara no funcionaven, doncs això ho podeu fer a través de Meta One.
0: Perfecte.
1: I hi ha un detall molt interessant pel màrqueting, i és que un dels plans professionals incorpora possibilitat com... Molt interessant, eh? Ojo al dato, eh?
0: Ojo. Que se viene, que se viene.
1: Se viene.
0: Aviam.
1: Programa stories.
0: Sí.
1: Que fins ara no es podien programar els stories. Bueno, es podien programar
0: des d'altres plataformes, no?
1: Bueno, i també des de Meta Business, vale?
0: Val.
1: Però fins a 30 dies d'antelació. Posar aquests enllaços, com us dic, en post orgànics, que jo crec que això marca força la referència.
0: Ajuda molt això, eh?
1: I dintre dels Reels també, que també és molt important.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Sabeu que, igual si esteu parlant, imagineu-vos d'una empresa, vale? Una immobiliària, per exemple, que dintre de la seva web té un blog immobiliari, de com està la vivenda. Aquest és un tema que està bastant d'actualitat,
0: sí.
1: I que esperem que la cosa doncs, vagi millorant, però ja seria un altre tema. Llavors, si fa una notícia dintre del seu blog i, a més, vol que, a part de que la gent ampliï la informació, no?, posar un post de dir, mira, pues avui parlem d'això, si vols ampliar la notícia, ves al blog. I, a més, subscriu-te a la newsletter. Doncs podeu posar aquest link que vagi directament al blog i que, a més, es subscriu a la newsletter. Uh-huh. O sigui que jo crec que fins ara la podíem posar només al link de la biografia.
0: Val.
1: I llavors havies de dir, link a la bio.
0: Exacte.
1: Molta gent, bueno, ja amb el temps que portem amb això, ja molta gent s'ha acostumat i ja sap el que vol dir, però molta gent no.
0: Sí, sí.
1: Llavors és més fàcil que amb un sol clic, vagis i et subscriguis o vagis
0: a... I que a més, Vanessa, a vegades fa mandra, no? Vull dir, no és el mateix tenir-ho a la mateixa pàgina que haver d'anar cap al perfil, llavors allà seleccionar, clar, copiar, no sé què, no?
1: T'ha d'interessar moltíssim, no?
0: Exactament.
1: Per fer tants passos.
0: Exactament, ara sí. És molt trist.
1: Que trist.
0: És molt trist perquè sí, abans, no sé, li presentes aquesta capacitat que tenia Instagram de les bios amb una persona, doncs, que no va viure l'època d'internet i diria, ostres, que ràpid, no? Jo a la meva època havia d'anar a la biblioteca, anar a buscar no sé què, o havia de preguntar per tot el poble.
1: Imagina't.
0: I nosaltres, en canvi, pel fet d'anar al perfil, ja ens fa mandra i no ho fem, no?
1: Doncs així anem.
0: Sí, sí, és, bueno, és fatal, però bé.
1: És el que hi ha.
0: El món tecnològic, l'era tecnològica.
1: És el que estem parlant. Sí. Què més coses? A Espanya, Meta anuncia els plans professionals dintre de Meta One aquest des de 16,99 € mensuals, tot advertint que preus, funcions i disponibilitats poden variar segons el compte. ¿Vale? Què està passant aquí? Doncs que Instagram ja no vol ser simplement el lloc on penges una foto o un reel, vol convertir-se en una eina, doncs, més completa per un negoci. Per tant, si gestionem una empresa, jo revisaria una cosa supersenzilla i és quin recorregut fa una persona després de veure el nostre contingut. Cosa força important, ¿vale? Per exemple, si veu un reel, si entra, o sigui, primerament veu el reel, no? I què fa després de veure aquest reel? Doncs si entra al perfil, si entén ràpidament què és el que estem fent o què és el que estem comunicant, si troba la web, si pot contactar, si sap on estem, doncs si té també una crida a l'acció clara, no? Perquè podem tenir un vídeo amb 50.000 visualitzacions i 0 clients i podem tenir un vídeo que tingui 3.000 visualitzacions i que generi 10 consultes, no? Llavors, no és tanta la quantitat de persones que arriba a aquest vídeo...
0: Sinó la qualitat.
1: Clar, què fa aquesta gent? No? O sigui, al final el que volem és que es converteixin, no? O que ens consultin o que facin alguna acció. Doncs és aquesta la diferència, no? Al final... és un dels grans canvis, no?, de mentalitat, també, que no mesurem només audiència, sinó que mesurem què fa aquesta audiència després de veure el nostre reel, el nostre post o el que volem penjar, no?
0: Totalment.
1: Doncs fins aquí les novetats de Meta. I ara continuem amb TikTok.
0: Marxem de Meta a TikTok.
1: Anem a TikTok.
0: I és que la plataforma TikTok, que sabeu, doncs, que particularment arriba molt als joves, no?, a la gent jove, però que també...
1: Jove,
0: però que també s'està extenent a la gent, doncs, ja que no som ja nens de 16 anys, sinó que ja tenim una edat una mica més entradeta, no em facis parlar de l'edat, que jo crec que ja estic a la crisi dels 30 amb 27, us he imaginat, però bueno, la cosa és que arriba tothom TikTok i arriba també a la secció de la Vanessa aquí a Ràdio d'Esvern. Quines novetats té TikTok?
1: Doncs mira, TikTok ha publicat aquesta mateixa setmana dades del segon any de TikTok Shop a Espanya. Segons TikTok Shop, el negoci ha crescut al voltant d'un 150% durant els últims 12 mesos. Però hi ha una dada encara més interessant, de mitja. I és que el 70% dels ingressos dels venedors de TikTok Shop provenen dels vídeos curts i de les sessions de live shopping. O sigui, aquell live que veiem una persona que està en directe mostrant tots els seus productes, no? És a dir, aquí què passa? Que veuen el producte, entenen com funciona, veuen una persona fent servir aquest producte, cosa realment importantíssima, fan una pregunta i poden comprar-la, vale? Tot sense sortir pràcticament de la mateixa experiència. A més, segons dades recollides per TikTok, TikTok Shop ja ha arribat a un 19% entre compradors online espanyols. I hi ha una dada curiosa, que aquí entra el que estaves dient tu abans, del tema de l'edat, ¿vale? El 40% de la generació X havia comprat a TikTok Shop davant del 30% dels millennials i el 23% de la generació Z.
0: Carai.
1: O sigui que no és només per joves, aquesta plataforma. I aquí ho diuen les estadístiques, Com podem aplicar això dintre d'un petit negoci? Doncs no necessàriament fent una gran retransmissió professional. Imaginem una botiga de roba que en comptes de penjar només una foto d'una jaqueta, doncs hi ha una persona que se la posa, que explica com és aquesta talla, que ensenya combinacions de com podem posar-nos aquella jaqueta, que respon les preguntes que la gent li està fent en aquell precís moment, no?
0: En directe.
1: Perquè és en directe. Uh-huh. I indica com poden comprar-la, també, no? Importantíssim. Doncs aquesta és la diferència, no? Una floristeria, per exemple, pot preparar un ram en directe i mentre el va preparant, doncs la gent li pot fer consultes del que necessitin saber. La idea important és aquesta, no? Que el contingut ja no només inspira la compra, sinó que cada vegada pot formar part directament de la compra. I és aquesta la gran diferència, no? És com entrar dintre de la botiga, no? Exactament.
0: Uh-huh. Sí, totalment.
1: Doncs que sapigueu que si teniu negocis, botigues o que veneu productes o serveis, TikTok Shop funciona molt i molt bé.
0: A mi m'acabes d'obrir un altre món perquè, sincerament, fins ara pensava que això del TikTok Shop, i t'ho dic en sèrio, jo pensava que era una estafa.
1: Doncs mira, jo he sucumbit a comprar productes de TikTok Shop sí. I realment arriben molt ràpid. O sigui, jo el dia següent ja els tenia a casa.
0: El dia següent, eh?
1: Sí, el dia següent els tenia. O sigui que aquí ho deixo, no? També que és una cosa importantíssima, que dius, ostres, ara compro algo i fins d'aquí un mes no m'arriba.
0: Uh-huh.
1: Doncs ho teniu força ràpid, no? Que també crec que és important.
0: Home, i tant. Però jo, funciona. De la manera que es ven, jo pensava que era, doncs, això, el típic com
1: la
0: teletienda, saps? La teletienda, però ara la mòbil tienda, saps? I
1: sí.
0: Jo pensava que era una mica això, i m'ho estàs explicant d'aquesta manera, que m'entren ganes ara de descobrir una mica més, la veritat.
1: Doncs funciona. I els productes? No sé, igual hi ha de tot, eh? Ojo, que no vull dir jo aquí ara, que compreu alguna cosa i després em vingueu a mi a dir, ostres, això era una
0: què ha passat aquí, Vanessa, no? Et diran, què ha passat, Vanessa?
1: Aquí ja no em responsabilitzo, del que compreu por ahí.
0: No, totalment. Vale. Doncs, Vanessa Montserrat, alguna cosa més abans d'anar tancant l'espai? 2 minuts,
1: doncs,
0: per les 11.
1: Doncs, aviam, també us dic que hi ha novetats de YouTube que ja us explicaré més el proper dia perquè llavors ara ja no entraríem perquè no ens donaria temps d'explicar-la. Però sí que us diré una cosa important, eh? Us diré una pregunta i una reflexió.
0: Vinga.
1: Vale, què puc explicar? O sigui, feu-vos això, mentalment. Què puc uh-huh. explicar que sigui útil, que sigui creïble i que faci que la persona vulgui donar el següent pas, no? Perquè aquest és probablement el gran canvi del màrqueting digital actual, no? Que no publiquem tant de contingut per omplir xarxes perquè sí, i més contingut capaç de generar aquesta confiança, aquesta conversa i aquest negoci, al final.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió ens quedem aquí. Vanessa Montserrat, gràcies per l'espai d'avui. Una abraçada molt gran, cuida't molt i la setmana vinent més.
1: Adeu.
0: Adeu-siau. I us deixem amb els butlletins de les 12. Tornem de seguida amb la tercera hora de la Rambla. Avui en Fran Rigol ens porta un nou espai de co-shelling i la Maica Dueñas parlarem de teatre. Aquí, a Ràdio Desvern. Fins ara. Parlarem de teatre. Aquí.

0: es concentrarà clarament al sud del país. Aquest migdia Protecció Civil farà una compareixença per donar detalls de la situació. Anem, doncs, a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
1: Bon dia. Des de fa una hora aquí al Departament d'Interior està reunit el comitè d'emergències que, en funció de les previsions del Meteocat, haurà de decidir si s'envien alertes o si s'ordenen restriccions a la mobilitat o a altres activitats. El servei meteorològic ja ha elevat a un nivell 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, als Penedesos, al Tarragonès, al Baix Camp i l'Alt Camp. I a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el mateix nivell de perill, 5 sobre 6, al Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Preocupa especialment que el front es pugui quedar estancat en alguna zona de barrancs a les Terres de l'Ebre, cosa que podria provocar torrentades. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Notícies, Natàlia Ramon.
2: Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i el PNB per salvar demà al Congrés el decret sobre desnonaments i lloguers. En una publicació a les xarxes socials, el president espanyol demana als partits que escollin si estan al costat dels més vulnerables.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: Podem votarà a favor dels dos decrets d'habitatge demà al Congrés dels Diputats, uns vots que són aire fresc per la Moncloa, que encara no té els suports i mira cap a Junts. Els de Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no confirmen què votaran.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Com cada any es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 i nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a vacunar-se i ha explicat com creu que es comportarà la grip aquest hivern.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
2: La patronal de residències de gent gran, l'ACRA, reclama doblar la inversió en dependència i millorar especialment l'atenció domiciliària i també els centres de dia. Segons un informe propi, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència que esperen el pla individual d'atenció que et garanteix un servei, una llista d'espera que triplica, per exemple, la d'Andalusia. Barcelona, Mar Riera.
5: Bon dia, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB en dependència, lluny del 0,88% que destinarà Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa seva.
6: Això no ho apoyarem mai. És a dir, realment, quantes vegades hem portat al departament de dir sou conscients que esteu baixant l'aportació del SAT a un 20%? Això no ho podem recolzar perquè nosaltres tenim 72 empreses d'atenció domiciliària i arriba constantment a ACRA aquest tema.
5: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Esports, David Ubach.
7: El jugador del Barça, Rafinha, torna a Barcelona aquesta mateixa tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties físiques, però d'entrada es descarta que hagi de passar proves mèdiques perquè tot apunta que no està lesionat. En futbol també més partits aquest vespre de la Lliga de les Nacions. En destaca el Dinamarca-Portugal a 3:15. Cristiano Ronaldo ha deixat la concentració de la selecció portuguesa enutjat perquè es va quedar sense jugar ni un sol minut davant de Noruega diumenge passat, ni tampoc jugaria aquest vespre, segons li va avançar ahir el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús. I en tenis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín en guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. En canvi, la blanenca Marina Bassols ha quedat eliminada en perdre amb la tenista de l'Uzbekistan, Camila Rahimova, en 2 sets, 6-4 i 7-6.
8: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 5 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de Sant Just, celebrat dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple ha resolt el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari d'equipaments municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just al carrer, amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i el manifest del mil·lenari de les assemblees Pau i Treva. En solidaritat, una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre, de 9 del matí a 11, a l'Escola de Dansa Renata Ramos París, Esplugues. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos París, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. I en societat, la periodista i artista afganesa Zainab Zaberi protagonitzarà el dilluns 5 d'octubre de 7 a 8:45 de la tarda una xerrada a les escoles sobre la situació de les dones a l'Afganistan. L'activitat forma part de l'edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Zaberi ha denunciat públicament els abusos comesos pels talibans contra les dones i les minories ètniques i va haver de fugir de l'Afganistan el 2021, després de patir detencions, interrogatoris, amenaces i violència. Actualment viu a Barcelona, acollida pel programa Escriptor Acollit del PEN Català i continua vinculada al periodisme i a l'art. La xerrada abordarà especialment la vulneració dels drets de les dones a l'Afganistan a partir de l'experiència i la trajectòria de Zaberi. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatxo. Estic
8: solo.
9: Terroristes.
10: Paràcid, matant.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
13: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, encetem aquesta tercera hora del programa parlant de co-shelling, parlant amb en Frank Rigol. I és que, com cada 15 dies, ens agrada reflexionar i passar una bona estona també amb el Frank Rigol, que ja el tenim aquí al telèfon. Frank, bon dia.
14: Bon dia, què tal? Com estem, Dani? Bon dia a tothom.
13: Benvingut al programa una setmana més. Avui volem treure el tema, posar el tema damunt d'una safata, perquè Déu-n'hi-do amb el tema d'avui. Parlarem de limitacions a la reinvenció de les creences. Sí. Arrenquem força avui el programa, Frank. Quan parlem de reinventar-nos, quin paper juguen les nostres creences?
14: Clar, precisament a vegades aquestes creences, moltes vegades, jo sobretot avui volia recalcar les que ens limiten més, no? Que són realment veritables límits a la capacitat de reinventar-se o de canviar un mateix, no? Avui fem seguim una mica el fil d'alguns dels darrers programes que hem anat parlant de la reinvenció, no? Sobretot la reinvenció personal. Bé, doncs per a mi les creences, sobretot aquestes que ens limiten, doncs són veritables obstacles, no?, al creixement d'un mateix, no?, a la reinvenció personal. I és un tema, doncs, ostres, que és molt curiós, no?, perquè si l'estudies una mica et dones compte que tots hem patit, perquè al final, des de que neixes, vas rebent contínuament inputs del teu entorn, no?, vas rebent missatges, vas rebent sentències, vas rebent, doncs, tota una colla de influència, no?, que al final determina segurament la teva personalitat també, no?, o la forma de pensar, no? D'això, mira, n'havia parlat molt Eric Berne, és un psiquiatre, i aquest senyor, doncs, parlava de mandatos, deia ell, no?, mandatos que rebem, no?, que quan som petits o quan, sí, durant, des de que comencem a tenir consciència, diguéssim, i doncs la adolescència, després, doncs, rebem molts missatges del nostre entorn, no? Ell em parlava d'idea mandatos, no? Doncs, per exemple, doncs deia mandatos del tipus, doncs, ets molt raro, no serveixes per estudiar, no sé, els homes no han de plorar, no sé, coses així, venim a patir la vida, no? No ho aconseguiràs. És a dir, tot, a vegades aquests mandats poden venir de l'entorn familiar o de l'entorn, doncs, no sé, dels teus professors que vas tenir o no sé, o de qualsevol persona del teu entorn, no? I doncs, això condiciona molt després, no? Doncs, per què fas moltes coses de les que fas o per què, per exemple, per què votes a qui votes o per què vas anar a un col·legi religiós i no... És a dir, ets religiós potser perquè vas anar, els teus pares et van posar en un col·legi religiós, no? Vull dir que tot, al final, té una conseqüència, no? O té un efecte, no? Però que ve predeterminat per una decisió anterior, vale? De potser dels pares o de qui sigui, vale? I això és el que fa, doncs, que pensem com pensem moltes vegades, no? I això és el que ens hem de qüestionar, no? Per què, carai, jo voto, doncs, a determinat partit polític, no sé, m'ho invento, no? no sé, o per què penses que els rics són dolents, no? O voler guanyar diners és ser materialista, no sé. Clar. Coses d'aquestes que dius, bueno, escolta'm, no tots els rics són dolents, no? Vull dir, hi ha pobres dolents i bons, i també hi ha rics dolents i bons, no? Són tota una colla de creences que hem anat assimilant o anat assumint, interioritzant com a mandatos, com diu Eric Berne, no? Que al final, doncs, no saps com, però s'han colat i acabes, doncs, creant el teu personatge en base a tots aquests mandats, no?
13: Tu les separes en dos tipus, Frank.
14: Sí.
13: I m'agrada molt que ho facis perquè és molt interessant. Quina diferència hi ha entre la creença potenciadora i una creença limitadora?
14: Sí. Bueno, les potenciadores potser es defineixen fàcilment a partir de les limitadores, no? Les limitadores són totes aquelles que dius, ostres, que acabem d'anomenar, jo he posat uns exemples, no?, de dir, escolta'm, això, no?, escolta, patir, no?, venim a la vida a patir, bueno, escolta'm, això tu t'ho creus, vull dir, realment és així, això, saps?, vull dir, ho has experimentat tu pel teu propi... És fruit de la teva experiència pròpia o realment això potser és una cosa que t'ha vingut donada pel teu entorn, no? Que dèiem, no serveixes, o no ets creatiu, no ets una persona, no tens imaginació,
13: clar,
14: no serveixes pels esports, no ets atractiu. No sé, a vegades aquestes coses de patir, tothom ha patit potser algun mandat en aquest sentit que realment t'ha limitat, vull dir, pel que sigui, te l'has cregut perquè t'ho han dit potser els teus pares, no? Clar, però els teus pares són un autèntic mirall, no? En el que et mires, no?, mentre vas creixent, no? I tot això pot condicionar, no? Pot condicionar, o sigui, el que tu... Tots aquests mandats que hem rebut, sobretot des de... fins a l'adolescència, home, normalment queden com bastant marcats, d'acord? ¿Vale?
13: Mandats...
14: Aleshores, doncs,
13: mandats que s'inculquen d'alguna manera intencionada o inintencionada o que a vegades doncs, es van collint pel camí i que et marquen, com deies, es tatuen una mica i que a vegades costa de treure, segons quin mandat.
14: Sí. I al final aquests mandats acaben per tu sent mandats autèntiques creences, no?
13: Totalment.
14: De dir, ostres, doncs els rics són tots dolents, no sé, no? M'ho invento, eh? Vull dir que dius, ostres... D'on t'ho has tret, això, no? I realment això ho has experimentat tu. I aquí està molt bé, hi ha una tècnica que feia servir la Byron Katie, vale? Que és una escriptora americana, que va fer un... Amar és lo que és, em sembla que és un dels llibres més famosos que té aquesta dona. I va fer una mena de tècnica per qüestionar tota aquesta mena de creences o pensaments, no? Que ella en deia the work, el treball.
13: Sí.
14: I bàsicament deia, ostres, davant d'aquestes creences, per exemple, per què no ets creatiu o no tens imaginació, realment planteja't, és això veritat? O sigui, pregunta't això, no? I tens l'absoluta certesa que això és veritat? Vale? Ella diu... Planteja't una colla de preguntes. Ella en posa quatre, eh? Una seria... La primera seria, és això veritat? La segona seria, tens l'absoluta certesa que això és així, que és veritat? I com reacciones quan tens aquesta mena de pensaments o creences, no? I finalment diu, i què series sense aquest pensament, no? Bueno, ella fa aquestes quatre preguntes, no? Perquè qüestionis tot allò que d'alguna manera, doncs, creus que, bueno, que et limita, no? O per què tens allò, no? Hi ha un exemple molt gràfic, jo l'explico molt sovint en conferències que he fet i doncs a molts llocs que he anat a fer exposicions i ponències del tema de les creences, no? I si vols, tenim temps, no, Dani?
13: Per fer una... I tant, vale, i tant, parlants.
14: Mira, doncs, posaré un exemple perquè tothom que ens escolta doncs vegi com actua una creença, no? I és molt gràfic, no? Pues, per exemple, diu que és una parella, no? Jove, no? Que viu, que està a casa, i bueno, la noia, en aquest cas ella, doncs prepara un costellam de porc, vale?
13: Val.
14: El prepara, el cuina, li posa amb el seu marit o la seva parella, i la seva parella diu, ostres, diu, que bo que està aquest costellam de porc, no? És realment excel·lent, és exquisit, no? Però diu, el que no entenc, ostres, diu, la recepta està perfecta, però diu, no entenc per què aquest costellam ve en dos talls diguéssim, apunta a banda i banda, no? Apunta i punta. Per què es talla, no? Per què té aquesta forma, no? Amb aquests dos talls al final, no?
13: Uh-huh.
14: A les puntes. Un costellam és una peça d'aquelles, no? Si ens imaginem, no? Aquell costellam on estan totes les costelles enganxades, no?
13: Sí.
14: Tot una peça gran. Bueno. I la noia diu, ostres, diu, no ho sé, diu, mira, aquesta recepta jo, a mi me la va ensenyar la meva mare i sempre l'ha fet així. Diu, mira, però escolta, truca a la teva mare perquè, ostres, perquè fa aquesta recepta tan bona, però perquè amb aquests talls, no? I efectivament truca a la seva mare, escolta, mira, tu que estic aquí amb la meva parella i, bueno, parlant d'aquesta recepta tan bona, però clar, no. Em pregunta per què es fan aquests dos talls a banda i banda del costellam, no?
13: Uh-huh.
14: I la mare diu, ostres, diu, no ho sé, filla, diu, pregunta-li a la teva àvia perquè a mi ella m'ho va ensenyar a fer així i sempre ho he cuinat de la mateixa manera, no? Llavors
13: sí, sí.
14: La noia truca a l'àvia
13: uh-huh.
14: i diu, escolta, mira, que estic aquí amb la parella, tal, amb aquesta recepta tan bona, mira, perquè ens preguntàvem per què aquesta recepta va amb aquest tall a banda i banda del costellam, no? O sigui, no entenem per què és així la recepta, no? I l'àvia diu, ah, no, diu, no, res, home, diu, això fa 60 anys els forns eren tan petits que s'havia de tallar les puntes perquè pogués entrar el costellam en el forn, vale?
13: Uh-huh.
14: Perquè no hi cabia, no? O sigui, fixa't tu que al final dius, ostres, jo vaig repetint, vaig fent coses, no? Estic cuinant alguna cosa, no? En base a una recepta de fa 60 anys que, clar, els fons eren tan...
13: Una recepta familiar, per exemple, sí, sí.
14: Clar, eren tan sumament petits en aquell moment que, clar, no hi cabien i s'havien de tallar. Avui en dia els fons són més grans, no? Però, vull dir, és allò que dius, ostres, per què faig això, no? Per què faig? No ho sé, o sigui, jo faig... La recepta meva és aquesta, però no sé per què. I això és com funcionen molt les creences, no? Al final, diu aquí, diu, és una idea, un pensament que s'assumeix com a veritable, no? Principis d'acció sobre els quals actuem com si fossin certs, no?
13: Uh-huh.
14: I és veritat, perquè moltes les creences, sobretot, s'accepten com a veritat sense necessitat de sotmetre-les a una prova, no? I això és el que potser fallem nosaltres. Són preguntes que ens hem de fer, dir, ostres, realment jo sóc així o jo tinc això i per què ho tinc, no? Pregunten, no? Perquè esbrina, no? Sigues tu, de motu propi, que faci el treball de comprovar realment que aquesta creença és teva i no és heredada, ¿vale?
13: Uh-huh.
14: I jo crec que això és molt, molt important, no? És molt important perquè penses com penses, perquè fas el que fas o perquè, no sé, perquè ets religiós, no sé, m'ho invento, no?
13: Sí, sí.
14: Tot una colla de coses que està bé que un mateix, doncs, es pregunti, no?
13: Uh-huh. Avui estem parlant amb en Frank Rigol, estem parlant sobre aquestes creences, sobre la limitació d'aquestes i també la potència que poden tenir. I bé,
14: sí.
13: Al final és una mica això de creure'ns si realment això és cert, no? Una de les preguntes que
14: clar.
13: Realment plantegem també avui en aquest espai és, això és realment cert? Com clar. Ens pot Exacte. Ajudar aquesta pregunta a qüestionar una creença, no? A posar en dubte, perquè moltes
14: sí.
13: vegades ens hem cregut, per exemple, doncs, que no són vàlids en una cosa, com tu bé comentaves
14: clar.
13: Abans, i
14: clar.
13: Després descobrim que és doncs, perquè a nivell familiar teníem un bloqueig perquè ens havien insistit molt a fer-la i amb els nervis i la tensió la fèiem malament des de petits
14: clar.
13: I això doncs, ha desembocat tant. Però està molt bé no, que fem aquesta introspecció, que ens fem aquesta pregunta a nosaltres mateixos.
14: Sí, sí, sí. Per exemple, doncs, si tu creus que ets una persona que no... Imagina't que tu et van dir, no, és que tu no ets una persona creativa, tu, Dani.
13: Sí.
14: No, de petit...
13: Uh-huh.
14: No sé, ara m'ho invento, els teus pares, la teva mare, qui fos, escolta, no, tu creativitat, zero, saps? Allò, en aquell moment, aquell comentari innocent, per un nano, no és innocent. O sigui, realment, un xaval pot arribar a creure's, perquè la persona que ho diu, un pare o una mare, per ell és una referència, vale? Aleshores, doncs, ostres, realment, per exemple, avui dia podries dir, a veure, escolta, jo per què considero que no sóc creatiu? O sigui, qui, d'on ve això? Saps el que vull dir? No. Ostres, a vegades també doncs és preguntar-t'ho tu o fins i tot preguntar al teu entorn més immediat, ara, avui dia, no? I dir, escolta'm, jo, tu consideres que sóc una persona que no sóc atractiva o no sóc creativa o no sóc imaginativa? Escolta, potser et sorprendràs amb les respostes que et donaran, vale? D'acord? O sigui, a vegades un no s'ho veu perquè ho té tan interioritzat que veu inviable que de canviar aquesta creença. Realment un s'ho creu, o sigui, per sí, això és una creença, perquè s'ho creu que no és atractiu i ja està nostre. Doncs una altra fórmula seria preguntar al teu entorn més immediat, al que tinguis més confiança, dir-li, escolta'm, soc o no soc atractiu? Doncs pregunta-ho, no, pregunta-ho, que potser t'emportaràs una sorpresa, no? I t'ajudarà d'alguna manera a desfer, no? A desfer, a des... sí, a esmicolar aquesta creença que tu tenies des de fa 40 anys. Mm-hmm. Sí, crec que això és bo, fer aquest treball.
13: Importantíssim clar. Fer aquest treball personal de descoberta i també per posar les coses al lloc i per també entendre'ns una mica més a nosaltres de per què actuem així i perquè a vegades no podem arribar a... doncs, toquem sostre molt aviat, no? Perquè a vegades ens posem el llistó com molt, molt a baix, no? Diem, vinga, va, sí, arriba sí, fins sí. aquí i tal, i ens adonem que tenim un potencial clar. Supervaluós i supergran
14: exacte.
13: Que no estem aprofitant. Bueno,
14: clar, jo crec que és bo, no, Dani, que si hi ha alguna cosa que no t'agradi o que creguis que no tens tu o de la qual et falta, no? Doncs escolta, doncs per què no, preguntar-ho, no? Escolta'm, no. Jo diria, per exemple, les creences, com que no estan... Una creença realment no està arrelada amb una prova, eh? Jo sembla que estic parlant com a advocat ara, però és que realment moltes creences tenen, diguéssim, els hi falta aquesta prova, aquesta verificació de dir, ostres, jo realment no ho soc, no soc creatiu, no soc això, no soc allò. El contrari a una creença seria una convicció, no? Quan tu tens una convicció... és perquè és fruit de la teva pròpia experiència, perquè ho has provat, perquè ho has contrastat, no? Perquè, és a dir, és una convicció, seria una veritat profunda que tu tens perquè has passat per aquella experiència tu personalment, no? I allò ho tens tu com un pilar, un valor o ètic teu, no? Que dius, jo això ho tinc, jo sóc això, no? Perquè estic segur, perquè ho he experimentat jo. No és una cosa que em vingui imposada o que jo no sàpiga d'on ve, no? Que aquí moltes coses et trobes amb això, no? Que tu dius, per què penso el que penso? Carai, si jo sóc d'una altra manera, no? Ostres, per què tinc això, no? Ostres, potser doncs, és el que diem, fa 30 anys et van dir doncs tal cosa, no? Allò va fer que tu et creguessis que tot anava així, no? I la convicció és just el contrari, no? Les conviccions, quan diem tinc la convicció, és perquè realment fixa't que és una cosa que tu has pogut comprovar o és fruit de la teva experiència, no? Això és el bo, no? Les conviccions. I les creences, jo et diria que tenen un nivell de certesa doncs bastant menor, no? I crec que un ha de guiar la seva vida per les seves conviccions i no tant per les seves creences o opinions, fins i tot. Mhm.
13: Mm-hmm, totalment.
14: Jo no sé si ha quedat ho hem aclarit o no, o encara ho hem liat més, però bueno, d'alguna manera seria això, no? És a dir, desfer el treball d'un també a vegades, si diem jo vull créixer, vull millorar i tal, vull reinventar-me, doncs potser també està en qüestionar això, no? En qüestionar allò que tu et limita, no? Sobretot, no? Perquè si vols millorar, bueno, has de qüestionar moltes coses que a vegades tu saps, no saps per què, però les tens. Vale?
13: Mm-hmm. Totalment.
14: Saps?
13: Mm-hmm. Vull acabar recordant també una frase de l'Anaïs Nin, que crec que sí. També és clau, no? Que és no vemos les sí. coses tal com són, les vemos sí. como somos nosotros.
14: Exacte.
13: Què ens
14: Exacte.
13: Diu això sobre la nostra manera d'interpretar la realitat, Frank?
14: Correcte. Pues sí, jo crec que és una veritat. Aquesta noia és així, no? Tal qual. Vull dir que si tu poses dos persones, dos pintors, no? Ara que has recordat aquesta cita de l'Anaïs Nin, no? Poses dos pintors amb tot el material per pintar un... Uh-huh. Per fer un dibuix, no sé, davant d'un gran paisatge, no? Allà, doncs, a l'aire lliure, els dius, escolta'm, pinteu el que veieu, no? Els dos, el mateix, no? I diu, a quina hora torno? Doncs quan tornis d'aquí una hora, segurament els dibuixos seran molt diferents, tot clar. I que reflectiran un paisatge el mateix, però segurament la forma en què ho han pintat no té res a veure. Vale? O sigui, I això és el que vol dir l'Anaïs Nin, no? És a dir, realment, no? Les coses no són com són, sinó com som nosaltres, vale? Jo diria que aquesta és seria una bona forma de concloure què són les creences, també.
13: Totalment, sí, és així. No sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar, Frank.
14: Doncs en principi, jo diria que no, que res més. Jo diria que això, que tinguem d'alguna manera doncs, a atrevir-nos, a desafiar-nos, a qüestionar moltes coses de les que pensem, no? Perquè potser no són coses que són d'essència, no? Sinó són coses que han vingut donades o heredades pel nostre entorn, no? I això no és bo.
13: Doncs, Frank Rigol, jo crec que queda molt clar el missatge d'avui, aquestes limitacions a la reinvenció, aquestes creences que tenim, que són potenciadores, però també alhora hi ha algunes que poden ser limitadores, sí. I que les podem detectar doncs, fent aquest procés, no? Perquè estan molt arrelades al nostre inconscient i sovint són molt difícils d'identificar. Doncs, Frank, una abraçada molt gran, cuida't molt, que vagi molt bé. Gràcies per aquest espai de co-shelling i ens retrobem en 2 setmanes.
14: Gràcies a tu i a tothom per escoltar-nos.
13: Adéu, bon dia.
14: Merci, gràcies. No.
13: I fem una petita pausa i tornem de seguida amb l'espai de teatre amb Maica Dueñas. Petit recés i tornem de nou aquí a Ràdio Desvern al 98.1 FM. Fins ara.

0: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Maica Dueñas, bon dia.
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Com estàs? Benvinguda al programa una setmana més.
1: Què? Molt bé, gràcies.
0: Aquí estem.
1: Bien hallada.
0: Bien hallada, bien hallada, i tant, i tant. Bon. Ai, que m'ha vingut la tos, Maica, que se m'ha anat la saliva per l'altra banda.
1: Ah,
0: i...
1: sí, no és que estigués constipat.
0: No, se m'ha anat allò i, bueno, ja està,
1: mira,
0: aquí estem.
1: Mira, jo, abans que se m'oblidi, volia comentar que l'altre dia vaig anar al cinema.
0: Sí.
1: De gratis.
0: Opa, nena, quina sort.
1: I per això ho vull dir a tota la gent que escolta Ràdio Desvern. Els dilluns, cada dilluns, fan una pel·lícula al Centre Cívic Joan Maragall.
0: Ah, sí? Molt bé.
1: A les 5 de la tarda. Estan fent unes pel·lícules superxules. Justament aquesta setmana he vist una pel·lícula que no havia vist i em va sorprendre molt perquè era interpretada, el principal personatge de la pel·lícula era el José Sacristán.
0: Sí.
1: José Sacristán, tots els coneixem de tota la vida del cinema, però era de l'any 78. O sigui que José Sacristán era un crio. Molt, molt, molt jovenet.
0: I m'estàs dient que tu no havies vist aquesta pel·lícula?
1: No l'havia vist.
0: Ostres, mira.
1: Sí, no l'havia... Bueno, no l'havia vist, no la recordava.
0: Sí.
1: Em va sorprendre moltíssim veure el José Sacristán tan jove, perquè, vaja, jo el José Sacristán l'he vist moltes vegades al cinema, però ja, diguem-ne, d'adult, no? Però tan de jovenet, no. I va estar molt bé, o sigui que us recomano de totes, si us agrada el cinema... Recordeu que cada dilluns al Centre Cívic Joan Maragall fan una pel·lícula, i de gratis, que això també és molt d'agrair, eh?
0: Sí, tant, i tant que sí, i tant que sí. Doncs molt bé, gràcies per la recomanació, i ara sí, entrem en aquesta fase de la programació, de coses que podem veure al teatre, i sembla que avui no marxarem de casa, que ens quedem a Sant Just.
1: Hi ha molta cosa, sí, per veure el teatre d'aquí, de Sant Lluís a l'Ateneu. N'hi ha moltes coses, la veritat. I una de les coses que m'ha cridat l'atenció i molt és que fan un... Si teniu nens a casa, està absolutament recomanat que aneu a veure Matilda el musical. Matilda el musical és un... Bueno, és una obra de teatre, però que canten i ballen i es mouen i tal. Està molt recomanada per la gent molt joveneta de la casa i el podreu veure dissabte i diumenge.
0: Val, entesos.
1: El dissabte, bueno, a les 6 de la tarda, els dos dies, dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, a la sala cinquantenari. La veritat és que m'ha sorprès molt perquè, a més, fa un... No sé, unes quantes setmanes, em van dir si volia participar en el Matilda, el musical. I em va sorprendre perquè, clar, la majoria d'actors són gent molt jove. Crius,
0: clar, nens, crius. Perquè al final l'obra interpreta la gran història de Roald Dahl, Matilda, que ja sabem tots com és, no? Uns pares que estan mig sonats, que tenen una nena superintel·ligent i que llegeix molt, i que a partir d'aquí doncs, la nena la porten a un, com una espècie d'internat, allà coneix una professora i es fa molt amiga de la professora, i bé, passen coses, històries i aventures.
1: Sí, és molt interessant aquesta obra, i jo crec que sempre veure un musical és d'agrair molt, eh?
0: Mira, jo la vaig veure per primera vegada, ni més ni menys, que a Londres.
1: A Londres?
0: I mira, et poso un fragment de l'obra.
1: Vale.
0: Poso un fragment, una cançó.
1: Vinga. Never again will she get the best of me.
0: Never again will she take away my freedom. Perquè l'obra, a part de pel·lícula, primer va haver una pel·lícula, crec que a principis dels 2000 o finals dels 90, que era molt maca, que explicava la història sense musical. Després s'ha anat fent el musical Matilda, que jo vaig tenir oportunitat de veure a Londres, i a partir d'aquest musical es va fer una altra pel·lícula, ja musical, amb Emma Thompson com a senyorita Trunchbull, i en aquest cas...
1: Així que les has vist
0: brutal. Totes. Sí, ho he vist tot, m'encanta el musical, i la cançó és superxula, aquesta, Revolting Children.
2: Revolting children, living in revolting times. Clar, aquestes veus tan joves, Maica, aquestes veus tan joves, tan nens, nenes, que bueno, és que donen vida als personatges d'aquesta obra.
1: Que guai, que guai.
2: Sí, sí, sí, brutal.
1: Doncs, jo el que vaig anar a veure a Londres, que també la podrem veure aquí d'aquí a poc,
2: sí,
1: és Los Miserables.
2: Vale.
1: Ara que has dit això...
2: I què, què, Els Miserables, t'agrada o què? A mi és que és una obra que em costa una mica, eh?
1: Sí?
2: Ara t'explicaré per què, però primer...
1: Doncs a mi m'encanta.
2: Sí, a mi se'n fa una mica llarga.
1: Bueno, sí, perquè són 2 hores...
2: A mi se'n fa una mica llarga.
1: I una miqueta més.
2: I mira que la història m'agrada molt, i és que no ho acabo d'entendre, perquè la història m'encanta, però em costa molt.
1: Surten molts actors, és un grup molt gran de persones que estan allà damunt de l'escenari. A mi Els Miserables m'agrada molt. I ja dic, jo vaig anar a veure-la a Londres i a Barcelona em penso que l'han fet dues vegades.
2: Vàries vegades, no?
1: Sí, un parell de vegades em penso que...
2: A mi em consta que jo sóc el perro verde en esta història. Jo sóc el raro, no. Jo ho sé, que jo aquí, el raro sóc jo, perquè a tothom li agrada Los Miserables, a tothom. I a mi em costa una mica, però bueno, mira...
1: Però per què et costa? Explica'm-ho.
2: No, és això, em costa perquè se'm fa molt llarga, hi ha molts personatges,
1: sí,
2: és molt trista,
1: sí, sí.
2: No sé, no acabo de... No acabo d'entrar,
1: de
2: no acabo d'entrar i genera una tristor brutal, aquesta història, no sé.
1: Ets una mica raro, sí.
2: Sí, sí, sí, bueno, però sí, si ho descobreixes ara, Maica, després de tots els anys que ens coneixem, si descobreixes ara que sóc raro, malament anem, eh? Malament anem. Què més bueno, tenim al teatre? Matilda, hem parlat.
1: Matilda, el musical.
2: Sí.
1: I després també a Barcelona podem anar a veure, que ja ho vam dir, per encara està en cartell, que està molt bé, Corta el cable rojo.
2: Ah, sí.
1: Vale, que és molt bona, a la Super. Sala de la Sala Montaner. També tenim Bons i Dolents, que estan fent-la al Teatre Condal. I que, bueno, és una obra...
2: Què? Fluixeta o què?
1: Sí. A veure, hi ha molt bons actors, eh? Això la salva una mica. Però la història no... A mi no em va acabar de fer el pes, la veritat. Però, bueno, això és molt personal. Aneu a veure-la, perquè quan jo dic que sí o no, vull dir que... Heu de tenir vosaltres la pròpia opinió. Uh-huh. Després, per qui li agradi riure una mica amb un gran actor, doncs tenim el Quim Masferrer,
2: sí,
1: que està al Teatre Borràs. Bueno, ja coneixes el Quim Masferrer, no? És un...
2: Sí. Sou molt bona gent! Moltes gràcies!
1: És molt seriós.
2: Del programa El Foraster.
1: Sí, és molt seriós, però sempre fa riure, no?
2: Uh-huh.
1: La que... Continua estant a la cartellera perquè, a més, doncs, està tenint molt d'èxit i està cada dia ple, com que diu, és No me toques el cuento. És una paròdia, però les crítiques la posen molt bé, la posen d'extraordinària. No me toques el cuento és una paròdia sobre, evidentment, el conte que tots coneixem, no? Quin és el conte més conegut de tots?
2: Uh-huh.
1: A veure, quin?
2: Quin?
1: N'hi ha la Caperucita Roja.
2: Ah,
1: no?
2: Són uns quants, eh?
1: Sí, n'hi ha uns quants, sí. Bé, doncs això, No me toques el cuento, és la cataloguen d'extraordinària i si voleu riure una mica i recordar una mica els contes de quan éreu petit, doncs aneu a veure-la perquè val la pena.
2: Uh-huh.
1: Després tenim també... bueno, tenim moltes coses, però jo diria que... Hi ha una obra que
2: sí,
1: jo no l'he vist, però que em sorprèn el títol, perquè és El sopar dels infidels.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo no podem veure això.
1: A la sala Arts. Saps la sala Arts on està? Està allà baix
2: al costat d'Urquinaona, no?
1: Exacte, a prop de la plaça Urquinaona. És una sala molt, molt petita. Últimament l'han redecorat, per dir-ho d'alguna manera, han fet obres i l'han fet, bueno, igual de petita, evidentment, però les butaques són noves, en fi, tot ho han posat nou.
2: Mira, tinc aquí davant la sinopsi de l'obra. Vaig a llegir un trosset, aviam si ens captiva una mica més. En Manel ha preparat una vetllada perfecta a casa amb la seva dona, uns amics i una convidada molt especial, la Miranda, una suposada tarotista que l'ajudarà a treure a la llum algun del secret ocult. Home, doncs no pinta malament, eh?
1: Molt bé. Ja
2: el sopar dels infidels.
1: Em fa molta gràcia perquè jo alguna vegada ho he explicat. Jo feia aquí un programa durant uns quants anys que era sobre això, sobre...
2: Sobre temes paranormals,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, exacte. I venien moltes vegades tarotistes. I...
2: Jo, Maica, no sé si hagués pogut, eh? Jo crec que t'hagués tirat la tovallola el primer dia, eh?
1: Per què?
2: Home, perquè a mi això em fa molta por, jo hi crec bastant amb aquestes coses.
1: Doncs jo
2: bueno,
1: no
2: és que hi cregui, és que tinc respecte. Bueno, sí, hi crec, però tampoc d'una forma allò de dir, però home, li tinc molt de respecte. Imagina't que algun dia se'ns apareix un fantasma. Jo em cago viu.
1: És jo que no existeixen els fantasmes.
2: Ja estem, Maica, que no... Home, i el de l'òpera, tu que t'agrada tant el teatre, el fantasma de l'òpera, què?
1: Que xula.
2: Sí existia,
1: quina obra més xula, m'encanta.
2: La temporada passada la vam tenir aquí a Barcelona i m'encanta.
1: Sí, és preciosa, sí, sí. Preciosa.
2: La veritat és que sí.
1: Bueno, de totes maneres...
2: Què? Que ens estem anant de tema avui.
1: El sopar dels infidels,
2: sí.
1: Jo crec que és una obra divertida. Uh-huh. I la veritat és que, bueno, el tema que toca... A tu et fa gràcia el tema,
2: home, a tu ni et venia bé, Maica, però perquè tu també ets molt exigent, eh?
1: No.
2: Jo he anat amb tu al teatre i tu ets molt exigent.
1: No ho diguis, això. Jo,
2: sí, però que... ho dic com una cosa bona, també.
1: És que,
2: jo,
1: clar...
2: mira, tinc una anècdota amb tu en el teatre que havíem anat, no recordo quina obra era, però presumptament era una obra còmica, i a mi em passa una cosa que jo no acostumo a riure al teatre, i tu tampoc rius massa al teatre.
1: No, jo tampoc.
2: Llavors,
1: no.
2: Estàvem els dos allà, tota la sala rient, i tu i jo allà asseguts com dient, menudo palo. I no recordo quina hora va ser, però recordo l'anècdota i em va semblar divertit, no? Perquè dius, ostres, és que jo ric amb les tonteries més absurdes, jo amb allò ric, amb l'humor negre també ric, però amb el que riu tothom no ric.
1: En el teatre, ja.
2: I llavors, a vegades,
1: sí,
2: doncs...
1: A mi em costa també riure.
2: El caca color pedopis, pues, jo ja no sé, jo em moco sol, saps? Vull dir, al final arriba un punt que dius, jo el caca color pedopis ja no el freqüento.
1: Però és curiós perquè està demostrat que és més fàcil captar el públic amb un drama que amb una comèdia, eh?
2: Ja veus, eh?
1: És curiós, eh? I està comprovat. O sigui, la gent entra més... quan està veient un drama, uh-huh, que quan està veient una comèdia, perquè a lo millor li passa com a tu i com a mi.
2: Clar.
1: Que no riuen, no els fa gràcia.
2: I a Just Teatre que heu fet més, drames o comèdies? M'ho sabries dir?
1: Jo crec que drames.
2: Heu fet més drames?
1: Per cert, estem preparant una obra molt xula, que tenim uns quants bolos.
2: Ah, molt bé.
1: I bueno, ja aniré informant.
2: Que és aquesta del cafè.
1: Ah, sí.
2: O no, cafè de paret. És que he llegit alguna cosa,
1: sí. Fem un cafè.
2: Fem un cafè.
1: És molt xula, perquè són quatre històries diferents, quatre uh-huh. personatges diferents, però que tots tenen en comú... Bueno, no explico més.
2: No expliquis, que jo ja t'he estirat més de la llengua i no cal.
1: No cal. Aneu a veure-la perquè us ho passarà molt bé. Estem assajant i ja assajant ja ho passem bé, o sigui que
2: sí, eh?
1: El públic encara s'ho passarà millor.
2: Que
1: després
2: bé,
1: també volia recomanar una obra que no té res a veure amb el que estem dient, perquè estem parlant d'obres còmiques, però que és una obra magnífica, que és El gran inquisidor. Uh-huh. Està al Teatre Goya. És una obra, jo diria que és fantàstica per la feina meravellosa que fa el gran inquisidor. Uh-huh. està molt bé, és un repartiment molt bo, i la veritat és que val la pena d'anar-hi a veure-la al Teatre Goya. Dura
2: Perfecte.
1: Una hora i 30 minuts, o sigui que no és molt llarga. I els actors estan fantàstics, va, eh? El Lluís Omar, que feia temps que no el veia damunt d'un escenari, està fantàstic, però fantàstic. I a més, us diré que hi ha música en directe, piano en directe, i podrem escoltar a través de la història que explica Lluís Omar, doncs podrem escoltar música de Bach, de Dostoyevsky, de Messiari, o sigui que és una obra molt, molt completa i que ho passareu bé. No és una comèdia, eh? Però és una manera de veure bon teatre. Uh-huh. A més, el Lluís Omar feia molt de temps que no el veia al damunt d'un escenari i evidentment porta tota la vida damunt d'un escenari, per tant, això es nota molt.
2: Un crac, Lluís Omar.
1: Sí, la veritat.
2: Ho hem d'anar deixant aquí, Maica, no sé si vols fer una última suggerència.
1: No,
2: emplaçar la gent a veure Matilda aquest cap de setmana a l'Ateneu.
1: Exacte.
2: Que la gent que ens estigui escoltant pugui anar-ho a fer, perquè val molt la pena.
1: Molt, molt, molt.
2: Doncs, Maica Dueñas.
1: I a més són gent tan jove tots. Sí, a mi el que més...
2: Desprèn energia,
1: Sí, el que més m'agrada d'aquesta obra, l'obra és bona,
2: Sí,
1: i la interpretació també, però és veure tanta gent jove damunt d'un escenari amb ganes de fer teatre. És fantàstic, això.
2: Posa,
1: bueno, mira, els cabells de punta m'han posat.
2: Bé,
1: i recordeu això del cinema. Cada dilluns, al Centre Cívic Joan Maragall, hi ha cinema gratis.
2: Maica Dueñas, cuida't molt, una abraçada.
1: Gràcies,
2: guapo. Adéu. I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous. Soc Daniel Martínez, ha estat un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. I bé, avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet també repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa, i també hem parlat de les efemèrides del dia a l'Espai Ramblejant. Hem descobert l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana i hem parlat del temps. Tot seguit, avui l'entrevista del dia ens ha visitat el Club Literari de l'Ateneu, hem parlat dels tallers que tenen doncs pels propers dies, i també amb Vanessa Montserrat hem parlat de xarxes socials. Hem tancat el programa d'avui amb co-shelling amb Frank Rigol i en teatre amb Maica Dueñas. Tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple municipal aprova canvis urbanístics, actuacions en habitatge i millores a la xarxa d'aigua. Amb aquesta notícia obrim el notícies d'avui, 1 d'octubre. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Ioga solidària a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. Zainab Zaveri abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de ciutats defensores dels drets humans centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. L'Ateneu reforça l'oferta del Club Literari amb nous tallers pràctics de curta durada.

0: El ple municipal de Sant Just Desvern, celebrat ahir dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple ha resolt el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just del Carrer, amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i al manifest del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions s'ha aprovat la proposta d'Esquerra per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i de limitar espais de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats. En canvi, ha estat rebutjada la moció de Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. Una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre de 9 del matí a 11 a l'Escola de Dansa Renata Ramos París, Esplugues. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos París, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. La periodista i artista afganesa Zainab Saberi protagonitzarà el dilluns 5 d'octubre de 7 a 8:45 una xerrada a les escoles sobre la situació de les dones de l'Afganistan. L'activitat forma part de l'edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Saberi ha denunciat públicament els abusos comesos pels talibans contra les dones i les minories ètniques i va haver de fugir de l'Afganistan el 2021 després de patir detencions, interrogatoris, amenaces i violència. Actualment viu a Barcelona, acollida al programa Escriptor Acollit del PEN Català i continua vinculada al periodisme i l'art. La xerrada abordarà especialment la vulneració dels drets de les dones a l'Afganistan a partir de l'experiència i la trajectòria de Saberi. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio Desvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
1: Ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb la última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que sóc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa, i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné a partir d'aquest dijous 8 d'octubre. El curs consta de 6 sessions que s'impartiran els dijous de 11:45 del matí a 1 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
2: El govern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències i experiències com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carner et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material. I fruit d'aquest material, amb els propers viatges pots fer aquest quadern. Que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys. Explorant la narrativa, sessions regulars a càrrec de Paula Vidal per aprofundir en les tècniques d'escriptura. També el Club de Lectura Mensual, amb trobades periòdiques d'anàlisi literària que recentment han analitzat l'obra El mar. El mar, d'Iris Murdoch, amb la col·laboració del traductor Jaume Pons a l'Orde, i el Club de Novel·la Gràfica, dinamitzat per Javi, centrat en biografies i narrativa visual com la vida de Josephine Baker. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del Club Literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic Marc Villén i Cora González han detallat els micròfons de Ràdio d'Esvern al conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall enceta el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies amb el curs d'alfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries, amb Beatriz Pérez, i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella.
3: I una altra que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit de humanitats, i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç, és el de història de l'art, ¿vale? Que es diu una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de... no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat.
0: Com a principal novetat en l'àmbit de les sortides, el centre ha programat dues rutes de descoberta comarcal, el Prat i el seu parc agrari, el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí, i Molins de Rei i el desenvolupament vora el Llobregat, dissabte 28 de novembre a les 11 del matí. Al barri de Masllui, el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini reforça la seva atenció a les noves famílies residents amb cursos consolidats com els de costura i patronatge, la música per la primera infància amb minimúsics i la incorporació d'un nou grup de ioga a petició de les usuàries.
3: Cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts... habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els d'escultura, perdoneu, els de costura, que aquest cop els hem dividit en tres grups. Costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i l'intermedi, i l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de minimúsics, que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants.
0: L'equipament també serà escenari de dues propostes enològiques en col·laboració amb el celler de Can Mata. Una sessió comparativa de vins de Rioja i Ribera de Duero el 28 d'octubre i un tast de Segues el 4 de novembre. La Casa de Cultura, Can Ginestà, estrena aquest trimestre un taller d'escriptura creativa per adolescents d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Paula Vidal. Així mateix, l'espai acollirà cicles de conferències dedicats a la filosofia, l'astronomia amb Raimon Lluna i la història de l'arquitectura local amb una ponència el 5 de novembre sobre la gènesi de l'edifici Gualdén 7 a càrrec de Tayo López Grado. L'agenda es completa amb les visites guiades al refugi antiaeri i les escoles, programades pels dissabtes 17 d'octubre i 12 de desembre, i els punts informatius de la penya del Moro, que mantenen la seva ubicació al centre d'interpretació municipal de Can Ginestà arran de les restriccions vigents a Collserola. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final, disputada al pavelló de Vall d'Oreig. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10-10, El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just, que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment amb accés lliure i gratuït oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Marví Zosso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
4: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable i molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
0: L'organització ha remarcat amb caràcter, el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a la cultura popular i activitats infantils, la Diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores amb Emma Mangas i Roma i el grup de directe Vivi and the Bobos. També hi haurà cinc artesans del municipi que mostraran les seves creacions. L'artista Imma Brunat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió de discjòquei i l'alumnat de Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
4: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir, de Barcelona o de més a participar, sinó que amb les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de santjustencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no?, cada any, i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar, on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí, d'Oktoberfest, igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest, a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
0: Davant la previsió meteorològica d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa a cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre hi haurà música en directe al Telepizza de Sant Just, a 8:45 al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2, i a les 9 al Samboran, al carrer Jacint Benavente número 3. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret s'inaugurarà la instal·lació Records d'enlloc, una projecció de l'audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí al Bar Los Pisos, al carrer Major número 2, música en viu dins la programació de les terrasses musicals. El dissabte a les 12 del matí i fins a les 11 de la nit al Casal de Joves de Sant Just acollirà la tercera edició de l'Oktoberfest, amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits. I a les 12 del matí el dissabte al Parc del Mil·lenari, juguetec ambiental amb l'activitat Frotage de l'escorça d'un arbre. A 6:15 de la tarda, el dissabte, se celebrarà la discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a 6:00 de la tarda, dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà la primera representació de Matilda el musical. I a 7:00 de la tarda del dissabte, a la plaça Maragall número 4, a la Trinis Café Bistró, música en directe dins la programació de les terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí, hi haurà la sessió de ioga solidari pel Nepal, de la mà d'Acció Solidària i Logística. I diumenge a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, juguetec ambiental amb una activitat sobre els amics de les roses, amb un taller d'esqueixos. Es descobrirà com fer esqueixos de roses i s'aprendrà a cuidar els nous rosers. Diumenge a 6:00 de la tarda a Terrasses Musicals, el Quartet Restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori, número 4. Música en directe dins les terrasses musicals. I per acabar amb la programació de les activitats de la setmana, diumenge 4 d'octubre a 6:00 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la segona representació de Matilda, el musical.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple municipal aprova canvis urbanístics, actuacions en habitatge i millores a la xarxa d'aigua. Ioga solidari a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. La sessió del 4 d'octubre destinarà tots els beneficis a les iniciatives de l'entitat després de les riuades. Zainab Saberi abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de ciutats defensores dels drets humans, centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. L'Ateneu reforça l'oferta del Club Literari amb nous tallers pràctics de curta durada.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 1 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Això que no surti al vídeo.

0: màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Botà.
2: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
0: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta Garcia.
3: El perill ja és molt alt al Tarragonès i al Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres

0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
2: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tindrem, tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i, de moment, aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
1: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
3: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, de caurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
1: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret amb mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
5: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
1: Això avui, que és dia 1 d'octubre. Per tant, fa 9 anys del referèndum del 2017.
3: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
1: Barcelona, Miquel Jarque.
6: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès, en aquests moments en marxa, amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
1: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a 2 injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
7: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
8: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera en l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
1: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs, perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta.
1: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos S-Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
10: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt. Poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
11: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
10: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
12: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
10: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
1: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un S-Alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
13: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
14: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
13: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'AEMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
14: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
13: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un S-Alert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per a aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç al text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
15: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
4: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
5: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
4: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustín Duy, ministre.
16: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
4: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
1: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
17: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
1: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
9: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
18: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
9: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
1: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
1: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que, a partir de dimarts, tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
20: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
21: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
20: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
21: Los plazos de la decisión o les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
20: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
1: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
22: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
23: Catalunya Migdia.
24: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
27: Grans batutes. Grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
27: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
27: Entrades a auditori.cat.
28: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
30: Segur que no n'hi ha per tant.
31: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
2: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
0: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
2: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
0: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
2: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Español. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments s'està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, Kena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
7: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
6: Però ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Español que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
8: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
6: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
1: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
10: Sí, els rescats dels bombers per norma no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat, pel qual es reclamen 14.000 euros, va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
11: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
1: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2021. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
12: Bon dia.
4: Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir dos dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Sharan i Benjamin.
5: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
9: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
4: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània Palatinat.
12: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
4: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
1: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. En aquestes protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
13: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
14: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
13: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
1: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN. They went
16: through two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
15: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
17: Bon dia.
1: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
17: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat perquè l'any passat es va avançar.
18: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
17: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
1: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia amb Riera.
19: La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
20: Aquesta ha de fer un canvi de legislació. Som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
19: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
1: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
21: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
22: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
21: Fly Dubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que aborti viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Yavin amb gustos televisius particulars.
22: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
23: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
21: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull pàtria aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
1: Passant 5 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
0: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
2: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
0: Lectures per a tots els gustos.
2: Catalunya migdia.
1: 2:45. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
3: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
6: L'un d'entre eux est avocat
7: a Santa Fe. Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
6: A través l'âme d'un petit vagabond.
3: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
7: Aquesta fotografia aporta informació indirecta, però reveladora, sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
3: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
1: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
8: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
1: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
8: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
2: Catalunya migdia.
1: De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
4: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Ara Payo, i el gol! El sisè del Barça, el gol de Payo, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payo, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma, 0. Barça, 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
0: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el campionat del món sub-20.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
0: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olímpic de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
0: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que li han fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que, recordem, va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema i que, en principi, no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès, Jorge Jesus, no ha estat vigent ni 5 hores.
3: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és a Dinamarca i el que sou seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica el foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubach.
4: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesus, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
3: I disse ao Cris que o jogo...
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
4: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions a Jorge Jesus havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano, també a les xarxes, diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 8:45, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserraia.
6: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 8:45 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec, que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
7: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
8: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
7: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser al novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que al millor no es pot descartar.
7: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: El Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
4: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola, a les seves xarxes socials, ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
9: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
10: Premier League's conspiracy theory.
4: El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel tot costa un dels jugadors importants a l'equip.
5: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
16: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
17: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
18: Ell va matar la nostra nena.
16: Però els nazis encara tenen poder.
19: El jurat ha emès el seu veredicte.
20: Ha estat absolt.
16: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
21: És un assassí.
18: Em vols matar o què?
16: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al Vesprem de Xavi Pascual i Nielsen. I és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessant, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yanis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
2: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
3: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
5: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
3: Per cert, que la Lliga sobre el d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament de partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar sent tota una odissea. Us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
6: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart. Va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga, com Osnan o com, per exemple, Nico Lates, que el recordareu del seu pas pel Barça. És a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat. Es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i, finalment, doncs, el PAOK de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
6: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farmum, que hi va guanyar.
2: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nouvingut Besiktas.
6: Exactament. Si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Ormuz i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint a compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això, i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però hi va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv. A més, va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
2: Seguim en bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xavi Soler.
8: Sí, és un cop molt dur pel club, que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Iñiguez, al final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
9: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel, porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
8: Així les coses, l'Uni Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
2: I bones notícies a l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
7: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, com quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4 que hi havia al marcador del descans enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
0: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
7: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
2: Asfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana a MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
10: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu nou títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
11: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
10: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb l'alerta màxima per pluges torrencials les pròximes hores a una franja que cobreix tot el litoral i el prelitoral des del Garraf o el Penedès fins a la mateixa ciutat de València. Preocupa especialment el que pugui passar aquesta nit a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre. De seguida ho ampliem. També us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà en una reunió executiva extraordinària aquesta nit a partir de les 9 si demà vota a favor o en contra, ho saps té, del primer decret d'habitatge del govern espanyol. El Partit Nacionalista Basc, el PNB, ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats pel malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Ademuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan García.
3: Santano ha enumerat les tres actuacions que de cara a 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
4: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de inflexión clarísimo.

0: ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
1: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de We Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
2: El projecte és que Google encara amb una visió a 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
3: Passant 3 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
5: Bona tarda i bona hora.
3: El Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
3: I l'advocat penalista Marc Molins, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Com esteu?
8: Bé.
9: Molt bé.
3: Molt bé, escolta'm.
6: Anar fent com el fer benavent.
3: Perfecte, escolta'm.
6: Estic content que Junts hagi posat la reunió per decidir el vot aquesta
3: nit. A les 9,
6: no
3: et va bé,
6: sí,
3: no?
6: Sí, no, em va perfecte perquè així demà al matí ho tenim resolt i no hem d'estar allà, que sí, sí, que sí, no.
3: Penseu que deies perquè era massa tard les 9, perquè tu ja deus dormir.
6: No, jo vaig a dormir, ja m'ho explicaré al matí.
3: Això, clar, clar, molt bé.
6: Jo deixo els missatges fets i ja els rebré al matí.
10: Jo estic contentíssim.
3: Sí, també?
6: Tu, Ferran, hauràs de tancar el diari.
3: Per tant, tu no estàs content, vols dir.
6: Però
3: si no et va bé l'hora.
6: Però bueno, les 9, el Ferran a les 9 no ha començat ni a escriure. No.
10: Això el Maiol em coneix.
6: Això sí, a 2:15 ja ha acabat. És un tio ràpid.
3: Pim, pam, molt bé. Doncs escolta'm, són les misèries dels periodistes. Però abans d'entrar en matèria, amb aquests decrets d'habitatge, ja sabeu, sempre, algú des de fora... I els dijous és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Que no sé si a les 9 estarà pendent de tancar una edició d'un diari per veure la reunió de Junts.
11: No, segur que no.
3: Segur que no.
11: Jo també ho veuré demà de matí, m'apareix.
3: Molt bé. Doncs al matí poses el Matí de Catalunya Ràdio i ja tindràs tota la informació.
11: Clar que sí. Sí, sí. No, segurament ho veuré abans, perquè aquestes coses, no?, que mos tiren molt.
3: Sí, sí. Tenim una mica yonquis de la informació.
11: Sí.
3: Què ens proposes per començar, però?
11: Mira, avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i m'agradaria parlar de l'informe sobre les condicions de vida de les persones majors de 64 anys a Catalunya que ha elaborat la investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Fernández Piso. I és que el 2026, segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 20% de la població resident a Catalunya té més de 64 anys. En total hi ha gairebé 1.640.000 persones grans, superen amb escreix la població de menys de 15 anys. Per cada 100 menors de 15 anys hi ha 148 majors de 64. La majoria són dones, gairebé un 57%, davant del 43% d'homes. I això és important a l'hora d'entendre les condicions de vida de la gent gran, atès que les situacions de dependència, de viduïtat, de solitud o la necessitat d'atenció tendeixen a concentrar-se en aquestes edats. Però és que, a més, si es diferencia entre esperança de vida i anys de vida saludable, és a dir, anys que una persona pot viure sense limitacions derivades de problemes de salut persistents, les dones tenen més esperança de vida, però menys anys de vida saludable que els homes, no? Els homes poden esperar viure 68-69 anys sense limitacions per salut i aquesta edat es redueix a 67-68 anys en el cas de les dones. La qual cosa planteja moltes qüestions sobre l'impacte acumulatiu de les desigualtats de gènere al llarg de la vida i sobre les condicions socials, econòmiques i de salut amb què les dones s'enfronten a l'envelliment. I a més, elles tenen més diagnòstics d'ansietat i de depressió, sobretot a partir dels 75 anys. Clar, la gent gran d'avui serem nosaltres d'aquí uns anys, no? Es calcula que l'any 2050 els majors de 64 representin cap a gairebé el 30% de la població. Seran entre 2,77 milions de persones, no? Ara mateix la majoria de persones majors de 64 anys viu a les zones més poblades, 1 milió ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el seu pes relatiu és més gran a regions de les Terres de l'Ebre i dels Pirineus, on representen ja entre el 25% i el 29% de la població. Això actualment, no? I contra els tòpics, he vist en aquest informe que entre els 65 i els 74 anys l'ús de l'atenció sanitària no és gaire diferent del que fa la població adulta immediatament més jove, tret al consum de medicaments prescrits, i pel que fa a les pensions, l'import mitjà de la pensió de jubilació a Catalunya es va situar el 2025 en 1.563 euros mensuals. Això fa que la renda mitjana neta per persona entre la població catalana de 65 anys per amunt arribés als 20.390 euros anuals, que són uns 3.000 euros més anuals que la mitjana de tota la població catalana, que està en 17.262 euros anuals. No? Però això respon a una desigualtat molt forta que hi ha entre les persones grans. És a dir, n'hi ha que perceben una renda molt alta i n'hi ha que tot el contrari, tenen una renda molt baixa. No? El 14% de les persones grans a Catalunya està en risc de pobresa. I a més, cal tenir en compte que si bé la mitjana de jubilació dels homes supera els 1.800 euros mensuals, la de les dones baixa a 1.222 euros, no? I elles són les principals perceptores de les pensions no contributives, que són aquestes ajudes per la gent que no ha cotitzat prou i que estan en 525 euros al mes. Per tant, la nova mostra de desigualtat econòmica que es van acumulant al llarg de la vida, depenent de si ets home o dona. I per cert, que unes 80.000 persones de més de 65 anys continuaven treballant encara que haguessin fet més de 65 anys a final del 2025. I ara que tothom parla de l'habitatge, a Catalunya, a diferència de la població que té al voltant de 44 anys, en què la majoria viu de lloguer, el 85% de la gent gran viu de propietat. Només el 12% ho fa de lloguer. I això explica per què poden mantenir una situació relativament estable, fins i tot amb ingressos modestos, no? Però, d'altra banda, perdre la casa té efectes especialment greus per a aquestes persones, perquè no només afecta l'aspecte econòmic, sinó que també afecta la salut física, emocional, a la xarxa de suport, en els vincles amb l'entorn, etcètera, etcètera, no? Més de 320.000 persones grans viuen soles a Catalunya, 130.000 d'aquestes persones superen els 80 anys, i en dades del 2023 hi ha 61.037 places de residències per a persones grans, això equival al 4% de la població de 65 anys o més, i dues de cada tres persones que hi entren en aquestes residències ho fan amb més de 80 anys. Per tant, amb totes aquestes dades, m'ha semblat molt interessant veure quin és el panorama de actualment el 20% de la població a Catalunya.
3: Doncs aquestes són les dades, aprofitant que és el Dia Internacional de la Gent Gran, i doncs fixant-se la Llucia en les diferències per gènere i també en com aquest fet de ser propietaris en la immensa majoria els atenua una mica les dificultats que tindrien encara més si fossin llogaters i que per tant es veiessin lligats a aquestes pujades de preu que hi ha de tant en tant amb el lloguer. No sé com ho veieu, i aprofitant que parlem sobre la gent gran i si la tenim prou present o no en el nostre dia a dia.
5: Home, mai és prou, però crec que la nostra és una societat que, una societat llatina, d'arrels catòliques, doncs que té una certa tendència a respectar o a tenir molt en compte la família i, per tant, també a la gent gran. O sigui, jo crec que no som un dels països que tracta pitjor la gent gran. Sempre es pot fer més, sempre pot ser millor, sempre els hi podem fer més companyia, sempre els podem escoltar més, però déu-n'hi-do, diguem-ne, la consideració social que tenim. La gent gran també està sotmesa, doncs, a un canvi cultural, no? Un canvi cultural que també ve donat per la demografia, perquè envellim més, perquè volem envellir a casa, perquè tenim una vellesa més activa, i això també dona peu a un debat que jo també crec que és interessant, que és la gent gran que vol seguir fent coses en l'àmbit professional o en l'àmbit de la creació, i això a vegades topa amb una certa rigidesa legal, no? A l'hora, doncs, de poder compaginar una pensió de jubilació amb fer algun tipus d'activitats, és a dir, hi ha persones que tenen feines, diguem, de professions liberals o feines de tipus més intel·lectual i que als 70 anys o als 71 doncs estan en una plenitud de facultats mentals en les que encara poden fer moltes coses. I després una cosa que ha dit la Llucia, que a mi em sorprèn i m'indigna a parts iguals i que no entenc mai i em costa molt d'entendre, de dir, ostres, com amb tots els avenços tecnològics que tenim, doncs no som capaços, per exemple, de que hi hagi una fiscalitat progressiva, no? I a vegades això ho he parlat amb gent gran que cobra pensions màximes i potser no és just que la gent gran que cobra pensions màximes i que té una situació econòmica estable, doncs tingui tota una sèrie de descomptes o avantatges amb el transport, amb els viatges, a l'hora d'anar al cinema, que gent doncs, també gran, no? O, per exemple, la diferència entre els homes i les dones, que cobren pensions molt petites, doncs igual haurien d'estar més ajudats. És a dir, igual hauríem de ser més capaços de tallar una mica diferent i no de dir jubilats, pensionistes, doncs tots pel mateix patró, perquè efectivament no és el mateix una parella que els dos estan cobrant una pensió màxima i que tenen un pis en propietat i que, per tant, doncs, cobren una pensió màxima, crec que són 2.500 euros al mes, si no ho vaig errat, no em voldria equivocar, que una persona, doncs, que té una pensió no contributiva, perquè hi ha històries laborals, sobretot, doncs, en la gent gran, molt diferents, no? I, per tant, les situacions són molt diferents i a vegades tens la sensació que les administracions no són capaços d'atendre aquestes situacions diferents per ajudar a qui més ho necessita.
6: I el que deies que afecta especialment les dones, perquè són generacions en què encara la dona no havia entrat del tot en el mercat laboral, d'aquí també...
5: Clar. O ho fèiem negre.
6: O ho fèiem negre, exacte. Mm. O ho fèiem negre o no hi havia entrat. A mi el que em genera la reflexió de Llucia també és preguntar-nos què entendrem d'aquí uns anys per gent gran. Perquè era molt interessant la dada que donava, que entre el 65 i el 75, si no recordo malament, l'assistència sanitària era similar i només hi havia una despesa més gran en medicaments. Exacte. I és que la broma aquesta de que els 65 són... Els 60 són els nous 40, diguem-ne, o jo que n'he fet 40, són els nous 20, em porta a pensar si d'aquí poc parlarem de la gent gran com la gent de 75 o la gent de 85, perquè a mesura que l'envelliment i l'esperança de vida va ampliant-se, ja no veiem la gent de 65 com la veiem abans. És veritat que està marcada aquesta frontera per la jubilació, i en cert part és lògica, i espero que no la toquin més i que ens puguem jubilar als 65 o seguim escrivint algun article fins que la lucidesa ens ho permeti, però si d'aquí uns anys començarem a dir la gent gran a partir de quina edat marquem la distància, si és que s'ha de marcar alguna edat, també.
7: Jo afegiria una reflexió, i és que al fil de tot aquest tema que hem vist aquesta setmana de la Mari Carmen, no? Aquest desauci, hem pogut assumar-nos a aquella realitat de l'Espanya dels anys 50-60, no? En definitiva, tot el problema es planteja perquè la mare d'aquesta senyora no va poder signar el contracte d'arrendament perquè en aquell moment la dona no tenia qualitat suficient per poder subscriure un contracte, no? I, per tant, en primer lloc, fer èmfasi en aquesta idea força de la Llucia, d'aquest inequívoc progrés, tendència, hem d'assolir aquesta total igualtat, no? Al fil d'aquesta dicotomia entre l'esperança de vida, però la qualitat a la vegada, que continua llastrant una mica a la dona, no? Per tant, en primer lloc, aquesta reflexió no pot deixar de ser una lluita cap a aquesta plena igualtat, i en aquesta estació de destí a la que tots voldríem arribar, no? Perquè l'alternativa a no fer-se gran és molt pitjor, per tant, aquesta estació de destí, els dos paràmetres que jo crec que plantejava també la Llucia són aquesta idea, no? La idea de l'autonomia, però a la vegada de la dignitat. No és tant una qüestió de supervivència, d'arribar des d'una perspectiva biològica a determinades edats, sinó fer-ho amb tota la dignitat i amb capacitat de gaudiment dels drets civils, personals, tots els associats en aquest cas a la persona, no? I aquesta és la lluita en la que ens hem de conjurar.
3: Doncs posar la lupa en la gent gran, avui que és el Dia Internacional de la Gent Gran i que sovint no els tenim prou presents i no estem pendents de les seves problemàtiques, que moltes vegades són les mateixes que la resta de la societat, però d'altres, en canvi, tenen una molt, molt específica. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
11: Gràcies, que vagi molt bé, una ferrada.
3: Passar un minut d'un quart de quatre, una pausa, i entrem en matèria. Demà sabrem si tiren endavant o no els decrets d'habitatge. El segon ja sabem que no tiraran endavant. El primer encara té opcions.
4: Catalunya migdia.
8: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I sopem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
19: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
18: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
19: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
20: Grans batutes. Grans emocions.
21: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
20: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
21: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
20: Entrades a auditori.cat.
22: No és només un reality.
23: A què hem vingut aquí?
24: A guanyar!
22: Tampoc una cursa més.
23: Para!
25: Epa, Raquel!
22: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
26: Vaig al límit amb tu.
20: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
27: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament, volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra Besalú al Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana, Liber és Liber a Besalú.
28: Catalunya migdia.
29: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
30: Vinga, el portem aquí, quiet.
31: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
30: Atents, amunt!
29: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
31: L'espectacle casteller més gran del món.
30: Molt bo, eh?
29: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
31: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
29: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
3: Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. El dia en què es van esvaint els dubtes sobre què votaran els partits demà en la convalidació dels decrets d'habitatge, però els vots perquè el primer decret tiri endavant encara no estan del tot garantits. Ara ja tot depèn de Junts per Catalunya, perquè fa poca estona hem sabut que el PNB donarà un sí, tot i que crític, al primer dels decrets. Dona un no al segon. També Podem hi votarà a favor del primer, en aquest cas, els dos decrets, diuen que seguint les peticions del sindicat de llogateres. Per tant, que tiri endavant o no el primer decret, on hi ha el gruix de les normes, depèn del que decideixi Junts aquesta nit. Dic aquesta nit perquè ha convocat una reunió de l'executiva a partir de les 9 del vespre. El que queda clar és que el segon decret, el que estableix les pròrrogues automàtiques dels contractes de lloguer i preveu indemnitzacions pels llogaters, no tirarà endavant. El PNB no el votarà i, per tant, el govern de Pedro Sánchez no tindrà prou majoria en aquest cas. Els ministres intenten tenir bones paraules cap a Junts, reconeixent les seves aportacions a la norma. També els ministres de Sumar, reconeixent la voluntat negociadora i apuntant que tothom ha hagut de fer renúncies. Un exemple, el ministre, que és de Sumar, Pablo Bustinduy.
32: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
3: Mentre esperem què passa demà al Congrés dels Diputats, les mobilitzacions continuen. Aquí, a Catalunya, el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona, després de les cassolades que estan convocades per aquest vespre a les portes dels ajuntaments, i a Madrid continua l'acampada a la Puerta del Sol. Justament la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu govern presentarà avui un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelaríssimes per reclamar a la justícia la immediata dissolució d'aquesta acampada a la Puerta del Sol. Anem a pams. Demà, al migdia, sabrem el què. Què us diu el nas o què creieu que pot passar? Ara tot depèn de Junts per Catalunya, perquè Podem aquest matí ja ha anunciat el seu sí, i al migdia el PNB sí, crític. El primer, no el segon.
5: Bueno, jo crec que Junts segurament s'està movent entre el sí i l'abstenció. Veig sincerament difícil que votin que no al primer decret, perquè el primer decret recull coses...
3: Tu creus que es mou entre el sí i l'abstenció?
5: Jo
3: els missatges que arriben sí, són sí. Entre el no i...
6: Jo discrepo del meu estimat amic Ferran Casas, però quan ell acabi perfecte, discreparé...
5: Perfecte. Però jo crec que també segurament forma part d'una estratègia negociadora en la que s'estan negociant altres coses. És veritat que hi ha una reunió de l'executiva i que en aquesta reunió de l'executiva doncs, també pot decantar algunes coses. Però Junts té una sortida, diguem-ne, que és honrosa per tothom, que és abstenir-se. És a dir, si ara els vots a favor del PNB, el primer decret, que repeteixo, té moltes aportacions del que havia demanat Junts i amb el que Junts estava d'acord, tant amb el tema dels fons voltors com amb el tema de deixar fora de, durant 3 anys dels desnonaments a les persones vulnerables, doncs ara amb aquest sí del PNB, si Junts s'absté, el decret surt. No li dona suport, marca distàncies, fa una mica més que el sí crític que fa el PNB i no tomba el decret. Amb el segon decret, que és el de la renovació automàtica dels lloguers, que això s'ha demonitzat molt, però a mi em sembla una cosa molt raonable, la veritat, amb el segon decret, que és aquest de la renovació automàtica dels lloguers, sí que aquí entenc que Junts doncs, votarà que no.
6: És que els missatges de les últimes hores s'acosten molt al no per diferents motius. Junts inicialment tenia la intenció de votar que sí, i de fet dimarts, abans de l'aprovació dels decrets, estaven bastant satisfets per com el PSOE havia recollit les seves demandes. Amb què es troben quan llegeixen els decrets? Primer, amb que els hi costa d'entendre, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Marc Molins, que estaven mal escrits. Després, que han aprofitat, segons diu Junts, el primer decret en què incorporen les seves mesures per incorporar altres coses que, segons la seva interpretació, desprotegeixen els petits propietaris, que és com el cos electoral de Junts. Al final, si tu mires les dades, la immensa majoria de votants de Junts són propietaris i, per tant, estan preocupats. Què més els molesta? Hi ha un... diguem-ne, estan cremats, per dir-ho de manera planera, amb la manera de negociar del PSOE. No? Creuen que és una manera de negociar deslleial, ja hi ha un cansament i un esgotament de tota la legislatura i només els ha faltat trobar aquest decret i aquesta manera de dir, ostres, us entrem per la porta del darrere el que no havíem negociat abans dels petits propietaris. A més, consideren que, per exemple, tampoc es protegeix bé dels petits voltors, és a dir, que hi ha diverses coses que, tot i que sí que es recull les seves demandes, diuen, ostres, això no ho tenim clar. I reben molta pressió, reben pressió del PSOE, però també reben molta pressió dels seus alcaldes, que els diuen, no ho compreu. I bé, estan que no ho tenen gens clar. Òbviament l'estratègia ja gairebé és electoral.
3: Perquè de tothom. De tothom,
6: òbviament, sí, no només de Junts, de tothom, perquè al final el seu vot, si voten que no, es trobaran cada dia que els acusaran de no aprovar un decret en un moment socialment més sensible, i si voten que sí, es trobaran que els partits amb qui competeixen a la frontera ideològica els diran que han desprotegit els petits propietaris, i aleshores estan, bé, doncs amb aquests dubtes.
3: Perquè, a més, cal tenir en compte que el govern espanyol amb aquests decrets està intentant la quadratura del cercle. Perquè sembla impossible fer un decret que contenti igual a Podem que a PNB i Junts. Perquè quan negocies amb PNB i Junts et demanen unes coses i quan negocies amb Podem et demanen segurament les contràries. I, per tant, acontentar les dues parts sense que ningú no es despengi és molt complicat, per no dir impossible.
6: I un altre detall, que és una obvietat, però que també dibuixa el marc de cara demà. No es pot negociar el decret. El decret es vota tal qual és.
3: Per
6: tant, no hi ha un moment de dir, ostres, és que podem afegir una transacció a última hora. Pots negociar altres coses. Pots negociar que faràs una llei de protecció del petit propietari que el govern no sé què. Això ho pots fer. Però el decret tal com entra és com s'ha d'aprovar. I això també dificulta que hi hagi moviments aquestes últimes hores favorables a cap al sí.
0: Jo afegir... només una nota, és a dir, en la tradició legiferant espanyola, les normes, quan les sanciona el rei, acaben sempre amb una frase, és una frase feta, que diu algo així com a todo el que viere y entendiere mando cumplir. A todo el que viere y entendiere. Clar, el tema és que...
3: Tu dius que els decrets estan escrits de manera molt recargolada, que... a vegades utilitzeu segons el llenguatge jurídic...
1: És viere, però no entendia.
0: No, aquest és el tema. És que aquest és el tema. És a dir, i té una enorme significació, És a dir, el fet... Tu pots exigir el compliment d'una norma que no pots entendre. Les normes, aquests dos decrets, que jo confesso que els he intentat llegir, que els he intentat entendre per saber del que parlo, creieu-me, són d'una extrema complexitat.
6: Sí. I tu que estàs acostumat a llegir coses que costen d'entendre.
0: Però més és que no és només una complexitat...
1: Que redacten,
0: I no és només una complexitat formal. Pues l'abús de subordinades o els pàrrafs excessivament llargs, algun problema de puntuació... És que directament la norma, el decret, està atrofat, està ple de conceptes jurídics indeterminats. No? Un gran voltor, què és un gran voltor, a partir de quin número, a qui li aplica, a qui no li aplica... De manera que es podria perfectament tenir una posició contrària... i desfavorable, favorable i desfavorable, si amb el mateix text en funció del contingut que tinguessin aquests conceptes jurídics, que insisteixo són indeterminats, no? Per tant, fer pronòstics amb una norma tan laxa des d'una perspectiva del principi de legalitat, de l'exhaustivitat del text, fer pronòstics és especialment difícil. Dit això, jo penso que sí, que l'aprovaran, i penso que l'aprovaran més enllà dels condicionants que puguin haver establert i que probablement són aliens a l'objecte de la negociació. Es parlava de l'impost de successions, es parlava que hi pugui haver altres condicions que estiguin a sobre de taula. Al final, tal com jo els entenc, el primer decret és un decret molt programàtic, és un primer decret més col·lectiu, és a dir, és el decret del frau, és a dir, la lluita contra el frau, la limitació de l'especulació, la protecció dels molt vulnerables. Per tant, és un decret que té una vocació més programàtica, més general, més conceptual, i el segon decret és el que és més particular i que pot afectar més a aquest petit tenedor, no? I, per tant, crec que, havent caigut de l'equació el segon decret, que és el que podia generar més conflicte a ulls d'un perfil jurídic, econòmic, polític i social com el que té Junts, havent caigut el segon decret, jo crec que el primer, o directe o indirectament, és a dir, amb una abstenció o amb un vot favorable, passarà.
3: Deixa'm dir que el Marc ha creuat gran tenidor i fons voltor, i ha parlat de gran voltor.
6: Gran voltor, està bé.
0: No, exacte, a tot el que viene i entendien.
3: Sí, a tot el que viene molt gros, un gran voltor. Sí, sí. Digo.
6: No, que precisament un dels arguments de Junts és que la redacció del decret fa que, per exemple, com que no està molt clara quina és la definició de fons voltor, per una banda no s'aconsegueixi frenar l'impacte que tenen els fons voltors i, per altra banda, en funció de la interpretació, s'inclogui dins de fons voltors el que en realitat són petits propietaris. Insisteixo, aquesta és una de les lectures també que em fa Junts i un dels motius que els porten a allunyar-se de la...
5: Hi pot haver un petit propietari, que és una persona...
0: Que és un voltor?
5: Ah, exacte.
6: Sí, no, clar,
0: això és clau.
6: Tampoc tenim molt clars què vol dir.
5: Exacte, que tingui dos o tres pisos i els estigui llogant i que tingui una actitud...
0: Depredadora, just.
5: D'escanyar el llogater. Vull dir, que al final està bé intentar definir una mica les figures, no?, els actors en joc, però hi ha d'haver exigències i garanties per tothom per igual.
0: El que passa és que quan tu compres el wording, quan compres aquestes etiquetes, no?, voltor, gran voltor, supervoltor, i després no dones un contingut, en primer lloc se't pot escapar l'actitud, perquè hi pot haver, el que també comentaves, Ferran, el propietari d'una vivenda que tingui una actitud terrible, intolerable, il·legal, no?, perquè busca el frau de llei, perquè busca la pressió, amb una sola vivenda, i en canvi pots tenir una fundació pública amb uns estàndards ètics i de,
5: sí, sí,
0: i de,
5: una
0: i de,
5: empresa
0: i de pau
5: que
0: social,
5: de forma honesta,
0: que tingui 500 vivendes que estigui llogant i explotant d'una forma legítima i coherent amb la legislació, no? Per tant, quan substitueixes conceptes per etiquetes, obligues a assumir uns riscos que jo crec que no són assumibles.
3: Tinc alguna cosa més? Ara en punt 2:15.
5: No, jo sí que volia referir-me al segon decret, i ho he apuntat abans, a que es demonitzi tant, no?, d'alguna manera, o que es presenti com una cosa impossible, el tema dels contractes indefinits i d'aquesta pròrroga, perquè jo crec que aquests contractes indefinits tenen un sentit, i tenen un sentit quan estem parlant de la necessitat de donar seguretat i de donar estabilitat al sector de l'habitatge i de fer que la gent aposti pel lloguer. Al final, jo crec que això té un sentit i que, a més, inclou unes garanties. Inclou unes garanties també per l'arrendador, en el sentit de, escolta'm, si tu has de recuperar el pis per tu o per un familiar de primer grau, el pots recuperar. El contracte es prorroga automàticament sempre i quan estigui al corrent de pagament durant tots els últims mesos, sempre i quan no hi hagi desperfectes al pis. Per tant, hi ha garanties. I jo crec que això té sentit, perquè tots sabem, tots tenim persones al nostre entorn que han estat de lloguer, i sabem, per una família o per una persona que viu sola, tant li fa, i que està arrelat en un barri, que està a gust a casa seva, l'angoixa que té quan li queda només un any de lloguer del seu pis i no sap què passarà, no sap si el faran fora o si li augmentaran el preu de forma molt radical i haurà de marxar i s'haurà de buscar la vida. I jo penso que això, ostres, posar solució tampoc ha de ser tan difícil.
0: Però fixa't una vegada més, amb el tema dels conceptes. Jo és que, a la vista d'aquest segon decret, precisament el que crec que fa és limitar la indefinició, perquè si tu el que dius és el contracte com el de treball. És indefinit, però jo, empresari, demà et puc acomiadar pagant-te la improcedència. En definitiva, el que estàs dient és que l'acomiadament és lliure, però car. No? I això és el que crec que fa el segon decret. El segon decret et diu el contracte es presumirà indefinit, però si hi ha unes causes o la propietat t'indemnitza amb les 12 mensualitats, et pot fer fora. Per tant, en realitat, això no és ben bé una indefinició, això és posar preu a la definició del període. No? Una mica el que passa, insisteixo, amb el contracte laboral. A Espanya l'acomiadament és lliure, sí, és lliure, però és car, perquè l'anomenem indefinit, però pagant la improcedència pots acceptar que hi hagin causes de nul·litat. És una frivolització, és una reducció a l'absurd. Però ni tan sols tinc clar que la tècnica legislativa que es fa servir en el segon decret sigui tot lo exquisita com per poder complir, si s'hagués pogut aprovar, amb el propòsit que
5: sí,
0: tenia.
5: Sí, sí, jo no vull entrar al viere o entendiere, diguéssim, sinó a la figura, al fet de que es pugui fer això, que a mi, ostres, no sé...
6: I un dels problemes que tenim també és que no hi ha un debat ideològic sobre això. És a dir, hi ha un debat a les tertúlies i entre experts, i solucions per la crisi de l'habitatge n'hi ha de dretes, d'esquerres, d'amunt i avall, però tu vas al Congrés i no hi són. És a dir, el PSOE ha fet un decret a correcuita, aprofitant un moment social complex, després d'haver aprovat una llei d'habitatge el 2023 que sortien dient que era històrica, que en part no s'ha aplicat per la manca de voluntat de les comunitats autònomes del Partit Popular. I el Partit Popular està fent, com en diuen en castellà, chascarrillos, sobre tot plegat. No hi ha una bateria de propostes, una actitud responsable de dir, escolta, anem a fer un pacte d'estat per l'habitatge, que és el que toca.
3: L'exemple el vam tenir dimarts, quan encara no s'havia reunit el Consell de Ministres i no se sabia què era exactament el que aprovaria el Consell de Ministres, teníem a Feijó per Catalunya i se li va preguntar què li sembla i va dir, votarem que no. Ja, però si encara no sap...
6: Que
3: això ho fan tots, si la proposta ve del teu rival directament, perquè... sense ni tan sols conèixer la lletra petita.
5: Bueno, és que aquesta és una... Al final és una de les característiques polítiques d'aquesta negociació i jo... Per això també cal distingir les posicions dels partits. Jo sempre ho dic, al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. A Pedro Sánchez el va investir una majoria plurinacional, però la majoria que hi ha és de dretes, que no és una majoria operativa per governar, perquè no es posen d'acord per governar, però que sí que ho és en temes com l'habitatge o en temes com la fiscalitat. Ara, també és evident que no tenen la mateixa aproximació i la mateixa posició política el PP i Vox, que jo crec que en els temes d'habitatge tenen una posició molt dogmàtica i que a més tenen un interès claríssim en fer caure el govern de Pedro Sánchez i anar amb unes eleccions, que Junts i el PNB. I Pedro Sánchez, malgrat que és molt difícil, estic d'acord en posar d'acord diguem tota la paleta de socis de la investidura, però Pedro Sánchez sí que té capacitat de crear incentius amb Junts i amb el PNB, amb el que és habitatge i amb el que no és habitatge, perquè aquests decrets tirin endavant.
6: És que quan la proposta del principal partit de l'oposició és sortir i dir no hay un piso para Mari Carmen porque lo pagará un para Jessica, que és una de les novies d'Avalos que li van pagar un pis, és que quina opció li estàs donant a un partit que va al Congrés a intentar fer alguna cosa? És que no li dones cap altra que dir, bueno, doncs ens haurem de llegir lo de Sánchez encara que no s'entengui.
5: Tenim el principal partit de l'oposició que diu això i el partit que li marca el pas, que és Vox, que des del seu compte oficial a Twitter fa una piulada dient, tots sabem que si en lloc de Mari Carmen es digués Moro Carmen, tindria pis. Vull dir, aquest
6: és el nivell.
5: Això és el que ve i després no plorem quan estigui aquí.
3: Doncs veurem què és el que passa demà. Estarem molt pendents del matí de Catalunya Ràdio en què veurem què passa en el...
6: Del matí i del Catalunya Migdia, estarem allà.
3: És veritat que avui podem tenir pistes, perquè depenent del que decideixi Junts podem arribar ja sabent, o tenir un spoiler molt gros.
6: Que la gent estigui atenta a tot, per si de cas.
3: Per cert, aquesta tarda també reuneix Coalició Canària. Coalició Canària té un vot. Si Coalició Canària diu no, cal un sí de Junts per Catalunya, no val amb una abstenció. Si Coalició Canària fa un sí o una abstenció, llavors sí que...
5: Si Coalició Canària forma part de la majoria de dretes, diguéssim, mai els esmentem.
3: I és tan justa que un vot fa que tot vagi cap a una altra.
6: Els més emocionants de la política d'aquest país és quan tot depèn d'un vot de Coalició Canària.
5: Coalició Canària és un partit autonomista, regionalista, conservador, que a més ara, per exemple, està governant amb el Partit Popular.
6: És la UPN d'una hora abans, diguem-ne.
0: Per complicar una mica més d'aquest expedient que li han obert aquesta diputada del PP amb el tema del gas pimienta, perquè li podria costar la inhabilitació. Amb la qual la majoria, per això tenim...
3: Tot va justet, escolta'm.
0: Tot va just.
6: Demà que ningú es constipi a Madrid.
3: Avui, al Catalunya Nit, que per cert va avui fins les 12, perquè ja sabeu, ara després ho tractarem, que hi ha... avisos per pluges molt intenses a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià, i per tant estarem molt pendents. Avui el Catalunya Nit l'allarguem fins a les 12. Per tant, avui el Catalunya Nit tindrem decisió de Junts per Catalunya, i demà al matí de Catalunya Ràdio, potser el Catalunya Migdia, tindrem la decisió perquè es votaran els decrets.
5: Estarem entretinguts.
3: Passen 7 minuts de dos quarts, una pausa i ara continuem.
2: Catalunya Migdia.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
9: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
10: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
9: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
10: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
9: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
10: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
2: Catalunya migdia.
11: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele. Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
23: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
24: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
23: 18a temporada.
25: Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment també era un home forçat a ser papa.
23: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Catalunya migdia.
23: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
26: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
23: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
3: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. Una situació lamentable, surrealista, la que s'ha donat aquesta matinada en una presó de l'estat de Tennessee, als Estats Units. Després de 30 anys al corredor de la mort, Krista Pike, de 50 anys, ha sobreviscut a les dues injeccions teòricament letals, que aquesta matinada li han administrat per la seva execució. Ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on de moment continua ingressada, per tant, encara està viva. Se li han aplicat dues injeccions letals de pentobarbital, però la condemnada no ha mort. La presó de Nashville assegura que ha aplicat els protocols que estableixen la llei i que per això l'ha traslladat a un hospital. Pike va ser condemnada a mort quan era una adolescent per l'assassinat d'una companya seva de 19 anys l'any 1995. Anem a Washington, Oriol Serra, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Òscar.
3: Aquesta situació realment disbarat.
14: Sí, sí, és un disbarat, és una situació esperpèntica, esgarrifosa. De fet, els testimonis que ho han presenciat, recordem que sempre hi ha presència fins i tot de periodistes en aquestes execucions. Alguns periodistes, de fet, es dediquen a això, és a dir, ha de ser una feina terrible, vaja, de malsons permanents, i explicaven, per exemple, des d'una ràdio local d'aquí de l'estat de Tennessee, doncs que han vist agonitzar aquesta persona mentre li aplicaven aquesta doble dosi d'injeccions letals. La persona en qüestió, doncs, s'ha arribat a aixecar, ha arribat a demanar, doncs, si era normal el dolor que estava patint al braç, etc. Per tant, una situació que realment... entre altres coses, ha servit per a revifar aquest debat, no? Un debat al voltant de la pena de mort, de com s'aplica aquesta pena de mort, i si en circumstàncies determinades, com és el cas d'aquesta persona que ara té 50 anys, però que va cometre el crim quan era un adolescent, major d'edat, això sí, però que tenia 18 anys, doncs s'està també específicament debatent si s'haurien d'aplicar la condemna a mort a persones, doncs, que eren tan joves en el moment en què va passar el que va passar en aquest cas, que és que la condemnada va matar una companya de formació al costat del seu company, i a més hi ha la connotació que va ser un crim que va tenir, doncs, molta repercussió social perquè tenia connotacions satàniques i va esdevenir, doncs, en el seu moment un crim molt, molt popular, per dir-ho així.
3: Amb la condemnada, què pot passar ara? Perquè, clar, està a l'hospital, què passa ara? Tornaran a concertar una hora per l'execució? Què pot passar ara?
14: Sí, de moment hem de dir que a l'estat de Tennessee el governador ha aturat totes les execucions per aquest any. S'ha d'aclarir el que ha passat. Després hi ha la qüestió, doncs, de la salut d'aquesta persona, que, com tu deies, va ser traslladada a l'hospital en ambulància, està hospitalitzada, encara és viva. Però a partir d'aquí, si diguéssim, el procés en algun moment es planteja de ser reobert, segurament el que acabarà passant és que la defensa farà una apel·lació davant del Tribunal Constitucional. És a dir, aquí la clau una mica és el patiment i l'agonia, que, recordem-ho, no estan incloses a la condemna de mort. És a dir, una persona és condemnada a la pena capital, però això no vol dir que hagi de ser torturada. I, per tant, doncs, com que aquí hem vist aquest patiment i aquesta agonia innecessàries, doncs és molt possible que la defensa esgrimi que es pot incórrer en tortura, i per tant, doncs, que el Tribunal Constitucional ho acabi aturant. A més, hi ha també la qüestió, doncs, de la salut. Hem de pensar que aquesta persona probablement quedarà tocada per aquesta doble dosi de substàncies químiques que se li han aplicat, i per tant, doncs, pot tenir lesions, per exemple, de manca d'oxigen al cervell. Mm-hmm. Per tant, la cosa pot anar per llarg, i hem de pensar que probablement no hagi de tornar a passar per una execució. Penseu que no és el primer cop que hi ha un desastre a Tennessee. Aquest any ja hi ha hagut un cas, en aquest cas d'un home que es diu Tony Carruthers, que va cometre 3 assassinats el 1994, i en el seu cas es va haver d'aturar l'execució perquè els funcionaris no trobaven la vena per aplicar-li la injecció. Van estar més d'una hora intentant-ho.
3: I tot això suposo que genera el debat, però no fa replantejar-se als partidaris de la pena de mort d'aquests nyaps.
14: Bé, com et deia, el governador de Tennessee vol arribar al fons de la qüestió, perquè, evidentment, doncs, això malmet la imatge, i, a més, com ell ha dit, doncs, diguéssim, el fet de dur a terme una qüestió que consideren, doncs, seriosa, legal, i que s'ha de poder fer, doncs, tal com estableix la llei. Per tant, aquí veurem què passa. Clar, la injecció letal és el modus més estès aquí als Estats Units, als 27 estats on s'aplica la pena de mort. Recordem-ho que a l'altra meitat dels estats no hi ha pena de mort. És a dir, estem parlant d'una mica més de la meitat dels estats nord-americans, però hi ha d'altres sistemes. És a dir, si falla la injecció letal, que com et dic, doncs, és la que existeix a tot arreu, clar, es poden arribar a plantejar d'utilitzar-ne d'altres. Penseu que hi ha estats on s'utilitza la cadira elèctrica, l'afusellament, fins i tot, a Idaho, a Oklahoma o a Utah. Per tant, en fi, segurament miraran de trobar que, està, que els està passant amb aquest sistema. Però d'aquí a l'abolició, en fi, queda molt de temps.
3: Ferran, Maiol, Marc, des de la nostra òptica, és un disbarat i no s'entén com pots sotmetre una persona a aquest patiment previ fins i tot a la pena de mort. També.
5: Bueno, jo crec que escoltant el president actual dels Estats Units s'entenen...
3: Sí, però aquesta mesura no és de Donald Trump, aquesta mesura fa molts anys.
5: Però vull dir que s'entenen algunes coses d'aquell país i s'entenen, malauradament, perquè no canviaran, perquè aquí ens sembla una aberració absoluta la pena de mort i més amb aquests mecanismes tan cruels, sempre és cruel, la pena de mort, però que és que no ho puc entendre. Vull dir, al final la justícia ha de ser restaurativa i quan tu condemnes algú el pots condemnar a molts anys de presó, però l'objectiu ha de ser la reinserció, no treure-li la vida a aquella persona i pensar que és un monstre i que si s'ha equivocat i ha comès un crim terrible, doncs la seva vida s'ha d'acabar o ha d'estar en una cadena perpètua i morir a la presó. Vaja.
6: Clarament no és la filosofia dels Estats Units, quan, no. A més en aquest cas... un crim que va cometre quan era adolescent, si no m'equivoco, l'Oriol ha dit una companya de...
14: Sí.
6: Perquè és... Sí. Entenem-me quan dic només és un, vull dir que no estem parlant d'una persona que hagi matat 50 persones, sinó que és un crim com un altre, no... Ostres, segur que no és una persona que no es podia reinserir, no és la filosofia dels Estats Units, segur.
14: Sí, a més aquí hi ha la qüestió de que...
3: S'està parlant l'Oriol, és que com que t'estàs els auriculars no digues que és Oriol.
14: No, disculpeu. Heu de pensar que a més hi ha la circumstància de que aquesta persona havia patit abusos sexuals, havia estat violada quan era una nena petita. Per tant, aquí hi ha un factor traumàtic, no? Al voltant de la biografia d'aquesta persona. I a més està diagnosticada amb un trastorn bipolar. Que sí que és realment... Costa molt d'entendre que realment en un cas com aquest, concret, doncs... hagi dut a terme aquesta execució. Costa molt d'entendre, però hi ha aquest component també que us deia de les connotacions satàniques al voltant del crim, que el va cometre al costat de la seva parella, que en aquell moment era menor i, per tant, doncs, no va ser condemnada a mort, sinó a cadena perpètua.
6: Que quedi clar que per mi qualsevol pena de mort és reprovable, però que en aquest cas, fins i tot, ho és una mica més.
0: Mm-hmm. Sí, totalment d'acord. Per mi és l'enèsim capítol de la infàmia d'un sistema judicial que contempla una pena que no està a l'abast, no? Que conceptual, ni per raons ètiques ni per raons morals, la pena de mort és una pena que hauria d'estar a l'abast d'un ésser humà. No? És l'enèsim capítol de la infàmia i que comença pel fet de tenir-la 30 anys esperant. No? Estàs 30 anys esperant en un lloc amb persones com tu que esteu esperant tots ser executats. És a dir, és una aberració de magnituds còsmiques, al meu entendre. Però dona lloc a una reflexió que crec que és interessant, perquè la pena de mort és una pena que ha acompanyat molts sistemes judicials al llarg de la història de la humanitat, i la forma d'executar-la diu molt del motiu i de les raons, no? Per exemple, la lapidació, que és una de les primeres formes, que pretenia? Pretenia col·lectivitzar, és a dir, la pena l'administrava tot el poble. La crucifixió pretenia precisament la infàmia, no? Pretenia la desqualificació del subjecte i per això quedava reservada a determinades persones. La foguera buscava la purificació. Et matarem, però en aquest procés de trobar la mort et purificaràs. És arrel del pensament de la Il·lustració, de la Revolució Francesa, del pensament il·lustrat, quan neix la decapitació, no? Com una forma, bé sigui per guillotina o bé sigui per destral, però es considerava que el que pretenia el sistema era donar-li dignitat a la persona. Als Estats Units s'opta per la forca, des de que s'executen a l'inici del sistema judicial nord-americà per la forca. És un mecanisme que és especialment infamant i que a més és molt lent, de manera que el que es va fer és intentar augmentar la distància de la caiguda per tal de que la mort no es produís per asfíxia, sinó que es produís pel trencament, no? Associat en aquest cas a la caiguda, a la distància. I amb el temps han anat sofisticant els criteris, els mecanismes, han optat per la cadira elèctrica, han optat per la càmera de gas, com el mecanisme a través del qual es pot matar algú sense tocar-lo, no? En aquest colmo dels eufemismes, i en aquesta història de la infàmia El mecanisme de la injecció letal provoca una paradoxa, i és que, com sigui que la injecció està, es posa de forma deliberada per provocar la mort, no pots trobar, per raons ètiques i deontològiques, metges, professionals sanitaris que l'administrin. Per tant, es neguen en raó a executar, a col·laborar amb aquesta pena, i al final et trobes personal que no té aquesta qualitat sanitària intentant matar amb una persona a base d'injeccions sense trobar els vasos, els capilars, etcètera, etcètera. No? I acabes trobant aquestes situacions que, insisteixo i acabo, són contràries a la ètica i a la moral més elemental.
3: Mm. Bé, doncs, en tot cas, aquest episodi absolutament dantesc que s'ha viscut aquesta passada matinada a Tennessee, a un dels estats dels Estats Units on encara hi ha la pena capital, la pena de mort. Oriol Serra, gràcies, des de Washington. Bona tarda.
14: Adéu, bona tarda.
3: Falten 8 minuts per arribar a les 4. Tornem a Catalunya. Perquè aquesta tarda, vespre, nit i pròxima matinada haurem d'estar molt pendents del cel, de les pluges, especialment al sud del país. Francesc Mauri, bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Per començar, de pluges ja n'hem tingut avui, n'estan tenint, i en tindrem durant tota la tarda, en diferents punts, però sempre de la meitat del país cap al sud i al litoral, no?
15: Sí, aproximadament. Meitat sud, també incloses algunes zones interiors, però especialment, i efectivament, les més importants cap a la costa. Tant és així que, de moment, gairebé 70 litres a la Bisbal del Penedès, aquesta és estació oficial de Meteocat, però, per exemple, a Vilaseca hi ha estacions d'aficionats que han donat entre 60 i 95 litres, que són molts, evidentment, o a Miami Platja, 40 litres, a la mateixa ciutat de Tarragona, 32. Podríem dir que aquest és el primer plat.
3: Sí, perquè t'anava a dir, quan parles de 30, 40, 90 litres, home, ja són molts. Però
15: són
3: clar,
15: moltíssims,
3: és que
15: però són locals. Sí, són locals.
3: Però és que esteu dient durant el dia d'avui que l'episodi d'aquesta nit matinada a la Terres de l'Ebre, nord de Castelló, poden caure 300, 400 litres?
15: Sí. Sí, això és el que ens preocupa, sobretot perquè el que ha passat, igual que ha passat en dies anteriors, o passarà aquesta tarda, és aquesta irregularitat, no? Perquè són tempestes, diríem, que no tenen un patró absolutament previsible, clar, i que descarreguen de forma bastant local. Ara bé, aquesta nit i de cara a demà entrem en una situació més clara de pronòstic i podríem dir més amuntegada d'inestabilitat a tot l'entorn del massís del Port. Entorn del massís del Port, que vol dir des de les comarques de Castelló, passant pel Matarranya, i pel que fa a Catalunya, podríem dir que en el podi hi hauria dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, i potser també Terra Alta, però en menor mesura, o la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. A destacar que en aquestes comarques, doncs sí, hi pot haver registres de més de 200 litres i alguns mapes a les zones de relleu, cap als ports, tant del País Valencià com Catalunya, com l'àrea de l'Aragó, algun registre podria arribar als 400. Per experiència, sabem que això no ho aguanten els barrancs de la zona i que pot provocar danys personals i en els béns de les persones. Per tant, és una situació potencial de risc, el que veiem. De tota manera, cal dir que això és un acumulat. No vol dir que plogui 18 hores seguides. Ho ha de fer, ara ho està fent el Golf de Sant Jordi, algunes d'aquestes tempestes acabaran afectant la zona comentada i durant la nit anirà arrencant tot plegat per descarregar això, unes 12-14 hores amb irregularitat, però alguns totals poden ser preocupants.
3: Potser t'agafo, però a la Dana de València o al Glòria, que vam tenir a Catalunya, els acumulats de quan van ser?
15: No, me'n recordo. A prop de 500 amb el Glòria, això va ser a la zona de Lliurona. Lliurona és les muntanyes de les Salines entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa. Allà es van fregar els 500-400 llargs, si no recordo malament. I en el cas de la Dana de València, Turís, van caure 740 litres en menys de 24 hores, però a mi m'agrada sempre insistir en aquest exemple de la Dana. Desgraciadament, els 230 morts, la majoria van ser per la nefasta gestió de l'emergència. Amb altres situacions d'aquesta mena, l'any 57, l'any 82, l'any 87, les víctimes mortals van ser de 20 a 50, però no amb xifres de país destartalat.
3: Doncs, en tot cas, la situació que és d'allò més preocupant, o com a mínim sí que és d'alerta màxima, és veritat que ja avui han sonat els S-alerts en diverses comarques del sud de Catalunya un parell de vegades, perquè efectivament ja hem tingut les primeres tempestes i a més molt intenses en poc temps, però han caigut molts litres i per tant hem d'estar molt pendents. Bàsicament, sobretot al vespre o nit matinada, quin és el moment
15: sí,
3: màxim?
15: Sí, arrencaria el vespre, però la continuïtat no està garantida, és a dir, des del vespre fins demà al migdia hi pot haver aquestes acumulacions, per tant, compte amb tota aquesta franja horària que ja ha començat el Golf de Sant Jordi, que potser al vespre, quan trenqui el dia, doncs ja podria caure en les zones citades, però és a la nit i matinada quan en aquesta àrea hi pot haver el paquet més consistent.
3: Deixa'm incloure la conversa al Francesc Garriga, que d'aquí a 3 minuts s'ha de posar al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Ja t'estic posant deures, perquè estàs sentint el Mauri, sí. Que aquesta tarda has d'estar molt pendent de les pluges.
1: Tenim una escaleta molt oberta i amb un forat per anar fent actualitzacions permanents, evidentment, perquè això pinta que es pot complicar.
3: El Garriga li agafarà, Mauri, de 4 a
15: 6, són aquests aiguats irregulars, ja dic que cauen, el que no li agafarà evidentment, perquè no crec que treballi la nit, això serà potser la Marta Romagosa i companyia.
3: El Manel Elias i la Agnès Marquès els allarguem fins a les 12 per estar-ne pendent. No acabaran a les 11, acabaran a les 12 i empalmarem amb la Marta Romagosa la nit dels ignorants.
6: I que comencem un programa a les 6, aviam què ens deixen.
15: Sí, deixarem potser una feinada i sobretot un cop més. Zero confiança amb els nostres vehicles, amb les vivendes que tinguem a prop de la riera, rius... Mm. És a dir, sempre precaució i més val equivocar-se, però prevenir. Mm.
3: Per tant, cridem a la prevenció, en efecte, i a la prudència, i si us podeu estalviar un desplaçament, doncs us l'estalvieu, que ja hi haurà temps de fer-lo. Mauri, gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Garriga, a banda d'estar pendents de les pluges, què més a la tarda?
1: Doncs mira, seguirem amb bones notícies. Parlarem del risc imminent de guerra, que vau parlar també amb el Baraiber l'altre dia. Sí, sí. I ens visitarà la Tica Font per parlar d'armes, de rearmament. I mirarem també els extraterrestres. Com els explicaries, els extraterrestres? Què vol dir anar a l'escola? Ens ho farà el Marc Artigau, això. Una mica de
3: ciència-ficció.
6: No s'ha d'explicar el decret.
3: No, el decret no se pot explicar, el decret d'habitatge.
1: No s'ha atrevit. L'Artigau amb el decret no s'ha atrevit. No, no. I a la segona hora, espera't, perquè ve la Lloberes.
3: Home!
16: Atenció!
3: No, ja la tens aquí. Perdona, pel mitjà ha passat, també.
1: Clar.
17: Que cua, per si un cas.
3: Té el seu despatxet aquí en un raconet de la taula del migdia, sempre la tenim aquí fent deures.
1: Ja ens ha revolucionat a tothom.
3: Ja, sí, passa. Diu que porta, després li demanes pel jersei aquest que porta.
1: El de la Coca-Cola?
3: Sí, demana-li. Que té història al darrere. T'ho deixo aquí. Fins ara, doncs, de seguida. 30 segons per la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Maiol Roger, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Gràcies. Adéu, gràcies a vosaltres.
3: Molt pendents avui de Catalunya Ràdio, de 3Cat Info, d'aquesta situació de pluges intenses al sud del país. Demà a partir de les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El nou episodi de pluges intenses ja ha començat a descarregar en alguns punts del litoral de les comarques de Barcelona i de Tarragona, però el nivell màxim de preocupació serà les pròximes hores. El Meteocat ha activat un avís vermell per pluja torrencial aquesta tarda al Baix Penedès, però també al Camp de Tarragona i al Garraf, i a partir de la nit i demà al matí es concentrarà a les Terres de l'Ebre, on es pot donar la situació més complexa i perillosa. En alguns casos es poden superar els 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció del Servei Meteorològic.
2: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
1: Per aquesta raó han sonat els avisos desalerta als mòbils de 9 comarques. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència en la mobilitat. Algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat aquesta tarda. Més notícies, Anna Alfonso.
3: Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que el president va anunciar dimarts al debat de política general. Que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja l'anunci sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit a Illa que primer ha d'acabar els deures.
5: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
4: El govern, en canvi, té l'aval del Parlament per reconèixer els professors com a autoritats públiques, una proposta del president que ha obtingut els vots d'Esquerra, Vox i Aliança. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Mentrestant, el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre.
3: Els policies acusats en el judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota la tarda a la situació.

0: Mishima ha anunciat la seva gira de concerts de Nadal. La banda, liderada per David Carradine, prepara les cançons del seu pròxim àlbum, que sortirà la primavera, però, mentrestant, ha anunciat la gira de Nadal. L'11 de desembre actuaran a Manresa, el 12 a Tarragona, el 17 a València, el 19 a Lleida, el 23 a Barcelona i el dia de Sant Esteve a Girona. El nou disc de Mishima arribarà 5 anys després del seu darrer àlbum, L'aigua clara, publicat el 2022. Esports, Damià Aguilar.
1: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. Florentino Pérez havia avançat al maig que preparaven un dossier de 500 pàgines. El davanter blaugrana Rafinha torna avui després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta, de fer-se proves per descartar si hi ha una lesió. Avui hi ha partits de la tercera jornada de la Nations League. Destaquen, per exemple, l'Alemanya de Ter Stegen contra Sèrbia, els Països Baixos de Xavi Hernández, que juguen a Grècia, o la Portugal de Cancelo, que juga a Dinamarca. Els tres partits a partir de 3:15, Portugal sense Cristiano, perquè ha abandonat la concentració de la seva selecció perquè no juga. Aquest cap de setmana encara no hi ha Lliga de Primera. El Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista avui el jugador de l'Espanyol, Omar El Hilali. Mentrestant, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Convocaria eleccions cap al febrer. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, la fa l'Esport 3. El Conca ha demanat, per cert, ajornar el partit que ha de jugar dissabte a Granollers perquè té molts jugadors malalts. Edgar Canet passa a encapçalar la General de Motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa, demà quarta i penúltima etapa. Mireia Benito és baixa per un virus per l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença demà. Paula Blasi encara és dubte. Les grans novetats entre els catalans són el Joel Nicolau, el Pau Miquel i la Naia Torrent.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de Sant Just, celebrat dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació d'inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple resol el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de la participació de les paradetes de Sant Just al carrer amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. Pel que fa a solidaritat, una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre de 9 del matí a 11 a l'Escola de Dansa Renata Ramos París. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos París, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. Pel que fa a cultura, el Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia, conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.

Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar en el dijous, eh? Arrenquem aquest dijous amb molta energia, tot i que el cel està una mica ennuvolat, una mica gris, fins i tot plujós. No és el dia més bonic de l'any, això per descomptat, però aquí seguim, a peu del canó, i ara sí, ens deixem de rellos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Foodcat, amb el Víctor Cortina, seguidament Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz, i posarem fi amb Curiositats del Motor, amb Líquer Blanco. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

El PNB ha anunciat que donarà suport al primer decret d'habitatge, però que votarà en contra del segon, que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Mentre que Junts encara no s'ha pronunciat. Els nacionalistes bascos donaran el seu suport al primer decret perquè consideren que protegeix les persones vulnerables i ofereix més garanties als petits propietaris. Aquest text, que ja ha entrat en vigor, amplia fins al 2030 la suspensió de determinats desnonaments quan no hi hagi alternativa residencial i permet prorrogar fins a 2 anys alguns contractes de lloguer. En canvi, el PNB rebutja frontalment el segon decret, que estableix la renovació automàtica dels contractes de lloguer quan arribin al seu venciment i obliga els propietaris, en determinats casos, a indemnitzar l'inquilí si decideixen no renovar. El partit considera que aquestes mesures suposen un atac als petits propietaris i podrien reduir l'oferta de pisos de lloguer. Ara, l'única incògnita pendent és la de Junts. Jordi Turull ha convocat l'executiva del partit aquest dijous a les 9 del vespre per decidir el sentit del vot. Els convergents ja han descartat donar suport al segon decret, que amb el rebuig també del PNB no superarà la votació de divendres. El gran interrogant és ara què farà la formació de Carles Puigdemont amb el primer text, que necessita el seu vot favorable o, com a mínim, la seva abstenció per ser convalidat. Podem, per la seva banda, ha confirmat que votarà a favor dels dos decrets després de mantenir fins ara la incògnita sobre la seva posició. Pedro Sánchez ha pressionat els grups parlamentaris perquè avalin les mesures i ha assegurat que després de les mobilitzacions dels últims dies, ara correspon al Congrés donar-hi resposta.

A l'espera de la votació de divendres, les protestes per l'habitatge continuen guanyant força a Madrid i Barcelona. A la capital espanyola, Isabel Díaz Ayuso ha anunciat que recorrerà als tribunals per demanar el desallotjament immediat de l'acampada de la Puerta del Sol. El govern madrileny considera que la protesta és il·legal, que ocupa de manera permanent l'espai públic i que afecta l'activitat comercial i el funcionament de la seu de l'executiu autonòmic, a pocs minuts de la plaça. La delegació del govern espanyol, però, defensa que l'acampada, que ja suma més de 1.200 tendes, s'emmarca en el dret de reunió i assegura que en les circumstàncies actuals respecta l'ordenament jurídic. Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres ha anunciat que es sumarà a la campanya de Plaça Catalunya després de les cassolades convocades per aquest vespre. La situació de l'habitatge continua sent crítica al país i avui mateix als carrers del Barcelonès s'han viscut dues cares completament oposades. Al barri de Sant Andreu s'ha suspès avui el desnonament d'una dona en situació de vulnerabilitat. Segons el sindicat de llogateres, és el primer llançament que s'atura emparant-se en el nou decret Mari Carmen aprovat aquesta mateixa setmana pel govern espanyol. La dona viu al pis des del 2017 i havia intentat regularitzar diverses vegades el seu contracte de lloguer. Aquest dijous havia d'afrontar el segon intent de desnonament d'aquest any, però el jutjat ha acceptat el recurs presentat pels seus advocats i n'ha suspès l'execució. Paral·lelament, els Mossos investiguen la mort d'un home de 60 anys a l'Hospitalet de Llobregat, que havia de ser desnonat en els pròxims dies del local on treballava com a sabater i on també passava algunes nits. L'home ha deixat una nota en què vinculava la decisió de treure's la vida amb la pèrdua del local, tot i que la policia continua investigant totes les circumstàncies del cas. Alerta màxima per pluges torrencials a bona part de la meitat sud de Catalunya. El Meteocat ha activat l'avís vermell a 9 comarques, que en són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Garraf. Les pluges ja han començat a caure amb força. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat i el temporal ja provoca afectacions a rodalies, especialment a l'R14, a l'R2 Sud i a l'R4. La principal preocupació es centra, però, en les Terres de l'Ebre, on les precipitacions podien mantenir-se durant més de 12 hores i deixar acumulacions de més de 200 litres per metre quadrat. El temporal podria allargar-se fins dissabte al vespre. L'alerta també s'estén al País Valencià. L'AEMET ha activat l'avís vermell a Castelló i València, on es podrien acumular fins a 250 litres en 12 hores i diversos municipis ja han suspès activitats i classes. El govern espanyol ha publicat el registre de trucades entre el govern de Ceuta i la Moncloa per desmentir les acusacions del president de la ciutat autònoma. Juan Jesús Vivas va declarar aquest dimecres davant l'Audiència Nacional que va intentar contactar repetidament amb la Moncloa, però sense èxit. Va dir fer-ho durant els dies previs i fins i tot en el mateix dia de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol. En resposta a aquestes acusacions, la Moncloa ha revelat el registre de les converses amb l'executiu ceutí per rebatre la versió de Vivas. Segons el govern espanyol, entre el 27 i el 30 de juliol hi va haver 9 trucades entre els dos gabinets i totes les peticions van ser ateses. A més, l'administració del president espanyol ha assegurat que Vivas no va demanar parlar amb Pedro Sánchez fins al mateix 30 de juliol. Aquell dia, tots dos presidents van poder parlar telefònicament.

I avui entra en vigor el nou Reglament General de Circulació, la primera gran reforma de la normativa estatal en més de 20 anys. Entre les principals novetats, els menors de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric i aquests vehicles tindran prohibit anar per les voreres. Els motoristes hauran de portar calçat tancat i a les carreteres guants de protecció. I els ciclistes hauran de portar sempre casc en vies interurbanes. En un embús, els vehicles ara hauran de deixar lliure un corredor central perquè hi puguin passar els serveis d'emergència. I per avançar un ciclista caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora respecte al límit de la via. Com a norma general, els vehicles ja no podran tenir el semàfor groc en intermitent al mateix temps que els vianants tenen el verd per travessar, una mesura que obligarà a adaptar molts encreuaments i per la qual la ciutat de Barcelona ha demanat una moratòria que ha estat acceptada. La normativa estatal també permet que les motos circulin pel voral durant les retencions a un màxim de 30 km per hora i només en trams senyalitzats. Aquesta mesura, però, no s'aplicarà a Catalunya, perquè el Servei Català de Trànsit ha decidit no habilitar cap tram. La majoria d'incompliments d'aquestes noves normes es consideraran infraccions greus i podran comportar multes de 200 euros.

I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El ple municipal aprova canvis urbanístics, actuacions en habitatge i millores a la xarxa d'aigua. La sessió del 30 de setembre també dona llum verda a una modificació del pressupost de 2026 i a una moció sobre les restriccions per la pesta porcina africana. Ioga solidari a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. La sessió del 4 d'octubre destinarà tots els beneficis a les iniciatives de l'entitat després de les riuades que van destruir un hostal per a persones amb discapacitat visual. Zainab Saberi abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de ciutats defensores dels drets humans centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça continua imparable a la Champions League femenina. Les blaugranes van golejar ahir a la Roma per 0-6 en la segona jornada de la competició. Graham Hansen va obrir el marcador i va acabar el partit amb un doblet, d'igual manera que Clàudia Pina. Una de les grans protagonistes, però, va ser Clara Serrajordi, que va assistir en 4 dels 6 gols. Un bon precedent abans d'arribar al primer clàssic de la temporada, aquest diumenge a l'Spotify Camp Nou. I Cristiano Ronaldo va abandonar ahir per sorpresa la concentració de Portugal a Copenhagen. El capità portuguès va prendre la decisió després de parlar amb el seleccionador Jorge Jesús i amb el president de la federació. Cristiano no ha explicat els motius, però ha promès que ho farà més endavant i que explicarà la veritat als portuguesos. La seva sortida arriba després de no participar en l'últim entrenament i de quedar-se sense jugar en la victòria contra Noruega. Jorge Jesús ha negat qualsevol conflicte amb el davanter. Portugal afronta avui, doncs, el duel contra Dinamarca sense el seu capità. I en tenis, Carlos Alcaraz ha començat amb patiment la defensa del títol de l'ATP 500 a Tòquio. El murcià ha necessitat 2 hores i mitja per superar el nord-americà Alex Mikkelsen en 3 sets per 7-6, 4-6 i 6-1. Després de cedir la segona mànega, el murcià va reaccionar amb contundència en el set definitiu per certificar la seva classificació. A la segona ronda s'enfrontarà a l'italià Matteo Arnaldi.

Avui, 1 d'octubre, fa 9 anys d'un dels dies que més ha marcat la història recent de Catalunya. Avui fa 9 anys que milers i milers de persones van sortir al carrer, van omplir escoles i van convertir els col·legis electorals en espais de reivindicació i de participació pública. L'1 d'octubre de 2017, Catalunya celebrava el seu referèndum d'independència. Un referèndum que va ser objecte d'un brutal i sàdic dispositiu policial per impedir-ne la celebració. Malgrat això, més de 2,2 milions de persones van acabar posant la seva papereta en una urna. Aquell dia va estar carregat d'emoció, de tensió, de por i també de mobilització ciutadana. Les urnes es van convertir en símbols de la voluntat del poble i les escoles en fortins que calia defensar per protegir el desig del poble, votar i poder decidir el seu futur. I després va arribar una de les imatges que més ens costa d'oblidar d'aquell dia. Les càrregues policials. Cops de porra, corredisses, crits, persones ferides i unes escenes que van donar la volta al món. El Parlament de Catalunya va xifrar en més de 1.000 víctimes les persones que van rebre ferides per part de la policia. I personalment penso en aquell dia i encara em costa fer-ho amb indiferència. Perquè independentment de quina fos la nostra posició política, veure persones que anaven a votar i acabaven rebent cops va ser una imatge difícil d'assimilar. I crec que aquesta és una de les coses que no hauríem de perdre mai de vista quan parlem de l'1 d'octubre. Però també recordo una altra cara d'aquell dia, la de la gent organitzant-se, ajudant-se, portant menjar, protegint col·legis i intentant mantenir una actitud pacífica enmig d'una situació de molta tensió. Una ciutadania que va demostrar una capacitat d'organització enorme i que va convertir aquella jornada en un dels episodis de mobilització socials més importants de les últimes dècades de Catalunya. I crec que aquí hi ha una part essencial del llegat de l'1 d'octubre, no només en el resultat que es va anunciar aquell dia, sinó en tot allò que va passar als carrers. En la gent que va perdre la por, en les persones que es van implicar per primera vegada en política i en una societat que va descobrir d'una manera molt intensa la força de la gent i la brutalitat de l'Estat.

I avui, aprofitant aquest aniversari del referèndum d'independència de Catalunya, anem amb una de les cançons més emocionals fetes mai en català. La signa un dels grans artistes de la nostra llengua i un autèntic referent de la llibertat i de la resistència antifranquista que es va fer des de Catalunya. La cançó ens parla d'estimar des de la llibertat, entenent que voler algú també significa saber-lo deixar marxar. La lletra accepta la possibilitat d'un comiat, però també la de continuar caminant junts. Però en tots els casos ho fa des del mateix desig, que l'altra persona sigui feliç i trobi allò que necessita. La peça ens recorda que la vida no ens ofereix camins perfectes ni futurs assegurats, però, de totes formes, sempre hem de mantenir la voluntat de caminar, acceptant que hi haurà dificultats i incerteses, i aprofitar tot allò que ens trobem pel trajecte. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les figures més importants de la música catalana contemporània i un dels grans noms de la nova cançó, amb una trajectòria marcada per la poesia, el compromís social i la defensa de la llengua i la cultura catalana. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 1974. És una de les cançons més versionades de la història de la música catalana. I aquesta peça es va fer a París, mentre l'artista estava exiliat per la persecució franquista. Què? Com ho tenim? Doncs va, ara sí, que soni, que tinguem sort, de Lluís Llach.

Doncs una cançó espectacular que jo vaig descobrir fa molt poquet, eh? Vaig descobrir fa molt poquet aquest superclàssic de la música catalana perquè apareixia en una pel·lícula i des de llavors que no me la puc treure del cap. Una cançó preciosa amb un missatge honest i molt sincer.

0: I ara, futbol, amb el Víctor Cortinas. Molt bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda, la veritat que molt bé i molt content perquè ja hem deixat enrere el setembre, hem deixat ja enrere les rutines.
0: Avui comencem l'octubre, escolta, això vol dir que anem avançant, eh? Anem avançant, sí, el curs va començant, ja hem deixat el primer mes que és una mica feixuc sempre, aquell mes de setembre que a tots ens costa una mica tornar,
1: i tant.
0: Però, escolta, des d'avui ja estem a l'octubre,
1: sí, sí, eh? Sí, sí. I a més pensa que l'octubre també és un mes així curiós, no? Perquè tens així castanyada o el Halloween, no tens...
0: Bueno, ens queda esperar tot el mes, no, perquè gràcies, és l'últim dia d'octubre.
1: O abans tu també tens, bueno, altres...
0: Algunes altres coses, no?
1: Altres festes també, sí.
0: No et sé dir cap, però altres coses.
1: Altres festes,
0: sí, sí.
1: Això.
0: No, però sí que és cert que octubre dius, ostres, bueno, va, que ja estem entrant a la tardor, no? Més sí, oficialment, no? Perquè les temperatures comencen a baixar una miqueta...
1: Això sí.
0: Així que, bueno, ja estem també contents de donar entrada a aquest mes d'octubre. Octubre, i escolta, donem entrada també a la rutina ja completament, eh? Ja
1: totalment.
0: Deixem enrere tot lo de l'estiu, s'ha acabat, ara sí que sí. Al setembre encara et pots allargar una mica dient, bueno, no, és que encara fa una mica de caloreta. No, no.
1: Exacte.
0: Ara ja tornem a la rutina 100%, eh?
1: Una pena perquè ja deixem enrere aquells banyats de la platja, aquelles caipirinhes, no?
0: Tu t'has fet moltes caipirinhes aquest estiu,
1: no? bueno, igual alguna. Però aquelles cervesetes, no? Al final sí, també, que això...
0: Sí. Però bueno, encara...
1: I els viatges inolvidables.
0: Sí, sí, sí, i tant que sí. Però bueno, encara l'octubre, jo crec que el temps encara ens respectarà una miqueta. Ens atem aquest mes d'octubre i l'encetem amb futbol, Víctor, eh? Seguim,
1: sí, sí.
0: Seguim aquí a peu de canó.
1: Seguim, seguim. I com ja diu el mateix programa, no? Que el nom del programa és que anem descobrint aquestes petites joies, que igual són grans joies.
0: Aquí ja comencen a ser grans joies, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Abans sí que parlàvem d'equips molt humils.
1: Sí.
0: Aquí hi ha equips humils, però hi ha equips que no són tan
1: humils.
0: Que
1: no són tan, en veritat.
0: No són tan.
1: Sí, que sé que els seus orígens ens han sorprès, també.
0: Sí, és cert, és cert. No, i ens continuen sorprenent, Víctor, perquè al final nosaltres estàvem molt acostumats al futbol català i ara estem obrint fronteres a un nivell espectacular i esperat per quan ens toqui un equip de fora d'Europa, que aquí sí que ens sorprendrem més, eh?
1: I tant. Com ha anat per ser aquesta setmana? Com t'està anant a tu?
0: Doncs mira, molt bé, Víctor. La veritat que molt bé. La veritat és que estem a tope ja amb el refugi, amb la tornada. Estem ja molt habituats. I escolta, això ja va cuesta abajo y sin frenos, que dirien en espanyol.
1: Sí, sí.
0: Víctor, tu aquest cap de setmana què faràs? Perquè tu sempre fas coses els caps de setmanes.
1: Sí, no? Si es pot fer alguna coseta... Aviam... Aquest cap de setmana no, però mira, però el següent ja em començo a olorar una miqueta, com que estem a octubre, ja em començo a olorar una miqueta aquesta festa de l'octubre.
0: Tu estàs pensant en la cervesa, eh?
1: Has vist, és com...
0: Tu deixes les caipirinhes per les cerveses de l'octubre fest,
1: eh? Exacte.
0: Ja veig de quin rotllo vas tu, Víctor,
1: Llavors, bé, doncs,
0: escolta,
1: ganes.
0: Víctor, m'agrada... perquè crec que també aniré a l'Octoberfest amb tu, eh?
1: Doncs mira...
0: Si et sembla bé, eh?
1: Home, i tant. Sens dubte, al final. Sens dubte, vine, perquè allà pot ser...
0: Pot ser show, no?
1: Exacte. Pot ser show total, també. I si es vol venir amb Daniel Martínez,
0: home,
1: mira, que vingui.
0: Convidadíssim, clar que sí. Convidadíssim. Escolta, Víctor, deixem d'enrotllar-nos ja, perquè ens agrada molt parlar, però avui hem vingut a parlar d'un equip de futbol que ara ens descobriràs. A veure, Víctor, va, digue'm,
1: doncs
0: de quin equip hem de parlar avui?
1: Doncs avui parlarem del Feyenoord, que es troba a la ciutat de Rotterdam.

0: Bueno,
1: compte, bé. Compte.
0: No està gens malament.
1: Ja et dic, aquest himne... És que és molt d'Oktoberfest, aquest himne, sí. Home.
0: Justament, ara comentàvem el de l'Oktoberfest, i és que aquest himne és molt, molt d'Oktoberfest, aquesta musiqueta. A mi em recorda això, no?, l'Oktoberfest.
1: Típica música així alemanya, del Tirol, també,
0: sí,
1: no?
0: En plan, holandesa, no?, en aquest cas, però sí. Sí, sí, no, no, em recorda bastant a l'Oktoberfest. Per tant, aquest equip ens ve com en ell al dit, avui, eh?
1: Sí, sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: Avui parlem de Feyenoord, eh?
1: Exacte, sí, sí.
0: Feyenoord sí. De Rotterdam, per tant... Mira, mira.
1: Has estat?
0: No, no he estat a Rotterdam.
1: Oh?
0: Però m'he fixat que durant l'himne diuen Feyenoord... Mira, mira. Feyenoord. No ho diuen com nosaltres, eh?
1: Sí, veritat, eh?
0: És curiós, és curiós, és curiós.
1: Sí, perquè, o sigui, si estuéssim la lingüística holandesa, o sigui, la llengua holandesa, saps que és un mix entre l'anglès i l'alemany, també, i...
0: I la, és, sí, no ho sé, no, però sí, tenen el seu idioma, l'alemany, que a més... Ai, l'alemany, el Dutch, li diuen Dutch.
1: Exacte, l'holandès, sí, sí.
0: I m'han dit que és un idioma bastant, bastant complicat, eh?
1: Sí, sí.
0: Així que, mira, no es diu Feyenoord, no sé com... Es deia Feyenoord, no? Bueno, no sé com ho han dit, ja ho heu escoltat a l'himne. Però no es deia Feyenoord com nosaltres li diem, eh?
1: Nosaltres
0: ho espanyolitzarem, ho ficarem també... Ah, jo crec que els anglesos també li diuen Feyenoord com nosaltres.
1: Sí.
0: Però nosaltres, durant el programa, li continuarem dient Feyenoord perquè amb l'holandès encara no ens en sortim.
1: Encara no.
0: Va, ai, me deixava la nota. Quina nota li hem de posar, aquest himne?
1: Ostres, la nota. Jo aquesta va, li posaria un 7, va. Sí.
0: Jo també, sí, exacte. Mira, sí. Estem coincidint últimament.
1: 7, eh?
0: Per mi és millor que la de l'Slovan Bratislava,
1: sí.
0: Però encara espero coses més bones.
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí,
0: li deixem un 7 a l'himne del Feyenoord. I ara sí, Víctor, va, arrenquem. Com comença aquesta història del futbol a Rotterdam?
1: Doncs mira, els orígens és que el Feyenoord a Rotterdam és un club amb una rica històrica. Uh-huh. Tot va començar el 19 de juliol de 1908, quan quatre joves entusiastes es van reunir al cafè de Vereniging, perquè hagi com es pronuncia, per formar un nou club de futbol, que era el Wilhelmina.
0: Aquí, en futbol, els noms seran una cosa complicada.
1: Ja ho veuràs, ja ho veuràs.
0: Per tant, el primer origen és Wilhelmina.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Que em recorda molt el William II, no? També d'Holanda,
0: sí,
1: d'això.
0: Sí, exacte, o sigui, William II, sí, és veritat.
1: Després d'això, el nom del club i els colors de la liberació van canviar un parell de vegades durant els primers anys, però el 15 de juliol del 1912 el club va rebre el seu nou permanent, el club de futbol Rotterdam Feyenoord.
0: Molt bé, per tant, el club neix al 08, al 1908, però fins al 1912 no agafen aquest nom de Rotterdam de Feyenoord, eh?
1: Exacte, exacte, exacte. I és que el mateix club holandès va adoptar la seva equipació, ara tradicional, una samarreta vermella i blanca, amb pantalons curts i negres, i mitjons negres amb cèrcols vermells i blancs.
0: Molt bé, doncs perfecte. Aquí tenim ja, des del principi, els seus colors, eh?
1: Sí, sí, sí, i són la base de l'equip, perquè tot i que el Feyenoord es van traslladar dues vegades, el Rotterdam South va seguir sent la seva seu del club, no? Això va resultar propici per a l'èxit del Feyenoord, perquè un ascens va seguir ràpidament l'altre, i menys de 12 anys i mig després de la seva formació, l'equip holandès va celebrar l'ascens a la màxima lliga holandesa per primera vegada.
0: Per tant... Tornem a parlar d'un altre equip que té un inici fulgurant, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. O sigui, portem 3 de 3 de moment, eh?
0: Sí, sí, 3 de 3. 3 de 3.
1: Quan es trenca l'estadística, no, al final.
0: Exacte.
1: El club obrer ara escudeix amb els anomenats clubs de cavallers que dominaven el futbol en aquells dies. Aquesta supremacia aristocràtica, però, aviat acabaria en la seva tercera temporada a la màxima lliga, i només 16 anys després de la seva formació, el Feyenoord va guanyar el seu primer títol holandès. El club de les masses treballadores de Rotterdam South ja havia triomfat. O sigui, perquè vegis.
0: Mira, per tant, estem parlant de que el Feyenoord és un equip humil, eh? Un equip,
1: sí,
0: de treballadors, de gent obrera. Ens agrada, això.
1: Totalment. És que tota la ciutat brillava d'orgull pels èxits del club. La mentalitat de classe treballadora de la ciutat comercial, amb molts habitants treballant als ports de Rotterdam, forma part de l'ADN del club. I és que la mateixa entitat holandesa és la qui es posa mans a la mà, un club d'accions i no de paraules.
0: Molt bé, m'agrada, o sigui, aquesta mentalitat, eh?
1: Això seria més com el seu eslògan, al final.
0: Exacte, exacte. Que sí, sí, no, sí. No són de paraules, són d'accions, eh?
1: Totalment. I és que, com comentàvem, no?, traduït al català, l'orgull del sud, que encara és un dels sobrenoms del Feyenoord, es va convertir en l'orgull de Rotterdam. A mesura que el club va anar guanyant èxit, jugant un futbol bastant atractiu, l'interès va començar a mostrar-se fins i tot fora dels límits de la ciutat.
0: Per tant, es van anar expandint, les coses anaven bé a Rotterdam, es van convertir en això, en l'orgull del sud, no? I, escolta, de l'orgull del sud a l'orgull del Rotterdam i segur que també de molts altres pobles i ciutats dels Països Baixos. Com segueix aquesta història, va?
1: Doncs mira, és que el Feyenoord aviat es va convertir en un tresor natural, un club amb profundes arrels a Rotterdam, però amb aficionats a tot el país.
0: Això que comentàvem.
1: Exacte, el Feyenoord es va convertir, exacte, com dèiem, en el club del poble, que des de 1937 es reuneix a l'icònic estadi de Kuip, que, bueno, diuen que és curiós, no?, aquest estadi al final, on juntament amb l'enorme exèrcit de seguidors lleials i fanàtics, el club va aconseguir l'èxit nacional i internacional.
0: Per tant, tenen una gran massa social, aquest Feyenoord de Rotterdam, i escolta, tens raó, un estadi de Kuip molt xulo, L'han renovat fa no gaire i li s'ha quedat molt, serà molt i molt bé.
1: Serà el nou Satàlia,
0: Que no vam anar.
1: Exacte.
0: Ho tenim pendent. Demanem disculpes. Però aquest any, en algun moment, anem.
1: Home, encara queden mesos per acabar l'any.
0: Sí, exacte. Va, Víctor, el Feyenoord va molt bé a Holanda, però no es queda només a Holanda.
1: Exacte, perquè té aquesta certa fama internacional, no? I és que les ambicions del Feyenoord no es limitaven a l'escenari nacional. Després del primer doblet històric de Lliga i Copa al 1965...
0: Espectacular.
1: El club va fixar la mirada a l'èxit internacional i no va trigar gaire a arribar aquesta mirada. Sota la direcció de l'entrenador austríac Ernest Heppel, el Feyenoord va reunir i perfeccionar un equip excepcional a la segona meitat dels anys 60 que catapultaria el club al cim del futbol europeu.
0: Molt bé, doncs escolta, per tant, va anar molt bé aquesta projecció europea i cim del futbol europeu. Per què?
1: Doncs sí, perquè estava ple d'estrelles aquella alineació, on aquell equip va fer guanyar el premi definitiu del futbol europeu el 6 de maig de 1970. A l'estadi San Siro de Milà, el davanter suec Ulf Kindvall va assegurar la Copa Europa de 25.000 aficionats visitants amb un astut gol a la pròrroga contra el campió escocès, el Celtic.
0: Per tant, tenim aquí el primer campió d'Europa de futbol.
1: Correcte.
0: Ara sí, ho tenim aquí. Tenim aquí un campió de la Champions League, aquesta Champions League del 1970, en contra del Celtic,
1: Exacte, i com comentàvem també la setmana passada, són d'aquests equips que ara avui dia tenen menor entitat, però antigament, en els seus anys, eren molt potents, tenien alineacions molt top, jugadors molt físics, molt feixucs i que eren complicats de batre. Si no, que li diguin al Barça amb Slovan, per exemple.
0: Sí, i campions d'Europa, per tant, espectacular.
1: Doncs sí, i és que el Feyenoord es va convertir en el primer club neerlandès a guanyar el trofeu i continua sent el major assoliment del club. L'endemà, centenars de milers de persones es van reunir al carrer principal de la ciutat, anomenat Cool Single.
0: Vale.
1: No és que estiguin solters per allà, però això és... No,
0: tenen cool i no són singles, no?
1: Exacte.
0: És cool single, això, compte, que en un altre país cool i single pot anar de la mà,
1: Sí,
0: no, però el carrer es diu Cool Single... I aquest és com el Canaletes, no?, de Feyenoord.
1: Exacte. Per saludar els herois que tornaven de la seva gesta.
0: Molt bé, clar que sí.
1: I és que bé, el club holandès va portar el partit al següent nivell, 4 mesos després, derrotant l'Estudiantes de la Plata, campió argentí de la Copa Libertadores, a la Copa Intercontinental.
0: Mira.
1: Així que mira, al final...
0: També va guanyar el que seria ara el Mundial de Clubs, no?
1: Exacte, aquest Mundialet, sí. Després d'un empat a 2 a Buenos Aires, perquè abans es feia anar a tornada, Job Vandale va sortir de la banqueta al partit de tornada a De Kuip per decidir l'eliminatòria marcant un xut ras. Aquests són dels millors gols. Amb les emocions a flor de pell, els jugadors de l'Estudiantes, Malbernat i Pachame, van descarregar la seva frustració arrencant-li les ulleres al jove Vandale i clavant-les a terra, tu.
0: Mare meva.
1: Perquè vegi la...
0: O sigui, que va haver tensió,
1: Sí.
0: Va haver tensió.
1: El que va ser tampoc un sorprèn venint dels argentins, al final.
0: I escolta, aquestes ulleres crec que han passat a la història, no?
1: Totalment. I és que juntament amb la Copa Europa i la Copa Intercontinental, les ara llegendàries ulleres continuen sent una de les exposicions més populars del Museu Feyenoord fins avui dia.
0: Sí, que s'han convertit en una icona de la cultura popular del Feyenoord,
1: Totalment. O sigui, jo crec que si anem allà a visitar l'estadi, jo crec que hi haurà una tarima, no?, amb les ulleres i sí que ens hem de fer la foto,
0: Sí, home, i tant.
1: Llavors tu i jo sí que sabrem la història, la gent no.
0: Ara, exacte. La gent dirà, unes ulleres aquí? Què és això, no?
1: Què pega, no? Home.
0: Arribarà el Víctor i dirà, jo ho sé, jo us ho explico.
1: Exacte, els vaig aquí, en els quesitos holandesos. Va, prou. Quatre temporades més tard, ara liat per l'entrenador Biel Korver, el Feyenoord va reforçar la seva reputació internacional i es va convertir en el primer club neerlandès a aixecar a la Copa de la UEFA. El favorit, que era el Tottenham Hotspur, en aquell moment, va empatar 2-2 al partit d'anada a Londres, no? Antigament també es feia el partit d'anada i tornada, I a la tornada va completar la feina a casa, el Feyenoord. Wim i Peter Ressel van marcar els gols i el Feyenoord va aixecar el trofeu davant els seus propis aficionats.
0: Mira, home, això sempre és positiu,
1: Bé, o sigui,
0: guanyar la copa, aquesta copa davant de la teva gent sempre és espectacular.
1: I tant.
0: I recordem que la copa de la UEFA és el que ara mateix seria l'Europa League, oi?
1: Sí, una miqueta... Sí, exacte, sí.
0: Canviat els noms, però
1: sí,
0: és el mateix.
1: Exacte. El Feyenoord va seguir sent un habitual a la competició europea durant les dècades següents, però va passar 28 anys abans que el club afegís un altre trofeu europeu al seu palmarès. O sigui, imagina't tu els anys...
0: No, és que guanyar Europa és molt difícil.
1: No, clar, evidentment. Sota la direcció de l'entrenador Bert van Marwijk, el 2002 el Feyenoord va progressar a les rondes de la Copa de la UEFA. El Friburg, el Glasgow Rangers, el PSV i l'Inter de Milà van ser derrotats en el camí cap a la final contra el Borussia Dortmund de l'estadi de Kuip del Feyenoord.
0: Una altra vegada?
1: Sí,
0: guanyen només quan els toca jugar a casa.
1: Mira, això, no? I és curiós, no?, que sempre sigui l'anada allà i
0: sí,
1: a tornar.
0: Sí.
1: Sembla...
0: Sí, sí.
1: Al Madrid, no?
0: Sí.
1: De l'actualitat, no?
0: Ep. La mà.
1: La mà,
0: Escolta, què? Com va ser aquest camí cap a la final?
1: Doncs Pierre van Hooijdonk va jugar un paper crucial contra el club de la Bundesliga. Aquest jugador ha marcat dos gols, un des dels 11 metres i un altre des del seu característic llançament de falta. Un gol a la segona part de Joan Dahl Tomasson va assegurar que el Feyenoord aconseguís la victòria per 3-2 i segueix enduent el trofeu.
0: Per tant, va ser a partit únic també, a l'estadi de Quip, 3-2, i escolta, cap a casa.
1: Sí, perquè curiosament cap altre club neerlandès ha guanyat la competició des de llavors.
0: Mira, no, escolta, tenim aquí una espècie de maldició, no? Des del 2002, cap equip holandès ha aconseguit la Copa de la UEFA, que recordem és la Europa League ara mateix.
1: Correcte. Però bé, ara anem a parlar una miqueta dels noms famosos, no?, que destaquen en aquest... club, no? Al final,
0: va,
1: a part d'aquell home de les ulleres que està al museu, no? Els jugadors de renom no es limiten al passat llunyà del Feyenoord. El club ha continuat atraient i desenvolupant estrelles del futbol durant els darrers 15 anys. Alguns d'ells han aconseguit un gran èxit després de triomfar al club. D'altres han arribat després de forjar-se una reputació a l'estranger. Dos productes de la mundialment famosa Feyenoord Academy, Giovanni van Bronckhorst, que és l'actual entrenador del Feyenoord,
0: Mira.
1: I Robin van Persie, van obtenir els seus primers contractes professionals al club abans de jugar per alguns dels clubs més importants d'Europa, com Arsenal, United o el Futbol Club Barcelona, també.
0: Sí. Home, Giovanni van Bronckhorst, molta gent ara els sonarà aquest nom perquè va jugar al Barça.
1: Correcte, i juntament...
0: Lateral, crec, no?
1: Correcte, si no m'equivoco, sí. El que sí que sé segur és que va jugar amb el que és ara avui dia... el director esportiu amb Deco.
0: I et dic una cosa, Giovanni van Bronckhorst és campió de la Champions League amb el Barça.
1: Correcte.
0: Per tant, el 2006. Per tant, tenim aquí un... Bueno, no sé si una llegenda, però gairebé del Barça.
1: Sí, totalment.
0: I Robin van Persie, que hem de dir, no? Una absoluta llegenda.
1: Totalment. Com tu bé comentaves, Giovanni van Bronckhorst es va convertir en l'entrenador principal del Feyenoord després de la seva activa carrera futbolística, on comentàvem, va liderar el Feyenoord per guanyar la Copa Holanda el 2016 i el 2018, i el títol holandès el 2017, o sigui,
0: per
1: tres
0: tant,
1: títols consecutius.
0: Per tant, bon jugador i també bon entrenador,
1: Bon entrenador, també, sí.
0: Molt bé.
1: A més, el Feyenoord ha demostrat ser un excel·lent trampolí per a jugadors joves, a dos graduats de la Feyenoord Academy, Esteban de Brich, que avui dia actualment encara, si no m'equivoco, està jugant,
0: està
1: jugant al Liverpool, no? Sembla,
0: no, o... Esteban de Brich... Uf, no serà, ara mateix no sé on està, t'ho miro, va, però vés explicant-nos.
1: I, a més, Bruno Martins Indy, que no és Indy, recordeu? Però aquests dos van fitxar per a l'Lazio Roma i el Porto, respectivament, el 2014.
0: Mira, l'Stefan de Brich va estar, crec que un parell d'anys, va estar molts anys a la Lazio, va fitxar per l'Inter de Milà, i ara ha fitxat pel Panathinaikos. Per tant,
1: mira,
0: també s'està fent gran, l'home.
1: Perquè vegis,
0: té 34 anys, però va ser un jugador molt important al futbol italià.
1: Sí, i a més, un dels noms també que cal destacar, que no surt aquí en el guió, però jo crec que te'n recordaves, un home que ha jugat tant a Barça com a Feyenoord és el gran i mític Johan Cruyff.
0: Exacte, i aquesta anècdota és molt important. Víctor, m'ha agradat molt que no se't passi, perquè és molt xula l'anècdota. No sé si tu la saps,
1: ostres,
0: però te l'explicaré.
1: Mira, sí.
0: Johan Cruyff, evidentment tots sabem qui és Johan Cruyff, un gran jugador, ja va ser pilota d'or, i s'estava arribant al final de la seva carrera. I estava jugant a l'Ajax, i l'Ajax van decidir no renovar-lo, perquè suposadament ja estava massa gran i bueno, creien que Johan Cruyff ja havia donat tot el que havia de donar tant a l'Ajax com en el seu equip.
1: Sí, sí.
0: Per tant, el Johan Cruyff, que era una persona molt orgullosa, una grandíssima persona, però també sí, una persona amb molt de caràcter. I Johan Cruyff va dir, ah, sí, estic vell, no em voleu? Molt bé. Me'n vaig al rival de l'Ajax, perquè el Johan era de l'Ajax, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: tan
1: sí.
0: enfadat amb els directius que va dir, me'n vaig al màxim rival de l'Ajax, que és el Feyenoord.
1: Totalment.
0: Saps què va passar la temporada següent? La primera temporada de Johan Cruyff al Feyenoord?
1: Ni idea.
0: Campions de Lliga, evidentment.
1: Evidentment, no?
0: Per tant, Johan Cruyff va demostrar que seguia sent un jugador espectacular.
1: I tant.
0: I ho va fer de la manera més forta i més contundent possible, guanyant-li la Lliga el que havia estat el club de la seva vida,
1: sí,
0: l'Ajax.
1: Sí. I a més quan la gent o sigui, li fregolava molt, també, quan encara li quedava
0: clar,
1: molt futbol.
0: És
1: molt
0: el típic, no?
1: El
0: típic que la gent... No, és que ja està vell, ja està vell. Johan Cruyff no estava vell en aquell temps. No ho estava. Això perquè la gent s'ubiqui. És com si te'n vas del Barça al Madrid, eh?
1: Sí, sí, exacte.
0: Anar-te'n de l'Ajax al Feyenoord és com si te'n vas del Barça al Madrid.
1: Sí, sí, bueno, com va fer Figo al final també, se'n va anar del Barça
0: sí,
1: al Madrid també.
0: Sí, sí, sí, però exacte, en condicions diferents.
1: No, clar, evidentment.
0: Perquè clar, ell es va sentir traïcionat per la seva pròpia
1: clar,
0: gent,
1: però
0: me'n vaig al rival.
1: Exacte.
0: I va guanyar la Lliga amb el Feyenoord.
1: Exacte, no, és així.
0: Espectacular. No, és una anècdota xulíssima.
1: I és per això que, a part, hi ha molta rivalitat entre aquests dos països,
0: sí, sí, sí.
1: Allà a Holanda.
0: D'aquests dos clubs.
1: Exacte, aquests dos.
0: En aquests dos clubs hi ha molta, molta rivalitat. I, escolta, aquesta anècdota és xulíssima. A més, si aquí hi ha futbol i on sigui podem esmentar el Johan Cruyff, ho farem.
1: Ho farem, ho farem.
0: Perquè,
1: ho farem,
0: perquè
1: ho farem.
0: Molt, perquè som molt fans, home, som molt fans.
1: En el fons, si pensa que també t'he portat un equip holandès, també recordant i memorant
0: el Johan Cruyff. El gran Johan.
1: Ara igual s'haurà portat l'Ajax, també, no?
0: Home, doncs segurament, no?
1: Segurament.
0: Potser
1: segurament.
0: No el següent, però dintre d'un temps portarem
1: sí,
0: l'Ajax, segur.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta,
1: sí.
0: Víctor, ara mateix què? Com està l'EF Feyenoord en l'actualitat?
1: Doncs mira, doncs milita a la Eredivisie, que com tots sabeu és l'actual, la primera divisió de la Lliga holandesa, i ocupa la tercera plaça amb 14 punts. Cal destacar que el Feyenoord ha tingut un molt bon inici de temporada, bé, posicionant-se a la tercera plaça amb 14
0: molt
1: punts, ostres, o sigui, ha perdut pràcticament un coa molt i poc més, o sigui,
0: clar, que
1: sí. Molt més llavors, bé, o sigui, segueix fent història. Home, al final cal dir que Holanda, el Feyenoord, és un dels equips rivals també, bata, també per de l'Ajax, no? Històricament no es diu que l'Ajax sempre és com el l'equip més potent, en veritat, però jo crec que els últims anys Feyenoord bé, i entre altres també com el PSV Eindhoven també
0: doncs estan allà també.
1: Estan allà,
0: evidentment, l'Ajax històricament és el més potent, però
1: clar.
0: Que a Holanda no només hi ha l'Ajax, sinó també està el Feyenoord, està el PSV, la Z, són equips també importants. I el Feyenoord,
1: o el Willem.
0: I el Feyenoord, recordem que va ser el primer equip holandès a guanyar la Champions League.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí,
0: també
1: sí.
0: És una fita que ja sempre estarà en els llibres de la història d'aquest club holandès. A més, recordem que el Feyenoord aquest any disputa la Champions League.
1: Totalment.
0: I el primer partit, la primera jornada de la Champions League va ser contra el Barça aquí al Camp Nou.
1: Contra el Barça, és veritat, que va perdre 5-1, però, ostres, van fer un partit espectacular al Feyenoord, perquè tota l'estona, quan tenia la pilota, atacaven, generant ocasions també i tal.
0: Home, Víctor, no sé si diria partit espectacular, perquè els hi vam clavar 5, però sí que és veritat que aquesta lluita la van tenir, eh?
1: Exacte,
0: ho van intentar.
1: Sí, exacte. Sempre m'agrada una mica...
0: T'agrada encigalar una mica, queda bé amb tots els equips,
1: sí.
0: Però escolta, Víctor...
1: No, però al final el Barça va ser molt millor.
0: El Barça va ser molt superior, Molt bé, doncs escolta, fins aquí hem arribat amb el Feyenoord.
1: Exacte.
0: Un gran equip. Víctor, abans de marxar,
1: sí.
0: digues.
1: No, i és veritat, i t'agrada dir, com abans comentàvem fa dues setmanes amb el Como, que tindrem un partit molt emotiu, no? Així amb Can Barça entre Barça i Cesc Fàbregas, no? També amb la primera jornada vam tenir entre el Giovanni i el Barça, ostres, partit emotiu, no? De,
0: clar que sí.
1: El Deco allà al palco com a director esportiu, van jugar junts, ostres. Al final jo crec que aquesta Champions està sent com molt emotiva, no? A la fase de grups, no? Pel Barça.
0: Home,
1: excepció
0: doncs,
1: el PSG, però ja està.
0: Doncs tens raó, sí, sí. Aquest retorn de Giovanni i Van Bronckhorst al Camp Nou també va ser un punt positiu, clar que sí. Escolta, Víctor, ara sí, ens hem d'anar acomiadant. Gràcies per tot. Seguim en contacte, evidentment, i ens veiem la setmana vinent, oi?
1: Això segur, la veritat.
0: Això segur, eh?
1: A més històries i a més aprenentatges.
0: Clar que sí, i a més futbol... que hem arrencat amb molta força
1: i
0: això seguirà cap endavant. Víctor, ara sí, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé i ens retrobem dintre de 7 dies.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: I ara us deixem amb les informacions de les 6, us deixem amb les notícies de les 6 amb Catalunya Ràdio i després, com sempre, amb la Mariona Sales Vilanova amb les notícies de Ràdio d'Esvern. Som-hi amb les notícies de les 6.
3: Sí, és veritat.
4: A veure.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Efectivament, us informa Marc Güell. Bona tarda. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren a aquesta hora la màxima alerta pel nou episodi de pluja que afecta Catalunya. De moment no hi ha incidències destacades, tot i que davant la previsió que s'arribin a acumular més de 200 litres en menys de 24 hores a la zona, alguns municipis com Amposta, Deltebre, La Ràpita o el Montsià ja han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquesta tarda i en alguns casos també demà. El nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Anem cap a Castelló. Marta García.
6: Renfe informa que no circularà cap tren de Rodalies tenint en compte l'horatge que s'espera per a esta vesprada, nit i sobretot matinada. A més, la mitja distància amb eixida i arribada a València Ciutat també queda suspesa, aixina com el llarg recorregut que enllaça el País Valencià amb Catalunya. Tot això des de les 6 de la vesprada i fins a nou avís. L'alerta roja s'ha ampliat ara també a les comarques interiors de Castelló. Les previsions situen el moment més delicat entre les 2 i les 8 de la matinada, especialment en les comarques castellonenques, i preocupa també l'acumulat al que es puga arribar amb fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores. Una cinquantena de localitats han suspès classes avui i demà. En total afecta poc més de 200.000 estudiants. Marta García, Catalunya Ràdio, País Valencià.
4: Més notícies, Àlex Giral Robert.
7: Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat del Parlament. És la proposta més rellevant que Junts ha portat aquesta tarda a la votació final del debat de política general, però no ha tingut l'aval de la majoria. Anem cap al Parlament. Albert Prat, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Junts ha aprofitat aquest debat, que per cert acaba d'acabar, per avaluar la feina de Salvador Illa. Els de Puigdemont han intentat reprovar-lo per mala gestió, però Esquerra i els Comuns han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat del suspens parlamentari. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó. Sobre habitatge, el PSC i Junts han fet pinya per defensar que s'aturin els desnonaments i es limiti la compra de pisos per part de fons voltors, i una de les poques iniciatives que ha rebut l'aval de tots els partits ha estat que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: Pedro Sánchez torna a apel·lar la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà el Congrés convalidi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Fins a aquest vespre, l'executiva extraordinària dels de Puigdemont no decidirà si tomba o avala el paquet principal de mesures. Els vots de Junts seran decisius després que Podem hagi confirmat que votarà de tot i que el PNB hagi anunciat un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
9: Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
7: Benjamin Netanyahu insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest ahir d'un vol amb destinació a Israel. El primer ministre i segrest ahir d'un

0: defensar-se. Ha reiterat que ell no ho volia fer.
1: Cuando usted dice que golpeó a Marta, ¿con qué intención la golpeó usted?
2: Yo con la intención de quitarme de encima.
1: ¿Tenía usted intención de acabar con su
2: no,
1: vida?
2: No.
0: La Fiscalia demana 22 anys de presó. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Esports, Joan Fitó.
4: La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que la UEFA només confirma la recepció d'aquests documents per part del Real Madrid. El Madrid, per la seva banda, ha demanat a la UEFA que la investigació avanci tan de pressa com sigui possible. Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves per descartar una possible lesió. Avui hi ha partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen l'Alemanya, Sèrbia, el Grècia, Països Baixos, amb Xavi Hernández, i el Dinamarca-Portugal, amb Cancelo i sense Cristiano Ronaldo. Per la seva banda, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Soteras convocarà eleccions cap al febrer. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vespre Mongarès en la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El partit en directe a l'Esport 3. I Mireia Benito és baixa per un virus per l'europeu de ciclisme d'Eslovènia, que comença demà. Paula Blasi en segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent. I en tennis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín, però, en canvi, Marina Bassols n'ha quedat eliminada.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de Sant Just, celebrat dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple resol el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de la participació de les paradetes de Sant Just al carrer amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. Pel que fa a solidaritat, una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre de 9 del matí a 11 a l'Escola de Dansa Renata Ramos París. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos París, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. Pel que fa a cultura, el Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia, conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Molt bona tarda, Ariadna. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Bona tarda. Ara bé.
0: Ara bé.
1: Ara bé.
0: Què ha passat? A veure, què ha passat avui?
1: Que he vingut en cotxe i ha sigut horrible.
0: Clar, perquè tu et vas treure el carnet fa molt poquet, no?
1: Sí, el juliol. I havia vingut en cotxe, però no m'esperava que hi hagués tanta gent pel carrer.
0: T'has agobiat una miqueta, eh?
1: Sí, perquè no arribava.
0: Sí que és cert que aquests primers dies d'agafar el cotxe... Bueno, ara, primers dies... Bueno, sí, encara són primers dies d'agafar el cotxe, home, et posen molt nerviós, eh? És que et posen molt nerviós.
1: Horrible.
0: Més qualsevol cosa que et surti una mica del que tu havies planejat, ja està.
1: Sí, sí, la gent és... Mira.
0: Però has tingut problemes amb algú? Has pitat molt avui o no?
1: No, avui no he pitat mai a ningú. Ganes no m'han faltat, eh? Però la gent, en plan, és horrible. I a sobre et veuen la L.
0: Ui.
1: I llavors és com que o es piquen més o no et deixen passar, o com els, o que sé, els Atlantis es piquen. És com en plan, jo vull ripar viva a la uni, a casa, on sigui, en plan, deixa'm.
0: Però tu ets de córrer molt o no?
1: Que va, que va.
0: Vas molt tranquil·leta.
1: Si a mi l'altre dia, el dilluns, em van pitar per anar a 80, a un lloc de 80, però bueno.
0: Ah, això passa a vegades, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. I... No, jo t'he de dir que potser vaig estar un any fins que no em vaig dir, ostres, estic 100% còmode amb el cotxe.
1: Clar,
0: o sigui, és un procés. És
1: sí,
0: un procés.
1: Sí, sí, total, total.
0: És un procés, és un procés. Però bueno, escolta, fas bé en agafar-lo i anar, anar fent aquest procés, és el que toca.
1: Sí, total. I avui ha plogut a sobre, en plan...
0: Això és veritat, eh? Clar, això són encara més nervis, eh?
1: És que és criminal.
0: Me'n recordo del meu germà un cop que va anar a l'examen de conduir i li va caure el gran diluvi.
1: És que és impossible. Clar, va provar?
0: No.
1: És que... Va provar.
0: clar. Molt bé, escolta, Ariadna, avui no parlarem però d'autoescola, ni de carnet de conduir, ni de cotxes...
1: No.
0: De què ens toca parlar?
1: Avui parlarem de pel·lis.
0: M'agrada.
1: Perquè, clar, en plan, l'estreno de La Bola Negra, l'has vist?
0: Sí.
1: El peliculón.
0: Te l'has vist?
1: Sí.
0: Molt bé. A més, saps que el dilluns, vam estar amb la Sara Vitó i ens va explicar una miqueta més en profunditat aquesta pel·lícula.
1: Ho vaig veure.
0: I la veritat és que ho va fer bé, ens va doncs, ensenyar...
1: Ho va fer bé perquè
0: no ens va fer spoilers.
1: Clar.
0: Però... ens va com donar uns coneixements per anar a veure-la una mica més amb això, amb una mica més d'idea.
1: Si no, és difícil de pillar a vegades.
0: Sí. A mi em va anar molt bé. A més, vaig anar amb amics i, clar, li estava dient, això és per l'altre. I, clar, vaig quedar molt bé.
1: I vas dir listillo, no? Ah, vale.
0: Vaig quedar de listillo, però vas quedar bé.
1: Ah, vale, doncs ja està, llavors.
0: Aleshores, sí, és una pel·lícula molt xula, la vaig anar a veure. Tu també l'has vist?
1: Jo la vaig veure el dissabte. I, en plan, mar de làgrimes.
0: Sí.
1: Tu no vas plorar?
0: No vas plorar. Però em va semblar molt bonic. Al final...
1: És molt maca, la
0: Al final em sembla que està molt ben fet, que és molt bonic, i no sé què té. Té com molta bellesa, no?
1: Sí, en plan, és una pel·li molt maca, sí. De veure i tot. A mi em va encantar.
0: Sí, a més les imatges, tot està superben gravat.
1: Sí.
0: No, i al final és el que et dic. A mi al final em va semblar especialment bonic. No vaig plorar, però... Tenia una noia pobreta al costat...
1: Que estava molt fatal, no?
0: No em vaig girar a veure-la com plorava, però estava tota l'estona... I jo dic, ai, pobreta.
1: És que es passa, en plan, si et poses a plorar no pares, eh?
0: Sí, no, la veritat és que al final és dur.
1: Sí.
0: Ja t'ho t'ha agradat, per tant?
1: Molt. I clar...
0: De l'1 al 10, però...
1: És que jo aquesta escola, en plan, soc malíssima, però li posaria un 10, però segur que...
0: Vale. Jo t'he de dir, em va agradar molt, però clar, anava amb les expectatives tan altes...
1: Sí.
0: Que vaig sortir una mica, bueno...
1: És que anava sense expectatives, clar, perquè com clar, va ser clar, el segon
0: clar.
1: Dia...
0: Clar, per mi és un 8, eh? O sigui, és una molt bona pel·lícula, però... Clar, tothom me la va vendre de 10 i vaig suportar una petita decepció. Però és una pel·lícula boníssima, eh? No,
1: és molt guai.
0: Aquí no hi ha res a dir.
1: Pues bueno, en plan, com estàvem parlant de... Tenia ganes de parlar de cine i no podia parlar d'aquesta perquè ja s'havia parlat, vaig dir, bueno, pues diré pel·lis que a mi m'agraden i que la gent ha de veure.
0: Molt bé, em sembla perfecte.
1: I ja està.
0: Recomanacions, no?
1: Sí. He de dir que tenia moltes més, però se m'estava fent massa llarg. I sí, bueno, pues ja tornaré amb recomanacions per dos.
0: Perfecte, la per dos, perfecte. Si tenim molta temporada per endavant.
1: Total.
0: Ariadna, tu ets una persona molt cinèfila, per tant, o no?
1: He de dir...
0: A veure.
1: He de dir que a mi m'agrada molt veure pel·lis, però no sé la típica... No m'he vist El Padrino, no m'he vist aquestes coses, en plan...
0: Vale.
1: No crec que tingui una bona cultura...
0: Vale.
1: Veig moltes pel·lis i m'agraden molt, però no tinc una bona cultura de dir buah, esta xica sabe mucho.
0: Vale.
1: Saps?
0: Però en veus moltes.
1: En veig moltes, però són... Estàs les típiques que no veu ningú? A mi m'encanten.
0: Però quin estils estem parlant?
1: Jo veure una pel·li que des del primer moment sé que és superdolenta i que els actors actuen fatal i m'encanta.
0: Vale. Però ja la mires amb una posada humorística?
1: Sí. ho gaudeixo.
0: No ho gaudeixes.
1: He de dir... Jo tengo,
0: saps, és el típic... teu guilty pleasure.
1: Sí, sí. Saps el típic dels nichos que va sortir fa poc?
0: Sí.
1: Pues els meus són a Netflix... Hi ha com una, moltes pel·lis en plan de brasileñas o algo així, que surten els mateixos actors en totes, però diferent història, pues que m'encanta, en plan...
0: O sigui que tu rebusques pel Netflix,
1: sí, sí.
0: Rebusques.
1: A sobre, són superdolentes, les, en plan, són molt dolentes les pel·lis, en plan, no són guais, però a mi m'encanta.
0: Vale, vale, no, no, sí, ja està bé, tu, ja està bé. Cadascú tenim les nostres petites fricades. Escolta,
1: sí, a mi les pel·lis espanyoles superdolentes...
0: Sí, em poden anar més que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
1: Sí, m'agraden,
0: sí,
1: en
0: sí,
1: plan,
0: ja està bé, tu.
1: Ho gaudeixo.
0: No, no, sí. A mi són aquestes pel·lícules que, escolta, és el que tu dius, no, no, no em canviaran la vida, però
1: no,
0: de tant
1: no.
0: En tant dius, va, em posaré una tontada sí. D'aquestes i te la
1: sí,
0: poses.
1: Sí, en plan, per no pensar en absolutament
0: sí.
1: Res.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, per distreure't un rato i...
1: Sí, jo també sóc així.
0: I ja està. Molt bé, sí, doncs, sí. Escolta, em sembla bé. Avui, per, però, ens recomanaràs pel·lícules tontes o pel·lícules que estan una mica bé? De tot una mica.
1: No, en plan, totes boníssimes.
0: Vale, perfecte, perfecte, perfecte, perfecte. No, avui ens en refiarem del teu criteri.
1: Sí, sí, i ho he separat en tres, en plan, hi ha moltes més categories, però he fet tres.
0: T'ha costat fer selecció?
1: Sí, he estat molt temps escrivint el guió.
0: Vale.
1: Però, per lo que soy yo, he estat
0: per lo que soy jo, que ho faig en mitja hora abans de venir?
1: No, no, però no, això no. Però que estic molta, o sea, he estat molta estona escrivint.
0: Vale, vale.
1: I he de dir que he fet com tres categories. La primera és les típiques de diumenge tarda. La segona és comèdies romàntiques.
0: Vale.
1: Perquè són perfectes.
0: Sí, sí, sí.
1: I la tercera és de plorar.
0: Vale, de plorar.
1: Vale. I llavors... Jo diré les meves recomanacions i després has de dir tu les teves.
0: Vale.
1: De esa categoria.
0: Ai, ho intentaré. Jo no sóc molt bo, en tema cinema.
1: No.
0: No, no sóc molt bo, no sóc molt bo. No, no em veig gaire i em costa anar al cinema, però cada cop estic...
1: Estàs més
0: estic
1: lliure.
0: Millorant en aquest aspecte.
1: Molt bé.
0: N'he vist moltes de pel·lícules, però em costa... Mai se'm venen al cap. No ho sé, no ho sé. És el meu problema, Però bueno, va, comencem amb la categoria passar la tarda del diumenge.
1: Sí, la primera és... mitiquíssima, espero que l'hagis vist, que és el Show de Truman.
0: Sí, sí, sí, l'he vist.
1: Vale, és una pel·lícula del 1998.
0: Ha passat temps, ha passat temps.
1: Molt. I la podeu veure al Prime Video.
0: Vale, vale? Perfecte.
1: Bàsicament, per qui no sàpiga què és i està corrent a veure-la, en plan, és obligatori, va sobre el Truman, que és un noi que viu a una ciutat en plan que és tot supermoni, superben decorat, i ella, en plan, per ell és la seva vida real, però realment és tot com una mentira, ja que viu dins d'un programa de televisió. Perquè un director que no està gaire bé del cap el va reclutar quan era nen i el va ficar dins del set de gravació i, tota la, i ha viscut tota la vida allà.
0: I arriba un moment...
1: que passen coses i pues, passen coses
0: vale,
1: també.
0: Que no hem de fer spoilers. Tens raó. No, és una pel·lícula... Home, jo crec que tots hem sentit a parlar algun cop d'aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Pel·lícula mitiquíssima i una pel·lícula també que, home, fins a cert punt dius, ostres, el que estic vivent, això és un Show
1: et
0: de Truman,
1: fa pensar,
0: o no?
1: Sí, literalment, et fa pensar coses que dius, uau.
0: Sí, sí, sí, sí. Seré jo també part d'alguna cosa d'aquestes?
1: Clar, perquè tota la seva vida és mentira, en plan, tots són actors, actrius, clar, és
0: clar,
1: molt
0: clar.
1: Heavy.
0: Bueno, t'han enganyat
1: tota la vida. Sí,
0: tota
1: sí.
0: La vida i en tot moment.
1: Molt fort, molt fort. I a sobre és un... plan, és molt guai perquè... posa com en el punt, plan, com en el punt de mira moltes coses de la ciutat actual.
0: Clar,
1: en què es va fer fa molt, però actualment és que és el mateix. En plan, és molt guai.
0: Sí, a més és això que tu dius. També serveix molt per... serveix molt com una crítica social
1: de
0: la societat en la que vivim.
1: Total.
0: I doncs tota la... bueno, com la vida de plàstic, no?, que alguns portem o porten. I sí, sí, no, molt, molt recomanada, home. És una de les grans pel·lícules, jo crec, de la història.
1: És que és molt guai.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. I a més, protagonitzada per Jim Carrey.
1: Sí.
0: Punt positiu. Punt positiu.
1: Sí, sí, en plan... no, no, està... a mi m'agrada molt, la veritat.
0: Perfecte.
1: Vale, seguim?
0: Endavant.
1: Seguim. La següent és totalment el contrari, que és un musical.
0: Vale.
1: Perquè a mi els musicals m'encanten, són perfectes. Espero que t'hagis vist aquesta, i és la Hairspray.
0: No, em sona, la veritat.
1: Pues te l'has de veure.
0: Estic mirant el cartell. No l'he vist.
1: Bàsicament, en plan, jo recomano la del 2007, però hi ha una que es va fer al 1900 algo i està al Prime Video, si la voleu
0: 98,
1: veure.
0: 98, la
1: això.
0: Primera.
1: I està al Prime Video, si la voleu veure, i bàsicament...
0: La del 2007 o la del 98?
1: La del 2007.
0: Vale. Tu en recomanes la del...
1: 2007.
0: Vale.
1: Estan les dues, al Prime Video. Però, bàsicament, és va sobre la Tracy, que és com una noia... que és adolescent, que en plan, està situada, perdó, als 60 Estats Units,
0: vale.
1: Que allà estava una mica racismo per arriba, racismo per... En plan, com que estava un poc mal el panorama.
0: Sí, estava vale? mal, estava
1: I llavors és la Tracy, que és una noia que té el somni de participar en un programa de ball de la tele,
0: vale.
1: I aprofita que l'agafen com per fer com una queixa social i coneix com a molta gent pel camí, mm-hmm. i igualtat d'oportunitats, en plan, que tampoc vull dir més, però hi ha una història d'amor també,
0: vale.
1: No sé, és molt guai.
0: I, però és una mica amb comèdia tot això.
1: Sí, sí, sí, total, mm-hmm. total. I les cançons són molt conegudes, segur que si escoltes alguna dius, ah, vale, en plan, sé quina
0: és. Això és d'aquí, vale.
1: Sí, mm-hmm. sí, sí.
0: Sí, no, no, la veritat és que crec que no l'havia ni escoltat, eh?
1: No.
0: No, no, no, aquesta pel·lícula crec que no l'havia ni escoltat. És un musical, eh?
1: És un musical.
0: Mm-hmm.
1: Però ja saps, aquest diumenge te la poses.
0: Pam. Clar, perquè anem a definir el que és una pel·lícula per una tarda de diumenge. Quins requisits ha de complir?
1: Pues com les que hem dit abans, les que no has de pensar, que han
0: vale.
1: de ser...
0: Vale.
1: Com fluir. Tampoc vale, molt de plorar. Perquè...
0: T'anava a dir una, però clar, no has de fluir.
1: Quina anaves a dir?
0: La trinxera infinita, està molt bé, la vaig veure l'altre dia. Va agradar, però és que és molt trista.
1: Clar, no, ha de ser una pel·li que ni molt de riure ni molt de plorar, que tenga de todo... Clar, és que és una...
0: Sí, clar, m'has dit, ara, recomana'm tu també, aquí m'has fotut moltíssim. Perquè és que jo soc molt dolent amb els noms de les pel·lícules. Vaig veure una, mira, una que està així... És que fes una mica trista, també. La pel·lícula, mira, et recomano una, que és igual, aquesta està, jo crec que està prou bé. La biografia, el biopic d'Eugenio, l'humorista, la vaig veure l'altre dia també i està prou bé.
1: Pues ja la veuré perquè no sé quina és.
0: No, pues està bé. Eugenio, si saps qui és.
1: Sí.
0: L'humorista. Doncs em va agradar, la veritat és que em va agradar vale. la pel·lícula. A més té, és el que tu dius, té una mica d'humor, però també sí. té la part una mica trista, per tant, jo crec que entra en, aquesta categoria.
1: Mira, una bona pel·li de diumenge que no he posat, L'assistenta, l'has vista. Digue'm que l'has vista, sisplau.
0: Però a veure, és que a mi...
1: Que és nova.
0: És que és el que et dic... Ah, no, no l'he vist, no l'he vist, L'assistenta no l'he vist.
1: Pues està molt guai perquè... És, en plan, no
0: em vaig obrir el Netflix, tio, perquè tinc molt mala memòria pels noms. Em vaig obrir el Netflix.
1: En plan, és molt bona aquesta, perquè és com de misteri, de en plan, un thriller, però no molt de por, però tampoc... Mm-hmm. Però està molt bé.
0: Vale, me l'apunto, escolta. Doncs escolta, jo crec que hem deixat unes quantes bones propostes
1: sí,
0: per
1: sí, sí.
0: diumenge tarda. Saltem de categoria.
1: Saltem.
0: Anem a romàntiques.
1: Anem a comèdia romàntica.
0: Aquí sí que m'enganxes bastant, eh?
1: Aquí podria haver posat tantes.
0: Clar, i a mi aquí m'enganxes una mica, però bueno.
1: Vale, la primera... I en honor en què l'han tornat a posar al Netflix, és la de Com perder a un chico en 10 dies. Te l'has vist? Digue'm, sisplau. Almenys alguna escena del vestit
0: vale,
1: groc.
0: Vale. Estic veient imatges, em comença a sonar una mica.
1: Sí?
0: Però no ho sé si l'he vist, la veritat.
1: Vale, bàsicament és una pel·li del 2003, que ara la podeu veure al Netflix, com
0: es diu aquest actor, que és famosíssim per la mort de... Matthew McConaughey.
1: Sí.
0: McConaughey.
1: Bàsicament, va, de què? La Andy és una periodista, vale, com nosaltres.
0: Mira.
1: I està escrivint com per una revista com de cotilleos, vale.
0: Vale.
1: I llavors li diuen que ha de fer un superpedazo d'article, supertop. I llavors ella, entre que és una aposta i ha de fer un article com diferent, decideix fer un article amb trucs per allunyar a un home en 10 dies, en plan, com per espantar un home en 10 dies.
0: Vale.
1: I a part d'això, en plan, paral·lelament, està el Ben, que és el noi, que li diuen, plan, per una cosa del treball, li diuen que, com per fer una aposta, ha d'enamorar a una noia en 10 dies.
0: Vale.
1: Llavors, les amigues d'ella trien a ell com a víctima
0: vale.
1: i les amigues els amics d'ell la trien a ella.
0: Vale.
1: Llavors, són com els pols oposats de que una ha d'enamorar i l'altra ha de desenamorar. I és molt divertida, en plan, és mm-hmm. molt guai.
0: Clar, perquè la dona intenta... que el noi li agafi inclús fàstic, no?
1: Exacte.
0: I el noi no. l'està intentant enamorar.
1: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bueno, doncs passen coses, ja... És com que hi ha escenes molt divertides que no veuries una comèdia romàntica, mm-hmm. perquè, clar, en plan, ningú a una comèdia romàntica pot desenamorar a ningú.
0: Clar. No, però mira, tens raó que, com per com me l'has venut, em sembla bastant divertida i bastant simpàtica de veure.
1: És molt guai.
0: També m'entra molt en diumenge, a la
1: sí,
0: tarda.
1: Sí, total.
0: No, té bona pinta, la veritat, jo crec que no l'he vista... Per tant, me l'apunto.
1: Aquesta nit te la veus.
0: Me l'apunto també.
1: Vale, seguim.
0: Ai, que t'anava a preguntar una cosa. Digue'm. I se m'ha anat. Et volia dir, tu has fet algun cop alguna cosa com l'Andy? D'intentar allunyar un noi?
1: No.
0: Així una mica, sense dir-li directament, però fent alguna coseta perquè, bueno...
1: No, no creguis.
0: No?
1: No.
0: Vale, vale. Vale, vale, no. No, he, sigut, he anat molt de cara sempre.
1: Sí, molt bé.
0: Si no em quadrava, doncs li deia i prou.
1: Molt bé, molt bé. Com
0: però
1: ha de ser.
0: Conec a gent i amics
1: que ho han fet, no?
0: Que fins i tot m'han recomanat de dir, bueno, doncs pues deixa-li de contestar i coses d'aquestes.
1: Home, això la gent, o contesta-li cada 8 hores.
0: Exacte. O superborde.
1: Quin pal.
0: No, si no estic bé, doncs pues li dic i prou.
1: Però no, molt bé,
0: no,
1: molt bé.
0: No ho he fet. Va, saltem a la següent. Quina és?
1: Ens posem aquí parla de la vida. Vale, la següent és Antes de l'amanecer.
0: Mm-hmm.
1: Això és, en plan, són tres pel·lis, és una trilogia de pel·lis.
0: Uf, vale? Ok, tenim... Això ja és tot el cap de setmana.
1: Total. Bàsicament, no, però... No, perquè s'han de veure d'una manera molt específica. Bàsicament, vale, aquesta pel·lícula, Antes de l'amanecer,
0: uh-huh,
1: estrena del 1995, que la podeu veure al Prime Video, si voleu.
0: Vale.
1: Tracta sobre una noia i un noi que es troben a un vagó del tren i comencen a parlar. I tenen com tanta connexió i s'agraden tant que decideixen passar una nit a Viena.
0: Vale.
1: Vale, llavors pues, passen la nit junts a la ciutat, sense dormir, parlant, no sé què, no sé quant, i el dia següent han de, en plan, ha d'agafar i continuar el seu viatge amb tren.
0: Uh-huh.
1: I llavors, clar, en plan, la pel·li es queda com que... És que no ho puc dir. Però, bueno, la pel·li es separen i com que es tornaran a veure.
0: Vale.
1: I llavors, 9 anys més tard, és a dir, el 2004, va sortir Antes de l'atardecer, que és la segona part. I 9 anys més tard d'aquesta segona part, wow, el 2013, va sortir Antes de l'anochecer. Llavors diuen que per entendre la peli bé has de veure la primera, en plan, quan ets adolescent, així, 20 anys o així.
0: Vale, vale,
1: després,
0: vale,
1: als 9 anys has de veure la següent i als 9 anys l'altra. Perquè vale, és com que en tres punts diferents de la teva, clar, vida, en plan, amb la mateixa persona. És molt maco.
0: Clar, i podràs jo entendre la pel·lícula depenent, exacte, de l'edat en què tu estiguis, oi?
1: Jo he de dir que estic intentant veure-les així. En plan, la segona i la tercera no les he vist.
0: Vale.
1: La primera la vaig veure l'any passat i ho estic intentant fer, però no crec que aguanti.
0: És clar, 9 anys. Si t'esperar 9 anys són molts anys, eh?
1: És una bastada de temps.
0: Sí, sí. Saps qui em va parlar també d'aquestes pel·lícules, ara que m'he recordat?
1: La Sara.
0: Sí. Tenim un gust molt, molt semblant en sí, aquest sí, tipus de pel·lícules. Perquè a la Sara li encanten tots aquest tipus
1: sí,
0: de pel·lícules,
1: sí, sí,
0: així romanticones i graciosetes. Sí, sí, sí. Doncs escolta, aquesta també me la va recomanar i m'ha agradat molt això d'haver d'esperar-me 9 anys per veure la següent, eh?
1: Clar, clar.
0: Això m'ha agradat, això m'ha agradat.
1: És que és molt maco, en veritat.
0: A més, actors i actrius de primer nivell, també, eh?
1: Sí,
0: Ethan
1: sí,
0: Hawke, com a protagonista, i la noia és Julie Delpy.
1: Toma.
0: Que no sé qui és, però sona que és important. No, però l'Ethan Hawke sí. Però bueno, un altre que ens apuntem, veig que també és periodista.
1: Ella, no? O ell?
0: Un joven periodista nord-americano.
1: Mm. I ella és francesa.
0: Per tant, mira, eh? Aquí tot són casualitats.
1: Tot és que al final todo...
0: sí, sí, tot està connectat.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ens queda una, no?
1: Sí.
0: Romanticona?
1: Mira, aquesta, en plan, si no te l'has vist aquesta nit... És
0: obligatori, eh?
1: Sí, sí, és de les meves pel·lícules preferides de la vida... En plan, és maquíssima.
0: Mm-hmm.
1: Per aquesta pel·li vaig anar jo a Verona l'any passat. No, fa 2 anys.
0: Què em dius?
1: Sí, sí. I és dels viatges més macos i dels llocs més macos que he vist mai. Però bàsicament és la de Cartes a Julieta.
0: Mm. Ah, vale, és una pel·lícula que es basa a Verona.
1: Sí.
0: Vale, vale, vale.
1: Plan, és del 2010, la podeu veure al Prime Video. Plan, l'heu de veure al Prime Video,
0: mm-hmm,
1: obligatòriament. I bàsicament va de la Sophie, que té gràcia perquè és la mateixa actriu de Mamma Mia, en plan, l'amant de...
0: No et puc ajudar.
1: L'actriu de Mamma Mia, que també es diu Sofia Mamma Mia.
0: Vale.
1: Bàsicament, ella està a punt de casar-se, vale? I el seu marit és un obsessionat amb el treball i amb la feina i ha d'anar a Verona a, pues, a fer coses de feina.
0: Vale.
1: Llavors van els dos, com viatjar precasament.
0: Mm-hmm.
1: I allà ella donant com una volta per Verona, bueno, Romeo i Julieta,
0: clar, són de Verona.
1: Exacte. Doncs uh-huh, pues està basada en Verona, sí, en dues famílies de la ciutat.
0: Sí.
1: I llavors hi ha una plaça, com un pati, que és el pati de Julieta,
0: uh-huh,
1: que és on està el balcó i tal.
0: Exacte.
1: Que és molt maco.
0: Uh-huh. Que, de fet, és un balcó que és fictici, perquè
1: sí, sí,
0: és una història que no va passar a la vida real.
1: No.
0: Aleshores,
1: en plan,
0: és curiós.
1: Jo vaig anar a un tour i com que la rivalitat entre les famílies existia, però la història...
0: Clar, clar, clar, i el balcó no existia.
1: I que aquesta història de Shakespeare, el plan, el Shakespeare aquest, li va robar...
0: El Shakespeare aquest, eh? Un dels millors escriptors del planeta de la història, l'escriptor aquest.
1: Li va robar la història,
0: sí,
1: a un
0: home,
1: senyor, en
0: sí?
1: plan, no és seva.
0: Que cabró.
1: Estava ja mitja escrita.
0: Mm, això no ens ho diuen tant, eh?
1: No, claro.
0: És veritat, el Shakespeare aquest, així, en plan negatiu, ara ho entenc. Ara ho entenc.
1: Sí, sí. Plan, és com una història que estava ja enmig d'esto i ell li va donar com...
0: El toque final, eh?
1: Sí, el teatre, la va teatralitzar i la va fer pues, la que és ara, però ja existia en plan, una versió de molt abans.
0: Vale. I escolta, en aquesta carta és a Julieta. Quin és el problema o quin és
1: l'objectiu? Bàsicament, ella, en plan, al pati de Julieta, es veu que abans, qui tenia problemes en plan d'amors podia anar allà a escriure cartes.
0: Vale.
1: Llavors, en teoria, Julieta te les responia. I la Sophie, en el plan, va visitar i troba sota una pedra molt, molt, molt amagada una carta de fa molts anys.
0: Uau, vale.
1: I decideix que el seu objectiu és ajuntar com a les dues persones de la carta i pues, ho aconseguirà, no ho aconseguirà, què passarà?
0: Vale, és aquí el punt. Perfecte, doncs escolta, també m'agrada, és un bon plantejament.
1: És molt maca aquesta pel·li.
0: I a més em dius que es potencia molt la imatge de Verona, no?, la pel·lícula.
1: A veure.
0: O surt bastant Verona o no?
1: Sí, sí, sí, està, és dir, Itàlia, total.
0: Tu m'has dit, vaig anar a Verona per aquesta pel·lícula.
1: A veure, vaig anar a Verona perquè és molt maca, però també va ser com, va, jo després de veure aquesta pel·li he d'anar.
0: Vale. Però també... dic, tu la veus per la pel·lícula i és bonica.
1: Sí, molt.
0: Jo he estat a Verona i em sembla preciosa.
1: És que és molt maca,
0: sí,
1: Verona.
0: Sí, sí, sí, sí, és molt xula, és molt xula. Doncs
1: pues sí, sí, molt recomanable aquesta pel·li.
0: Molt bé, perfecte, doncs me l'apunto també. No sé si la podré veure aquesta nit, però
1: no,
0: ho intentarem.
1: Pues, ho fas.
0: Ho intentarem.
1: Clar, no sé què has de fer, però veure-la.
0: Jo ara t'he de recomanar una d'amor, eh?
1: Sí.
0: A veure, jo t'anava a dir una que no conta, perquè no conta, i una que sí conta.
1: Vale.
0: Crec que Mamma Mia s'ha de veure, com a pel·lícula romàntica, evidentment,
1: vale, sí.
0: Però no conta perquè l'ha vist tothom. I t'anava a dir l'última que he vist així com romanticona, o almenys que jo me'n recordi, que no està malament, és bastant pel·li de diumenge, també.
1: Vale.
0: Qualquiera menys tu.
1: Uf, no l'he vist, eh?
0: No està mal, però...
1: No està mal.
0: És bastant tonta, eh?
1: Ahir m'han dit que és justeta.
0: És molt justeta, però mira, no sé, la vaig anar a veure al cinema... I no sé, mira,
1: et va funcionar, no?
0: Com va funcionar?
1: Et va funcionar la pel·li, en plan, vas dir, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, vas dir, bueno, està bé, ja està. Sí, no em canviarà la vida, però és d'aquestes pel·lícules, mira, si vols veure una història romanticona, doncs et servirà, qualsevol menys tu, ja està.
1: Vale, me la vull veure, la tinc a la llista.
0: Mira, si és que et recomano coses positives, jo també.
1: Positives.
0: Ah, exacte. Molt bé, escolta, va, ara sí, anem amb l'última categoria, pel·lícules per plorar.
1: Sí, aquí se viene, en plan, podria posar moltíssimes,
0: però
1: he triat dues que...
0: Aquí crec... estem descartant La Bola Negra.
1: Sí, sí.
0: Però La Bola Negra va aquí, de cap.
1: Aniria molt aquí.
0: Vale.
1: Sí, sí, total. Comèdia romàntica, per lo que sea.
0: No. Comèdia, sobretot, no.
1: No. Vale, la primera de plorar, i mira, com em diguis que no l'has vist...
0: Sí, sí.
1: Vale, vale. És la de El Club de los Poetas Muertos, una pel·li del 1989, i la podeu veure al Disney Plus.
0: Vale.
1: Bueno, en plan...
0: És... Peliculons, sí, un altre gran clàssic.
1: Sí.
0: Amb Robin Williams.
1: És, ho és tot. En plan, aquesta pel·lícula és molt maca. He de dir que al principi pot arribar a dir, uf, és una mica lenta al principi, però després ja quan vas entenent en plan el missatge i tot, és molt guai. Bàsicament tracta sobre un grup de nois que viuen a un internat super, super conservador, en plan que s'han de seguir moltes normes i tal, i que tots els professors entren com en aquest estàndard de super seriosos, en plan els deures, tot super controlat. I vale. Arriba un senyor, que és el Robin Williams, que és el professor de literatura nou. I els fa com entendre, bueno, el típic, no? El típic professor...
0: Guai, no?
1: Guai, que et fa com estimar molt l'assignatura d'un altre punt de vista. I, bueno, els hi trenca com amb aquesta rutina i, pues, al trencar-los com la bombolla que tenien, pues, passen coses molt tristes.
0: O sigui, surten una mica de la seva armadura, no?
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I mostren els personatges, els nens... la seva part més sensible.
1: Exacte, i també en plan es segueixen molt més pel que volen fer i no tant pel que han de fer. I clar, doncs passen coses.
0: Passen coses. És una gran pel·lícula. El Robin Williams té una actuació espectacular en aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
0: I la veritat és que val molt la pena. Aquí sí que jo l'he vista, us la recomano a tots.
1: He de dir que en plan al principi està com la vaig veure fa molt, però estava bastant reticent perquè és la pel·lícula preferida del meu pare.
0: Clar, i a vegades, quan dius, això és el preferit del meu pare, ja dius...
1: Sí, això ha de ser un...
0: Sí, no tindré ni idea.
1: Ha de ser horrible, això. Però no, és molt guai.
0: Molt xula, sí, sí. La veritat que val molt la pena. Anem amb l'última pel·lícula, va.
1: Amb l'última, Coco.
0: Coco.
1: Coco. Mm-hmm. Del 2012, al Disney Plus, si la voleu veure, és ho és tot. Plan, ho
0: és molt xula. A més, també té els moments de tristesa, però també té moments divertits.
1: Sí, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Ho té una mica tot.
1: Jo he de dir que mai he vist a la meva mare plorar tant.
0: En sèrio?
1: Mai a la... Vam anar al cinema a veure-la. És que, en plan, mar de làgrimes, eh? Però jo no sé per què va plorar tant.
0: Oh, mira, li va tocar.
1: Però ho va donar tot, en plan, tot.
0: És molt xula la pel·lícula, la veritat, que està super, super ben feta.
1: Hmm.
0: A més, és que és molt bonica de veure.
1: Sí, és de dibuixos.
0: Sí, és no de dibuixos, però és una animació, però també té una història que no és només per nens.
1: No, no, no, ni en absolut. Bàsicament, va d'un nen que es diu Miguel, que ell vol ser músic perquè té com la necessitat de tocar la guitarra, que la toca per tot el poble,
0: uh-huh.
1: Però la seva família, per raons que ja descobrireu quan la veieu, li prohibeix totalment, en plan,
0: tocar
1: ser músic i tocar la guitarra. I a Mèxic, el del Dia dels Morts, és un dia molt important i una festivitat, en plan, aquí és Halloween, però allà...
0: És no, el Dia dels Morts.
1: Sí, uh-huh. Que pues, posen tot supermaco, fan com els altars, i pues, aquell dia, accidentalment, acaba entrant com en el món dels morts.
0: Vale.
1: I, pues,
0: descobreix
1: coses.
0: Una cosa.
1: Descobreix coses una sobre cosa la seva la família. Mm-hmm. Entén més tot, a la seva àvia l'entén més.
0: Clar, clar, clar.
1: És
0: clar,
1: que
0: clar.
1: És maquíssima.
0: És una pel·lícula molt i molt bonica. Ens estem quedant sense temps, Ariadna. Recomano molt Coco. Tanquem amb la meva recomanació, perquè va molt en la sintonia de Coco.
1: Quina és?
0: Up.
1: Ui, vaig estar a punt de posar-la, t'ho prometo.
0: És la meva pel·lícula de Disney preferida.
1: Per plorar?
0: No, preferida.
1: Per tot.
0: Preferida. O sigui, em sembla que Up és una obra mestra. A més, me'n recordo anar al cinema amb el meu pare i dir, ostres, quin pel·lículon.
1: És que ja comences la pel·li plorant, en plan.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, la història de la Ellie i l'home, que no me'n recordo com es diu ara, però bueno, el senyor gran.
1: És
0: tan
1: nou,
0: o així. No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Però bueno, escolta, jo crec que hem deixat molt bones recomanacions. Si algú tenia algun dubte per veure alguna pel·lícula, crec que...
1: Aquí ja les té totes.
0: Aquí les té totes.
1: Ja farem per dos.
0: I ja farem per dos, exacte, ja farem per dos. I ara sí, ens hem d'anar acomiadant perquè és que avui se'ns ha fet tard, són ja gairebé 40.
1: Sí, sí.
0: Així que, Ariadna, gràcies per venir i ens retrobem la setmana vinent.
1: Adéu.
0: Adéu. I ara fem una petita pausa per publicitat i tornem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
8: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
9: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
10: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
11: Doncs jo no separo la brossa, em fa mandra.
12: Tu sí?
11: Esclar.
13: Marcel, cada cosa on toca, eh?
12: Esclar.
14: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui, anem amb curiositats al motor, amb el gran Iker Blanco.

0: Molt bona tarda, Iker, què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ara feia temps que no ens veiem, perquè clar, ara tenim la secció cada 15 dies, se'ns ha fet molt llarga aquesta espera, però ja et tornem a tenir aquí. Iker, avui tornem, i amb què tornem?
1: Doncs avui tornem amb l'aviació.
0: Vale.
1: En el programa anterior vam parlar del vol 123 de Japan Airlines, un accident molt important en la història de l'aviació.
0: Sí.
1: I avui continuem parlant d'un avió que, doncs, casualment també era un Boeing 747.
0: Vale.
1: Però no parlem d'un accident.
0: Vale, avui parlem d'una cosa una mica més, més tranquil·la, no? Que
1: exacte.
0: No un accident.
1: Avui parlarem de la història d'un dels avions més famosos de tots els temps.
0: Vale, perfecte, em sembla molt interessant.
1: Sí. Un avió que probablement, encara que no siguis gaire fan de l'aviació, reconeixes molt de veure'l.
0: Vale, ara t'ho diré, com és aquest avió, a veure.
1: Sí, té quatre motors, una silueta enorme, vale, i una característica que el fa inconfusible.
0: Vale.
1: Que és la seva xepa a la part superior.
0: Aleshores, de quin avió estem parlant, a veure?
1: Estic parlant del Boeing 747.
0: Boeing 747.
1: Sí, més conegut com Jumbo Jet.
0: Boeing 7, estic més que en la foto. Ah, vale, sí, perquè està mica de gepa, no,
1: sí,
0: que tu dius, a la part superior. Sí, sí, sí que és veritat que és bastant reconeixible.
1: Així
0: I
1: que
0: també es coneix com Jumbo Jet.
1: Sí, també es diu Jumbo Jet.
0: Vale.
1: Així que avui descobrirem d'on va sortir, perquè Boeing el va crear, com va revolucionar els viatges internacionals, totes les seves versions, les seves curiositats i per què aquest avió és tan estimat dins del món de l'aviació.
0: Molt bé, doncs escolta, comencem i, home, per entendre aquest avió hem d'anar una mica enrere el temps, no?
1: Exacte, per entendre el C-400 hem de tornar als anys 60. En aquella època els viatges en avió estaven creixent molt.
0: Vale.
1: I cada vegada hi havia més gent que, doncs, volia viatjar entre països i continents. Però els avions comercials encara no tenien, doncs, la capacitat que tenen avui.
0: Clar, sí, sí, sí.
1: Llavors Boeing va veure una oportunitat. La companyia volia crear un avió molt més gran que qualsevol avió comercial que existís en aquell moment.
0: Per tant, l'objectiu era crear això, un avió
1: més gran que tots.
0: Vale.
1: La idea era, doncs, que pogués transportar moltíssims passatgers i fer vols de llarg radi. I així va començar un dels projectes més ambiciosos de la història de Boeing.
0: Vale, perfecte. Doncs escolta, així neix aquest Jumbo Jet.
1: Sí.
0: Que exactament quan es comença a desenvolupar?
1: Doncs a mitjans dels anys 60, vale, Boeing va començar a desenvolupar aquest nou avió. Però hi havia un petit problema. I era com construir un avió tan gran?
0: Sí, és una bona pregunta. Sí. I escolta, això com ho van fer?
1: Doncs era tan gran que Boeing va haver de construir una fàbrica enorme per poder fabricar-lo. Aquesta fàbrica es va construir a Everett, Washington, als Estats Units.
0: Vale.
1: I és tan gran que encara avui és un dels edificis industrials més grans del món per volum.
0: Uau, o sigui que estem parlant d'un avió que realment és absolutament massiu, eh?
1: Sí. Bàsicament, Boeing necessitava un lloc on pogués entrar un Boeing 747 sencer. I això ja ens dona una idea, doncs, del que tu vas dir, de la mida que tenia aquest projecte.
0: Clar, clar, clar, no. Si has de crear una fàbrica sencera només per construir aquest tipus d'avions, doncs deu ser una absoluta barbaritat. Escolta, Iker, aquesta forma tan peculiar amb aquesta gepa, per què?
1: Sí, una de les coses més curioses del C-47 és la seva famosa gepa. Per què Boeing no va fer simplement un avió amb un fuselatge normal i més llarg? Doncs perquè Boeing volia aprofitar millor l'espai i al mateix temps, doncs, deixar la part inferior preparada per a càrrega.
0: Clar.
1: La cabina superior va acabar convertint-se en una de les característiques més reconeixibles del C-47. I això va donar lloc a aquella silueta que, doncs, avui tots coneixem, que quan veus quatre motors i una gepa, doncs ja saps que és un C-47.
0: Doncs sí, totalment. Escolta, Iker, jo tinc una pregunta. Aquesta gepa, què vol dir? Que té dues plantes o com funciona això, o no?
1: Sí, té dues plantes.
0: Vale, vale, vale, per això de la gepa. I escolta, el primer vol, com va ser aquest primer vol amb el Boeing 747?
1: Doncs després d'anys de desenvolupament, el primer Boeing 747 va sortir de fàbrica el 30 de setembre de 1968. I el primer vol del prototip es va produir el 9 de febrer de 1969.
0: Vale.
1: El món acabava de veure volar una màquina, doncs, enorme que semblava gairebé impossible. I un any després arribava el moment més important, el primer vol comercial.
0: Per tant, primer vol comercial, és a dir, primer vol amb passatgers.
1: Exacte.
0: Això com va anar?
1: Doncs el primer Boeing 747 comercial va ser operat per l'aerolínia Pan American Core Airlines, més conegut com Pan Am, una de les companyies aèries més importants de l'època.
0: Sí, sí, home, la famosa Pan Am, que més, sí, hi ha pel·lícules que s'han dedicat a
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Pan Am. Me'n recordo una de, ai, no sé si era Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, però bueno, sí, que és molt, molt, molt, molt icònica aquesta marca d'aerolínies.
1: El vol va sortir de Nova York amb destinació Londres el 22 de gener de 1970.
0: Uh-huh.
1: I aquí comença oficialment la història comercial del Jumbojet.
0: Vale, perfecte.
1: El 747 va demostrar doncs, que era possible transportar una quantitat enorme de passatgers en vols de llarg radi.
0: Uh-huh.
1: I això va ajudar a fer que els viatges internacionals fossin cada vegada més accessibles.
0: Clar, perquè més passatgers, entenc que més econòmic era el vol. El primer, per tant, de Nova York a Londres, un mes de gener del 1970.
1: Exacte.
0: Uh-huh.
1: I el 747 va canviar els viatges. I aquest va ser probablement la part més important. Perquè abans de ser 400, els avions comercials eren doncs, molt més petits, òbviament.
0: Clar.
1: Però el Jumbo podia portar moltíssimes persones en un mateix vol. I això doncs, va permetre a les aerolínies augmentar molt la capacitat de les seves rutes internacionals. I el 747 es va convertir en una imatge doncs, molt habitual en grans aeroports del món.
0: Mm-hmm.
1: Durant dècades, veure un 747 en un aeroport era doncs, pràcticament veure un símbol dels viatges internacionals.
0: Mm-hmm. Clar, d'aquests grans viatges entre continents, doncs, el millor avió per fer això sí. durant molts anys va ser aquest sí, sí. 747.
1: Mm-hmm. I també es va ser conegut com The Queen of the Skies, la reina dels cels, durant molts anys.
0: Vale, clar, per aquesta fama, no?
1: Exacte, i és fàcil d'entendre perquè era enorme, tenia quatre motors, tenia dues plantes en part del fuselatge i doncs, la seva silueta era impossible de confondre.
0: Mm-hmm.
1: A més, durant molts anys va ser un dels avions de passatgers més grans del món.
0: Clar. Escolta, Iker, aquest 747, tu ja me l'havies comentat alguna altra vegada, i crec que és un dels teus avions preferits, oi?
1: Sí, m'encanta. I abans de continuar, vull aclarir una cosa. Quan parlo del 747, estic parlant d'un model d'avió de Boeing, no de la companyia de Boeing en general.
0: Mm-hmm. Què vol dir això?
1: Doncs que el Boeing 747 és un model d'avió.
0: Mm-hmm.
1: I la companyia de Boeing hi ha molts més models
0: d'avió. Clar. Clar, és el Boeing 747, però hi ha Exacte. Boeings amb altres terminacions, sí. altres números, sí. altres noms.
1: Mm-hmm. I dins de tota la família d'aquest model, el meu model preferit és clarament el 747-800, que és una versió més moderna del Jumbojet i per mi personalment és el que més m'agrada de tota la família.
0: Mm-hmm. Vale. Per tant, hi ha diferents models dins d'un mateix
1: Exacte.
0: Tipus d'avió, eh?
1: M'agrada mm-hmm. molt perquè doncs, té aquella forma tan característica del 747 amb la xepa i els quatre motors, però amb un disseny molt més modern.
0: Mm-hmm, vale.
1: Així que si algun dia em pregunteu quin és el meu avió preferit, doncs...
0: Ja ho sabem, eh? No tenim cap dubte. No tenim
1: el 747,
0: cap dubte.
1: Sí. Mm-hmm,
0: molt bé.
1: I... Digues.
0: No, digue'm, què
1: vale.
0: més?
1: I si voleu una pista, són els famosos avions que utilitza Lufthansa avui dia.
0: Mm-hmm.
1: Però d'aquesta aerolínia ja en parlarem més endavant.
0: Sí, sí, és veritat que aquest model d'avió l'utilitza molt Lufthansa perquè he posat el Boeing 747-8 a Google i sí. tot em surt avions de Lufthansa, però més endavant, en un altre dia, tindrem una altra ocasió per parlar d'aquesta aerolínia. Què d'on és l'aerolínia de Lufthansa?
1: Alemanya.
0: Alemanya.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Molt bé. Escolta, abans em comentaves que la 747-800 és la teva preferida. Quines altres versions hi ha?
1: Doncs, i ara toca parlar de les diferents generacions del 747, perquè el 747 no és un únic avió. Mm-hmm. Al llarg de la seva història, Boeing va crear moltes versions. La primera va ser el 747-100.
0: Vale.
1: Que va ser la primera gran versió de producció.
0: Uh-huh.
1: És el model doncs, que va iniciar aquella història comercial de Jumbo.
0: Vale, sí, sí.
1: La segona generació és el 747-200, que va arribar doncs, poc després que el 100 i tenia més capacitat i més autonomia.
0: Uh-huh.
1: Aquesta versió va ser molt utilitzada per aerolínies de tot el món.
0: Vale, aquesta va ser un best-seller, podríem dir.
1: Sí. Un altre és el 747-300, que aquesta versió doncs, ja va introduir una cobertura superior més llarga. És a dir, la famosa xepa del 747 es va fer més gran.
0: Mm-hmm. Per tant, podem dir que aquest cotxe. aquest avió és l'avió més llavarut.
1: Sí, és més llarg que el 200-100. Mm-hmm.
0: Vale, perfecte.
1: I ara arribem a un dels models més famosos, que és el 747-400. I aquest model va arribar als anys 80 i va incorporar moltes millores. Una de les coses doncs, més fàcils de reconèixer era la seva característica punta a l'ala vertical, el famós winglet.
0: Mm-hmm. Vale.
1: Que
0: vale.
1: Si preguntes això, què és?
0: Torna la pregunta, sí.
1: És quan l'ala termina i hi ha com una part cap a dalt.
0: Vale.
1: És
0: vale.
1: Això.
0: Mm-hmm. Vale, perfecte.
1: També...
0: No.
1: Vale. També tenia una cabina de pilotatge molt, doncs, òbviament molt més moderna. I el 747-400 es va convertir en un dels models doncs, més important de tota la família. Mm-hmm.
0: Vale, molt bé, doncs escolta, un gran model, un sí. best-seller dintre de la família 747, i finalment arribem al grandiós, el gegant sí. 747-8, el 800, el teu preferit.
1: Sí, i finalment tenim el 747-800. És la versió doncs, més moderna del Jumbo Jet. És més llarg que el 747-400 i incorpora motors i tecnologia més modernes. Existeix una versió de passatgers i també versió de càrrega.
0: Mm-hmm, vale.
1: I aquí hi ha una dada molt interessant, que és el 747-8F, la versió de càrrega, ha tingut molt èxit en el transport de mercaderies, perquè encara que els avions de passatgers siguin moderns, hagin anat substituint el 747, el seu disseny continua sent molt útil doncs, per transport de càrrega.
0: Clar, el 747 potser ha anat perdent una miqueta en viatges per passatgers, sí. però en mercaderia segueix sent un indiscutible. Eh? Sí. Aquest 747-8F, la versió de càrrega, que a vegades no ho pensem, però amb els avions també circula moltes mercaderies.
1: Sí. I ara parlaré del 747 de càrrega, que no havia servit no només per transportar passatgers, sinó que ha estat molt important per al transport de càrrega.
0: Uh-huh.
1: De fet, hi ha el 747 de càrrega que tenen una característica molt peculiar, que és que el morro de l'avió es pot obrir sencer.
0: Ostres, com funciona això? A veure, com?
1: Doncs que s'aixeca tota la part frontal de l'avió i càrrega de càrrega pot entrar directament. És una autèntica bogeria.
0: Vale,
1: és com
0: vale.
1: que a part dels pilots i del nas, com per dir-ho d'alguna forma, s'aixeca totalment.
0: Clar, perquè així la mercaderia, si és molt gran, no? pot entrar directament i
1: no
0: has de posar en caixes ni res. Escolta, doncs per, no sé, per viatjar per transportar cotxes o camions sí. o coses d'aquestes, deu anar bé. Molt bé. Escolta, què més d'aquest 747?
1: Doncs el 747 com avions especials, però espera perquè el 747 encara té més històries. Al llarg dels anys s'han creat versions específiques basades en el 747. Una de les més conegudes és V-C-25A. L'havia utilitzat com Air Force One quan el president dels Estats Units viatja.
0: Ep, això és important, eh? Sí. Air Force One, sí. El famós Air Force One. Per tant, és una versió del 747.
1: Exacte. Mm-hmm. Visualment s'assembla molt a un 747-200, però interiorment és un avió molt especialitzat. També hi ha hagut C-400 modificats per a missions científiques, proves i transport espacial.
0: Uh-huh, vale, perfecte. Escolta, el 747 de Japó, què tal?
1: I aquí tornem una mica al tema del programa anterior, que el Boeing C-47 va tenir una importància molt enorme al Japó.
0: Clar, perquè va ser el protagonista d'aquell accident tan tràgic.
1: També. Companyies com Japan Airlines i All Nippon Airways van operar doncs, grans flotes al C-47, i especialment al mercat domèstic japonès. Hi havia versions adaptades per transportar doncs, una quantitat enorme de passatgers. Un exemple és precisament el 747-SR, el model que va operar aquell vol del Japan Airlines en 23.
0: Uh-huh.
1: Així que el mateix avió que avui estem estudiant va tenir una història molt important al Japó.
0: Totalment. I escolta, anem ara sí amb unes quantes curiositats d'aquest sí. Boeing 747.
1: Ah, sí, la nostra secció de curiositats i cotilla aeronàutica.
0: Exacte.
1: La primera curiositat és, a la part de dalt hi ha hagut inclús un bar.
0: Vale.
1: A alguns Boeing 747 la zona superior no era només per als seients. Algunes aerolínies doncs, van convertir aquella zona en un bar i salons. Imagina't doncs, anar a prendre alguna cosa mentre estàs a 10.000 metres d'altura.
0: Oh, no, sí, la veritat és que sona espectacular. En comptes de, doncs, el carret que porten sí. els hostessos de vol, doncs tens el bar directament, no? Com si fos el bar de l'AVE, que escolta, també estaria bé. Anem amb la segona.
1: Doncs la segona curiositat és que els primers 747 tenien una escala interior que connectava la cabina principal amb la part superior, que avui sembla una bogeria, però en aquella època doncs, era una autèntica passada. Era gairebé com tenir un pis de dalt en un avió.
0: Clar, i ara com es fa? Com es connecten?
1: Doncs
0: amb rampes, potser? O
1: no, o sigui, amb escala és igual, però el de la fuselatge normal és com un passadís, només.
0: Vale, ja t'entenc. I escolta, anem amb la tercera curiositat, va.
1: Doncs la tercera curiositat és que és enorme. Quan tens un C-400 davant, la mida impressiona, perquè les seves dimensions varien segons la versió. Però la meva versió favorita, el 747-800, per exemple, té una longitud d'uns 76 metres.
0: Mm-hmm,
1: és gairebé com posar molts cotxes un darrere l'altre. I com, doncs, que venim del món dels cotxes, imagina't uns quants cotxes aparcant-se en línia.
0: No, sí, sí, la veritat és que els avions són, són espectacularment grans, i aquest, que és un dels més grans del món, doncs m'imagino que sí, deu ser un absolut monstre. Què més?
1: Doncs la quarta curiositat és la Reina dels Cels, el sobrenom de The Queen of the Skies. S'ha utilitzat durant dècades per referir-se al 747, i sincerament li queda molt bé,
0: home,
1: bastant bé.
0: Home, li queda molt, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Iker, no tenim molt més temps per curiositats. Si vols, saltem directament i parlem per què el 747 és un avió tan especial.
1: Vale. I aquí vull posar una mica d'opinió personal. Per mi, el 747 és especial perquè no sembla simplement un avió. Quan el veus, saps immediatament què és. No necessites llegir la matrícula ni veure la longitud del logo de l'aerolínia. La seva forma ja et diu que això és un jumbo jet.
0: Clar, al final tenir aquesta imatge tan reconeixible també és un dels grans llegats d'aquest tipus d'avions.
1: I crec que això és molt difícil d'aconseguir. És com passen alguns cotxes molt icònics.
0: Clar, sí, sí, els veus i ja saps quin cotxe és.
1: Exacte, ja saps qui és.
0: Iker, acabem amb això. Per què ha deixat de ser tan habitual en els aeroports?
1: Doncs, i ara ve una pregunta molt important. És, per què si el 747 era tan famós, per què cada vegada en veiem menys en posts de passatgers? I la resposta, sobretot, és l'evolució de l'aviació.
0: Vale.
1: En els avions moderns, de dos motors, són molt més eficients i poden fer vols de llarg radi. Això fa doncs, que les aerolínies puguin transportar molts passatgers amb menys combustible que un avió de quatre motors com la mida del 747.
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
1: També, digues.
0: No, no.
1: A veure, també ha canviat les preferències de les aerolínies. En lloc de fer sempre vols enormes entre els aeroports més grans, moltes companyies, doncs, òbviament prefereixen avions més petits perquè poden connectar més ciutats directament. Per això, avions com el Boeing 787 i l'Airbus A350 o fins i tot altres models més petits han anat guanyant protagonisme.
0: Clar, clar, al final és això. Doncs tot és una... Tot es mesura en diners, no? I si
1: sí,
0: altres avions són més econòmics, doncs sobta per aquests avions més petitets. I que ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Gràcies per venir un cop més al refugi i ens veiem dintre de dues setmanetes.
1: Sí.
0: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dijous. Ens tornem a sentir demà, divendres, que acabem la setmana. Vinga, som-hi, fins aviat. Adéu, adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple municipal aprova canvis urbanístics, actuacions en habitatge i millores a la xarxa d'aigua. Amb aquesta notícia obrim el notícies d'avui, 1 d'octubre. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Ioga solidària a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. Zainab Zaberi abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de ciutats defensores dels drets humans centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. L'Ateneu reforça l'oferta del Club Literari amb nous tallers pràctics de curta durada.

El ple municipal de Sant Just Desvern, celebrat ahir dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple ha resolt el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just del Carrer amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i al manifest del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat de mocions s'ha aprovat la proposta d'Esquerra per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i de limitar espais de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats. En canvi, ha estat rebutjada la moció de Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. Una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge 4 d'octubre de 9 del matí a 11 a l'Escola de Dansa Renata Ramos París, Esplugues. L'activitat, organitzada per Acció Solidària i Logística amb la col·laboració de Renata Ramos París, destinarà tots els beneficis als projectes d'ACL al Nepal. La iniciativa neix després que les riuades del passat mes d'agost destruïssin l'hostal per persones amb discapacitat visual que l'entitat havia construït al país. La periodista i artista afganesa Zainab Saberi protagonitzarà el dilluns 5 d'octubre de 7 a 8:45 una xerrada a les escoles sobre la situació de les dones de l'Afganistan. L'activitat forma part de l'edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Saberi ha denunciat públicament els abusos comesos.

0: tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
1: Ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb l'última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que sóc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa, i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné a partir d'aquest dijous 8 d'octubre. El curs consta de 6 sessions que s'impartiran els dijous de 11:45 del matí a 1 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
2: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències, experiències, com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material. I fruit d'aquest material, amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys, explorant la narrativa, sessions regulars a càrrec de Paula Vidal per aprofundir en les tècniques d'escriptura. També el Club de Lectura Mensual, amb trobades periòdiques d'anàlisi literària que recentment han analitzat l'obra El mar, d'Iris Murdoch, amb la col·laboració del traductor Jaume Pons Alorda, i el Club de Novel·la Gràfica, dinamitzat per Javi, centrat en biografies i narrativa visual com la vida de Josephine Baker. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del Club Literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu de Sant Just portarà a escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació, en una proposta amb humor negre. La direcció va a càrrec d'Elisabet Giné i Daniela Fumador, de la Factoria de Teatre. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic Marc Villén i Cora González han detallat els micròfons de Ràdio d'Esvern el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall ha encet el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies amb el curs d'alfabetització digital, el taller d'història de l'art, una història d'històries amb Beatriz Pérez i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella.
3: I una altra que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit d'humanitat,

0: possibilitats i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç és el de Història a l'Art, ¿vale? Que es diu Una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de... no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat.
1: Com a principal novetat en l'àmbit de les sortides, el centre programa dues rutes de descoberta comarcal: el Prat i el seu parc agrari, el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí, i Molins de Rei i el desenvolupament vora el Llobregat, dissabte 28 de novembre a les 11 del matí. Al barri de Masllui, el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini reforça la seva atenció a les noves famílies residents amb cursos consolidats com els de costura i patronatge, la música per la primera infància amb mini-músics i la incorporació d'un nou grup de ioga a petició de les usuàries.
0: Cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els de costura. Uh-huh. Aquest cop els hem dividit en tres grups: costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i intermedi, i l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de mini-músics, que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants.
1: L'equipament també serà escenari de dues propostes enològiques en col·laboració amb el celler de Can Mata. Una sessió comparativa de vins de Rioja i Ribera de Duero el 28 d'octubre i un tast de Segues el 4 de novembre. La Casa de Cultura, Can Ginestar, estrena aquest trimestre un taller d'escriptura creativa per adolescents d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Paula Vidal. Així mateix, l'espai acollirà cicles de conferències dedicats a la filosofia, l'astronomia amb Raimon Lluna i la història de l'arquitectura local amb una ponència el 5 de novembre sobre la gènesi de l'edifici Gualden 7 a càrrec de Tayo López Grado. L'agenda es completa amb les visites guiades al refugi antiaeri i les escoles, programades pels dissabtes 17 d'octubre i 12 de desembre, i els punts informatius de la penya del Moro, que mantenen la seva ubicació al centre d'interpretació municipal de Can Ginestar arran de les restriccions vigents a Collserola. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final, disputada al pavelló de Valldoreix. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10-10, El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just, que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment amb accés lliure i gratuït oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Marví Zosso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
2: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional

0: bastant notable. I molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no?, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
1: L'organització ha remarcat amb caràcter, el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a la cultura popular i activitats infantils, la Diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores amb Emma Mangas i Roma i el grup de directe Vivi and the Bobos. També hi haurà 5 artesans del municipi que mostraran les seves creacions. L'artista Imma Brunat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió de disc jockey i l'alumnat de Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
0: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir de Barcelona o de més a participar, sinó que les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de Sant Justencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no?, cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí d'Oktoberfest igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest, a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
1: Davant la previsió meteorològica d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa a cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre hi haurà música en directe al Telepizza de Sant Just, a 9:15 al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2, i a les 9 al Samboran, al carrer Jacint Benavente número 3. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret s'inaugurarà la instal·lació Records d'Enlloc, una projecció de l'audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí al Bar Los Pisos, al carrer Major número 2, música en viu dins la programació de les terrasses musicals. El dissabte a les 12 del matí i fins a les 11 de la nit el Casal de Joves de Sant Just acollirà la tercera edició de l'Oktoberfest, amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits. I a les 12 del matí el dissabte al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental amb l'activitat Frotage de l'escorça d'un arbre. A 6:15 de la tarda, el dissabte, se celebrarà la discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a 6:00 de la tarda, dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà la primera representació de Matilda, el musical. I a 7:00 de la tarda del dissabte, a la plaça Maragall número 4, a la Trinis Café Bistró, música en directe dins la programació de les terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, hi haurà la sessió de ioga solidari pel Nepal, de la mà d'Acció Solidària i Logística. I diumenge a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental amb una activitat sobre els Amics de les Roses, amb un taller d'esqueixos. Es descobrirà com fer esqueixos de roses i s'aprendrà a cuidar els nous rosers. Diumenge a 6:00 de la tarda a Terrasses Musicals, al Quartet Restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori, número 4. Música en directe dins les Terrasses Musicals. I per acabar amb la programació de les activitats de la setmana, diumenge 4 d'octubre a 6:00 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la segona representació de Matilda, el musical.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple municipal aprova canvis urbanístics, actuacions en habitatge i millores a la xarxa d'aigua. Ioga solidari a l'Escola de Dansa Renata Ramos París per donar suport als projectes d'acció solidària i logística al Nepal. La sessió del 4 d'octubre destinarà tots els beneficis a les iniciatives de l'entitat després de les riuades. Zainab Saberi abordarà la situació de les dones a l'Afganistan en una conferència a les escoles. La periodista i artista afganesa participarà el 5 d'octubre en una xerrada de ciutats defensores dels drets humans, centrada en els abusos contra les dones i les minories ètniques. L'Ateneu reforça l'oferta del Club Literari amb nous tallers pràctics de curta durada.

Aquest ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 1 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: If you've spent some time around San Just, you may have spotted an unusual kind of bicycle making its way through town. An electric tricycle, with one volunteer pedaling and one or two older passengers sitting up front. It's part of Anbici Sin Sadat, or Cycling Without Age, a project built around a wonderfully simple idea. Everyone should have the chance to get outside, explore their community, and, as the organization puts it, feel the wind on their face. The movement began in Copenhagen in 2012 and arrived in Barcelona in 2016, initially as a pilot project with just one tricycle. Since then, it has grown across Catalonia, including right here in San Just. Today, Anbici Sin Sadat brings together trained volunteers and people who might otherwise have difficulty getting around independently, offering rides on specially adapted electric tricycles. But the idea isn't only about mobility. It's also about conversation, companionship, and creating connections between generations. And this year is a particularly special one. Anbici Sin Sadat is celebrating 10 years in Catalonia. So to tell us how it all works and about the people and stories behind those bikes, we're joined today by Carla Sanchez from Anbici Sin Sadat. Now, to make sure everyone in our international community can follow along, we'll be asking Carla our questions in Catalan and then giving you a quick live summary in English after each of his answers. Carla, welcome to the Just in English. Benvingut.
1: Thank you very much. Well, first, I tell that my English is not good, and today I speak in Catalan, in Catalonian.
2: Cap problema.
1: I well, moltes gràcies per convidar-me i per poder explicar-vos doncs, aquest projecte que segur que moltes persones que escoltin doncs ja el coneixen, no?
3: Clar que sí. I fer aquesta entrevista en versió multilingüe va molt en l'esperit d'aquest programa. Així que res, gràcies per estar aquí i comencem. Carles, per començar, per a la gent que no coneix Anbici Sin Sadat, ens pots explicar breument què és i com funciona el programa?
1: Doncs mira, és un moviment, és un international movement, que, com comentava, ho va començar a Dinamarca el 2012, i aleshores, doncs, des de s'ha anat extenent per tot el món, i si busqueu informació en qualsevol idioma podeu trobar com a Cycling Without Age, en danès, amb diferents idiomes. I aleshores, doncs, el que fa és, com ha dit ella, no? un gest molt simple, que un programa de voluntariat convida a persones, no?, amb dificultat de mobilitat o persones grans, o en el cas d'aquí també a Catalunya, persones amb discapacitat, a fer un tomb, no?, a fer un tomb amb uns tricicles especialment adaptats per... i amb assistència elèctrica, amb cinturó de seguretat, amb capot, amb manta, i compartir una estona junts a l'exterior, no? Aquest simple gest, doncs, el que fa al final és lluitar contra la solitud no desitjada, crear vincles entre el voluntariat i les persones que acompanyem, que les persones que acompanyem tornin a gaudir de la seva comunitat, a trobar-se persones. Bé, vincles intergeneracionals, no? Al final és un projecte molt, molt maco, molt atractiu i que és salut. O sigui, no som un taxi, sinó a vegades anem... L'important, sempre diem, no és el destí, sinó el que passa al camí. Vindria a ser això. O sigui, és un programa de voluntariat que acompanya persones que ho puguin necessitar a fer una activitat a l'aire lliure amb uns tricicles.
0: So, Carlos is explaining that this is an international movement that's spreading around the world, and it's simply an invitation for people with disabilities or older people or people with mobility difficulties and following specific security measures as well, just to share an afternoon together outside. As a result of this, it's creating bonds between San Just citizens, but also intergenerational bonds, and just in general preventing this undesired loneliness that many people that are older or have mobility difficulties often experience.
3: That's amazing live translation skills, Lidia. Good job.
1: It's perfect.
3: Perfect.
1: I don't speak good in English, but I understand all that you and you.
0: I try
1: you say
0: my best.
1: All the sentence and the words that I explain. Thank you.
3: I Carles, ens pots explicar com és una sortida típica amb bici sense edat? Qui participa, mm-hmm. on decidiu el trajecte, on aneu,
1: vale.
3: com es planifica això?
1: Doncs mira, bueno, el primer és a dir que en bici sense edat, que s'ha escampat pel món, allà on apareix li diuen un chapter, no? I aleshores aquest chapter normalment els dinamitza alguna entitat sense ànim de lucre, una ONG o una associació, amb ajuda també de l'Ajuntament, no? Ajuda a vegades també econòmica i recursos que es busquen, no? en aquell indret. Aleshores, en el cas nostre, de Sant Just, hi ha una ONG al poble que es diu Sant Just Solidari, que és la que ho dinamitza, i estem en xarxa amb els altres chapters of Catalonia. En Catalonia there are 16 chapters, okay? Every chapter association work to this project. Well, aleshores, com va la passejada, no? Com ens organitzem? Mm-hmm. Tenim el voluntariat que ha fet una formació, ha decidit entrar, ha fet una formació teòrica i pràctica, i un cop ja està format, cada mes doncs es demana quina disponibilitat. És molt flexible. I amb les respostes del voluntari es creen, sempre sortim en parelles o mínim més de dos persones voluntàries, i fem intentem sortir cada dia de matí i de tarda, de dilluns a dissabte, si hi ha voluntariat. Aleshores s'organitzen aquesta graella, aquestes sortides, i a partir d'aquí, amb el que tenim, repartim entre les que diem persones beneficiàries i equipaments, per exemple les residències que pugui haver-hi aquí al poble, o centres de dies, habitatges de gent gran o centres amb persones amb discapacitat. I a partir d'aquí tenim muntant un sistema de gestió que ells veuen a quina hora han d'estar. A l'hora que s'ha d'estar, en el cas de Sant Just tenim la sort que tenim al costat de la ONG de Sant Just Solidari tenim un garatge on estan els tricicles, queden allà els voluntaris i se'n van a la residència o a casa de la persona que acompanyem. Mirem de fer unes dues hores de passejada i que sorgeixi la màgia. Sobre on anem? Doncs, bueno, es va negociant, no? Es va negociant depenent de les persones on vulguin anar, del voluntari si coneix on anar, però sempre s'arriba a un bon. Com us he dit, l'important és el camí, no? A vegades ens quedem en un parc mirant els ànecs, o mira, a vegades hi ha persones que li fa il·lusió anar al Finestrelles que no poden entrar a bicicletes, vam demanar permís i ens deixen entrar amb els tricicles. A Castelldefels no està permès anar pel passeig marítim, i en bici sense edat pot anar si vas amb l'armilla, no? Amb el peto aquest que diu voluntariat i en bici sense edat, no? Aleshores, doncs, és així com fem, no? I, bueno.
0: Okay, I'll try my best to summarize. So from what Carles explained, Cycling Without Age has various chapters, and these chapters are dynamized and they are able to work thanks to NGOs or non-profit organizations, and they also receive help from local town councils. They also belong to a network of 16 chapters around Catalonia, and every volunteer previous to these small expeditions has made a formation, and they establish their availability, where they're going to go, and then they are partnered up with another volunteer, so they don't go alone. La disponibilitat, o sigui, vas dir era matins i tardes de dilluns a dissabte.
1: Sí.
0: Okay, so sí. It can be either morning or afternoon expeditions from Mondays to Saturdays. And finally, that the volunteers travel to the elder people's homes and they take them to either a park or shopping center that they couldn't otherwise go to, maybe along the seaside walk or anywhere.
1: Yeah.
0: Also along the mountains, I've seen, close to the mountains.
1: Yeah, sí.
0: Sí.
1: El manteniment, mm-hmm. no? Sí, aquí, bueno, amb aquestes passejades aprofitem a vegades sinergies, no? Perquè al final és intentar que les persones participin. Que hi ha una festa a Esplugues, doncs mirem d'anar. Que hi ha passejada, a vegades ens ajuntem amb Cycling Without Age of Barcelona. Mm. Recently, Cycling Without Age of Esplugues start, ok? En mirem de, pues a veces, quedar para hacer actividades juntos, ¿no? En cuanto al mantenimiento, bueno, lo que comentabas de que dinamizan entidades sin ánimo de lucro, es así, y por eso siempre pedimos, ¿no?, que a la entidad que lo esté dinamizando, pues que se le pueda ayudar. Por ejemplo, en caso de Sant Just Solidari, es gracias a que tiene socios y socias como cualquier otra ONG. Y entonces siempre pedimos, pues, apoyo para el proyecto a empresas y a personas particulares que si quieren donar a una ONG, pues porque en el caso de Sant Just no hacerlo a Sant Just Solidari, ¿no? Por el proyecto este de En Bici Sense Edad. Y sobre lo que comentabas del mantenimiento, tenemos el problema en Sant Just que la orografía que tiene pues hace tener muchas averías, porque los triciclos son de muy buena calidad, están muy bien pensados. They are very expensive.
0: Tricycles very expensive. Are hard to maintain.
1: Y the maintenance is complicated because we have many las averías, many
0: maintenance problems.
1: No, que se maintenance problems. Los motores, porque no están.
0: Because they're electric.
1: It's electric, mm-hmm. but. Of the normative, the electric have a specific normative,
0: mm.
1: and the la potencia de
0: the power
1: of the engine is the same that another bicycle. Mm. When you see a mountain bike, electrical mountain bike, very expensive electrical mountain bike, we have an engine Bosque. Okay, is the same engine that the trickshaw, and they are not thinking for more
0: for uphill
3: for climbing
1: for
3: uphill.
1: Climbing.
0: And in Sant Just, there's many
1: a lot of hills, yeah. And for the weight, and a bicycle, mm. the weight is to one. People,
0: but these are carrying three
1: people, mm-hmm. or two people, and this is a problem. But we have voluntary team, mm-hmm. of mechanical, and the little averías, como son las
3: the mechanical issues,
1: the little mechanical issues, where they repair.
0: Mm.
1: And when it's I'm important, we go to and bike stocks.
3: Yeah. I know, I don't know where which language to speak. We're doing such a multilingual show today.
1: Sorry.
3: Et faig la pregunta en català, però els voluntaris és un que porten a dues persones, no? El tricicle.
1: A una o dues persones.
3: A una o dues persones.
1: El voluntari condueix, però també hi ha voluntari d'acompanyament en bicicleta. Al final és un acompanyament.
3: Yeah.
1: Per exemple, els voluntaris, és maco l'intercanvi intergeneracional, hi ha voluntaris de 18 a 78 anys, crec que és el més gran d'Europa, que està aquí a Sant Just, precisament. I aleshores, què passa? Doncs que hi ha voluntaris que ho proven i diuen, pues jo vull acompanyar en bicicleta. Mm-hmm. Tenim bicicletes i l'important és sortir dos, no? No sortir sols. I un pot acompanyar en bici i participar i parlar i ajudar i l'altre conduir. Però normalment mínim surten dos tricicles.
3: I justament et volia preguntar sobre això, no? És a dir, parlaves abans de la formació que es fa als voluntaris.
1: Sí.
3: Es requereix estar en un cert estat de forma per ser voluntari? En què consisteix la formació?
1: No. Per ser voluntari no és obligatori estar en forma. Sí que ens comuniquem en català perquè som una entitat que defensa la llengua, però cadascú parla i expressa com vol. I l'edat per fer el voluntariat és a partir de 16 anys, amb permís parental, però per conduir el tricicle a partir de 18 anys,
0: okay,
1: per un tema d'assegurança.
0: So you don't need to have a specific physical form to ride
1: the
0: bikes? And you must be over 18?
1: Over 18, yeah.
0: So 18 o més?
1: 18 over 18
0: to ride the rickshaw. The rickshaw.
1: To drive the bicycle, 16, over 16.
0: Right, for the bicycle.
1: With 16.
0: Parental permission. Perfect.
1: I bé, llavors no cal estar en forma. És veritat que ve molta gent del ciclisme que sap anar en bici i és veritat que va molt bé perquè sap circular, però no es condueix gens igual que una bicicleta. Per això una persona que no és ciclista pot portar el tricicle. La bicicleta se condueix amb el cos, igual que i el tricicle no. I aleshores...
0: Doncs és més fàcil.
1: És més fàcil, però alhora és una responsabilitat molt gran i, bueno...
0: Per això fan les formacions.
1: Exacte. Fem una formació teòrica que expliquem el projecte, d'on venim, què volem fer, com la cura de les persones al respecte, i després fem classes pràctiques. En segons quin capítol es fan més curtetes i després s'acompanyen bici, en el cas de Sant Just les fem llargues, no? Quedem, igual estem 2 hores, practiquem i ens anem de passeig i passem pels llocs complicats que després diem, per qui no passeu, que és una porqueria, però que conegueu com es comporta.
0: So, just to clarify, just because you can ride a bike, it's not the exact same. You do have more stability with tricycles, but it is a big responsibility as well. So that's why these pre-training is required. So, yeah.
3: But importantly, you don't need to be in any, you know, like any sort of like spectacular shape. Like it's pretty accessible. Like anyone can become a volunteer. And Carles, you were saying the ages, las edats dels voluntaris. Van des de quines edats teniu? What is the age range that you have?
1: Tenim de tot. Tenim des de algú de 16 que s'ha quedat com a voluntari fins a, el que et dic, els més grans, 70 i algú. Però la majoria, si és el que et refereixes, el gruix, la mitja aquí a Sant Just és d'uns 45-50 anys. I la paritat, o sigui... Woman men, aquí està bastant igualada i això està molt bé.
0: So the woman to male ratio is quite equal.
1: Sí. I sí que és veritat, pues esto no que las, pues eso, que las la el la las personas jubiladas también, como tienen más tiempo, aportan mucho y tenemos La edad media del voluntariado de Sant Just es de unos 52 años. Tot i que hay gente joven. Pero también...
0: So the average age is 52.
1: Sí, 52.
0: But there's also a lot of young people and people of all ages.
3: Yes.
0: Well, not all ages, but a wide range.
3: It sounds like there's a wide range and it's a very welcoming organization. So anyone is encouraged to
1: cycling
3: join.
1: The cycling without age is for the users and for the volunteers too.
3: Of course. And I'm speaking in English again. Et faig la pregunta en català. Però bueno, és una activitat que és molt gratificant, imagino, pels voluntaris. Tens així com un record, alguna memòria d'un esdeveniment en particular amb alguna persona que has tret, algo que se't quedi a la memòria d'una experiència quan has fet una d'aquestes sortides?
1: Hi ha moltes i quasi a diari. des de persones que, bueno, són molt agraïdes, perquè pues, això és el que us deia, no? Però també hem tingut, a vegades portem a persones amb potser malaltia mental o que cognitivament no estan ja tan bé i potser estan més serioses, però no hi ha aquest tan intercanvi, no? Però en tenim moltes d'històries, des de persones de 102 anys que han pujat al tricicle o que han celebrat el seu aniversari, o des d'una usuària d'aquí que tenia molta il·lusió d'anar a Barcelona i a veure el mar i ho va muntar amb els voluntaris per anar, però anava amb un respirador que s'havia de carregar cada 2 hores. Llavors, pues bueno, aquí se'm va acabar de caure el cabell, no? Però hi ha molt maques. O des d'alguna persona amb discapacitat que no suport, que a base de la seva mare veure que el projecte podia anar bé i insistir, pues de no aconseguir suportar un soroll, doncs ara veure que aquesta persona, gràcies a poder haver sortit i provar-ho, doncs, bueno, ha millorat, no? Sobretot és això. I normalment el voluntari sempre diu que es fa voluntari, no?, per donar el seu temps i el seu carinyo, el seu amor, i el 99,9% acaben dient, ostres, és que m'he apuntat per això, o per socialitzar també, o per... I rebo més del que dono, no? Això és la tònica general, però sí, tenim històries. Es recopilen històries. A la web de Sant Just Solidari hi ha una pestanya que sí que està en anglès, també es pot posar en anglès, que es diu Recomana, i allà hi ha unes històries que anem recollint els voluntaris de Sant Just. Hi ha històries de passejades, hi ha històries de persones que hem acompanyat, i està al justsolidari.cat.
0: Okay, so just to summarize, in general, people who provide this volunteering service are extremely happy, and they feel, he said 99% of them feel very fulfilled and that they receive much more than what they are given. And that it's not just older people or people with mobility difficulties, but also some people with cognitive difficulties, people wanting to celebrate their birthday. One day someone that was 102 years old came and went around in the bike, and also someone even having to carry their breathing support. So it's very open to all kinds of people. And yeah, both sides, it's a win-win situation.
3: Yeah, it sounds like it's an incredible volunteering opportunity, especially for people that may be new to the town. Great way to do something that gives back to the community, but also a way to meet people. So quickly, Carles, if anyone is interested in being a volunteer with Amb Bici Sense Edat, how can they do it? On poden trobar més informació per fer-se voluntaris?
1: Well, if you go to the website of mbcsenseedat.cat, then, well, here you have what will you make volunteer, or on the justsolidari.cat.
3: SantJustSolidari.cat. Sí. Poden anar allà i allà hi ha formularis per
1: allà
3: fer-se...
1: Allà col·labora, festa voluntari, i tenen la informació i un enllaç a un formulari, i quan hi ha una formació nosaltres avisem d'aquesta formació. O a la de Bici Sense Edat, que passa el mateix.
3: Molt bé. So Carles is saying, yeah, if you want to become a volunteer with Amb Bici Sense Edat, go to SantJustSolidari.cat.
1: Yeah.
3: SantJustSolidari.cat, and you will find more information there. I know I will be checking it out because it sounds like a great opportunity to, like I said, give back to the community.
0: And if you want to check out more stories of volunteers as well, visit... Quina era la pàgina?
1: On the same website, JustSolidari.cat. Recomana, in English. Is it in English?
0: Oh, the website is available in English, but, too.
1: Is to, but and hay un menú que es recomana, y allá hay historias de...
3: I'm looking it up now. It says, yeah, recomanem, we recommend, and you can see the stories of the volunteers that have done work with Amb Bici Sense Edat.
0: Great, so make sure to check that out as well. Sadly, we are running out of time, but Carles, thank you so much for coming to the show with us today. Thank you. So yeah, as always, check out the municipal agenda or the organizers for the latest information about what's coming up this week before heading out. Thank you all so much for listening to today's show, and we'll see you next week for more Just in English. Goodbye.
1: Thank you very much to all the people and for you.
3: Gracias, Carlos. Thank you, everyone. And remember, Oktoberfest on October 3rd.
0: Next
3: everyone.
0: Saturday.
1: We're going to Oktoberfest. That's and a volunteer, Hans, is on October 1st, and there are another one.
2: Just in English!
4: From the pages of the Neville Brothers songbook, we're going to feature our brother, Mr. Aaron Neville.

something to play with. Go and find yourself a toy.

0: Thank you.
1: Tan senzill com que el meu cos és meu.
2: Tan senzill com feminisme.
3: Tan senzill com tenir les mateixes oportunitats.
4: Tan senzill com tornar a casa tranquil·les.
5: Pròxima estació, feminisme.
6: Tan senzill com compartir les tasques de casa.
7: Les dones cobren un 27,8% menys de pensió.
8: Tan senzill com feminisme.
9: 8M, Dia Internacional.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, hola, benvinguts, benvingudes a una nova temporada de Xoc d'Estics. Estrenem temporada, que ja és la desena, des de que començàvem aquest projecte molt a prop d'on ara som, a Ràdio Terra, una emissora cooperativa que malauradament va tancar uns anys després. Aquesta temporada 26-27 comença, però sense les dues hoquei lligues, com a conseqüència de la celebració del Mundial d'Assumpción Paraguai, a celebrar entre el 2 i el 18 d'octubre. Mentre no s'iniciï la nova temporada de l'hoquei lliga masculina i femenina, el protagonisme serà per l'hoquei plata i per les nacionals catalanes, tot i que també farem un repàs de com van les lligues catalanes, especialment la masculina. Categories aquestes que sí que han iniciat competició i analitzarem a partir de ja la primera jornada. De moment només us avancem que els primers líders són el Manlleu a l'Hockey Plata Sud, el Dominicos a l'Hockey Plata Nord, l'Alpicat a la Nacional Catalana Masculina i el Manlleu a la Nacional Catalana Femenina. Tot això ho analitzarem aquí a Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català que cada dilluns està amb vosaltres per portar-vos les darreres informacions del món de l'hoquei sobre patins. Aquí a l'estudi central de la nova Ràdio Reus estem en David Fernández, control tècnic, i els dos companys que renoven una temporada més amb nosaltres, la Nani Gil. Bona tarda, Nani. Com has passat l'estiu?
2: Bé, molta calor, però bé, bé, bon estiu.
1: I en Jordi Benavent, bona tarda, Jordi. Tot a punt per una nova temporada?
3: Doncs sí, com sempre, amb ganes de començar.
1: I a part de la Nani, d'en Jordi, del que us parla Artur Ávila, escoltareu també els nostres col·laboradors i col·laboradores escampats pel territori català. Alguns d'ells ja històrics, com en Roger Isert, de Ràdio Lot, en Jordi Quintana, de Ràdio Igualada, o d'en Fran Balanyado, a Uller de Ràdio. Altres que ens han renovat la confiança un any més, com la família Esmerats, de Ràdio d'Esvern, el Nil Sabina, des de Maçanet, en Leo i Mamí, amb les seves excel·lents cròniques del Barça, en Nico Metxaca, l'Albert Clavé, de Cerdanyola, en Carles Gallant, de Cucurès, en Jordi Barrera, de la plataforma OKCAT, en Gerard Muñoz, del Primer.cat, l'Albert Sant Andrés, de Ràdio Castellà, en Cris Guardado, des de Ripoll, els companys de Ràdio Tordera i de Televisió de Mataró, i altres que s'incorporen aquesta temporada i ja anireu coneixent, com Anton Ferrer, que ens informarà el Club Patí Manlleu, el Dani Aragón, que ens aproparà les novetats del Barberà, o els tribuneros, que seguiran fil per randa del filial del Noia en el debut a Hockey Plata, i aquells altres que col·laboren esporàdicament, com en Joel Vidal o en Jaume Poblet. Ah, i no podem oblidar-nos de tots aquells caps de premsa de molts clubs, delegats, delegades o fins i tot presidents i presidentes, que setmana rere setmana ens envien fotos, vídeos o ens faciliten declaracions de protagonistes. Moltes gràcies a tots i totes. I gràcies també a totes les emissores germanes que emeten setmana rere setmana el nostre programa. Inestimable col·laboració que enriqueix Xoc d'Estics. Gràcies Ràdio Voltregà, Ràdio Castellà, Ona Codinenca, UBA Ulla i de Ràdio, Ràdio El Picat, Ràdio d'Esvern i Ona Esports Empordà.

0: OK Plata.
1: L'Hockey Plata inaugurava aquest cap de setmana la temporada 26-27 amb una primera jornada que va deparar-los aquests resultats. Comencem pel grup Nord Nani, on només s'han disputat 4 partits.
2: Ordes 4, Oviedo Roller 6.
1: Amb 9 jugadors golejadors diferents.
2: Jake 3, Vilaseca 3.
1: Repartiment de punts en un partit amb moltes alternatives.
2: Congrés 2, Escola Lubians 2.
1: Al Congrés se li escapen 2 punts a darrera hora.
2: Companyia de Maria 2, Dominico 5.
1: El Dominico s'endú el derbi coruñés.
2: El partit entre el Barça Atlètic i Holaceta no es disputarà fins al dia 8 de novembre.
1: El partit entre Reus i Sant Cugat no ho farà fins al dia 4 de novembre.
2: I el partit entre Olot Tordera s'ajorna fins al 25 de novembre.
1: La classificació després d'aquesta primera jornada i a manca dels 3 partits pendents queda així. Líder Dominicos amb 3 punts, segon i també amb 3 punts Oviedo Roller. Tercera, quarta, cinquena i sisena posició per Vilaseca, Escola Lubians, Congrés i Jaic amb un punt. I tanquen amb 0 Ordes, Companyia de Maria i tots els equips que encara no han jugat. 4 partits només aquesta jornada i només 2 en presència catalana, on teníem implicats a 3 catalans i que finalitzaven amb 2 amb empat. Jake i Vilaseca empataven a 3 al pavelló Lluís Bax, mentre que Congrés cedia un empat a casa a 2 davant els gallecs de l'Escola Lubians. A Girona, Jake i Vilaseca oferien a l'espectador un partit amb diferents alternatives en el marcador, on els tarragonins s'avançaven 0-2 amb gols de Nico Pascual i Alejandro Verdú, on els locals capgiraven del tot aquest resultat advers amb gols de Jordi Criado i doblet de Narcís Pijaume, i on Alejandro Verdú, amb el seu doblet, salvava un punt per l'equip de Bebo Morales. Tot i que la frase salvava un punt no seria exacta, perquè també va tenir molt a veure el porter visitant Xavi Fernández aturant un penal i una directa,

0: aquesta mig minut després que el seu company Verdú hagués posat l'empat a 3. Bona tarda, Xavi, i felicitats per aquest punt fora de casa. Explica'ns una mica com va anar tot plegat i si estàs satisfet de la teva actuació.
1: Molt contents, al final, per treure aquest punt fora de casa. És el nostre primer partit d'un equip nou i de la nostra categoria de Coll Plata. I la veritat que, bueno, per mi aquest punt és bastant satisfet. En que anéssim guanyant 2-0, al final se juguen sempre micropartits dins d'un partit i ja se'n van ficar per davant i per sort i vam poder empatar. També la veritat que estic molt content per com va jugar, la veritat que bastant satisfet i de poder ajudar l'equip tant a la pista com a fora i la veritat que contents i a seguir remant i a poc a poc i bona lletra.
0: I l'altre partit d'aquest grup nord en presència catalana era el que van disputar el pavelló Camp del Ferro, Congrés i Escola Lubians. Empat a dos final del que ens informa el nostre company Carles Gallén. Bona tarda, Carles, i benvingut novament a Xoc d'Estics.
2: Primer partit de la temporada i primera ensopegada a casa del Club Patí Congrés, la Sagrera es mou, que va cedir un empat a dos al Camp del Ferro contra el Calvo Escola Lubians Gallec, un equip recent ascendit a l'Hockey Lliga Plata dirigit per l'exporter internacional català Ramon Canalda, que va sorprendre en la seva estrena. Tots semblaven flors i violes quan en el primer minut de joc Àlex Mainé va marcar l'1-0 al rematar en el segon pal una assistència des de l'esquerra de Guillem Muñoz. Aviat es va veure que no, perquè Eloy Mejino es va haver de lluir en dues rematades del jove Álvaro Trigo. Tot i així, el Congrés va ser superior a la primera part i a 7 minuts del descans, Guillem Muñoz va fer el 2-0 després de rebre una passada des de l'esquerra de Max Oliveras, que va aprofitar una relliscada de David Sánchez. L'equip groc i negre va tenir clares ocasions per fer més gols a la primera part, però va fallar molt en atac i va topar amb un encertat Rodrigo Ruiz sota els pals. A la segona, però, les coses van canviar perquè el Congrés va seguir sent sencer en atac i el Lubians va creure en la remuntada quan a 7-13 del final Gorka Oliveira va marcar el 2-1 al desviar un potent xut de cullera d'Àlex Pérez. Malgrat haver comès la novena falta quan encara faltaven 11 minuts i mig, el Lubians es va mostrar molt sòlid a la recta final del partit i a manca de 3-0-1 va arribar al 2-2 en una jugada personal de l'andalús David Sánchez, exjugador del Ribas madrileny, que va acabar una diagonal des de la dreta cap al mig amb un bon xut de pala que va batre a Eloy Mejino.
3: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de Pichichis que encapçala Tomàs Villares del Dominicos amb 3 gols. Fins a 4 jugadors van poder notar 2 gols en aquesta primera jornada de només 4 partits. Sáenz de Buruaga del Companyia de Maria, Narcís Pijaume del Jake, Alejandro Verdú del Vilaseca i Rodrigo Ramos de l'Oviedo Roller.
0: I la propera jornada acabarà aquests enfrontaments:
3: Tordera Ordes,
0: Dominicos Congrés,
3: Vilaseca Barça Atlètic,
0: Sant Cugat Jake,
3: Oviedo Roller Reus,
0: Escola Lubians Olot
3: i Jolaseta Companyia de Maria.
0: Passem al grup sud. Aquí es va disputar la jornada complerta amb aquests resultats, Nani.
3: Vendrell 4, Sporting Alcoi 3.
0: Els locals capgiren el marcador amb doblet de Ferretti.
3: Vilanova 1, Alcobendas 3.
0: Els vilanovins retornen amb derrota a l'Hockey Plata.
3: Manlleu 5, Mollerussa 1.
0: Els osonencs demostren el seu favoritisme des del primer dia.
3: Sant Just 4, Espanyol 1.
0: El duel no queda sentenciat fins al darrer minut.
3: Palafrugell 2, Mataró 2.
0: Els mataronins igualen dues vegades un marcador advers.
3: Igualada 3, Cerdanyola 2.
0: Els igualadins capgiren un 0-2 en el debut de Xino Doncel.
3: I Noia 4, Vic 3.
0: Amb hat-trick de Nacho Garrido. La classificació en aquest grup queda així: líder Manlleu amb 3 punts, també amb 3, Sant Just, Alcobendas, Vendrell, Noia i Igualada. Amb un trobem a Palafrugell i Mataró i amb 0, Vic, Sporting Alcoi, Cerdanyola, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. Un grup sud format majoritàriament per equips catalans, 12 dels 14, on només l'Alcobendas madrileny i l'Sporting Alcoi alacantí trenquen aquest predomini català. La primera jornada es tancava amb només una victòria visitant, un empat i 4 victòries locals. Aquestes 4 victòries locals, 2 eren força voltades i 2 ajustades. El Manlleu demostrava la seva condició de favorit ja des del primer dia, golejant per 5-1 el nou vingut Mollerussa. Els mallorquins van deixar quasi sentenciat el partit en una primera meitat on el debutant Pechi Armengol Júnior, amb un doblet, el primer des del punt de penal, i Rubén Martín deixaven un costerut 3-0 per l'equip mollerussenc. Si a això hi afegim que només reprendre's el joc Nil López posava el quart pel conjunt de Jordi Boada, entendrem que la segona part fos plàcida per un equip 4-barrat que aprofitava un penal per fer el 5-0 i que només veia perforada la seva porteria a 14 segons pel final quan Miquel Serret transformava la directa de la desena falta d'equip dels locals. L'altra victòria voltada de la jornada era la que infringia el Sant Just de l'Espanyol. 4-1 era el resultat final a la Bonaigua en un duel que veia 4 directes i 33 faltes i que arribava al darrer minut amb un ajustat 2-1. Descans amb empat a 1, una segona que començava amb una directa per equip no materialitzada, més una segona directa pel Sant Just tampoc transformada al minut 6. Un Sant Just que a l'equador de la part s'avançava al marcador amb gol de Sergi Torner i amb aquest 2-1 l'encontre arribava als darrers 37 segons on Xavi Crespo anotava un doblet aprofitant un Espanyol totalment abocat en atac. La única victòria a domicili d'aquesta primera jornada corria a càrrec de l'Alcobendas, que s'imposava 1-3 a les casernes al Vilanova. En aquest encontre va ser el nostre company del primer puntcat, Gerard Muñoz, que ens fa aquesta crònica. Bona tarda, Gerard, i benvingut una temporada més a Xoc d'Estics.
4: L'àrea jurídica global patí Vilanova a perdre per 1-3 dissabte contra l'Alcobendas en el retorn a l'Hockey Lliga Plata. Els verds van tenir contra les cordes l'equip madrileny, però no van obtenir recompensa. Va entrar millor al partit l'Alcobendas i al minut 3 marcava el 0-1 a través de Martín Alonso. Poc després, els madrilenys van disposar d'un penal, però mirament el nou porter del patí va evitar el gol. Abans de la pena màxima havia demanat temps mort Marco Malat, tècnic del patí. Volia ajustar coses i ho va aconseguir, ja que en el retorn a la pista el patí va créixer, sobretot a partir d'Àxel Ruiz, el jugador del planter que debutava a l'Hockey Lliga Plata. Ell va protagonitzar les primeres ocasions del patí Vilanova. Malgrat tot, a 11 minuts del descans, el 0-2 sobre de Garea, després d'una pèrdua de Jofre a la zona de mitjos. Tot i el 0-2, el patí no va perdre la cara al partit i l'Alcobendas va arribar a la mitja part amb 9 faltes. La desena va arribar només començar el segon temps, la va forçar Àxel Ruiz i la va convertir en gol Pablo Torres en molta classe. Mirament destacava també a l'altra porteria, evitant el gol en la resposta als visitants, i el maig doncs, tenia arribades a les dues àrees. A poc menys de 2 minuts, pel final, el Vilanova va decidir atacar sense porter i va forçar un penal a través de Pau Margarit. Ara bé, aquest cop Pablo Torres no va poder marcar. Ja en els darrers segons va continuar amb 5 jugadors de pista sense porter el patí i va tenir l'empat en una opció de Jofre. En el contraatac, sense ningú a la porteria, Escudero va marcar l'1-3 definitiu per l'Alcobendas.
0: Gràcies, Gerard, per les teves informacions sobre aquest partit del retorn vilanoví a l'Hockey Plata. El Baix Penedès, Vendrell i Sporting Alcoi no escatimaven cap mil·ligram d'energia i oferien un duel emocionantíssim amb moltes alternatives al marcador i aquella dosi de passió barra crispació propi de tot partit de campionat, de tot primer partit de Lliga. La primera meitat acabava amb empat a 1 després que Cels Portela inaugurés el marcador per l'Sporting al minut 19 i que Lluís Ferrer retornés l'igualtat a manca de 90 segons pel descans. La segona meitat començava amb una blava pel propi Lluís Ferrer i amb la desena d'equip visitant, el llançament Ferretti i 2-1 pels vendrellencs, que no obstant veien com en la inferioritat Cels Portela feia el seu doblet particular tornant l'empat a Lluminós. Aquests frenètics minuts inicials no s'acabaven aquí. Martí Portela transformava la directa de la desena vendrellenca, deixant un 2-3 dur de pair pels locals. Tot i això, dos dels il·lustres veterans de l'equip local, Ferretti i Lluís Ferrer, es posaven l'equip a l'esquena i capgiraven a Lluminós. A manca de 14 minuts, penetració de Lluís Ferrer a l'àrea, directa que assenyalen els col·legiats i directa que transforma Ferretti amb l'empat a 3. I minut 19, enèsim contracop que inicia Ferrer, fa la paret amb Ferretti, aquest assisteix Lluís Ferrer, qui des del segon pal bat per quarta vegada el porter alcoià Manu Monge, deixant el definitiu 4-3.
5: Doncs per part del Vendrell, el primer que felicitàvem és el Jordi Ferretti, que bé, Jordi, ja se m'acaba de córrer un titular així, la veterania salva els veteranos, rescaten el Vendrell, perquè entre tu i el Lluís Xiquet, aquests 10 últims minuts...
6: Bueno, jo crec que hem sigut tots, ha sigut un treball d'equip de tot el partit, no només aquests últims 10 minuts, com dius tu, sinó que ha sigut, com s'ha vist, un partit complicat, treballat, on anàvem, en ocasions anàvem per davant del marcador i en altres per darrere, i bueno, al final hem pogut treure els 3 punts i crec que hem treballat bé en equip i amb això ens hem de quedar.
5: aquests primers partits sempre fan patir, no, perquè és el debut, els primers i tal, i s'ho ha posat complicat, però doncs heu tret l'orgull aquell, no?
6: Sí, el primer sempre és difícil, jo crec que això ens pot ser un tòpic, però és així, és el primer, tothom està a l'expectativa, tothom està aviam com anirà la cosa, i ja s'ha vist avui que no hi haurà cap partit fàcil aquest any amb aquesta lliga, i res, avui l'hem treballat bé, com et dic, hem sigut un equip i crec que ens hem de quedar amb això, hem de seguir.
5: I per part de l'Sporting, al Coll, doncs teníem el Cels Portela, un xicot d'aquí, del Vendrell, és tornant, no era la primera vegada, però el sentiment aquell encara és aquest, deu sentir alguna cosa especial, veritat, Cels?
7: Sí, era un partit molt difícil sentimentalment, al final arribaves aquí, era el poble, és tot, però bueno, al final jo estic jugant per l'Sporting i és pel que defensava els 3 punts i pel que ho he donat tot i ho seguiré donant fins final de temporada.
5: Escolta, tu i el teu germà s'ho ha fiançat moltíssim aquí en aquest equip, s'han donat aquesta oportunitat i vosaltres l'heu aprofitat i esteu creixent molt.
7: Sí, bueno, al final ho estem utilitzant per sumar minuts en aquesta categoria, sumar experiència i bueno, seguir donant-ho tot i aprenent cada dia més i millor.
5: Heu demostrat que el vostre equip aquí plantant-li la cara que li heu plantat al Vendrell potser no serà allò de que us veurem per baix.
7: Bueno, van sortir algunes declaracions que ens consideraven algun equip inferior a la resta dels equips, doncs jo crec que hem demostrat que podem estar a l'alçada de competir i guanyar a tots els equips. Per les persones que ens han menyspreciat, doncs aquí estem i seguirem donant-ho tot fins a final de temporada.
5: Bé, doncs moltes gràcies, Cels, i sort per aquesta temporada.
7: Moltíssimes gràcies.
0: A les Comes, partidàs entre el filial Igualadí, campió de grup la temporada passada, i Cerdanyola, que queia des d'hoquei lliga. Un partit, partidàs com dèiem, que no va decebre les expectatives generades i que acabava en victòria local per 3-2 després que l'equip arlequinat capgirés en el darrer terç de partit al 0-2 que portava el Sarda amb els gols de Joel Borràs i de Xavi Rovira, aquest de falta directa. Al vendaval ofensiu igualadí dels darrers 10 minuts feia que Roc Noguereda, Jan Berent i Arnau Poc anotessin 3 gols en 5 minuts i el duel agafés un gir de 360 graus. Hem fet una crònica breu perquè qui millor us ho explicarà ara tot plegat és el nou míster igualadí, Chino Doncel.
8: Doncs primer partit a les Comes, que tenia moltes ganes de tornar a casa i el primer partit ja tenia moltes ganes de jugar-lo. Més partit també un mica especial contra el Cerdanyola, un dels favorits a pujar, amb el Raül, l'entrenador que ens coneixem de tota la vida, a més és l'exentrenador d'aquest equip que ara porto jo. Per tant, bueno, moltes ganes de començar la temporada i vam començar el partit no gaire bé. La primera part va ser fluixeta comparat amb el que jo vull. Dinamisme i joc molt ràpid i arribar molt a porteria, no vam arribar gaire, vam estar una mica espessos. I a la mitja part vam parlar-ho, vam canviar algunes coses i realment vam sortir molt bé. Tot el que no vam arribar a la primera part ho vam arribar a la segona i crec que a la segona vam fer un molt bon partit.
0: A Palafrugell, els locals de Fran González i el Mataró de Joan Carles Badillo es repartien els punts després que els maresmencs igualessin fins a 2 vegades les avantatges locals. Pol Sala avançava els empordanesos ja al minut 2. David Ramírez, un dels fitxatges mataronins, igualava 1 al minut 8 i amb aquest empat s'arribava al descans. A la segona, el capità local Gerard Pujol feia de falta directa el 2-1, mentre que Miqui Grau, també fitxatge d'enguany, restablia el que ja seria definitiu empat a 2 a manca de 5 minuts pel final. A l'Ateneu de Sant Sadurní, debut en victòria agònica del filial cavista a Hockey Plata, 4-3 al Vic, amb hat-trick de Nacho Garrido. Aquest partit va ser el nostre company Jordi Gana, a qui donem la benvinguda a la família Xoc d'Estics. Bona tarda i benvingut, Jordi.
9: Bona tarda, companys de Xoc d'Estics. Què? Com estem? Espero que ho gaudiu, tant com ho gaudim nosaltres des dels Trioneros, i endavant i molta força per tothom. Gran debut del noi afrescionet en la categoria de l'Hockey Plata, després de guanyar per 4-3 davant d'un club pativic que s'ha vengut la pell molt i molt cara. Era justament l'equip biguetà que començava a manar el marcador amb un gol de Gil Canal. Però molt poca estona després, un parell de minutets, Nacho Garrido feia l'1-1. Al minut 10:59, Nacho Garrido, que marcava el segon amb un gran llançament per l'esquadra, i a falta de 5 minuts i mig per acabar la primera part, el Noia feia el tercer, just abans que vingués la reacció del Vic, que al minut 3:20 feia el 3-2, i a falta de 1:20 per acabar la primera part, feia el 3-3. A la segona part, el Noia ha mantingut l'empat durant tota la resta del partit, fins que a falta de 1:14 per acabar, Pau Andreu, la perla de la Masia, la perla de la cantera del Noia Freixenet, feia el definitiu 4-3. Eufòria al pavelló Olímpic d'Ateneu en aquest debut del Noia Freixenet a l'hoquei plata.
0: Gràcies, tribunero Jordi Gana, per les teves informacions.
3: I acabem les informacions d'aquest grup sud amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de màxims golejadors l'encapçalen Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols. I segueixen amb 2 Petsi Armengol del Manlleu, Cels Portela de l'Sporting Alcoi i Javi Crespo del Sant Just.
0: I la propera jornada que un surt que veurà aquests afrontaments.
3: Sporting Alcoi, Palafrugell.
0: Alcobendes Igualada.
3: Mollerussa Vilanova.
0: Vic Sant Just.
3: Cerdanyola Vendrell.
0: Mataró Noia.
3: I Espanyol Manlleu.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la primera jornada de la temporada 26-27 que va deparar-los a aquest resultat, Nani.
2: Barberà 1, Caldes 4.
1: Debut de Galbes a la banqueta calderina derrotant el seu exequip.
2: Arenys 2, Voltregà 2.
1: Els aranyencs salven un punt igualant el 0-2 osonenc.
2: Ripoll 4, Barça 1.
1: Els ripollesos sentencien el duel en una bona primera meitat.
2: Castellà 4, Cadí 4.
1: 8 gols en un partit vibrant.
2: Girona 3, Bell-lloc 4.
1: Poblet d'Arnau Llanes en el seu debut amb el Bell-lloc.
2: El Picat 6, Capellades 1.
1: Amb repòquer de gols de Guillem Jiménez.
2: Juneda 0, Sant Ramon 4.
1: Els vilafranquins s'emporten el duel de nou vinguts.
2: Igualada 5, Sant Cugat 5.
1: Roc Noguereda salva un punt per l'Igualada al darrer segon. La classificació de pes d'aquesta primera jornada queda així. Líder, l'Alpicat amb 3 punts. També amb 3 trobem el Sant Ramon, el Ripoll, el Caldes i el Bell-lloc. Amb un punt el Castellà, el Cadí, el Voltregà, l'Igualada, l'Arenys i el Sanco. I tanquen amb 0 Girona, Barberà, Barça, Juneda i Capellades. La Nacional Catalana Masculina 26-27 donava el seu tret de sortida amb 7 nous equips en relació a la temporada passada. 16 equips competiran per una plaça d'ascens que en cap cas podrà ser pel filial del Barça ni pel filial de l'Igualada, ni pel del Sanco. Sí que podrien ascendre els dos altres filials de la categoria, Voltregà i Caldes. Una altra curiositat és que competiran en aquest grup 3 equips ex-Hockey Lliga, Arenys, Girona i Alpicat. Dit això, aquesta primera jornada ha vist 3 victòries forànies i 3 empats. Només el Picat, líder, i Ripoll, segon classificat, han sabut guanyar els seus partits a casa. Anem a l'anàlisi dels diferents partits. Al pavelló Torrent d'en Terra, l'Arenys iguala un 0-2 del Voltregà amb 2 gols seguits a manca de 5 minuts pel final. El debut a la banqueta, aranyenca, de Pep Mateo, acabava amb empat a 2 després que l'equip maresmenc, retornat a Nacional Catalana, igualés els gols osonencs de Marc Jurado, al darrer d'ell ja amb la segona meitat avançada, i després que Jordi Alutxa hagués disposat de la directa corresponent a les 10 faltes grupals de l'equip osonenc. Poc després del 0-2 eren els locals que arribaven a les 10 faltes i Lluc Serra tenia al seu abast posar una voltat 0-3. Arnau Angles ho evitava, deixant viu un Arenys que als vols del minut 20 d'aquesta segona part anotava 2 gols seguits de l'estic de Jofre Alemany i de Vial Martínez. Quedaven 5 minuts escassos. Cap dels equips es conformava amb l'empat, però ni maresmecs ni osonencs van poder anotar un tercer gol guanyador. El capità de l'Arenys és en Gerard Gallardo. Bona tarda, Gerard. Content pel debut o creus que us mereixeu més?
3: Una sensació així una mica contrariada. Sí que és veritat que tal com ha anat el partit, poder-lo empatar els últims 5 minuts, marxem amb bona sensació, també el debut a Nacional Catalana i tot això, però volíem més i crec que, bueno, els dos equips han tingut bastantes ocasions, s'ha fallat bastant de cara a porta, bueno, els porters han parat bastant, però sí que és veritat que hem tingut moltes ocasions i bastant de clares que no es poden fallar, però bueno, tal com ha anat el partit, veig un resultat just. I, bueno, a seguir, és només el primer partit, hem d'agafar ritme, també, acabar de conèixer-nos amb els companys nous i agafar bona dinàmica, però, bueno, està bé un puntet.
1: I Gerard, explica'ns una mica com veus l'equip per afrontar aquesta nova temporada.
3: Ho veig bé. Sí que és veritat que necessitem una mica de temps també per, ja que tenim entrenador nou, companys nous, fitxatges nous, que jo crec que ens poden ajudar moltíssim aquest any. Tenim una plantilla llarga de 7 jugadors més en Jofre, que també pot aportar minuts de qualitat, i jo crec que entre tots intentarem fer bona temporada. L'únic que ja et dic, aquest any no ens marquem tampoc objectiu a llarg plaç, al final el primer que s'ha d'aconseguir és la salvació, però bueno, hem d'anar coneixent-nos, anar millorant una mica tàcticament, com bueno, ens comenta l'entrenador que hem de fer, en Pep, i jo crec que bueno, podem fer bona temporada. I a nivell de vestidor també hi ha molt bon rotllo i tot, o sigui que intentarem treure coses molt positives d'aquest any.
1: A Barberà del Vallès, l'equip local debutava la categoria i queia davant un dels grans favorits a la competició, un filial calderí, que tot i la marxa de Zanon i que varis joves estaven convocats amb el primer equip, Andreu Puigjuet, Arnau Serra, Pau Cardona, s'imposava per 1-4 a pista del Barberà, amb Lluís Galbes a la banqueta calderina enfrontant-se al seu ex-equip. En aquest partit va ser el nostre company Dani Aragón, a qui donem la benvinguda a Xoc d'Estics. Bona tarda, Dani. Tan superior va ser el Caldes?
4: Bon vespre, company de Xoc d'Estics. El Barberà no ha pogut estrenar amb victòria en el seu debut a la Nacional Catalana Masculina, però sí que ha viscut una jornada històrica per al Club del Vallès. Els locals han sortit freds a pista i el Caldes ho ha aprofitat a la perfecció. En només 3 minuts, els visitants han aconseguit posar un contundent 0-3 al marcador. Un cop que ha obligat el Barberà a remar contracorrent durant pràcticament tot el partit. A la represa, però, la història ha estat ben diferent. Les forces s'han igualat i els dos equips han disposat de nombroses ocasions. El Barberà ha buscat insistentment el gol, però la fortuna no ha acompanyat els locals, que s'han trobat amb més d'un xut al pal i quan la pilota no ha anat al ferro ha aparegut la figura del porter del Caldes, Adrià Fuente, protagonista amb una gran actuació sota pals. Quan només faltaven 2 minuts per al final, ha arribat el moment més especial de la tarda. La desena falta del Caldes ha donat al Barberà una directa i Àlex Olmo, amb una execució impecable, ha fet història. Ha marcat el primer gol del Barberà a la Nacional Catalana Masculina. Un gol per la història del club que ha donat ales als locals. El Barberà ha decidit arriscar-ho tot i jugar sense porter per buscar l'empat. Però la jugada no ha sortit com s'esperaven. El Caldes ha aprofitat l'ocasió per sentenciar el partit amb el 4-1, obra de Noel Oliana, que completava així el seu doblet personal. Finalment, derrota del Barberà en el seu debut, però amb un gol que ja forma part de la història del club.
1: Moltes gràcies, Dani, i contents amb el teu debut.
2: A les Comes, Igualada i Sant Cugat oferien al públic assistent un partit d'aquells que fan afició. Amb 10 gols, alternatives constants en el marcador i emoció fins al darrer segon. Els arlequinats només van anar per davant amb el gol inicial, al minut 4, que anotava Arnau Poc. A partir d'aquí, els vallesans capgiraven el marcador fins l'1-2 que lluïa el descans amb un doblet de Jordi Bosch. Només començar la segona, Marc Xicola augmentava a 2 la diferència pel Sanco. No obstant, els igualadins podien reaccionar i els vols del quart d'hora de la segona part anotaven 2 gols seguits, Roc Nogareda i Mauro Molto, i el duel quedava igualat a 3. Ara serien els santcugatens qui reaccionaven i Joel Fontan tornava a donar avantatge a l'equip d'Andy Colaiani. Poc duraria aquest avantatge, ja que Oriol Carol, aprofitant un llançament de penal, retornava la igualtat, aquest cop a 4. Amb aquest empat, l'apassionant duel de filials entrava en un darrer minut que encara hauria de veure 2 gols més. Primer era Lucas Vicent qui, aprofitant la directa de les 10 faltes locals, donava una nova avantatge al Sanco. I després, quasi amb el xiulet final, Roc Nogareda feia embogir la parròquia de les Comes anotant el definitiu empat a 5.
1: A Girona, un equip local totalment renovat i que inicia un nou projecte es veia sorprès pel Belllloc, que en una excel·lent segona meitat capgirava el 3-1 que s'havien col·locat els gironins i s'emportava 3 importants punts de la capital de Girona. 5 dels 7 gols del maig arribaven a la segona meitat. La primera finalitzava amb empat a 1 després que l'ex el picat Arnau Llanes igualés el gol inicial de Grau Pérez pels gironins i de que Iker Bosch, un dels especialistes a bola aturada, no pogués materialitzar l'únic penal de la tarda. I en una segona part mogudíssima, Javi González i David Ariza posaven avantatge de 2 gols per l'equip que aquesta temporada entrena Martí Bau abans de que s'haguessin complert els 4 primers minuts. Quedava però molt de partit i els lleidatans compten a les seves files amb jugadors contrastats com els citats Llanes i Bosch, els germans Arnau, Pol Mestre o el Pichichi Pol Franci, que van començar a imprimir el seu ritme de joc i amb gols d'Enric Arnau, Arnau Llanes i Miquel Bros van reduir distàncies primer, empatar després i posar-se per davant definitivament amb el quart gol que arribava a manca de 4 minuts i que donava els 3 punts a l'equip de David Carrasco. A la capital del Ripollès, els locals de Francesc Carmona s'imposaven per 4-1 a un filial del Barça plegat de juvenils i júniors. Els locals sentenciaven ja el duel en una bona primera meitat que finalitzava amb 3-0 gràcies a 2 gols matiners i un a les darreries. Els primers 4 minuts van veure un penal favorable als culers que Màrius Saldes no podia materialitzar i els 2 primers gols ripollesos obra d'Arnau Font i Vial Jutglar. Amb aquest 2-0, novament penal favorable pels blaugranes i novament el porter Mas Oliver, que guanyava la partida a Mario Saldes. L'equip de Dani Moreno, que no trobava forats i que a més veia com novament Arnau Font batia, ja dins el darrer minut, el bon porter Adrià Álvarez. Era el 3-0 en què s'arribava al descans. I si la primera meitat acabava amb gol Ripollès, a la segona es repetia la història. 45 segons de joc i Enric Monge, que batia per 4 vegades la porteria culer. D'aquí al final, una directa per equip que els blaugranes aprofitaven i els ripollesos no. Àlex Gutiérrez, per part culer, era qui anotava el gol de l'honor per l'equip de la capital.
2: A les Garrigues, el Jornada retornava a Nacional Catalana després d'uns anys trepitjant categories inferiors i no podia donar l'alegria a la seva fidel afició en forma de victòria. Era el Sant Ramon, també nouvingut a la categoria, qui escrivia un apèndix a la seva història, obtenint la primera victòria del club a Nacional Catalana. A més, ho feia d'una forma contundent, 0-4 amb un doblet d'Arnau Güell, un gol de Guillem Martí i un de Marc Carrasco. És precisament aquest darrer golejador a qui volem que escolteu.
5: Jo crec que ha sigut un partit on hem hagut de treballar tots moltíssim. Es podia haver decantat cap a un cantó o cap a l'altre. Sobretot a la primera part hem vist que els dos equips hem tingut moltes arribades. Nosaltres hem pogut definir i amb aquest avantatge, doncs, a la segona, a la que hem fet el 2-0, se'ns ha començat encara més, hem tingut més espais i ho hem sabut aprofitar. També hem sigut molt conscients defensivament en tot moment de que no podíem encaixar el primer per no deixar-los entrar al partit. Llavors hem estat molt sòlids i la veritat que molt content. Exacte, no tenim algú ben definit perquè al final hem de veure on estem dins del nivell d'aquesta lliga, que tots sabem que és molt exigent, llavors hem de guanyar tot el que puguem, començant per fer-nos forts a casa i òbviament quan anem a fora de casa ens ho deixarem tot com avui per treure el màxim número de punts. La veritat és que no, anàvem per feina tots, no? Però sí, és molt important i esperem que sigui el primer de molts, tant per mi en aquest club com per aquest club en aquesta categoria, que trobo que s'ho mereix des de fa molts anys i me n'alegro molt d'haver-lo fet. Al final és una anècdota més, però crec que era important fer-lo i guanyar avui. Bé, per mi és un club on el sento casa meva. He sigut allà entrenador durant 5 temporades i coordinador, i llavors conec a tots els nens de la base, tinc moltíssima estima i al final quan entro al pavelló em sento a casa, i veure que aquest caliu ascent a totes les pistes on anem a jugar, doncs és un plus per nosaltres i ens fa que la suor pesi una miqueta menys i que ens puguem forçar sempre al màxim.
1: I en aquesta ocasió hem deixat pel final la golejada que el primer líder de la temporada, l'Alpicat, infringia al Capellades. 6-1 per l'equip de Rubén Fernández, amb un Guillem Jiménez com a gran protagonista amb el seu repòquer de gols. Els locals van aprofitar una primera blava del Cape anotant dos gols en els 2 minuts de superioritat. Eren els dos primers de l'inspirat Guillem Jiménez, que poc després posava el 3-0 amb només 8 minuts disputats. Els lleidatans van haver de resistir 2 minuts d'inferioritat per blava, però no van poder evitar que uns minuts més tard un dels fitxatges capelladins, Tiger Rex, escurcés distàncies, posant el 3-1 amb què s'arribava al descans. Després del descans, els visitants sortien amb intencions de notar un segon gol que el retornés al partit. No obstant, passats aquests primers minuts, el protagonista del dia tornava a fer sang als capelladins, anotant de falta directa el seu quart particular i del seu equip, que feia molt de mal a un Cape que ja portava 4 minuts d'inferioritat i veia una nova blava just després de rebre el 4-1. Els del Segrià aprofitaven novament el power play per anotar 2 gols més, un de Conrad Xicota i el 5è del compte de Guillem Jiménez, que deixaven el definitiu 6-1. El gran protagonista del partit, Guillem Jiménez, ho valorava així tot plegat alhora que primer el felicitàvem.
6: Molt content per la primera victòria a casa i per haver pogut ajudar a l'equip amb 5 gols. Més enllà dels 5 gols, em quedo amb tot el treball realitzat per l'equip. I bueno, el partit va anar que els primers 10 minuts, a través d'una superioritat, vam obtenir un avantatge de 3 gols. I això va portar que l'equip rival, el Capellades, anés a remolc tot el partit, fins que en un cas a la primera part van, a través d'un xut des de mig del camp, ens van fer gol i va portar que entressin al partit i fins a la mitja part vam acabar 3-1. Després, a la segona part, ells van fer un pas endavant i nosaltres vam aprofitar totes les ocasions que vam tindre i a través de les superioritats, principalment, vam tenir molta efectivitat i això va portar que acabés el partit amb el marcador tan avoltat com 6-1. També destacar i donar gràcies a tota l'afició que va vindre i per l'oportunitat que ens ha donat tota la Junta i els sponsors.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 5 gols. El segueixen amb 2 gols Arnau Llanes, Arnau Güell, Oriol García, Noel Oliana, Marc Jurado, Roc Nogareda, Jordi Bosch i Arnau Font.
1: I la propera jornada d'aquesta Nacional Catalana serà aquesta.
2: Capellades Igualada.
1: Cadí, Alpicat.
2: Sant Cugat, Ripoll.
1: Voltregà, Castellà.
2: Barça, Barberà.
1: Sant Ramon, Arenys.
2: Bell-lloc, Juneda.
1: I Caldes, Girona.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la primera jornada d'aquesta nova temporada 26-27 amb aquests resultats, Nani.
2: Vigues 3, Sant Cugat 2.
1: Un doblet de Lola Font dona els 3 punts al Vigues.
2: Igualada 2, Salt 6.
1: Les gironines debuten a la categoria amb una prestigiosa victòria.
2: Torrella 0, Olot 1.
1: Laia Castro dona el triomf a l'Olot a darrera hora en un duel de debutants.
2: Vilafranca 8, Vilassana 2.
1: Les germanes Ferrer segellen 7 dels 8 gols locals.
2: Palau 6, Cerdanyola 1.
1: Les balauenques mostren el seu excel·lent estat físic.
2: Vic 1, Vilanova 0.
1: Un solitari gol de Júlia Teixidor dona els 3 punts a les biguetanes.
2: Manlleu 9, Olesa 2.
1: Golejada i liderat per les mallauenques.
2: I Voltregà 2, Caldes 3.
1: Gran debut d'Ariadna Vilés en el seu retorn al Caldes. La primera classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina queda així. Líder, Manlleu amb 3 punts. També amb 3, Vilafranca, Salt, Palau, Vic, Vigues, Caldes i Olot. Amb 0, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Sant Cugat, Cerdanyola, Igualada, Vilassana i Olesa. 7 filials, 4 nouvinguts i els ex Hockey Lliga Vilanova i Igualada han iniciat una Nacional Catalana Femenina que aquesta temporada sembla ser més igualada que la darrera, on el Mataró va imposar la seva llei des del primer moment. De moment, la primera jornada ens ha deparat 5 victòries locals i 3 visitants. De les locals destaquen la golejada 9-2 del Manlleu a l'Olesa i el 8-2 del Vilafranca al Vilassana. Comencem, però, pel partit que disputaven divendres Vigues i Sant Cugat. El titular ja us l'hem dit, un doblet de Lola Font dona els 3 punts al Vigues. En el partit que inaugurava la temporada d'aquesta Nacional Catalana, el filial del Vigues doblegava per 3-2 el filial del Sant Cugat en un partit on era decisiu el doblet de la capitana local Lola Font. Era precisament Font qui tenia el privilegi de notar el primer gol de la temporada a la categoria, un primer gol que es va resistir fins al minut 20 i que podia haver-ho fet molt abans en un dels dos penals dels quals van gaudir les de Vigues i Riells o en un altre favorable al Sant Cugat que llançava Laia Paredes i que aturava Clàudia Álvarez. Finalment, quan el rellotge del pavelló de Can Badell marcava que restaven 4 minuts i mig pel descans, Lola Font podia batre per primera vegada la portera santcugatenca Carlota Sánchez, donant un avantatge a l'equip de Borregan que aquest ja no abandonaria a no ser pel provisional empat a 1 que posava Caralba Somba al minut 12 de la segona part i que perdurava fins al 18. Uns minuts aquests, presidits per la igualtat i on la millor ocasió era per les visitants en forma de penal que no podia transformar l'ex-Caldes Júlia Montbrú. Seria en els 7 darrers minuts quan dos de les jugadores més decisives del Vigues, Gala Soler i Lola Font, afinarien la seva punteria per anotar els dos darrers gols locals i donar la primera victòria de la temporada a l'equip dirigit per José Borregan. Un triomf, però, que van haver de suar les de Vigues, que veien com Noah Avellán ajustava el marcador 3-2 amb encara 3 minuts per disputar i amb les locals amb 14 faltes. La capitana i golejadora local, Lola Font, valorava així aquesta primera victòria del seu equip.
3: La veritat és que molt contentes per la victòria. Començar el primer partit de Lliga a casa guanyant ens ha posat molt contentes i som els 3 punts. Sí que és veritat que no vam estar molt acertades amb els 3 penals ni amb les 2 directes, però al final ens vam poder acabar sortint amb la victòria. I la veritat és que molt contentes i ja pensant en el pròxim partit i amb moltes ganes d'anar sumant punts i victòries.
1: A les Comes, el nou vingut Salt donava la sorpresa derrotant un sempre aspirant Igualada femení, on debutava, amb gol inclòs, el darrer fitxatge Martín Assad, provinent del Sant Joanense. Les igualadines s'avançaven en el marcador amb gol de Guiomar Pardinya i s'arribava al descans amb aquest avantatge 2-0 per l'equip de Carles Piernas. Però, a la segona meitat, l'eficàcia golejadora visitant de la jove Mar Vila feia que es passés d'aquesta mínima avantatge igualadina al 2-6 final. El Festival Vila començava al minut 4 de la represa amb el gol de l'empat. I en els següents 4 minuts, aquesta jugadora, encara en edat juvenil, anotava un rere l'altre 4 gols més que deixaven pràcticament sentenciat el duel amb un 1-5 que maquillava l'argentina Martina Assad, deixant un 2-5 que ja no es mouria fins al minut 48, quan Arlet Carreras posava el definitiu 2-6. Des de Xoc d'Estics volien felicitar el Salt i la seva golejadora Mar Vila. Felicitats, Marc. Què va sentir en fer 4 gols en una pista tan mítica com les Comes?
4: Bueno, molta alegria. Al final, el primer partit sempre costa i a una pista tan complicada com és les Comes encara més. Per tant, molt contenta per l'equip i pels 3 punts.
1: Amb aquest resultat ja pensarem tots que el Salt estarà per la part alta. Què en penses?
4: Crec que hem fet un bon partit, però el més important és anar partit i partit i aviam com van sortint les coses més endavant.
1: A la capital de l'Alt Penedès, el Vilafranca golejava 8-2 un jove vilassana plegat de jugadores 57. Sens dubte, el gran protagonisme del duel va ser per les germanes Ferrer-Bertran, que debutaven en l'equip penedesenc procedent del Sarda i que van anotar 7 dels 8 gols del seu equip.
0: Doncs després d'aquesta primera golejada de Vilafranquina, d'aquest 8-2, tenim dos grans protagonistes, perquè ho heu escoltat a la crònica, que 7 dels gols han estat de les germanes Ferrer. Aquí tenim doncs l'Aina, que ha tingut l'honor de fer 3, un hat-trick, i la Carla, que n'ha fet 4. Comencem per la Carla, doncs suposo que un imborrable aquest debut, Carla.
5: Doncs avui hem sortit amb moltes ganes de voler guanyar i donar-ho tot, ja que tenim un objectiu marcat aquesta temporada, i doncs s'ha vist ja la pretemporada que hem treballat, i doncs seguir així durant el que ens queda i amb moltes ganes i donar-ho tot a cada partit, a cada minut, des del primer minut fins l'últim.
0: I tu, Aina, anava marcant ta germana i tu tornaves a marcar, i jo pensava entre mi, digues que la vol igualar, però al final t'ha hagut de guanyar.
5: Bueno, al final el que volem nosaltres és ajudar l'equip, hem vingut aquí pel simple fet d'això, d'ajudar i d'intentar sumar, i bueno, pues, cada partit ha d'anar millor, i bueno, pues, de mostrar el que pot fer Vilafranca en conjunt.
0: Parlant una mica doncs del partit, perquè ara hem parlat individual, els primers minuts la Noa s'ha tirat, la Noa González del seu equip, no? S'ha tirat l'equip a l'esquena i ha tingut diverses ocasions, la vostra portera els ha salvat. Si hagués marcat, hagués canviat alguna cosa? Perquè al final dius, ostres, és com 8-2 i al principi estava igualat.
5: Doncs jo penso que no, que al final sempre hem de seguir intentant guanyar, no baixar els braços, i tenim aquesta filosofia de joc de que per molt que ens marquin un gol o dos, d'intentar seguir, marcar, no baixar els braços, com he dit, i tirar-ho endavant.
0: I tu, Aina, doncs, creus que teniu un equip doncs, per poder plantar cara doncs, també els altres que tenen bastant potencial? Us heu reforçat bé, no?
5: Jo penso que sí, que el nostre objectiu principal és aquest, intentar pujar, anar a Hockey Lliga i pues, intentar aconseguir tot el que puguem aquesta temporada, tots els punts que puguem, i jo crec que ho podem aconseguir, que tenim plantilla per fer-ho. Sí, sí, sí.
0: Moltes gràcies a les dues, i bé, si sigueu així, doncs el nostre programa, al final us gastarem el nom perquè sortireu les llistes de golejadores a les llistes dels que fan de tot. Moltes gràcies.
5: A vostès. Moltes gràcies.
1: Tornant al partit, aquest ens oferia una primera meitat que començava amb diverses intentones fallides de la visitant Noa González, que amb encara empat a 0 les vilafranquines resistien 2 minuts d'inferioritat i que acabava finalment amb una voltat 4-1 per les deixebles d'Àlex Batlle. Els gols es van fer esperar fins passar l'equador de la part, però a partir d'aleshores els encarregats del marcador no van tenir treva. Carla Ferrer feia el primer vilafranquí, Aina Ferrer el segon, Carla el tercer i Carla Guarda el quart. Entre gol i gol local, en Tia González havia inaugurat el casiller de les visitants. La segona part, molt semblant a la primera, primers 10 minuts sense gols, i a partir d'aquí, doblets de les germanes Ferrer i un segon gol d'en Tia González per les visitants, que deixaven el definitiu 8-2.
0: I per part del Vilassana tenim la seva violejadora, l'Antia González, que bé, em sembla que li feia una mica així de vergonya parlar, però li hem dit tranquil·la que només te volem felicitar perquè ets una FEM17 que ha debutat amb el Nacional Catalana i has debutat amb un doblet. Felicitats, Antia, com t'has vist dins la pista?
6: Moltes gràcies, primer de tot. I després, pues, la veritat és que, a veure, al principi tenia una mica de nervis, clar, era el primer partit que jugava, vulgui o no, són més grans que jo, i al principi una mica nerviosa, però també és veritat que l'equip no l'he trobat bé, fins a alguns moments que hem tingut alguna altra desconnexió, però ens hem vist bé, i sí que és veritat que jo he fet els dos gols, però ha sigut mèrit de tot l'equip, sense ells tampoc els hauria pogut fer.
0: Perquè vosaltres doncs, esteu aquí a la base del Vilassana una mica per això, no? Jugueu el vostre partit de FEM17 i en acabat doncs, si us necessiten, qui sigui dels dos de dalt, doncs vosaltres cap allà i a controlar el que convingui.
6: Sí, sí, és clar, jo sóc jugadora del FEM17, però si em necessiten per un nacional jo vinc encantada, a més les companyes i tothom genial, som un equip jo crec que bastant competitiu, encara que avui hem tingut alguna altra desconnexió, jo no m'he vist bé i a les meves companyes també les he vist molt bé. I sí, sí, és això, estem el FEM17 i el FEM19 per tot el que faci falta amb un nacional o amb un primera o el que faci falta.
0: Pues a veure si d'aquí uns anys ja et podem entrevistar, però lluint alguna samarreta, no sé quina, però de toque lliga.
6: Ojalà, ojalà, espero algun dia arribar.
0: Moltes gràcies, tia.
6: De res.
1: A Torrelles de Llobregat, un gol de la veterana Laia Castro a 75 segons pel final donava la primera victòria olotina a Nacional Catalana. S'enfrontaven en aquest duel dos equips recent ascendits a la primera catalana i que trepitgen la Nacional Catalana per primera vegada. Dos equips que coincidien en el playoff d'ascens de la passada temporada, que s'enfrontaven a semifinals i on les olotines deixaven fora de l'ascens el Torrelles, que posteriorment va poder també ascendir per la renúncia del Girona. Torrelles i Olot, doncs, que són dos vells coneguts, que amb dos han mantingut molta part de la plantilla, especialment les olotines, que tenen un bloc molt compacte i on només el reforç de l'ex vilassana Clara Liáñez va poder dissabte tarda sumar tres suats importants punts a pista d'un Torrelles que estrenava entrenador a la banqueta on David Bou substituïa Sergi Oliveras. Escoltem quina valoració feia de l'important victòria olotina l'entrenador, el seu entrenador Grabo.
7: Primer partit en la nova categoria contra un rival que com nosaltres també ha pujat aquesta temporada en una pista complicada, perquè era una pista exterior i hoquei patins n'hi ha poques de pistes exteriors, llavors costa bastant adaptar-se, vull dir que les noies van haver de fer un esforç extra per poder competir. Tots els resultats 0-1, s'ha de dir que va ser un partit amb forces ocasions de gol per les dues bandes, on per mi les porteres realment van tenir un paper molt destacat, sobretot la nostra, la Clara, que bé, va lograr deixar la porteria 0 i això ens va donar els 3 punts. Bueno, molt contents de la primera victòria, dels 3 punts, que són importants, però sobretot contents del treball, de l'esforç, i de que mica en mica anem agafant doncs, conceptes que són els que volem inculcar a l'equip. Ara aquesta setmana que ve tenim partit a casa contra l'Igualada i a veure si podem continuar en aquesta dinàmica.
2: Al pavelló Maria Víctor de Palau, un jove filial palauenc li feia una maneta al filial del Sarda, tot i que durant molts minuts de joc les verdes no van estar massa lluny en el marcador. La primera part acabava amb un 2-0 per les locals que, amb una fulgurant sortida, havien agafat aquesta distància ja abans del minut 5 amb gols de Martina Gai i Elia Singla. A poc d'iniciar-se la segona part, Gala Borrell ajustava el marcador anotant el primer gol cerdanyolenc del partit i de la temporada. Un gol que donava ales de Can Xarau que durant els propers minuts van anivellar força el domini de bola. Tot i això, tornarien a ser les palauenques qui marcaven novament. Era Martina Solans, que batia per tercera vegada la portera Aurora Sapena. Aquest marcador de 3-1 ja no es mouria fins un darrer minut quan Maria Díaz i Martina Gai tancaven la maneta palauenca.
1: Els tres partits d'aquesta primera jornada que ens queden per analitzar van disputar-se tots a la comarca d'Osona i tots diumenge tarda. A la capital, un molt renovat Vic debutava a casa amb els flamants fitxatges de la portera Ali Iglesias, de Laia Bulló, d'Anna Riubrugent, d'Isona Serra i de Ruth Bayer. El seu rival, un Vilanova que estrenava entrenador, el jove Cesc Ortiz, i que no podia debutar com li hagués agradat. Com dèiem en titulars, un solitari gol de Julia Teixitó donava els 3 punts a les biguetanes que per segona temporada consecutiva entrena Nara López. Escoltem la valoració que ens feia un dels fitxatges del Vic, Isona Serra.
8: Sabíem que seria un partit igualat, ja que el Vilanova té molt bones jugadores i amb experiència. Ha estat un partit bastant controlat per part dels dos equips, tot i alguns minuts de descontrol pels dos costats. Hem tingut bastantes oportunitats de cara a porteria, però també és veritat que la seva portera ha fet un gran partit i ens ha posat les coses bastant difícils. Ens quedem els 3 punts molt importants i encara més en el primer partit de la temporada. I bueno, és una bona manera de començar i ens dona confiança per continuar treballant i millorant de cara als pròxims partits.
1: El Manlleu assolia la major golejada de la jornada en batre 9-2 al recent ascendit Olesa, cosa que ha portat a l'equip de Nil Baucells a ser el primer líder de la Nacional Catalana Femenina 26-27 i a col·locar a 3 de les seves jugadores entre el top 7 a la llista de pitxitxis. Tornant al partit, aquest no es va decidir fins la segona part. La primera finalitzava amb empat a 2 després que la capitana de l'Olesa, Cristina Gramunt, avancés el seu equip, que Clàudia Domènech retornés la igualtat i que ja dins els darrers 5 minuts de la part, on a Graells avancés per primera vegada les osonanques i a manca de 90 segons, Neus Martínez tornés a anivellar el resultat. Seria, com dèiem, a la segona meitat, on l'eficàcia golejadora de les locals Martina Cobo amb un hat-trick i Tània Pedrosa i Sigrid Rosquelles amb un doblet deixessin aquest contundent 9-2 pel Manlleu. Escoltem la valoració que ens feien dos de les jugadores manlleuenques, Judit Serra i Sigrid Rosquelles.
9: El partit d'ahir vam trobar que al principi sí que se'ns va complicar bastant perquè vam començar perdent, però llavors vam saber solucionar bé i ens van començar a entrar els gols i doncs molt contentes.
10: Després del 2-2 a la mitja part, a la segona part vam començar amb molt millor peu, vam sortir molt més actives i controlant més el joc, que la primera part vam jugar com una mica més com jugaven elles i ens va costar entrar al nostre joc, i a la segona en defensa vam estar molt més actives, molt més amunt, i això també ens va permetre robar moltes més boles i sortir a la contra i pues, fer els gols que necessitàvem fer.
11: I ara amb ganes pel següent partit.
1: El Caldes iniciava la nova temporada amb les mateixes sensacions positives en què acabava l'anterior. L'equip d'Oriol Sapinya marxava de Sant Hipòlit amb els 3 punts en imposar-se per 2-3 al Voltregà en un maig on tornava a vestir la samarreta calderina Ariadna Vilés, que tenia un excel·lent debut anotant 2 dels 3 gols del seu equip, un d'ells des del punt de les directes, una de les seves grans especialitats. El partit va ser força igualat, tal com indica el marcador final de 2-3. Al minut 3 de joc, Jana Crespo avançava les voltreganeses, que aquest any entrena Sergi Ussart. Mig minut després, la citada Adriana Alavés s'estrenava amb el seu primer gol amb el seu nou equip i Aina Leonard donava una primera avantatge a les vallesanes amb gol al minut 17, que suposava l'1-2 en què s'arribava al descans. A la segona, Carlota Uller, la golejadora que la temporada passada començava amb el Voltregà, marxava després precisament al Caldes i ara, tornat a Sant Hipòlit, posava l'empat a 2. Les calderines no perdien però la seva bona estructura de joc i arrel de la desena falta d'equip, Ariadna Vilés convertia en gol al llançament, deixant un 2-3 que ja no es movia, tot i que en els 15 minuts que restaven, amb dos equips van gaudir d'ocasions i tot i la darrera falta directa del Caldes del darrer minut, que aquest cop Avilés no podia materialitzar.
2: La primera classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera és Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, Martina Cobo del Manlleu amb 3. Mentre que en dos trobem Tània Pedrosa, Martina Gai, Lola Font, Adriana Vilés i Sigrid Rosquella.
1: I la primera jornada que veurà aquests enfrontaments.
2: Caldes Vilassana.
1: Salt Vic.
2: Vilanova Voltregà.
1: Olesa Vigues.
2: Vilafranca Palau.
1: Cerdanyola Manlleu.
2: Olot Igualada.
1: I Sant Cugat Torrelles. Acabem aquí aquest primer programa de Xoc d'Estics de la temporada 26-27, on us hem apropat les darreres informacions sobre l'hoquei plat i les nacionals catalanes. Fins la propera setmana, ens acomiadem de vosaltres des dels estudis centrals de la nova ràdio de Reus, desitjant-vos bona setmana a tots i totes. Salut i hoquei! Okay.

Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: ladies and gentlemen.
1: Això és Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Esben 98.1 de la FM, des de Can Ginestà. Molt bona nit, molt bon dia, molt ben trobat, Diego Fontova.
2: Molt ben trobat, Albert Vella, germà Albert Vella.
1: Com estem avui?
2: Molt bé, és que avui et vas amb camisa, no? Ara veig.
1: No, no, camisa no, amb polo. Vaig amb l'uniforme, semi-uniforme de la feina.
2: Ah, molt bé. Et fan anar ben vestidet?
1: Bueno, prefereixo... No, no em fan anar ben vestit. Prefereixo incloure una mica de formalitat perquè no es prenguin més...
2: No sé com dir. La samarreta que fiqui Eat My Balls o something.
1: Exacte.
2: Llavors no, no molt.
1: Exacte, que no es passin de molt, tampoc. No aixecar la llebre.
2: Això. Doncs molt benvinguts una setmana més a Frankie Manning Radio Show, el vostre programa de swing favorit. O almenys això esperem. Setmana 40, 1 d'octubre, programa 265? 265, ja.
1: 265, efectivament.
2: Molt bé, això.
1: Home,
2: doncs,
1: veteranos, no?
2: Sí. Com l'altre dia van quedar prou satisfets de com va anar el programa, hem decidit seguir amb aquella... Bueno, hem començat amb Watson, jo puc esmaver, era curta aquesta, tio, hem d'estar lloro. Anem a sentir un Chega de Saudade i Oh Baby una miqueta i després xerrem una mica més, va.

0: Tranquil·lament en Ràdio Show, hem començat una mica atropellats, perquè no hem tingut temps.
1: Fota'm la culpa d'algú, va.
0: No hem tingut temps, no? No hem tingut temps d'explicar-vos quin blog teníem ara mateix.
1: Teníem el What's on the Jukebox, my friend. Ara
0: hombre,
1: ja s'està acabant.
0: S'està acabant, doncs...
2: Hey, what's in the jukebox, my friend?
1: My friend.
0: Havia de posar aquesta.
1: Sí. I havíem sentit per entrar al Bandstand Boogie amb Les Elgart. Músic prou modern dintre del que estem acostumats.
0: I la següent que hem entrat per presentar el programa, que ha estat una mica atropellat, semblava que fos una continuació de la primera.
1: Perquè sempre té una mica del mateix estil. El que passa que aquella era molt curta, no? I ens ha pillat així com... Hòstia.
0: Les dues són molt curtes.
1: Sí. I després hem sentit el Checa de Saudade amb el Stochelos Rosenberg.
0: Uh-huh.
1: És aquest Rosenberg que és com dir el Reinhardt o el Carmona. És una família gitana de neerlandesa i es dediquen tots a la música i al gypsy jazz, diguéssim. Sí.
0: Uh-huh.
1: I bueno, han tocat el Carnegie Hall i tot, eh? Aquesta gent.
0: Collons.
1: Que estan... Ara, em sembla que han sortit en alguna pel·li del Woody Allen, també.
0: Ah, sí?
1: I de fons, Oh Baby, amb Edmond Hall, el clarinet, que ja s'acaba, i llavors entraràs tu.
0: Vale, amb els festivals.
1: Els festis.
0: Ah, i entrarem al Take the A-Train.
1: Take the A-Train, Duke Ellington.
0: Sí. Ah, no. Sí, però tocats per una banda que tocarà en un festival de swing a València que es diu...
1: Che!
0: No, es diu The Darksiders.
1: Olé! The Darksiders és el festival.
0: No, The Darksiders, perdona, és que no es diu... Ah, el festival, perdona. Sí. El grup es diu Darksiders i el festival es diu Under the Moon. Under Moon.
1: Va.
0: No Under the Moon, Under Moon.
1: Molt bé.
0: Festival de l'indie, solo jazz i claqué.
1: Aquest cap de setmana?
0: El cap de setmana del 8...
1: Va, la setmana que ve.
0: La setmana vinent.
1: El millor fa millor temps.
0: Potser sí. A veure... Ja. Aquests són uns de Darksiders i després escoltarem... Bueno, deixarem sonar una estona els Darksiders i entrarem... Bueno, explicarem més coses quan entrem amb la jove Big Band Sedejas, que tinc dues cançons i escoltarem una.
1: D'acord.
0: Vale? Deixem sonar una mica els Darksiders.
1: I tant que sí.

0: Jack, you did.
1: Ladies and gentlemen.
2: Where's the man with the dive?
3: Frank i Benny de Radio Show, perdoneu l'entrada.
4: Tico Tico.
3: Hem escoltat Take the A-Train.
4: Què era el Tico Tico? Te'n recordes?
3: Què era?
4: Un ocell.
3: Això no era el tocant? Era un ocell?
4: Era un ocell, el Tico Tico.
3: Això és el Cucu. Hem escoltat The Darksiders, banda valenciana que tocarà al festival
4: Moonfest.
3: Under Moon. El Swinging Under Moon. I que, per cert, ja no serà lluna plena, ja està en recessió, això. T'has fixat?
4: No.
3: Ja, bueno, no estem per aquestes coses. I de fons estem escoltant la jove Big Band Seda, ja és tot un descobriment que, en principi, hauria de tocar també al festival Under Moon, juntament amb Darksiders, diria que és així, si no m'equivoco. Sí. La presència, sí. Swing Under the Moon, presència de...
4: 24 músics, no? Millor dir.
3: 24 músics, sí, és un... No, està molt bé, eh? No tinc molt de temps per escoltar, he escoltat un parell de cançons, però m'ha agradat molt, hi ha molta energia, molta frescor... I, hòstia, a sobre s'han currat, són molt joves també de creació, i s'han currat ja està a Spotify, no com nosaltres. Que no.
4: Van per feina.
3: Que ja,
4: què has escoltat en Diagonal? Això es pot fer? Escoltant en Diagonal.
3: sí. Tal qual. Dic, a veure aquesta, pum, fuera. A veure aquesta, pum, fuera.
4: Minuto 1, minuto 2, minuto 3.
3: Sí, tal qual. Bueno, bueno, ara escoltarem, deixarem una de la jove Big Band de Jazz, que es diu Manteca, és curteta, dura 2 minuts, tornaré amb...
4: Una manteca colorà.
3: Sí, amb una banda també així molt fresqueta, que es diu The Shack Sharks, que tocaran al festival, com es diu, el BCN Shack Festival, el d'aquí a Barcelona, BCN...
4: Això va creixent, cada any...
3: Sí, però no m'acaba d'agradar la pàgina, eh? No estic gens content, però bueno...
4: Poder anar un contractat a un...
3: A mi em fa la impressió que abans era més completa, no sé...
4: Ara li fotré un cop d'ull, a veure...
3: BCN Shack, no sé... O no ho he
4: Festival.
3: Buscat bé... A la Shack toquen The Shack Sharks, Hot String Sextet, Martín Burguez, en His Region Combo, Professor Cunningham... Vull dir que la Shack estarà plegada de big bands i de qualitat... Vale? És la setmana vinent, el 8 d'octubre. Us els deixem amb Manteca en directe, jove Big Band Seda Jazz.

0: Estem escoltant de fons a la, Sharks, a la banda Shack Sharks, que tocaran aquí al festival de BCN Shack Festival el proper 8, i us deixem escoltar aquesta versió i l'encadenarem amb l'original de Derrick Morgan i Patsy Todd. I després entrarem al nou bloc, al següent bloc,
1: sí,
0: que serà
1: Standards.
0: Us deixem amb Hey Boy, Hey Girl de Shack Sharks i després Hey Boy, Hey Girl, Derrick Morgan amb Patsy Todd.

0: ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, Frankie Manning Radio Show. Hem escoltat dues de seguides amb la versió de Hey Boy Helgel de The Sharks i després l'original Hey Boy Helgel de Derek Morgan i Patsy Todd.
2: Ens ha faltat la de Here We Go,
1: la de
2: DJs.
1: Com era? Chemical Brothers.
2: Chemical Brothers.
1: Sí, sí.
2: Estaran inspirats en aquesta, també?
1: No. No, he estat temptat, però ja era massa, no?
2: Però estava mirant la pàgina, no la trobo tan malament. Sí que és així, tipus plantilla, així, però bueno...
1: Sí?
2: No està mal. El que he trobat a faltar és a la Sandy Lewis en aquest certament, en el seu nom per aquí, com a profe o alguna cosa.
1: No hi és.
2: Sí que està el Martí Gasol, que és el seu company de ball. Sembla, és que em sembla que està fent altres coses, perquè la segueixo a l'Instagram i m'ha semblat que està fent altres coses diferents.
1: Mm-hmm.
2: Aquesta gran ballarina, la Sandy, que ens va dedicar unes cançons
1: sí.
2: a un programa, te'n recordes?
1: Sí, i tant.
2: Molt guai. I bueno, hem entrat aquí de ple al món dels estàndards amb A Fine Romance, aquesta creació de... Anàvem pel 36, seguim el 36, per llarg.
1: Ah, pensava que havíem arribat al 38.
2: No.
1: 36.
2: El 36 i...
1: Guerra Civil.
2: Sí. Sí, senyor.
1: Espanyola.
2: Espanyola. Pues allà als Estats Units estaven fent un musical, una pel·lícula musical.
1: Tan tranquil·lets. No sabien el que venia.
2: No. I que va protagonitzar Fred Astaire i Jengibre Rogers, com la tradueix el traductor de Google. I dic, com? Perquè tradueixen hasta les fotos.
1: Sí, ai, quin cringe m'ha fet això ara.
2: Jengibre. La pel·lícula que es deia Swing Time, que també era un programa de ràdio molt interessant, no sé si encara existeix, que jo havia agafat idees d'aquell programa. Es deia Swing Time.
1: Mm-hmm.
2: No, em sembla que era d'Extremadura, que era un programa deliciós perquè anava al detall, havia llegit llibres, havia històries dels músics. D'acord, van fer un del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: Doncs allà va ser la info. El tio bestial. Molt bo.
1: Copia lo que hagan bien.
2: Home, i tant. I bé, doncs, ja que tenim a la Billy de fons, podem sentir Ella Fitzgerald amb en Louis Armstrong.
1: Sí.
2: Em sembla que estava prou bé. I bueno, doncs, quan vulguis
1: la llenço
2: per ella.

0: gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio Esbè, 98.1 de l'FM. Hem escoltat A Fine Romance amb la Fitzgerald i Louis Armstrong.
2: Armstrong. Lluís del braç fort, del braç fort.
1: Exacte. No sabia jo que un Fine Romance era un romance sense insults. m'ho ha hagut d'aclarir. Home, jo ja s'entén, no? Que Fine Romance with no insults.
2: M'he perdut un mogollon de coses perquè estava pensant, no tinc ni idea d'anglès, perquè hi havia tantes coses que no entenia i dic, no sé si l'Albert ens podrà fer...
1: With no quarrels, sense baralles.
2: Moltes paraules que no sé.
1: S'entén
2: bastant. Glitches?
1: Amb lo típic, de, no sabria traduir-ho, amb esgarri... Bueno, no sé, com talls, esgarrinxades...
2: Sí.
1: Mal funcionament.
2: Uh-huh. Bueno, hi havia això, moltes frases fetes o paraules que no sabia, dic, ostres... Estava la lletra aquí a l'Spotify, anava seguint, però dic, ostres...
1: El glitch és allò que típic et pot fer una pantalla de... Saps? De... Que se te'n va... No la imatge, sinó que la imatge fa una cosa molt rara de... Et destruo tot a tot.
2: Hòstia, opa! Tu. Bueno, estàvem aquí amb Got to be unhappy, sí. Mamas and the Papas. Anem a sentir la de Sammy Davis Jr., la versió més normal de la...
1: Més clàssica.
2: Més clàssica. Som-hi.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manin Radio Show, encadenat la propera cançó que no ha estat gaire reconeixible, potser, però era... la reconeixerem.
2: Estava com allà la melodia per darrere, sí.
1: Allà darrere, sí, sí, sí.
2: Era la, com la més original, perquè era de la, del...
1: Explica.
2: Rezo Ceres, uh-huh, que és el creador. No sé qui, si era ell mateix parlant a sobre o així. És un creador... Gloomy Sunday és la cançó que ara sentim i que hem sentit fa un moment... El propi protagonista, que és això, Rezo Ceres, i lletra de Laszlo Habor, dos hongaresos, i aquesta cançó està maleïda. Entrem en un món de foscor.
1: Això ja ho havies explicat, o ja ho havíem explicat.
2: D'aquesta cançó, no ho sé.
1: Estava prohibida aquesta cançó?
2: La van prohibir a Hongria. Perquè 17 persones van suïcidar-se.
1: Jo ho vam explicar. Escoltar, sí.
2: Havien escoltat, que tenien referències a que havien escoltat la cançó, o havien trobat que tenien la lletra en un paper apuntat o així. Així que la van prohibir. Després, als Estats Units van sospitar que això era una cosa de màrqueting i era una llegenda, i la van publicar, es van suïcidar 100 persones també als Estats Units i la van prohibir.
1: Quina gràcia, no? Aquí rient-nos.
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno.
2: I uns anys més tard, el propi creador de la cançó va intentar suïcidar-se i bueno, ho va aconseguir, perquè no ho va aconseguir de bones a primeres tirant-se per la finestra. Després, a l'hospital... com no li havia sortit bé la cosa, va agafar un cable i es va escanyar. Així que té molta foscor aquesta cançó. I res, podem sentir...
1: Jo apostaria per la versió del Teddy Wilson i la Billie.
2: Sí, sí.
1: Que és molt bona, és molt bona. Sí, que és molt gloomy.
2: És molt gloomy.
1: Però té el toque aquest...
2: I una cançó d'algú que l'ha deixat la parella i... Llavors, molta gent que s'hagués trobat en aquesta situació, la cançó no ajuda. O sigui,
1: no ajuda.
2: Prengueu nota. Si esteu xungos...
1: Vosaltres decidiu, però...
2: Ho recomanem.
1: S'adverteix al públic, sí, que prengui mesures segons...
2: Exacte.
1: No sé si ens ho pagarem algú, precisament, amb aquestes característiques.
2: No.
1: Aquest programa tan petit. Però bueno... Ja seria mala sort. Coses més difícils han passat.
2: Estàis avisaos.
1: Hi ha advertència.
2: Si us agafen ganes de tallar-vos les venes, no ho feu. És culpa de la cançó.
1: És culpa de la cançó.
2: Vosaltres esteu bé.
1: Exacte, molt bé, Diego. Passarà, gent, passarà.
2: Exacte.
1: Gloomy Sunday, Teddy Wilson i Billie Holiday.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show. Esperem que tothom es trobi bé a l'altra banda de les ones. Una cançó molt bonica, melancònica, però tampoc... Bueno, sí que hi ha algun moment de lletra que queda molt clar...
2: Quasi que t'invita una mica, no?
1: Que queda molt clar que aquí la que canta et pren una decisió.
2: Clar, clar. Bueno.
1: Però és molt maca, aquesta cançó. A mi...
2: Sí.
1: Cantada per la Billie m'agrada molt. I de fons estem escoltant Sidney Beckett amb Blues for Tommy per suavitzar una mica el cop.
2: Ah, sí. Bueno, un blues.
1: Bueno, una transició, una transició.
2: No sé, és una improvisació, no, diguéssim que no està escrita per ningú, aquesta cançó, Blues for Tommy, no sé si li van dedicar a algú o en Sidney Beckett amb els seus Blue Note Jazzmen.
1: Cap on, i ara què fem? The Other Side?
2: Hem entrat amb els vinils, ja, sí, amb la cara...
1: Cara B?
2: Amb les cares B o As, l'altra cara de... D'aquesta setmana hem fet Summertime. Vam sentir unes quantes Summertimes fa... Ja fa... Hòstia, la temporada passada, tu. Que era de les darreres del 1935. I van sortir allà un munt de Summertimes. I llavors... la del Sidney Beckett era aquest Blues for Tommy. I sentirem tot seguit un altre cop Billie Holiday, la segona, i Nina Simone. Fine and Mellow amb Nina Simone, una cançó escrita per Billie Holiday, i Billie's Blues, cantada per Billie Holiday, i creació de Billie Holiday, també. Així que avui estàs content, avui, eh?
1: Estic content.
2: Quin puta. I no ho dius, eh?
1: No dic res, callat aquí com un puta, a veure si segueix colant, això. Vale, doncs deixem el blues i enganxem, com que tenim aquí una llibertat de moviments increïble a Ràdio d'Esvern.
2: Sí.
1: Les deixem totes que sonin i els hi regalem als oients... Doncs ben bé 5 minuts i mig de música.
2: De preciosa música.
1: I nosaltres ens
2: callem. Xula, més.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Doncs tornem després de la Billie's Blues, d'acord?
2: Vinga.
1: Fins ara.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio Esben 98.1. Hem arribat al fi de cara bé l'altra banda, The Other Side.
2: Sí, senyor. Passen ràpid els programes així,
1: sí, eh? Sí, ja hem arribat cara bé al final del programa. Potser ens acomiadem i us deixem amb...
2: amb una... com es diu això? Quan fiques una, un extra?
1: Bueno, un dia, sí, un bonus track.
2: Un bonus track, això.
1: En diagonal.
2: Exacte, que no té res a veure amb la resta del programa. Com, això m'agrada a mi.
1: Per acabar una mica més amunt.
2: Exacte. I una cançó que es diu Barbados Carnival. És un reggae o un...
1: calypso.
2: Un calypso. A Mighty Panther. I que té que veure una mica amb el carnaval que tenim aquest any, aquest mes, no? Octubre? No n'hi havia el carnaval, l'octubre?
1: What? Al no, febrer, no?
2: Home, lo de Halloween.
1: Ah, Halloween, vale, vale. Vale, vale. Sí. Ah, sí, l'1 de novembre, 31 d'octubre, sí.
2: Això. Pues això.
1: Doncs us deixem amb el carnaval de Barbados, de Barbados, i ens retrobem aquí la setmana vinent.
2: Molt bé.
1: Frankie
2: Manning Radio Show. Molt bona
1: setmana. Adéu, adéu, adéu. See my man, she's a golden.

0: to my mind, she's a good long zoo. Hamelin family. I say Zamelin family. I mean Zamelin family.
1: A les 11 continuem avui amb aquest Catalunya Nit, que ampliem horari fins a la mitjanit perquè estan passant coses tant per la via política com també pendents del temps. I la notícia política a aquesta hora és Junts, que ja ha decidit, a més un comunicat, què pensa fer demà, i de moment el que demana és la retirada dels dos decrets que plantejava el govern de Pedro Sánchez. D'ells depenia que el primer pogués prosperar, perquè ja sabíem que Coalició Canària hi havia donat el seu suport, per tant, Junts podia facilitar que s'aprovés amb una abstenció, però de moment no està en aquesta posició. A més, un comunicat que ens explica de seguida el nostre company, que ho ha estat seguint tot aquest vespre i part de la nit, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
2: Bona nit. Sí, Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula, com dèiem, a través d'una nova redacció del Consell de Ministres. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que moltes de les mesures incloses en el text que s'ha de votar aquest divendres provocarien l'efecte contrari del que busquen, és a dir, reduirien l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementarien els preus i dificultarien encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Junts assegura que no s'aturen els fons voltors, que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, els juntaires plantegen que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia, i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments que es torni a portar al Congrés.
1: Ara de seguida anirem analitzant tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara, però abans, Jordi, deixem clar que el que ha fet avui Junts és una executiva extraordinària, és a dir, una reunió de la direcció, però telemàtica.
2: Ha estat així. Jordi Turull, a mitja tarda, ha convocat, juntament amb el president del partit, Carles Puigdemont, aquesta executiva extraordinària. La direcció executiva nacional de Junts la integren una seixantena de membres, doncs, que s'han connectat telemàticament. En aquesta reunió, Míriam Nogueras, la líder juntaire al Congrés, els ha exposat com està la situació. Han intervingut els diferents membres de la direcció nacional, hi ha hagut torns de paraules, i finalment s'ha optat per aquesta solució. Hi havia diferents opcions, lògicament, sobre la taula, sobretot després que aquesta tarda el PNB i Coalició Canària havien anunciat que donarien suport al primer dels decrets. El segon ja es donava per fet que no tiraria endavant. Deia que amb aquesta decisió del PNB i Coalició Canària, amb una abstenció de Junts, n'hi havia prou per tirar endavant els decrets, però ja ens deien aquest vespre que hi havia sobre la taula un no condicionat, en aquest cas, que és el que ha acabat sent condicionat a la retirada d'aquests decrets i a la reformulació d'aquests decrets, però que a la pràctica, si aquesta retirada no hi és demà al matí, si no s'acaba d'alguna manera, diguem-ne, per decisió del govern de Pedro Sánchez, suspenent aquest ple i es porten a votació els decrets, doncs Junts hi votarà en contra.
1: Finalment, Jordi, nosaltres hem demanat reaccions a Junts, poder parlar amb ells. A hores d'ara no volen fer declaracions. Això ha estat un comunicat per escrit, no ha comparegut ningú, eh?
2: Sí, sí, aquesta era la previsió i així ha estat. La idea era fer un comunicat de premsa anunciant la decisió. De fet, a la seu de Junts hi havia només el secretari general del partit, Jordi Turull. L'hem vist entrar una estona abans que comencés la reunió, i la resta de membres, inclòs Carles Puigdemont des de Waterloo, han estat connectats telemàticament. Ha estat una reunió extraordinària que ha durat aproximadament poc més d'una hora i mitja. en què hi ha hagut aquest debat i hi ha hagut, doncs, per unanimitat, diu el comunicat, aquesta decisió que us estem explicant, que d'alguna manera, doncs, posa la pilota a la teulada de Pedro Sánchez, posa la pilota a la teulada de la Moncloa, doncs, la decisió de mantenir aquest ple demà a les 11 del matí al Congrés, o bé de fer cas al que els està posant sobre la taula Junts per Catalunya. En qualsevol cas, tinguem present que aquests dos decrets estan aprovats pel Consell de Ministres, estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i, per tant, tenen una vigència de 30 dies. En aquests 30 dies el Congrés els hauria de convalidar. Per tant, d'aquí aquesta urgència amb què el govern de Pedro Sánchez va demanar, doncs, demà mateix que fossin convalidats. Per tant, ara hi ha uns quants interrogants, diguem-ne, polítics i pràctics sobre la taula.
1: Doncs ara els anirem plantejant. Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Fins ara.
3: Junts, amb aquest comunicat, el que fa és posar una nova situació sobre la taula que ofereix diversos escenaris que mereixen de ser analitzats. Per això, a aquesta hora, podem saludar Paula Brujat, sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid. Bona nit, Paula.
4: Què tal, com esteu?
3: I també podem saludar Raül Flores, cap de Política a Catalunya Ràdio. Bona nit, Raül.
5: Bona nit, què tal?
3: Molt bé, aviam, posem sobre la taula aquest comunicat. Dèiem a Paula que a Madrid, jo imagino ara, no sé, a Moncloa, com deuen estar, però en tot cas s'obren d'ara fins a l'inici de la sessió de demà al Congrés dels Diputats unes hores molt interessants. Caldrà veure què és el que passa, no? Perquè el PSOE tampoc és que tingui moltes opcions sobre la taula.
4: No, i ara mateix la Moncloa guarda silenci, no hi ha cap reacció oficial a aquesta decisió de Junts, i que en privat alguns ens diuen estar descol·locats.

0: la Moncloa ens diu que això hagi d'acabar passant. Si això acaba passant, el que aconseguiria el govern espanyol és guanyar temps per negociar amb Junts per Catalunya un text alternatiu al gust del que volen els de Carles Puigdemont, però és clar, recordeu aquí que és un text que hauria d'agradar també els socis d'Esquerres de Pedro Sánchez, començant pel seu soci de govern per sumar, i aquí és on hi ha hagut el problema des del principi, des del primer moment, perquè tot s'explica per aquesta majoria d'investidura endimoniada de Pedro Sánchez, que el que agrada a sumar exclou a Junts per Catalunya. Llavors, la Moncloa ara mateix no avança cap escenari. Sabem que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la decisió de Junts, no diuen què passarà demà al Congrés, i de moment no hi ha cap reacció oficial. Sí que tenim una reacció a la xarxa social X d'un ministre, en concret del ministre de Transports, Òscar Puente, que ja sabeu que acostuma a comentar l'actualitat de les xarxes socials, i aquí el que fa és, sense assenyalar-lo, sí que culpa Junts per Catalunya, i es pregunta, doncs, a tots aquells que dubtaven de per què Pedro Sánchez abans d'ahir va trossejar el paquet de mesures en dos decrets, doncs ve a dir que avui s'evidencia que això es feia perquè era molt difícil salvar-ne un, i avui es demostra que salvar l'altre també era difícil. Per tant, ara, tota la pilota sobre la taulada de Pedro Sánchez i, Agnès, alguns que es pregunten a aquesta hora si seria un bon moment, enmig de tota aquesta pressió, per Pedro Sánchez activar el botó electoral.
1: Clar, dissoldre les Corts, hem arribat fins aquí, i convocar eleccions després. Raül, és veritat que Pedro Sánchez ha sabut mesurar molt bé, no? Sempre segurament ho hem comentat, els moments polítics, i al final és un supervivent, no? De la política espanyola fins a arribar avui, tot i moltíssimes adversitats que ha trobat en el camí. Veurem què és el que passa. Dèiem que aquest és un escenari, feia ja hores que de Junts, oi, arribaven algunes veus a dir, no ens ha agradat, un cop hem vist la lletra petita d'aquest decret, aquí no hi ha coses que nosaltres havien negociat.
2: Sí, jo crec que amb Junts hi ha hagut un canvi de tot en les últimes hores. Vam començar sentint diverses veus de la formació. Jordi Turull, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que era molt prudent quan parlava d'aquest decret. Era una opinió molt mesurada, una opinió segurament molt més mesurada que altres vegades, però vam veure, per exemple, ahir al migdia, a quarts de tres, des del pati del Congrés, la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ja sortia amb molta més vehemència criticant aquest decret, dient que no els convencia, que calia anar més lluny, i al final avui veiem part d'aquesta seqüència i d'aquest resultat, com és aquesta executiva, i aquest no, que és un no amb moltes capes, al final. És un no a demà. Demà hi ha aquesta votació d'aquests dos decrets previst al matí. D'entrada, el comunicat i la decisió de Junts implica el rebuig d'aquests decrets, però sí que té una condició implícita, que és obrir-se a una nova negociació, que, com deia ara la Paula, tornaria a ser, com a mínim, igual de complicada, perquè al final tu ja vens també d'haver-s'ho pagat una vegada. Reconstruir això i tornar a començar de nou, que és un escenari ara mateix només hipotètic i només demanat per Junts, però seria un escenari que segurament encara podria complicar molt més les coses. Estem, i no ho hem d'oblidar, amb un clima preelectoral. Siguin quan siguin les eleccions al Congrés dels Diputats, hi ha unes eleccions, i ja ho sabem, municipals al mes de maig, que són també autonòmiques a molts territoris claus de l'Estat. I estem parlant d'un problema, que és l'habitatge, que és la primera preocupació a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. I no oblidem també una altra dada. Entre els votants de Junts, com a mínim segons el Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya, l'habitatge també és la preocupació principal de tota la seva bossa electoral. Per tant, tots els moviments dels partits, siguin els que siguin en aquesta matèria, són especialment susceptibles i poden acabar tenint també, això veurem els propers mesos, un impacte a les urnes.
1: Doncs aquest comunicat que, en fi, que no declara una intenció clara de vot de demà, però que posa sobre la taula unes condicions de que són pràcticament, bueno, molt difícils d'assumir, perquè d'entrada és el que comentàvem abans, que és difícil de retirar aquests decrets tècnicament. Caldrà veure si això és possible, perquè estan en vigor. Aquests decrets ja han impedit, de fet, alguns desnonaments a les últimes hores, Paula.
0: Sí, sí, i que a més ara jo intentava recordar algun precedent, i com a mínim en aquesta legislatura no recordo cap cas similar en què s'hagi retirat algun decret un cop ja està en vigor i està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, si el govern espanyol cedís aquesta petició de Junts, seria clarament recular i intentar obrir una nova negociació amb Junts, que tampoc saben si els portarà un resultat positiu, veient, doncs, tots aquests precedents, veient la pressió que tenen per

0: D'altra banda, no? Com us deia abans, del soci de govern espanyol, però també dels altres partits que aguanten doncs, la investidura de Pedro Sánchez. I, per tant, ara mateix sé que ens diuen des de la Moncloa que hi haurà una reacció oficial d'aquí a poca estona, però ara mateix estan doncs, elaborant aquesta reacció perquè, de veritat, m'estan dient des d'una altra banda que ha descol·locat molt a tothom, perquè us explicàvem a les 9 que hi havia un optimisme contingut, no?, dins del govern espanyol, perquè deien que havien negociat bé amb Junts aquests últims dies i que els sorprenia aquesta reacció de Junts d'aquestes últimes hores, perquè en un principi semblava que planaven el terreny i de cop i volta doncs, s'hi oposaven del tot. Per tant, estarem pendents d'aquesta reacció, de seguida us l'explicarem.
1: I algun altre també haurem de veure, no?, per part de, per exemple, m'imagino, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
0: Sí, perquè a Isabel Díaz Ayuso li ha enganxat Junts la decisió de Junts en una entrevista a 4 i us podeu imaginar doncs, que Ayuso, però també tot el PP, ja s'està fregant les mans amb la decisió de Junts perquè el que implica o el que pot implicar és una nova derrota evident per Pedro Sánchez. El que ha dit Ayuso ara mateix a 4 és que Sánchez sabia des d'un primer moment que el que es va aprovar dimarts no es podria convalidar al Congrés, que no tindria els vots i que, per tant, l'única cosa que ha intentat fer és jugar a despistar i a ser un mentider. Per tant, aquest escenari de Junts, que dona un llarg recorregut al Partit Popular per seguir carregant contra Pedro Sánchez, aquesta és la primera reacció, casualment, com sempre, avançant-se a totes les reaccions Isabel Díaz Ayuso. És veritat que tenia una entrevista a 4, però de moment la reacció del Partit Popular de Gènova encara no ens ha arribat.
1: Doncs, de fet, ara nosaltres anirem a buscar una altra reacció a la plaça Catalunya perquè ens explicaran el moment en què s'ha comunicat a tota la gent acampada que Junts posava sobre la taula doncs, aquest rebuig en els decrets. En Raül, per últim, per acabar, el PSOE haurà de fer equilibris novament amb el seu soci de govern, amb Sumar.
2: Sí, haurà de fer equilibris perquè ja vam veure com la narrativa d'aquest Consell de Ministres, on es van aprovar aquests dos decrets, on es van trossejar aquests decrets que hem vist al final quin acaba sent el desenllaç, ja va ser complicada. Recordem, per exemple, que els ministres de Sumar van acabar compareixent a la mateixa hora que hi havia quatre ministres socialistes a Moncloa amb roda de premsa al Ministeri, a la vicepresidència de Yolanda Díaz, explicant al final el que per ells també era un dels seus principals triomfs, que era aquest segon decret que sempre ho hem dit, tenia escassíssimes, per no dir nul·les, opcions de poder prosperar. Els equilibris són interns perquè, per Sumar, que és un espai amb total reconfiguració, per definir no només el nom, sinó també el cap de cartell, el tema de l'habitatge és un dels temes principals, però també per la resta de socis. Penseu que venim també d'unes setmanes, d'uns mesos, de fet, des de final de juliol, des de l'estiu, en què el debat polític l'ha monopolitzat pràcticament en exclusiva Ceuta. I venim de setmana i mitja en què ha passat tot el contrari. Ceuta ha passat en un segon terme i l'habitatge ha passat en un terme principal. I aquesta era una necessitat pràcticament imperiosa que tenien el PSOE i també els partits a la seva esquerra, de sortir del debat de Ceuta i d'entrar en altres debats. El que passa que de moment, i veurem com acaba, i veurem les properes hores, i veurem també les primeres reaccions, però han barrancat, com a mínim, aquest intent de legislar i d'aprovar aquestes mesures sobre l'habitatge.
1: A correcuita a partir del cas Mari Carmen, aquests decrets Mari Carmen. Moltíssimes gràcies Raül Flores, cap de política, també Paula Brujats, sotsdelegada a Madrid. Gràcies i fins demà.
2: Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu, bona nit.
3: Junts, per tant, que notarà demà la pressió de la classe política, però també del carrer. A aquesta hora continua la concentració, aquesta acampada a plaça Catalunya. Hem connectat i ho tornem a fer ara amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussió i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit de nou.
4: Bona nit.
3: Explica'ns, Clàudia, com s'ha rebut aquí la notícia de la decisió que ha pres Junts aquesta nit?
4: Doncs amb força indignació, amb crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat aquesta assemblea que s'estava fent aquí a la plaça Catalunya al rebuig de Junts, aquests decrets. La indignació aquí al carrer Manel va en augment entre els centenars de persones que hi ha encara aquí a aquesta hora a la plaça. Ara ja una mica menys, això sí, des de fa una estona. Si us sembla, podem recuperar aquest moment, justament, en què el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat aquesta decisió de Junts.
5: Marta.
3: Podem escoltar aquest so, podem intentar-ho de nou. És la reacció en el moment que a Plaça Catalunya s'ha comunicat que Junts demanava la retirada dels decrets, o si no, votaria que no. Perdona, podeu una
5: mica? Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets. I per tant, siguem conscients...
4: Precisament aquests crits de vergonya que us estàvem explicant és el que més s'ha repetit després d'aquest anunci. L'altre crit que s'està repetint molt aquí a la plaça, com us estem explicant, és el de crida a la vaga general. Les protestes, per tant, i les mobilitzacions que sembla que van en augment, de moment a curt termini, que cap de setmana ja hi ha una concentració multitudinària també convocada a l'Hospitalet.
3: Doncs aquesta és l'última hora també des de Plaça Catalunya, on continua aquesta acampada per l'habitatge. Gràcies, Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Passen pràcticament 20 minuts ja de les 11 de la nit. No és l'hora habitual del Catalunya Nit, però avui ja fa estona que us expliquem que allargarem fins la mitjanit per abordar aquestes hores prèvies a l'arribada de la pluja forta que avui han anunciat les autoritats que ha de caure especialment al sud del país, a les Terres de l'Ebre. És una alerta per risc d'aiguats que s'allarga fins demà al migdia. De moment les precipitacions han caigut en molts llocs, però són pluges que encara no han fet mal, no han produït grans incidències, i el que s'espera és que la pluja més forta comenci de matinada. A aquesta hora podem saludar la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
1: Gràcies per atendre'ns. Ha anat canviant una mica la situació al llarg de la tarda i del vespre. Al principi semblava que avui al vespre i aquesta nit doncs, ja havia de caure aquests forts aiguats que es preveuen, però sembla que s'ha anat desplaçant en les hores, no? I no sé si preveieu encara ara el que anunciàveu a quarts de nou del vespre, que les pluges fortes comencin ja de matinada.
6: Bé, ara el que estem veient, estem fent aquest seguiment des d'aquí, des del CECAT, i persisteix encara aquesta pluja, com ens comentaven des del Servei Meteorològic, aquests ruixats aïllats en aquesta zona que es van reproduint. Ara mateix ens comentaven, per exemple, que estava plovent a la zona de Tortosa, vull dir que totes aquestes pluges, tal com estan avisades, doncs ja van continuant. El que sí que ens ha avisat aquesta tarda, com bé dius tu, és aquest allargament que tindria lloc demà, que aquesta nit tindria aquesta situació de pluges en aquesta zona, en la zona de les comarques del sud, de Terres de l'Ebre, i també demà al dematí. Demà al dematí també s'espera que continuïn aquests ruixats, sobretot en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes són les que s'espera encara que demà, fins a ben bé el migdia, doncs hi hagin encara aquests ruixats que poden ser intensos.
1: Quin és el missatge per les famílies i els veïns de l'Ebre?
6: Sobretot que estiguin amatents d'aquest seguiment meteorològic, que vegin ben bé quina són la situació que es troba en el seu territori. Ja sabem que a través del radar meteorològic podem estar informats de com es va evolucionant aquesta pluja. Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos, i per tant els guals, els camins que puguin estar baixos, punts baixos al costat de les lleres dels rius, de les rambles, de les rieres, són punts també a vigilar, a tenir en compte aquest vespre, sobretot, i també demà al dematí, doncs, de que puguin tenir aquest increment d'aigua i que, per tant, puguin arrossegar el nostre cotxe o a nosaltres mateixos si passem per allà, anant molt en compte amb aquesta situació i, sobretot, si hem de sortir a fora, a l'exterior, i veiem que està plovent en aquell moment amb molta intensitat, doncs, evidentment, quedar-nos en un lloc resguardat, quedar-nos en un lloc segur, com diem sempre, en un edifici. Si a l'edifici ens entrés una mica d'aigua, doncs pujar a pisos superiors. Si estem en risc, doncs contactar amb el 112 per demanar els serveis d'emergència i fer totes aquestes actuacions al llarg d'aquestes hores que esperem aquestes pluges que malauradament poden ser intenses.
1: Hem estat atents a la roda de premsa que s'ha fet des de Protecció Civil a 8:45. Sí. Aquí ens ha quedat clar que d'entrada tota la part de població on el risc és més alt, on es preveu que pugui ploure més, està avisada a través de missatges és alert. Això no entenc que, en fi, sempre s'avalua la situació i si s'empitjora molt notablement en una situació, doncs es tornarà a enviar aquest missatge. Però sí que hi ha una mica de dubte sobre què ha de passar a les escoles en alguns municipis. Per exemple, parlo d'Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar, Masdenverge, que han suspès les classes dels centres educatius, també d'alguns equipaments, però des de Protecció Civil al final feia una valoració que d'entrada no calia, que demà les escoles a primera hora, no sé què canviï durant la nit, en principi hi ha d'haver activitat normal, no? Què passarà demà en aquesta zona, en
6: aquestes escoles? Nosaltres el que recomanem és que les activitats, i entre altres doncs, l'activitat educativa, doncs valorin aquesta situació local, aquesta situació, les necessitats que puguin haver-hi, el desplaçament que puguin tenir, si hi ha desplaçaments fins i tot entre comarques, i en el cas de que es valori que les activitats no es poden dur a terme amb seguretat, doncs evidentment no s'han de fer aquestes activitats, i per aquest motiu, com heu vist avui, doncs molts ajuntaments han anul·lat aquestes activitats escolars. Doncs aquesta línia entenem que és la que s'està treballant i, per tant, doncs tothom, abans de fer qualsevol desplaçament, que s'informi per estar segurs de que és molt possible que hi ha molts centres en què demà no tindran aquesta activitat perquè la valoració que es farà territorialment en el lloc de veure la situació que hi ha doncs requerirà que suspenguin aquestes activitats.
1: Per tant, llibertat en els municipis per prendre aquest tipus de decisions.
6: Bé, són activitats i d'aquesta manera tothom està... O sigui, el responsable de l'activitat també pot fer aquesta decisió de no dur a terme l'activitat davant d'una situació de risc, que és el que nosaltres recomanem. De la mateixa manera, els municipis també, com bé us dic, són autoritat de protecció civil i aquesta tarda també han estat prenent decisions de limitar doncs, aquestes activitats en els seus municipis. Perquè la manera general de veure-ho és que si la indicació que es dona és molt general i no tenim la seguretat de que s'està produint aquest efecte en el territori, que poden ser pluges a lo millor que són puntuals, que són locals, doncs el que veiem més interessant és entendre en l'entorn de com és l'activitat i com es va desenvolupant doncs aquesta necessitat i aplicar-la si escau.
1: Molt bé. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Seguirem amb atenció a totes les comunicacions que es facin des de Protecció Civil.
3: I tant, mira, una de les recomanacions que ens donava ara l'Imma Soler és estar ben informats. Una via és seguir-nos i seguir també 3Cat Info i els nostres meteoròlegs, perquè són qui tenen la informació molt ben afinada sobre què ha de passar els pròxims minuts i què és el que està passant ara. Per això connectem una vegada més, quan queden 5 minuts per arribar a 11:45, amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit de nou.
7: Bona nit.
3: Quina situació tenim i què hem de preveure?
7: Mira, ara s'han reactivat, com deia l'Emma Soler, els ruixats cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta. Hi han hagut aiguats intensos, sobretot cap a Tortosa, amb aquests registres de precipitació que es van incrementant. I, per tant, el que comentàvem, aquesta inestabilitat es mantindrà en les immediates hores, fins i tot en alguns casos doncs, ha anat pujant a 81 litres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, o 74 de l'Hospitalet de l'Infant. De moment, el registre de Tortosa no sembla que sigui molt significatiu, però les imatges que anem veient en les xarxes doncs, ens mostren que els carrers estan doncs, inundats perquè continuem parlant d'aquestes pluges que poden ser intenses en molt poca estona. Per tant, molta precaució i prudència, perquè tot i que hem tingut una tarda amb ruixats més irregulars i potser no tan intensos, ara ja es torna a reactivar la inestabilitat, es mantindrà en aquest sector de les Terres de l'Ebre durant les properes hores matinada, fins i tot es pot reactivar encara una miqueta més, per tant, ens queden unes quantes hores amb aquesta situació d'inestabilitat. S'allargarà, com comentava, ben bé fins al migdia, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 en aquestes comarques, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, i s'allargarà també de cara al migdia, doncs, en aquest sector més de la costa del Camp de Tarragona. Per tant, molta, molta precaució, i sobretot no només per la intensitat, sinó que en aquestes comarques, Baix Ebre i Montsià, per l'acumulació, perquè ha plogut, plou i continuarà fent, i per tant es podran acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquestes 24 hores.
3: Per tant, entrem ara en el tram més complicat. Gràcies, Gemma Puig. Bona nit.
7: Bona nit.
3: I comprovarem com està la situació ara fent un recorregut pel territori, incorporant aquí el Catalunya Nit ara alcaldes de tres municipis diferents. Marta Lleixà és alcaldessa de Tortosa. Bona nit, Marta.
8: Hola, bona nit. Mar Lleixà.
3: Alcaldessa, està plovent ara aquí a Tortosa?
8: Pues sí, està plovent. Ara la veritat és que sembla que ha fluixat una mica i per tant ens ha donat un respir, perquè sí que hem tingut una bona estona en una intensitat que feia molt de temps que no veiem i que ha provocat inundacions i talls fins i tot a carrers. I bueno, ara sembla que estem respirant, a veure si podem anar passant una mica el que és este episodi tan fort.
3: Quines mesures heu pres de cara a les pròximes hores?
8: Bé, el que sí que ja han fet a primera hora de la tarda era decretar i també comunicar a tota la ciutadania el tancament de tot el que eren activitats vinculades a equipaments municipals, a tot el que són instal·lacions esportives, culturals, etc. I també ja de cara a demà al matí en previsió, però sí que esperàvem el tema dels centres educatius per si era el mateix Departament d'Educació qui feia algun tipus ja d'avís i, per tant, de tancament. En no produir-se, sí que fa un parell d'hores ho han fet abans de que es fes més tard i, per tant, també per a que les famílies se puguen organitzar per a demà al matí bé en la previsió de la nit que mos espera.
3: No sé, alcaldessa, si tenen la situació, la sensació que aquestes situacions, la sensació o bé la certesa que aquestes situacions són cada vegada més comunes, més freqüents, i si la vostra ciutat està preparada per això. És a dir, no sé si us fa plantejar fins i tot, no sé, reformes d'urbanisme, o si això o allò hauríem d'anar encarant d'una manera diferent. Com ho veu?
8: És que no, les ciutats no estan preparades. Jo crec que ni està, ni m'atreviria a dir que cap, perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden, i en un moment, clar, si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant, i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats i per tant, posar-nos-hi. I també, per exemple, en el cas de Tortosa, que hi ha molt de veïnat en disseminats, també en cases aïllades, barrancs, camins. Per tant, és una prioritat que aquí sí que necessitarem també ajut des dels municipis per a, des de totes les administracions, poder donar resposta a la ciutadania i previndre, perquè si no anem tard.
3: Doncs és l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà. Li agraïm que ens hagi acompanyat aquesta nit i tant de bo no passi res greu les pròximes hores. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
1: Ara farem un recorregut uns 60 quilòmetres més al sud per saludar dos municipis que en fi, que estan molt, molt a la vora, tot i que tenen realitats diferents. D'entrada, l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera, bona nit.
9: Bona nit.
1: I l'alcaldessa de la Sénia, Maria Victòria Almuni, bona nit.
10: Bona nit, bona nit.
1: Deia que vosaltres esteu a tocar, tot just uns 20 quilòmetres de distància, però teniu realitats diferents, perquè vosaltres sou al Canà, doncs, ja tocant a la platja i, per tant, sota la muntanya, i la Sénia, doncs, es troba una mica més amunt. D'entrada, quina situació teniu ara mateix al Canà?
9: Bé, al Canà ara mateix estem en un moment
11: de pausa de pluja, diguéssim. Hem tingut unes primeres precipitacions farà cosa d'una hora, no han sigut molt intenses, però sí que han vingut acompanyades de tempesta elèctrica que ens ha fet saltar, doncs, per exemple, la llum als carrers i algunes afectacions a algun habitatge. De moment ha estat solucionat, però ara sí que tenim aquesta treva, però notem com la tempesta està vorejant el canal i està quasi damunt.
1: Uh-huh. I a la Sénia?
12: Pues a la Sénia, la veritat és que ara mateix està plovent, però molt poquet. Ha anat plovent des de fa cosa d'una hora, però poc. El que sí que veiem aquí dalt, per exemple, als ports, pues que està la tronada molt instal·lada, i això ens fa respecte perquè, mira, per exemple, ahir, que també va passar així, pues al final van acabar caent 17 litres en poc temps. I bé, doncs, bueno, hem fet les tasques de prevenció que han pogut durant el dia, doncs hem netejat amb bornals els punts més delicats, la zona que nosaltres diem del Barranquet o a la residència de la gent gran. També alguns clavegrams han estat revisats en una empresa especialitzada. Doncs la comunitat de regants ja han desviat les séquies de cara al riu. I, bueno, en general, pues, los serveis d'emergència, la policia i la brigada, pues, el cas per qualsevol incident. I esperem que no sigui un dels punts on la tronada se centra més. Clar. Però ara, de moment, no podem dir res més. També hem dit tancar demà els centres escolars, ho hem decidit conjuntament amb els directors de l'escola i de l'institut, la llar d'infants municipal com és de l'Ajuntament, doncs ja ho hem fet esta tarda. I, bueno, doncs esperant que sí. Qualsevol imprevist lo poguéssim resoldre bé.
1: Clar. No sé si alcalde d'Alcanar, en Marc, sempre us mireu de reull, que és el que va passant a la Sénia quan hi ha un avís de temporal com aquest.
11: Sí, bueno, aquí el Canà, malauradament, en tempestes, en temporals, en pluges torrencials, comencem a tindre una experiència desafortunada, però una experiència, no, en este camp. I sí que és cert, pues, que els protocols d'activació davant d'una alerta, pues, al final acaben marcant una mica, no, l'activitat que tens durant el dia d'avui, no? Com deia l'alcaldessa de la Sénia, no? Aquí el Canà, pues, també hem fet aquestes comprovacions des d'ahir de tarda que ens arriba l'alerta hasta en este matí que hem acabat, pues, comprovacions d'embornals, també reunions en el grup de treball que tenim aquí a l'Ajuntament, en el cap de la policia local, en el cap de la brigada municipal, en les diferents regidories, per a coordinar tot això de la millor manera i estar atents a tot el terme municipal. Nosaltres tenim, com també deia l'alcaldessa de Tortosa, tenim un terme municipal en alguns nuclis disseminats, és a dir, tenim tres nuclis diferenciats, com és Alcanà, les cases d'Alcanà i Alcanà Platja. On Alcanà Platja tenim moltes problemàtiques en el tema del Barranc del Llop, el Barranc de la Granja, en el qual des de esta tarda tenim patrulles de la policia local fixes allí al Canà Platja, també a les cases del Canà i també al Canà, una patrulla a cada nucli per a anar revisant constantment com se desenvolupa la jornada, diguéssim, no? I bé, anar seguint en tot moment les indicacions de protecció civil. També des del Canà, com parlava ara l'alcaldessa de la Sénia, també han fet la suspensió de l'activitat educativa, no? Ho han fet este migdia, tarda, en consens en els centres educatius, perquè pensem que és la mesura més adient davant d'esta previsió que tenim al nostre municipi.
1: Doncs us agraeixo molt a tots dos, Marc Xavalera, alcalde d'Alcanà, i Maria Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia, que hàgiu atès als micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé les pròximes hores.
12: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa per la publicitat, passen 5 minuts a 11:45 de la nit i de seguida tornem amb més reaccions a la decisió de Junts de fer caure els decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol.
13: Catalunya Nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
13: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
15: 19 de desembre de 1936.
13: I el número de la sort, el...
15: 4.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
16: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
17: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
18: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
19: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
18: Que està en constant evolució.
20: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
18: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
21: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
22: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
23: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
24: Un món on tothom està de vacances.
25: Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
26: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Que dies que hay una plana, l'he recitat.
27: Quin duet, aquí.
26: Amb el Brel.
27: Brel i Biel.
23: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Cinc minuts per arribar a 3:15. Seguim en directe al Catalunya Nit, avui molt pendents d'aquesta decisió que ha pres Junts de demanar a Pedro Sánchez que retiri els dos decrets que demà s'havien de votar i que s'han de votar en principi al Congrés, que doni marge a la negociació, perquè si no, diuen, no ho diuen explícitament, però s'entén que acabarien votant-hi demà si es presenten tal i com estan redactats. Podem afegir-hi ara dues veus més. Una és la de la Paula Brujats des de Madrid. Bona nit, Paula.
0: Bona nit, Manel. Sí, perquè ja hi ha decisió. El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació de demà. Per tant, tots dos textos es votaran demà al Congrés. Recordeu que el ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge, i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, un consens que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin demà i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors. Aquesta és la reacció de la Moncloa mateix. Per tant, l'última hora és que no pensen retirar els decrets de la votació de demà, que és el que els exigeix Junts per Catalunya. Això diuen en un breu comunicat al govern espanyol, on agraeix expressament el suport d'Esquerra Republicana, de Bildu, del PNB, del BNG i de Coalició Canària, que havien anunciat avui doncs, que demà votaran a favor d'un o dels dos decrets.
3: Doncs allò que dèiem abans, Paula, que la pilota era la taulada del govern espanyol o del PSOE, sembla més aviat una partida de tennis taula, perquè la pilota va d'aquí cap allà, ara podríem dir que torna a estar, no sé si dir-ho, a terreny de Junts o no sé com, però la posició és clara. Per tant,
0: la pilota torna cap a Barcelona ara, de moment, sí. Però el que està clar és que, com a mínim, no canvia els plans per demà al matí al Congrés, no es retirarà aquesta votació, és una decisió a la que han arribat doncs, dins del govern espanyol, tant el Partit Socialista com Sumar, i aquí Sumar, recordareu que ha batallat molt aquest tema des del principi, que ja dimarts doncs deien que s'havia hagut de trossejar el decret en dos, però que ells el que volien també amb tot això és que els grups que ho tombessin al Congrés quan arribés el moment doncs expliquessin a la ciutadania per què ho feien i quins arguments tenien per tombar doncs, aquestes decisions. Per tant, de moment el govern espanyol es planta, no es fa enrere, això es votarà demà. El que ens faltarà veure, Manel, és si en paral·lel s'obre alguna via de negociació amb Junts per Catalunya per intentar trobar una solució, no sé si d'aquí a demà a les 11 o a les 2, que és quan calculem que s'hauria d'acabar votant, o per més endavant, per intentar doncs, trobar una alternativa.
3: Doncs la cosa continua estant ben interessant. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Madrid. Una abraçada.
0: Bona nit.
3: I afegim ara una persona, la segona que havíem anunciat, que deu tenir ganes també de dir-hi la seva en un moment així. És Jaime Palomera, expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, o no tan bona.
3: O no tan bona, per què no tan bona? Com veus la situació ara mateix?
2: Home, ara mateix penso en tota la gent que estava emparada per aquest decret llei, que jo he estat tota la setmana explicant i ho he escrit, que el decret era un conjunt de pedaços, que no hi havia una visió integral del que necessitem, de la política d'habitatge amb majúscules que necessitem, però al mateix temps qualsevol que s'hagi llegit les 100 pàgines del decret sap que són mesures per aturar la sagnia, sobretot totes aquelles que anaven orientades a donar una mica de seguretat a les persones que ara mateix estan sota l'amenaça d'un desnonament. I dic que és una molt mala nit, sobretot per elles. I no només les persones que podíem... Sobretot parlem, el decret parla de persones en situació de vulnerabilitat i el que feia era que obligava a aturar el desnonament i a oferir alternativa habitacional a l'administració i a compensar el propietari de l'habitatge fent el pagament del lloguer. És a dir, que l'administració, amb el diner del contribuent, pagaria al propietari, a l'amo del pis, no? I podríem entrar en detall perquè, fins i tot en el cas dels petits propietaris, els propietaris de dos habitatges quedaven exempts, és a dir, que en aquest cas el desnonament va endavant, encara que la persona o la família estigui en situació de vulnerabilitat, si el propietari té dos habitatges, aleshores no hi ha aturada el desnonament. Per tant, per molt que sigui vulnerable, la família o qui sigui, la Mari Carmen, per exemple, si qui té aquell habitatge en té dos, va endavant. Per tant, perquè s'entengui que era una mesura d'aturar desnonaments per persones vulnerables que cobria els propietaris dels habitatges. Cobria econòmicament, monetàriament, etc etc. I totes aquestes persones, pensem, aquests dies hem viscut dos suïcidis, en molts pocs dies. Dos suïcidis producte de l'amenaça del desnonament o del desnonament. A Catalunya hi ha molta gent que per la gravetat de la situació es pot trobar en aquesta situació límit i el decret el que feia era, no era una política social fantàstica, no era una política d'habitatge molt ambiciosa, però és millor una mica de política social que zero, una mica de política d'habitatge que zero.
3: Clar, Junts, en el comunicat que ha emès, diu precisament el contrari. És a dir, en el primer punt, el que argumenta Junts és que aquests decrets, si haguessin tirat endavant, el que acabaria passant és que l'efecte contrari, és a dir, i llegeixo textualment, dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica, perquè amb menys oferta els llogaters hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges. Què et sembla aquesta argumentació?
2: Si vols hi entrem, però estem dient que no aturarem els desnonaments de persones com la Mari Carmen o de persones com l'Olga, que acaben en un suïcidi en molts casos, o en situacions molt dures, no cal arribar a una situació tan tràgica. Estem dient que no aturarem aquests desnonaments perquè això faria baixar l'oferta, és aquest l'argument. Costa d'entendre, no?
3: Si demà aquests dos decrets acaben definitivament amb votacions negatives, és a dir, tant el primer com el segon, el resultat és que no. De moment queda la pressió social, que augmentarà segur, perquè hem vist el que va passar amb la Mari Carmen. En pocs dies s'havia aconseguit que es portessin aquests dos decrets. Quan es parlava, me'n recordo, fa dies, de dimarts, semblava impossible, doncs, si ha arribat. Dimarts es van presentar, divendres a votació. Què preveus que passi?
2: Aviam, encara no està fet, no? Encara no està fet, però sembla que... Fixeu-vos, hi havia... En el moment en què PNB i Coalició Canària, dos partits de dreta, dos partits conservadors, diuen que sí votaran el primer decret, que votaran que no el segon, però sí el primer, el que calia veure era què passava amb la resta dels partits conservadors o de dreta, PP, Vox i Junts. Amb PP i Vox sembla que ja no s'hi compta, no? Amb el cas de Junts semblava que podia haver-hi la possibilitat, però fixeu-vos que tenien una opció que era el vot, l'abstenció. Tenien una opció molt clara, que era l'abstenció, però han decidit votar que no. Fixeu-vos que jo he parlat ara de desnonaments, però, insisteixo, és un decret de 100 pàgines que incluïa moltes coses, també. Per exemple, tota la població que viu de lloguer a Catalunya, que són 2,3 milions, gràcies a aquesta norma, podia veure que en els pròxims anys... Tu saps que cada any en els llogaters se'ls hi renova el lloguer i se'ls hi aplica, si vol, al propietari, se'ls hi aplica la inflació, l'IPC. Ara mateix està al 4,9. Doncs aquesta norma feia que el màxim fos el 2%. Cosa que és important. Imagina't, si a una persona cada any li van pujant, tal i com la previsió econòmica és de... es posarà la cosa complicada, i si cada any t'augmenten aquest ritme, estem parlant de preus prohibitius que acaben escanyant a les llars. Això també ha caigut. Això significa que a Catalunya hi ha 2,3 milions de persones que dependran de la bondat o de la bona voluntat del seu propietari, que n'hi ha de molts, n'hi ha molts, molts, molts, que no fan augments o fan augments molt moderats, que mantenen el preu durant molts anys, però aquells que volen, diguem-ne, aquells que busquen rendibilitats que no són raonables, que fan augments de preu, any a any, doncs podran seguir intentant-ho, seguir fent-ho. I de debò que, clar, no puc resumir en el temps que tenim la quantitat de mesures que han caigut, però és que n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. També hi havia, per exemple, una molt interessant, que era reduir l'IVA als promotors que construeixin habitatge protegit, reduir l'IVA al 4%. Això no garantia que es construís més habitatge assequible, però era un mecanisme, era una tècnica legislativa útil per intentar empènyer en aquesta direcció. No diem que hem de construir tant, doncs, escolta'm, això també era molt útil. Sí que hi havia molts problemes, eh? Per exemple, el més evident, que amb això sí que estic d'acord amb el que s'ha dit i que crec que Junts també ho ha dit, no? Però sí que és cert que en el cas dels fons d'inversió, tal i com està plantejat a la llei, era de molt difícil aplicació, perquè en comptes de plantejar frenar la compra segons el tipus de persona jurídica, el que es deia era que si es tracta d'una empresa que compra habitatge un 70%, el 70% del preu de mercat, és a dir, per sota...
3: Del preu taxat, sí.
2: Clar, aleshores, això és, i a més, en principi, qui hauria de fer això, regular això o controlar-ho, serien els registradors, molt complicat. I, per tant, aquí estem d'acord. Però, en tot cas, la principal preocupació, tots aquests dies, molts s'han omplert la boca, i molts, molt diferents partits, del petit propietari. El PNB també ha parlat del petit propietari. Aquest decret, el primer, especificava, insisteixo en això, especifica que si a la persona que està en risc de desnonament és vulnerable, però el propietari té almenys té un màxim de 2 habitatges en propietat, no s'atura el desnonament. Uh-huh. I en el cas d'aquells que en tinguin més de 2 d'habitatges, aleshores se'ls compensa econòmicament amb el diner del contribuent. Se'ls hi paga el lloguer, poden seguir cobrant el lloguer.
3: Doncs,
2: al marge de si ho necessiten o no. Fixeu-vos, eh?
3: Sí, sí, és evident que és tot un conjunt de mesures que, de moment, segons sembla, demà no tiraran endavant, però haurem de veure què és el que acaba passant, perquè encara queda partida i encara es poden moure coses. Hem buscat l'opinió de Jaime Palomera, que és expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona nit, Jaime.
2: Bona nit.
1: 7 minuts i arribarem a mitjanit. Des de fa una estona plou amb ganes a diverses zones de les Terres de l'Ebre. Recordem que l'alerta per pluges torrencials s'ha allargat fins demà al migdia. Doncs bé, la previsió és que puguin acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I en aquests moments hi ha uns 4.300 usuaris sense subministrament elèctric a diversos municipis del Baix Ebre a causa justament de les pluges. De cara a demà, alguns municipis han decidit suspendre les classes. Ara ho sentíem també en conversa amb els alcaldes, i Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bona nit.
4: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
5: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
4: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
6: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions, i se n'han anat a casa de familiars. Ja.
4: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs, i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: Gràcies, Jordi. Més al sud, a Castelló, també hi ha alerta vermella fins demà. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha incidències greus. Sí que fa poca estona s'ha acabat l'última reunió del dia del Comitè d'Emergències, així que busquem l'última hora des de Castelló. Marta García, bona nit.
7: Què tal? Bona nit. Doncs la situació segueix inestable i canviant, però el que es manté és el perill en la zona de Castelló per a esta nit i matinada, sobretot pel Baix Maestrat, segons l'última compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, on podria ploure, han explicat, de manera important i inundar barrancs i rieres. És un dels focus que ara mateix té l'atenció. Es manté el nivell roig fins a demà a les 9 del matí, quan es produirà una nova reunió per valorar la situació i el que hagi pogut passar durant la nit. Les alerts avui sí que ha arribat amb molta antelació, a les 10 del matí, per exemple, en la zona de Castelló, i això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama destaca la disminució que s'ha produït avui amb el trànsit.
8: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
7: Emergències només ha hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Fa pocs minuts Renfe ha anunciat que manté la suspensió de tot el servei de rodalies de mitjana distància i de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió que ha començat a les 6 de la vesprada i que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives que els han ofert. Elena, per exemple, és una de les usuàries que s'hi ha trobat amb este problema i ho explicava així als companys de Punt.
9: M'han avisat a les dues, m'han enviat un correu, un missatge dient que es cancel·lava el tren. Hem arribat aquí i no tenien la informació, no sabien molt bé si es cancel·laria o no. I finalment, 40 minuts abans, han dit que si a les pantalles sortia que cancel·lat el tren.
7: A banda que algunes empreses han enviat els seus treballadors a casa abans que arribaren les hores més complicades, també s'han suspès les classes en un centenar de localitats que afectarà gairebé 360.000 estudiants entre avui i demà.
3: Doncs 3 minuts només ens separen de la mitjanit i són 3 minuts que passarem amb Vicenç Altaió, poeta i moltes altres coses i col·laborador també del Catalunya Nit. Bona nit, Vicenç.
10: Apassionat, apassionant, seguir el Catalunya Nit.
3: I tant, i tant. Com ho has vist això? Quines reflexions et venen a la ment després de tot el que m'ha explicat?
10: Bé, Manel, Agnès, amics, a veure... Primer, la variació. Des de l'amenaça nuclear de Putin a la fracassada execució d'una dona condemnada a mort. Notícies que van explicant-se a través de l'acceleració puntual, des de les cremes de containers a la plaça Urquinaona, la presa de posició de Junts respecte a les lleis de desnonament i, en fi, sempre Catalunya Nit amb l'ull d'espai. Això vol dir aquestes pluges intenses que ens fan estar aquí, a mitjanit, amatents. Però jo, avui, permeteu-me, voldria fixar i desviar-me amb la nit de l'1 d'octubre, és a dir, a com es viuen les notícies. Recordo, per exemple, fa 9 anys, la variació dels punts de vista, com tot s'accelerava des de l'obertura dels col·legis electorals, a la repressió, o fins a l'empresonament més tard del president del govern i el president a l'exili. Per què? Perquè em vull fixar en la diferència que hi ha entre memòria i història. Això que estem vivint en cada moment i que ho fem a partir de la realitat sensible i humana. Diria, per exemple, com aquell home de teatre que avui ens ha parlat, diu, estem construint una obra sobre l'amistat, sobre les relacions interpersonals. I encara afegeix perquè diu, amb tanta por, la por ens amenaça i la democràcia està en perill. O el mateix Caminaida, que deia, les teves passes seran reals, no virtuals. En fi, hem de parlar, quan donem notícies, perquè parlem des de la memòria de les persones en un present sensorial. I no hi ha una perspectiva purament objectiva. La intel·ligència humana no s'expressa per decrets, sinó per relacions múltiples. Jo voldria que les notícies d'avui ens portessin aquesta humanització. A quin paper juguen les notícies? A fer d'enllaç entre la memòria sensible i complexa i la dificultat que tenim, com es veu, a trobar solucions.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure si la votació es manté aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit ha exigit a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Alcarazo al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: Aquest dijous hi ha hagut concentracions i cassolades davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels que s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça Catalunya per afegir-se a l'acampada pel dret a l'habitatge. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: També les associacions independentistes han commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat centenars de persones que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
4: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
5: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
3: La manifestació convocada per l'ANC i el CDR s'ha acabat amb aldarulls i la crema d'algun contenidor en carrers del voltant de la plaça Urquinaona.
1: A França, gairebé 2.000 detinguts en una nova jornada de mobilitzacions d'estudiants a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels instituts. Els manifestants reclamen més recursos, coincidint en la presentació d'un pressupost per part del govern francès que suposaria la supressió de més de 1.500 places de professors. Marine Molins és professora d'institut i Matías Rau Roche, el pare d'un estudiant.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
7: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar-los gasos lacrimògens, és trist.
3: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut, això sí, més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, cap d'elles greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
8: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que no facin el desplaçament si no és necessari, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres.
1: El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubatoia, la necessitat d'una illa, una distòpia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels autors, Sergi Pompermayer.
9: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella, doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: L'obra es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquesta fe.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. Després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta, el jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si té o no una lesió.
1: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol.
3: El Barça d'handbol, mentrestant, ha perdut davant del Vespre hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, amb el resultat de 33-42.
1: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
3: I Mireia Benito és baixa per un virus per l'europeu de ciclisme d'Eslovènia que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
10: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
11: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
12: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
11: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
13: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
11: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
14: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
11: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Terres de l'Ebre. De fet, com ens acaben d'explicar els companys del Catalunya Nit, els bombers ja han hagut de fer més de 150 actuacions, però per sort cap de greu. De fet, l'alerta s'ha allargat fins demà a les 2 del migdia, al Montsià, al Baix Ebre, Terra Alta, i demà a partir de les 8 del matí s'hi afegeixen també la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Ja ho sabeu, poden acumular-se, ens han dit, fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Tenim classes suspeses en alguns municipis i equipaments i espais municipals tancats. Així que molta precaució i, com sempre, a seguir les recomanacions de Protecció Civil. Jo m'he passat el dia arrossegant el paraigua per si les mosques. Aquest vespre havia d'anar a veure una obra de teatre al TNC. Estava convidada a l'estrena del Cadell, de Josep Maria Miró. Començava a les 7, a la sala petita. Primer he estat a punt d'entrar a la sala gran en lloc de fer-ho a la petita, sort que me n'he adonat, però quan hem baixat les escales ràpidament i hem fet la cua per entrar a la funció, l'entrada que tenia no ha passat pel detector, que sempre les llegeix. Un segon intent, i la cua s'anava fent llarga, i l'aparell feia un soroll estrident, allò que vol dir no serveix aquesta entrada. I quan el noi que hi havia a la porta ha ampliat la imatge de l'entrada, resulta que hi deia dimecres 30 de setembre, estrena. No m'ho podia creure. L'estrena va ser ahir. Jo crec que no m'havia passat mai. Ahir van quedar, per tant, dues cadires lliures i devien pensar quina barra aquesta periodista que confirma i després no ve. I avui el cap de sala m'ha fet el favor de mirar si hi havia un forat i finalment l'ha trobat. Però finalment, perquè la directriu ha estat: queden 30 segons per començar la funció. I ja em veus, baixant les escales de dues en dues, amb el vestit arremangat, que avui portava vestit, i la respiració entretallada dels nervis que he passat. Els nois de la porta del teatre portant-nos a la fila que tocava, i quan el cul ha tocat la cadira, pam, llums apagats, i ha començat la funció. Per cert, a l'entrada de la tarifa, que m'han donat per canviar, hi diu: invitació, incidències. Aquesta sóc jo. Quina nit. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Ja ho dic, avui tinc un ull posat al radar meteorològic, un altre ull posat als missatges que em va enviant l'Aina, dient ara truca tal persona, ara truca tal altra. Per tant, si algú de les Terres de l'Ebre veu que la situació es complica i ens ho vol fer evident i ens vol trucar, ja ho sabeu que aquest telèfon és per tot, per preguntes, per respostes, per reflexions, per crítiques, o avui ens podeu fer de corresponsal si veieu que el tema s'està complicant i que estaria bé, doncs, que s'expliqués a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè aquest és un programa que el que vol és parlar amb vosaltres a través del telèfon. Aquest és el telèfon del directe, el 93207474, o també els missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que sempre, si els feu avui, doncs els llegirem o els escoltarem dilluns. Sempre anem un dia per l'altre. Si voleu parlar amb nosaltres en directe, és el telèfon de sempre, el 93207474. I avui, en els missatges de WhatsApp, ens hi hem trobat aquest comentari, aquesta reflexió, o aquest comentari, vaja, que ens ha deixat el Jan des de Badalona.
2: M'agradaria dir que, com a persona de 18 anys, que feu el possible per prohibir les pantalles, els mòbils i, sobretot, TikTok, YouTube Shorts i Instagram Reels, si us plau, perquè estan fent molt, molt, molt de mal.
0: Carai, Jan, 18 anys, ha dit que tenia, no? 18 anys. Mira, fins i tot, Jan, si ens escoltes, m'agradaria que ens truquessis un dia en directe, perquè ho has dit d'una manera com molt contundent, i venint d'una persona jove, has parlat de prohibició. Clar, nosaltres no som ningú. Vull dir, suposo que vols que sigui extensiu i que ho sentin els que governen. Però m'agradaria desenvolupar aquesta frase que has fet en 13 segons amb una mica més, perquè ho trobo molt interessant venint d'una persona que té 18 anys que ens faci aquest comentari en aquest programa. O sigui que, Jan, si ens escoltes, et convido que truquis al telèfon del directe per anar una miqueta més enllà d'aquesta afirmació. Una altra explicació que ens dona per una consulta

0: que ens han fet aquesta setmana en Robert des de Barcelona.
1: Hi ha un oient que fa dies que repetiu que va preguntar com destruir les dades d'un mòbil. Abans de res, el primer que ha de fer és treure la targeta SIM i la targeta SD, i si en té. I el primer que hauria de fer seria fer una còpia de seguretat de les dades i de les fotos que tenim. Després, tots els mòbils tenen opcions per reiniciar-se i borrar-se com a estat de fàbrica. En els Android, normalment, es fa parant-lo del tot i arrencant-lo, prenent el botó d'arrencar i un botó del volum. I aguantar fins que surt un menú. En aquest menú sempre hi ha dues opcions, una que és Factory Data Reset, que és per esborrar les dades, i Reset All Settings, que seria per esborrar les configuracions. Amb això ens quedaria el mòbil com a nou. Però val a dir que si algú té ganes de recuperar les dades, encara podria endollar-lo amb un ordinador i intentar recuperar-les. Llavors, per fer una destrucció real, una opció és portar-la en alguna empresa especialitzada que ho fa, o si nosaltres volem destruir la memòria flash, que és on quedarien desades les dades i es podrien intentar recuperar, podríem desmuntar el mòbil i sobretot treure la bateria i fer una destrucció física. Una solució seria sempre sense la bateria, per exemple, tirar-lo al foc. L'aigua no serviria. Podrien arribar a recuperar les dades perquè els mòbils realment moltes vegades no s'acaben de fer malbé quan es mullen. Val a dir que si cremem el mòbil pot deixar anar alguns fums tòxics. Espero haver-vos ajudat.
0: Doncs moltes gràcies, Robert. En sap un munt d'aquestes coses. Hi ha un altre oient que, en el mateix sentit, crec que va ser la Maria Rosa, oi, de les Corts, que va fer aquesta pregunta, sí. També la Marcela vol ajudar. Diu, ahir vau llegir una pregunta pendent on es demanava com eliminar les dades i altres qüestions personals quan es produeix un canvi de mòbil. Diu, s'entén, diu la Mercè, que abans s'ha fet el traspàs al mòbil nou. Doncs bé, ella diu, hi ha una opció a l'apartat de configuració o ajustaments del mòbil que permet restablir el mòbil al moment de compra i, per tant, s'esborra tota la informació personal que s'hi pogués tenir. Però clar, t'has d'assegurar que ja l'hagis passat en el mòbil nou. Per tant, aquestes dues persones ens han resolt una qüestió pendent que teníem d'ara fa uns dies. Va, que el 932017474 i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta, de Barcelona. Bona nit.
2: Hola, Marta. Abans de les preguntes de rigor, les tres que faig sempre, t'explicaré que m'ha succeït una anècdota miracle, perquè jo considero que és com un miracle perquè hi tenia un dolor terrible de peu, com si me l'hagués esquinçat.
0: Sí.
2: I resulta que aquí, amb el descans d'ahir nit, pues, he aconseguit... No és que ho hagi aconseguit, és que no em fa gens de mal.
0: O sigui, ahir molt de mal i avui cap mal, que bé, no?
2: Sí, vaig prendre el medicament que tinc assignat per la doctora pel dolor, perquè és dolor així de desgast muscular, i em va fer l'efecte, i també el descans ha actuat a fi de bé.
0: Clar.
2: I ho considero com un miracle. Perquè...
0: Doncs escolta, me n'alegro, perquè començar el cap de setmana amb dolor tampoc no ve de gust. O sigui,
2: imagina't que no podia ni apujar el peu i que un calvari camina per casa i ho passava molt magre i ja estic bé.
0: Mira, doncs me n'alegro.
2: I així ve per formular les tres preguntes de rigor.
0: Vinga, som-hi.
2: Ara, la primera... Per què el color... Mira, vaig a la ràdio que se sentia una miqueta acoblat.
0: No, em sentim bé.
2: Per què el color violeta o morat està reconegut com el color de les dones? Captes, no?
0: Sí. Vinga.
2: Vale, la següent. Quin és l'insecte que més viu i el que menys?
0: El que ve
2: i el que menys.
0: I el que menys.
2: Els insectes tenen poca vida. I la darrera i última, deixant bon cap de setmana i que els aiguats no facin més estralls.
0: Esperem-ho.
2: Un cap de setmana tot és agradable, que això ens va informar molt bé la nostra Santa TV i Santa Ràdio.
0: Molt bé.
2: Quina és la beguda més consumida tret de l'aigua? L'entens també aquesta, oi?
0: Sí, senyor, molt bé. Pues l'aigua no compta, perfecte.
2: A veure, quina és la beguda que més... Després de l'aigua, d'altra manera, després de l'aigua, quina és la que més... No sé si el cafè, la Coca-Cola, la cervesa, en fi...
0: Molt bé.
2: Hi ha mil maneres d'estar hidratat. Bona nit.
0: Bona nit, bon cap de setmana, adéu-siau.
2: Adéu.
0: L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
3: Hola, bona nit, bona nit. Mira, et volia parlar sobre... Això és de l'habitatge.
0: Sí.
3: Això és de l'habitatge, no sé com això és del canvi climàtic, saps? Que veus que es va posant negre, negre, tot el cel, i dius, ui, que en veu una que no sabem
0: sí,
3: on...
0: Sí, sí.
3: I, però això no toca l'alarma al telèfon.
0: No, no, no, no, aquesta no toca, no, té tota
3: aquesta
0: la raó.
3: No toca, sí. I, de fet, està que això es veia venir, però... ha anat passant, i, bueno, i aquesta, la Mari Carmen, doncs, mira, va ser la gota que va colmar, que va, d'allò, va fer vessar la copa.
0: Sí, sí, sí,
3: sí. Però, de fet, està que lo del... Això va ser el que ho va instaurar el PP amb el temps del Rajoy, que va fer entrar els fons buitre aquests. Després, no només això, sinó que ens hem vengut la nostra ànima al diable. Es veu, vull dir, tot això s'està venint a estrangers, eh? Els sí. edificis de l'Eixample, tot això. Això es va passant a mans de noms estrangers. Però mira, com que és Europa, i tot, es veu que això és...
0: Sí, però hi ha molts dels que ho compren que no són pas europeus, també.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. també.
0: Tota la raó, Àngel.
3: I de fet està que ara estem en un moment... que tu penses que la culpa de qui és? Dels estrangers que venen, els immigrants aquests que venen a treballar, que tenen la culpa de tot. Ara tenen la culpa de tot ells. Ens prenen la feina, els donen les vivendes, els donen el banc d'aliments, els donen tot amb ells. Es veu que són pobres aquesta gent, oi?
0: Sí.
3: Però mira, tota la culpa la tenen ells. Quines mires més curtes entre el Vox, entre el PP, entre l'Aliança Nacional aquesta catalana, la senyora de Ripoll, totes aquesta gent. Vull dir, estan fent un mal. Ah, i ara és per sobre la senyora aquesta... Míriam Nogués es diu, la que està a Madrid. De
0: la Junts, sí. Sí, sí, Míriam Nogués.
3: Sí, aquesta, doncs, mira, ara va votar juntament amb aquests. Vull dir que, de fet, està que fot pena tot plegat. Fot fàstic, fot fàstic.
0: Que bé
3: fot
0: que comencem
3: fàstic.
0: Avui, mare meva,
3: fot
0: Àngel.
3: Fot fàstic.
0: Sí.
3: Bueno.
0: Però és el que tenim, eh? O sigui...
3: Sí, sí, sí, sí. I això es va per aquí. Vull dir que, de fet, està que... si totes aquesta, si aquest vendaval que ve d'Europa, perquè tota Europa està igual, Estats Units amb el senyor Trump, Amèrica Llatina amb el Milei, amb l'altre de Colòmbia, amb l'altre de Xile, que també és, ara són l'extrema dreta, amb el d'Honduras, aquest, el... Doncs, mare de Déu, quin fàstic fot tot plegat aquest món, de veritat.
0: Però és el món que tenim i l'hem de cuidar, perquè és que si no, malament rei. Malament rei.
3: Però vull dir que la gent no té... No ho sé. Que no hi veu més enllà. Que no hi veu. Que no hi estem veient. Que tot això ens porten per allà on volen.
0: Hi ha gent com tu que sí que ho veu. I confio que molta més gent també. Però vaja, bona reflexió, Àngel.
3: Vinga, adéu-siau.
0: Moltes gràcies, bona nit.
3: I acabo dient, la culpa no la tenen els estrangers, eh?
0: No, ja.
3: Jo a casa meva tota la vida n'he tingut d'estrangers que venen dels països del Tercer Món. No els he ni cobrat mai ni un duro per estar dormint a casa i menjar a casa.
0: Sí, sí. Àngel, gràcies.
3: I sí que cadascú acollís aquestes persones, vull dir, otro gallo cantaria. Tot però bé. Bueno, ja està.
0: Molt bé, vinga, una abraçada, bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
0: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
4: Ja, bona nit.
0: Com està la situació?
4: Ui, tronem trons, molts de trons i aigua. A lo millor estem parlant i sentiràs que hi ha trons més forts i trons.
0: Sí, sí, veig una trons. Taca vermella bastant extensa per aquí sobre vostra, eh? Sí, sí que ho veig.
4: Sí, sí, sí, et dic que estava a Sant Foment, com ha sentit que dia. Dieu si algú que ho ha fet... Dic, he aprofitat el mateix, sempre aprofitaré per fer-te una consulta, per si algú ho sap.
0: Molt bé.
4: Que, pues bueno, resulta que abans hi havia una tele, que es deia Tele 8, i ja fa anys que s'ha desaparegut.
0: Sí.
4: I fent un programa en què sortia un senyor que era capellà i frare. O frare capellà.
0: Sí.
4: Perquè hi ha frares que no són capellans, o bueno. I... No recordo com li diuen, que li agradava fer molts programes de ràdio. I penso que es deia el programa, se deia Vostè Pregunta o alguna cosa així. I sortia un senyor que era d'Hospitalet i li dient el senyor de les 5 carreres, i és el que tenia 5 títols universitaris, i també sortia un, com li dient, l'alcalde este de Badalona,
0: Albiol, ja ho diré.
4: Sí, fos Albiol. Crec que era este. I després sortia una periodista catalana, molt catalanista, que és molt coneguda, i ara no, tampoc no recordo el nom.
0: Per tant, estem buscant un programa de televisió que havia sortit a 8TV, entenc? 8TV era?
4: Sí.
0: Que sortia un presentador que era un capellà?
4: Sí.
0: I vol saber el nom del capellà?
4: I el programa és i si existís
0: encara. I el senyor de les 5 carreres.
4: Per algun puesto, no sé.
0: Sí, doncs a veure si algú pot ajudar. Perfecte,
4: molt bé.
0: Doncs,
4: moltes gràcies, eh?
0: Gràcies a vostè. Adéu-siau.
4: Adéu.
0: Bona nit. Doncs va, que busquem un programa de fa molts anys, entenc, eh? A veure si algú recorda qui era i tot això, i a més ens ha fet la crònica meteorològica, és que sí, que estava plovent molt i llampegant molt a sobre d'ull de cona. Després tenim un altre missatge al WhatsApp del programa de la Montse, que ens diu: soc una persona de més de 80 anys i la meva intenció és anar a viure a la meva segona residència i llogar el meu pis per poder pagar una cuidadora o una residència, ja que amb la meva pensió no ho podria pagar. Penso que el lloguer dels pisos no es pot pagar amb els sous que hi ha. La solució seria que es paguessin sous decents, diu la Montse, ja que en general s'estan pagant sous de misèria. Després, una queixa que ens arriba amb aquest missatge, amb aquest àudio, de la Montse des de Barcelona.
5: He sentit aquell senyor que parlava dels hospitals i tot això. Doncs jo també m'ha passat una cosa similar, que vaig anar també al CAP d'urgències, perquè tenia un mal d'esquena que no em podia sentar. I la senyoreta d'allà em va dir, diu, no, avui no n'hi ha d'urgències. Això seu no és una urgència. Dic, no. Dic, si des d'ahir que em vaig aixecar i no em podia ni aixecar. I diu, haver vingut ahir. Dic, però si ahir era diumenge. Jo dic, esperaré el dilluns per anar al meu metge. Diu, pues no, avui no tindrà visita. Diu, si està en urgent, se'n va a l'hospital. I a l'hospital van ser 5 hores de demora. Jo crec que això també és un tracte que... no sé, no ho trobo correcte. I avui també ha set el remate perquè ara volia agafar visita per un familiar meu, que li donguessin visita perquè ha perdut la fulla de la visita i jo dic, vaig a trucar a veure quin dia és per no confondre'm. I truco i es posa el telèfon, diu, soy Aura, l'assistente virtual. Dic, però bueno, assistente virtual, a on hem arribat? Diu, ja li llamarà tot això a l'assistente virtual, una cinta que et va parlant i que, esclar, està allà. Doncs si tu li vols dir a la que li has dit el nom, ja se t'ha tallat. No sé, tant costa posar una persona que t'atengui. Diu, ja le llamaremos. Home, però no és això, perquè potser quan et truquen tu estàs ocupada o estàs conduint. Ara que tens un moment per poder dedicar-t'hi, per poder demanar cita o el que sigui, doncs et surt l'assistente virtual, i Laura. I ja està. Suposo que és la nova moda, els temps moderns, que ens hi hem d'anar adaptant, però que, esclar, de moment a mi m'ha sobtat molt.
0: Doncs sí, no m'ha trobat mai haver de trucar al metge que et surti un assistent virtual. Normalment es posen al telèfon, no sé si ja deu ser un cap concret o deu ser... però realment que una persona del CAP t'envia a l'hospital per una urgència que... te la pot resoldre un metge del CAP, no sé. Realment, queixes que tenen tot el sentit. A veure, un altre que li ha passat alguna cosa amb la Seguretat Social, a la Menxo, que ens envia aquest missatge des de Marçà.
6: Mira, vull comentar una cosa que ens ha passat avui. Jo tenia hora a la Seguretat Social perquè vaig sentir per la tele que si tenies 40 anys cotitzats no calia que esperessis a fins als 65, que et podies jubilar i no et penalitzaven amb res. Bueno, m'ha arribat allí un senyor molt amable, m'ho ha mirat tot, m'ha dit que això no estava aprovat i quan estés aprovat, doncs ja podria ser que sí, però de moment no. M'ha contat el que em quedaria si em jubilés ara o si m'esperés als 65, bueno, molt amable, molt agradable, un 10, aquell senyor un 10. Llavors m'ha preguntat, què tens fills? Jo dic, sí, una, però com que he vist el meu marit allí, ha dit, ah, bueno, però ja la deus tindre tu. I ell diu, no, diu, perquè a mi... no m'ha entrat mai, no m'ho ha volgut posar mai lo de ma filla perquè diu que sóc autònom. I diu, això no pot ser. Diu, ara t'ho miro. Li mira i diu, clar que t'entra. Diu, te donaran, no sé si m'ha dit 60 o 70 euros per fill. I diu, escolta, doncs que jo m'ho han mirat dues vegades, les dues vegades m'han dit que no. Diu, doncs mira, t'arreglo els papers, diu, i a partir d'ara ja ho cobraràs amb efecte retroactiu. I la meva pregunta és, si no mos haguéssim anat a queixar, no ho hagués cobrat mai, això? És que no sé com van aquestes coses, perquè em pica posar l'ODNI del meu home, ha sortit tot allí. El que cobrava, el que no cobrava, el que l'havien retingut, no s'entenen aquestes coses. A veure si algú hi ha passat o sap alguna cosa.
0: Doncs mira, una altra queixa és que no en sortim d'una que entrem en una altra. Ai, senyor. Una pregunta que ens deixa el Lluís des d'Esplugues de Llobregat.
7: Avui he rebut un anunci de la Caixa amb la qual et donaven 400 euros per gastar en el que fos i 250 si portava la nòmina. I jo pregunto, si molts de nosaltres hem portat la nòmina i ara la pensió durant molts anys, per què quasi no ens donen ni els bons dies? A algú se li ocorreix a algú perquè també ens poguéssim beneficiar d'això?
0: Doncs aquesta és la petició de Lluís. I després en Ramon, des de Reus, ens diu: soc un enganxat al paraulògic i la raó d'això en surten un munt de paraules que em diu que són de l'alfabet hebreu o arameu. I em pregunto per què el diec hi ha el nom de les lletres d'aquestes llengües i no d'altres llengües, com el francès, l'anglès, l'italià, etc. La meva impressió és que darrere d'aquesta irregularitat hi ha l'estat d'Israel, diu el Ramon, perquè no crec que hi hagi algun estat on es parli l'arameu. Què en penseu, ignorants?
8: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
9: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que el pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
8: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Tercera generació.
0: La setmana passada, aquí a la nit dels ignorants, vam reprendre aquest espai Tercera generació, que aquesta temporada, tal com us vam explicar, el centrarem en feines, en oficis. Ajuntarem persones que estiguin a punt de jubilar-se o que ja ho hagin fet, amb joves que tot just comencin en el mateix sector. La trobada ens permet veure com era una feina fa 30 o 40 anys enrere i com és ara. I per començar vam reunir l'Imma Camps, professora de català que es va jubilar a començaments d'any, i en Nil Gibert, que també és professor de català, però que tot just ara comença el seu quart curs com a docent. A la conversa, l'Imma i el Nil la setmana passada van parlar del per què van triar ensenyar català, del que costa enganxar els alumnes a la lectura, o de com s'ho fan per captar la seva atenció a classe. Però és una xerrada que va cada mitges. Aquesta nit reprenem el fil de la conversa en qüestions com ara la cultura de l'esforç o la relació entre les famílies i el professorat. Què els hi va quedar al PAP, a l'Imma i en Nil? Doncs ara mateix ho sabrem. A veure, Imma i Nil, al principi de curs vam parlar amb una professora que feia 20 anys que donava classe, que ha fet professora de secundària, que ha escrit un llibre, es diu Sònia Martínez Tortajada, ha escrit un llibre on diu, entre altres coses, deia: la majoria dels alumnes han perdut les ganes de saber. La societat premia cada cop més la incultura i la mediocritat. Diu, ja no està ben vist aprendre. Jo, en base a la vostra experiència, d'un i de l'altre, hi estaríeu d'acord?
10: Força. El que passa que això es mama des de casa.
0: Però, des de casa.
10: Des de casa. La cultura de l'esforç, jo he vist nens de cases ben normals, de les nostres llars catalanes, que fan un esforç considerable. El que passa que no es premia o no és ben vist, però n'hi ha que sí. Però la majoria no s'esforcen, la majoria. Però hi ha gent que sí, Per què? Perquè a casa seva han vist que darrere la feina hi ha un gran esforç, han aconseguit uns objectius, i això és molt important, que això és educatiu, això també s'educa des de casa.
11: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Imma. També penso que des de part dels professors i del sistema també afavorim, el sistema afavoreix molt que els alumnes, sense esforçar-se, puguin passar de curs i
10: ara obrirem un meló,
0: Nil,
11: amb això. Ai, el meló. No, ja ho sé,
0: obrim
11: el meló. És a dir, que és una mica una culpa de tots, perquè a vegades penso que el problema sempre, bueno, es focalitza molt en els alumnes, però alhora també jo crec que ells actuen segons el que veuen. I si ells són conscients, que no sé si ho són o no, perquè a vegades fent poc esforç és molt fàcil poder passar
10: cursos.
11: De curs a l'ESO, o bé, que per exemple tenint el quart... aprovant el quart d'ESO, o sigui, la signatura de català del quart d'ESO, ja tens el seu de català, si no vas equivocat, també jo crec que això ho afavoreixes. Sí que
10: perquè qui té la potestat per decidir qui passa de curs, Marta, és l'equip docent.
0: Clar.
10: I ens trobem amb alumnes que han aprovat amb dues i tres assignatures suspeses, i cada any a tots els instituts a quart d'ESO, l'última avaluació, segur que se'n parla d'aquest tema.
11: Sí, però també perquè des d'inspecció ja es pressiona perquè passin de curs el màxim d'alumnes possible.
0: Exacte. Sí, dir, els inspectors pressionen perquè aproveu els nanos.
10: Sí.
0: Encara que no tinguin el nivell.
11: Sí, sí, tant, és a dir, cal...
0: Però això per què?
11: És una cadena.
0: És una cadena, però per què? Si algú no està preparat, per què ha de passar de nivell?
10: Bé, passen de primària sense alguns sense llegir, i amb comprensió lectora nul·la ens passen a ESO. Això ja és un peix que es mossega la cua ja des de primària.
0: Però jo em pregunto quin avantatge és per la societat tenir uns nanos que no estan preparats.
10: No és cap avantatge, clar. Però el Departament d'Ensenyament sempre ens deia, ostres, només poden repetir 3 o 4 en aquest nivell. Per què? Perquè doncs hi ha un grup a darrere que
11: sí,
10: és molt nombrós,
11: etc.
10: Exacte, per necessitat.
11: És a dir, és que a vegades és trist dir-ho, però les avaluacions de finals de quart d'ESO a vegades sembla una mica el mercat del peix.
0: Ai, de veritat.
10: És cert.
11: Uns números, és a dir, tu saps que no pots... que ja no poden repetir 10 alumnes a 15, sinó que només en poden repetir 1, 2, 3, 4, a vegades en funció de la promoció que vingui
10: clar,
11: a darrere.
10: Clar, depèn.
11: I clar, per això hi ha tants graduats que no tenen el nivell, però perquè si no... El TAP també seria molt, molt important, però clar, és que en els anteriors cursos també hauria de repetir gent, no només a quart, però el sistema el que intenta és que hi hagi el mínim nombre de
0: repetidors,
11: és així, i que els alumnes vagin passant. Sí que...
10: Això a primària també passa, eh?
0: Però això està passant ara, però jo pregunto, Imma, quan tu vas començar això passava?
10: No tant.
0: Hi havia un mercat del peix, també?
10: No, perquè quan jo vaig començar i encara hi havia bupicou.
0: Clar.
10: Qui havia de repetir, qui no aprovava una assignatura o dues, la tenia l'any següent.
0: Exacte.
10: I havia de fer exàmens.
0: Sí.
10: I aleshores, després hi va haver-hi la reforma, que reforma volia dir ensenyament obligatori fins als 16 anys, nanos que no sabien estar a classe, els hem hagut de tenir fins a 16 anys. I després el departament s'ha inventat això del projecte singular, les UECs, etc., per a aquests nanos, que era impossible retenir-los dins d'una aula perquè eren moguts pel que fos, perquè eren conflictius, pel que sigui. I aleshores anem fent pedaços. No ho sé, ara a veure si l'Illa ho soluciona tot amb aquest pacte de l'educació.
0: Tu tens esperança, Nil, que ho solucioni tot?
11: Ah, ui, no, però...
0: No.
11: El problema és que... O sigui, és a dir, ara l'Illa perquè és el... És el
0: no, dic el govern en general,
11: però
0: sí, sí.
11: Però ja és una cosa... jo sí que he viscut... Bueno, un any d'Esquerra sí que l'he viscut, perdó, dos amb el PSC, però clar, jo quan era estudiant ja recordo també que hi havia molta queixa per part dels professors, també amb el canvi de currículum, que això també és una cosa que és important, el tema de les competències, que potser se'n va sentir a parlar, que això va canviar el 2022, i que justament amb el canvi de currículum jo també dona... no sé com dir-ho, però és tot tan ambigu
0: ja.
11: I d'alguna manera
0: Hi ha poca concreció, vaja.
11: Sí, hi ha molt poca concreció, però alhora temes que potser són capdals de cada curs no apareixen. I també, i també penso que més enllà de l'ESO, amb el batxillerat també va una mica en aquest sentit, perquè al cap i a la fi els alumnes de batxillerat per arribar a la universitat han de fer una selectivitat, és a dir, un examen final, però si tu mires el currículum de batxillerat, els
10: ara han canviat
11: alumnes,
10: han
11: de fer moltes coses diferents. I en canvi tot acaba en un últim examen final, per tant...
10: Que s'hi juguen moltíssim.
11: Sí, és a dir, no hi ha del tot relació amb el que demanen que hauríem de fer i entre el que finalment acaben fent.
10: Exacte.
11: La selectivitat, bé, l'ESPAU.
10: L'ESPAU.
0: A veure, abordem una altra qüestió, que és la relació dels mestres amb les famílies, aquí. La diferència entre el que es trobava la Imma fa temps enrere, si la gent doncs, volia saber com anaven els seus fills, si participaven de tota aquesta educació, amb el que et trobes, Nil, tu ara, de si algú suspèn un examen, que a vegades venen els pares i diuen no, és que el meu fill ho ha fet bé perquè m'ha suspès el meu fill. A veure, qui vol començar? Eva, Imma, tu.
10: Jo no m'hi he trobat, que vingués un pare o una mare. Sí que he trobat companys meus que m'han dit Imma, s'han queixat d'aquest examen, a segon de batxillerat, ens l'hem de tornar a mirar, l'hem de tornar a corregir, sí. He estat moltíssims anys tutora i sempre hi ha hagut un feedback amb les famílies. No tothom respon de la mateixa manera, evidentment. Ja. Hi ha gent que s'interessa, hi ha gent després que et vol alliçonar de com ha de tractar el seu fill, però bé, el 95%, superbé, superbé, la veritat.
0: I tu, Nil?
11: A veure, jo algun problema sí que ja he tingut.
0: Ja has tingut problemes, eh?
11: Sí.
0: Amb quatre cursos, eh?
11: Bueno, de fet, el primer problema, el primer. De fet, et diria que ja vaig tenir fent pràctiques.
0: Imagina't.
11: Que a mi, justament l'últim dia de pràctica, recordo que era un grup adaptat, i justament un nen li vaig dir que el seu treball l'havia fet amb via, o que no l'havia fet ell, perquè jo ja sabia les capacitats d'aquell alumne i em semblava molt difícil que l'hagués fet ell. I no sé pas com, però l'alumne ho va dir al pare i el director em va dir que sàpigues que hi ha el pare d'aquest nen que et vol venir a pagar.
0: A pagar?
11: Però, sí, tant.
0: Ai.
11: Jo em van dir que era a l'institut fins que se'n vagi i així ho vaig fer. Però més enllà d'això sí que no me n'he trobat gaires, però sí que és cert que ha batxillerat. Per mi sí que hi ha un canvi respecte a l'ESO, és a dir, batxillerat, com que ja juguen més la nota per entrar a l'activitat, sí que jo que vaig ser tutor, he estat tutor tant a l'ESO com a batxillerat, hi ha més pressió dels pares, et diria jo, i sí que alguna cosa és a dir, que algun mare o alguna mare o pare vingui a fer una reunió i comenci a insultar algun professor o alguna cosa per l'estil, jo això també m'hi he trobat. No és l'habitual, però en alguns casos així particulars m'ha passat, sí.
10: També a vegades els nens pressionen molt les famílies, volguem dir, intercediu per nosaltres, que si no no podria entrar a tal facultat per fer tal grau. Esclar, tenim els números que tenim, les notes de tall per ells són importants i a vegades si juguen anar a la universitat pública o anar a una privada, clar, canvia molt, perquè no tothom s'ho pot permetre.
0: Clar, però jo tiro enrere i penso a mi quan era jove.
10: I tant.
0: Jo dir als meus pares que anessin a queixar-se d'una nota meva és que no se m'hagués passat mai pel cap, de la vergonya. O sigui, bàsicament de la vergonya, clar, de dir, no, clar, és una cosa meva, no?
10: Tenim companyes que estan a la universitat i ens ho deien, que hi ha pares que van a veure els exàmens,
0: A la universitat, també.
10: A la universitat.
11: Sí. Sí que penso que ara les famílies, segurament, la barrera amb els professors cada vegada és més inexistent, és a dir, que som més accessibles tant nosaltres com l'equip directiu, i sí que en alguns casos passa que demanen de revisar exàmens, o també, com que ara també cada vegada més hi ha més alumnes amb dislexia o amb TDAH, sí, o trastorns del llenguatge, o bé, d'altres tipus de dificultats, sí que es volen assegurar que en el seu fill se li apliquin les mesures que li pertocarien per les dificultats d'aprenentatge que té. Que és veritat que nosaltres tenim la feina de fer-ho, però no sempre és fàcil i no sempre es pot aplicar,
10: exacte,
11: perquè amb tants alumnes que hi ha a l'aula i tants perfils diferents, moltes vegades no donem a l'abast, o per almenys jo reconec que a vegades no dono a l'abast
10: no,
11: amb totes les dificultats
10: d'aprenentatge,
11: clar, que hi ha dins d'una aula.
10: Sí.
0: A veure, Imma, si poguessis tornar enrere, tornessis a tenir 18 anys, tornaries a ser professora de català?
10: Sí. Sí, sí, sí, sí, jo ho tinc claríssim que ho tornaria a ser. Sí, sí, sí, segur.
0: I tu, Nil, creus que arribaràs a la jubilació com ha fet l'Imma, com ella?
11: És el meu desig, la veritat.
10: Jo crec que sí, perquè Nil té molta vocació i es porta superbé amb els alumnes, els coneix, s'interessa, perquè el que volen els adolescents és això, que tu, a part de ser qui ensenya, qui educa, qui no sé què, qui se'n va de viatge, qui se'n va de colònies amb ells, també volen que te'ls estimis a la seva manera. No ho dic amb instint maternal, eh?
0: Ja.
10: Sinó que t'interessis per la seva persona. I això és molt important, i això és vocacional, perquè la nostra feina, igual com amb metges, infermeres i tota la gent que treballa en el món professional de l'àmbit sanitari, si no tenen vocació, al cap de poc s'ho deixen.
0: Clar,
10: jo tinc companyes que han començat a 40 anys i han durat un curs, m'entens?
0: Ui!
10: Clar, clar.
11: Sí, sí, o sigui, jo, la meva intenció sí que és arribar fins al final i és el que penso que m'agradaria, però bé, jo també és cert que en el futur mai se sap, més que res, perquè sí que hi ha dies o setmanes que, la veritat, jo sí que em plantejo, això és el que he de fer durant tant de temps, més que res, que és una feina que crec que
10: no
11: crema molt.
10: No t'ho plantegis, vés any rere.
11: En el dia a dia. Però sí que sempre, això, la relació amb els companys, el tracte amb els alumnes, que sí que tot sembla que estigui molt malament, però jo també tinc una mica de, o sigui, una mica i força, espero, d'esperança, que també hi ha alumnes supertrempats. Jo crec que els professors tots, o això, espero que tots, aprenem també molt
10: d'ells.
11: D'ells, i a vegades també ens sorprenen molt en positiu, i perquè a mi una de les coses que em fa més content és que tu fas una classe i que els alumnes s'interessin i realment aprenen el que tu pretens que aprenguin.
0: Clar.
11: Això no passa pas cada dia, ni a cada classe, ni de bon tros, però quan passa, per mi, jo ja tinc el dia com
0: clar,
11: fet.
0: El dia i la setmana feta, meravellós.
10: També és un privilegi veure els adolescents com es fan grans davant teu, si els atens 2 anys, si els atens després de batxillerat, tu veus que, ostres, has influït, aviam, una miqueta en la seva personalitat, a través de lectures, a través de maneres de ser, perquè ells ho xupen tot, de tots els profes, si hi ha bon rotllo entre nosaltres, etc. A vegades d'un granet de sorra em fan una muntanya, doncs dic, no passa res,
0: no,
10: això pot passar a tothom, vull dir, per ells ho poden viure com una tragèdia, alguna cosa que els passa, i tu també els has de fer tocar de peus a terra, que no passa res, etc. Encara que siguin les hores del pati.
0: És
10: a mi m'encantava fer guàrdies de pati perquè veus moltes coses.
0: Clar, així estàs més pròxim, no?
10: Exacte.
0: És l'Imma Camps i el Nil Gibert, dues persones de dues generacions molt diferents, però que han compartit molts punts de vista sobre ensenyar llengua i literatura catalana. Gràcies per participar-hi, que tingueu molta sort, a l'Imma que es dediqui el que vulgui durant el seu temps de jubilació, que s'ho ha merescut, i al Nil tota la força per aguantar els dies més d'usos i que n'hi hagi molts d'aquests de bonics, que val la pena.
10: Molt bé, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Adéu, bona nit.
10: Bona nit.
11: Adéu, bona nit.

0: Doncs sí, sí, molta feina aquesta nit també, perquè ja he dit que teníem un ull posat amb l'evolució de les tempestes, que déu-n'hi-do com està caient a Terres de l'Ebre. Estem intentant recuperar informació i intentar parlar amb algun dels alcaldes, perquè hi ha llocs on veus com baixa l'aigua i fa patir. Però tenim aportacions dels oients amb respostes de coses que s'acaben de demanar al programa just abans del Tercera Generació. El 932017474, ara mateix hi tenim la Paquita des de Taià. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, Paquita? Digui'm.
1: M'ha semblat sentir com si una senyora digués algú d'un capellà que no se'n recordava del nom, que sortia en un programa ja fa molt de temps, molts anys.
0: Sí, senyor. Sí, sí, senyora, perdó. Sí.
1: Doncs miri, com que jo aquest capellà, bueno, el conec, i vaig haver d'escriure una carta per una amiga meva que es va morir, que era molt amiga amb ells, i va estar molt agraït. Miri, ara el nom que tinc a la llibreta i tot no me'n recordo, però sé que el cognom és Fuentes.
0: El cognom del capellà és Fuentes?
1: Fuentes, que sortien. Sí, en el canal aquí ja fa uns anys. I ara vaig mirar les Balears, que en tant les poso, i va tornar a sortir, que tenien allà en quatre, que també feien una tertúlia, i em va agradar. Em va agradar de sentir. I dic, ai, mira, Fuentes, tant de temps que no el veia. I ara el d'això m'ha vingut a la memòria.
0: Doncs a veure si algú li troba el nom. Sabem el cognom?
1: Nom, és que ara no, perquè ara no. No he tingut temps de buscar la llibreta.
0: No, si està dormint, no la dic per res, només faltaria. A veure si algú altre ens ajuda.
1: Sí, no, ja el tornaré a mirar, a veure si... No, Fuentes és el cognom que jo havia escrit.
0: Molt bé.
1: Escolti, i també que avui fa 9 anys que ens van venir a estovar a la gent aquí.
0: Sí, senyora, ahir en vam parlar amb alguns oients. Sí, senyora, sí, senyora.
1: Sí, sí, miri, aquí amb aquest odi que portaven i no mirava si em trencaven un braç, una cama, el que fos, això no està bé. Aquest odi, perquè els van a buscar aquesta gent plens d'odi, mare de Déu. Bueno, tot això. I ara he sentit, que també escolto, el 324, que deien que fa poc, ara, uns dies, que van també desnonar amb un de Mataró, una mare amb un fill que no està bé, i els van treure. Home, per l'amor de Déu, ja no sentem arribat, ja. La gent se'ls liquidarà perquè no pot viure així.
0: Tota la raó, Paquita.
1: Home, bé,
0: sí,
1: mira, per això n'hi ha, el meu fill ja m'ho diu, n'hi ha que s'han suïcidat, que no els han tret, que no tenen res, que no poden pagar i que s'han de veure d'aquesta manera. Però que ho arreglin, que ja fa anys que volta tot això.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, i ara hem d'esperar tant. I ara ha hagut de passar tot això, per si ja fa temps.
0: Sí, però...
1: Un que es troba per aquí, l'altre per allà,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: No és viure això, no és viure.
0: No, gens,
1: aquest
0: Paquita.
1: Senyor que ha sortit no fa gaire també ho deia, tot això.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí, ja ho he sentit.
0: L'Àngel,
1: bueno,
0: sí.
1: Escolti'm, moltes gràcies d'escoltar-me i ara jo miraré si les trobo la llibreta, que jo ja el coneixia, aquest senyor.
0: D'acord, no pateixi.
1: I em va fer il·lusió l'altre dia al mirar les Balears amb una tertúlia que fan allà.
0: Que sortia.
1: Ara m'agrada en tant mirar-ho. Dic, hola, hi ha Fuentes, però mira, ara ho...
0: No passa res. Ara ens truca un altre gent que també vol dir alguna cosa, a veure si sap el nom. Gràcies, Paquita,
1: sí.
0: Una abraçada.
1: Vale, molt bé de sentir-te, Marta.
0: Gràcies,
1: molt
0: bona
1: bé,
0: nit.
1: Guapa.
0: Adéu.
1: Bona nit.
0: Adéu. La Rosa Maria des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit. Es diu Carlos Fuentes.
0: Carlos Fuentes, correcte.
2: I era franciscà de Sabadell.
0: Ara, que no li sortia la Paquita el nom.
2: Ha conduït varios programes de diferents cadenes de televisió.
0: Sí, senyora, molt bé. I aquest que... I clar, aquest senyor que ens trucava, en Joan Josep, també deia... Hi havia un senyor que li deien el de les 5 carreres. Això li sona?
2: No, aquest no.
0: Aquest no, eh?
2: Va, aquest no.
0: A mi tampoc.
2: El Carlos Fuentes sí, perquè l'he seguit moltes vegades.
0: Perfecte. Doncs ja tenim la resposta. Moltes gràcies, Rosa Maria.
2: Franciscà de Sabadell.
0: Sí, sí, sí. Perfecte. Gràcies, Rosa Maria.
2: Molt bé, bona nit, Marta.
0: Adéu, bona nit. La Núria des de Gràcia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo us trucava per aquest senyor que ha trucat fa un rato preguntant si l'arameu era una llengua que existia o que algú la parlava.
0: Sí.
3: Doncs sí, hi ha gent que parla arameu i us donaré unes dades i que aquest senyor busqui. Hi ha un veí d'aquí al barri,
0: sí,
3: que és iraquià i que es diu Pius Alibek.
0: Alibek, sí, senyora. Mare de Déu. Sí. Fa molts anys l'havia entrevistat jo, el Pius Oliver, que me'n recordo.
3: Bueno, és que era una persona... Bueno, continua siguent, eh?
0: Sí.
3: A part que tenia un restaurant que es deia Mesopotàmia al carrer Verdi.
0: Exacte, sí, senyora. Sí.
3: Però, a més, o sigui, ja més lingüista i ha fet llibres en català.
0: Exacte.
3: Llavors, com que aquí al barri, bueno, vull dir, ens coneixem tots, no, però alguns sí, ens trobàvem sovint... I l'època de la guerra de l'Iraq, doncs era una persona molt activa i recordo, que, perquè ell ha fet llibres en català, jo en tinc dos, que podria dir els noms, si algú, no sé si encara es poden trobar, perquè un d'ells el tinc i és del 2012, que el tinc aquí al davant, i l'altre és anterior. Ell ha fet traduccions al català de llibres d'un egipci, per exemple.
0: Sí.
3: I llavors parlàvem de la llengua, del que representa, pot ser la llengua per nosaltres, i ell deia, jo tradueixo l'àrab, però la meva llengua és l'arameu.
0: Clar. Sí,
3: el que passa que, clar, per arameu no em demanen que faci res, però puc entendre el que unes persones, encara que siguin minoritari, puguin voler, i tenia tres filles, bueno, té, ja són grans ara, i ell els hi parlava arameu, perquè la seva dona és siriana, i parlaven àrab a casa.
0: Clar, per mantenir la seva llengua.
3: Però clar. Ell deia, jo a les meves filles els hi he parlat sempre arameu, que no els hi servirà de res.
0: Però és la seva llengua, clar.
3: Encara que elles no han viscut mai a l'Iraq. Però jo els hi mantinc la llengua perquè forma part de la cultura, no?
0: Sí, senyora.
3: Llavors,
0: molt bé. Doncs
3: si vol buscar aquest senyor, doncs segurament que trobarà
0: molt bé.
3: Informació.
0: Doncs moltes gràcies, Núria, per l'aportació.
3: Doncs això.
0: Que vagi molt bé.
3: D'acord.
0: Adéu, bona nit.
3: Adéu.
0: La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit per tothom. Mira, la meva pregunta és una curiositat, perquè jo veig a TV3, que és el que més veig, no? Escolta, la roba que porten, què em fan? Tanta roba, cada dia es canvien, sabates, de tot, tant els nois com les noies.
0: Sí.
4: Jo volia saber, primera, com ho trien ells, si ho trien, els hi diuen per portar, o com ho fan, i després d'aquesta roba, què em fan de tanta roba?
0: Molt
4: bé. Perquè sempre cada dia es canvien, eh?
0: Sí.
4: A cada moment. I només és això, Marta.
0: Perfecte, doncs buscarem la resposta.
4: Tothom, i que sigueu ben feliços, eh?
0: Igualment, Carmeta, moltes gràcies. Bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, aquest capellà, que és un frare franciscà, treballava a televisió, l'últim dia va treballar a televisió de Badalona. Bueno, ho feia cada dia.
0: Sí.
5: Però llavors va deixar-ho perquè ell treballava, és professor, i treballava a Mallorca. I llavors, degut a que no podia fer tants viatges cada dia amunt i avall, ho va haver de deixar. Però es deia Carlos Fuentes.
0: Sí.
5: I a més, sacerdot. A més de frare...
0: Sí, ja ho ha dit aquest oient, que de tant en tant la veia al canal de Mallorca, suposo que deu ser IB3, que l'havia vist en algun programa, no?
5: Sí. Però era una persona molt agradable. Molt senzilla, també, eh?
0: Bueno, molt bé. Doncs,
5: bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies.
5: I bon cap de setmana, eh?
0: Igualment, que vagi molt
5: adéu,
0: bé.
5: Marta,
0: adéu-siau, bona nit. Doncs mira, jo que em pensava que ningú se'n recordaria, carai, una, dues, tres persones donant resposta a en Joan Josep des d'Ulldecona de qui era aquest capellà que sortia en aquest programa. El que no hem resolt, Joan Josep, és qui era el senyor de les cinc carreres. Jo aquest tampoc no em sona de res, tampoc no havia vist gaire aquest programa, però la gent que havíeu vist el programa i que sabeu que el capellà era el Carlos Fuentes, ningú de moment recorda aquest senyor de les cinc carreres. No sé si els pròxims minuts algú que l'hagués vist doncs pot arribar a la conclusió, pot recordar, pot tirar enrere a veure qui era aquest senyor que tenia cinc carreres o com a mínim que se'l coneixia d'aquesta manera. Això és el que intentem, no? Intentar ajudar a la gent que té dubtes i mira si quanta gent que té respostes. Nosaltres, ja us he dit, de moment estem seguint com està caient aquesta pluja, estem seguint el radar meteorològic, perquè fa molta estona, fa moltes hores, que hi ha una taca vermella a sobre d'una zona que va entre Tortosa i el mar, per entendre'ns, molta estona que està aquí situada. Per tant, estem intentant resoldre quines són les poblacions que ara mateix estan acumulant més aigua per poder explicar com està la situació, quins són els efectes que, i com es llevarà el dia demà, que és el que han previst des dels diversos ajuntaments. Va, que encara tenim temps de parlar amb un altre oient abans d'arribar al butlletí de la una, on els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació. És la Mercè des de Polinyà. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
6: Mira, bueno, tirant indignada amb tot el que estic escoltant i veient. La meva pregunta era, sé d'un edifici, perquè hi viu una amiga i l'anem a veure sovint,
0: sí,
6: de vivendes tutelades, que es diu, per gent gran.
0: Sí.
6: Gent amb dificultats, no gent pobra desgraciada, no. Gent que no té propietats, que és gran, que no té fills que se'n facin càrrec,
0: uh-huh,
6: i poden viure sols en un piset, un pis petitet, que són aquests de les vivendes tutelades.
0: Sí, senyora.
6: Estic parlant concretament uns que estan al carrer Montnegre, cantonada Entença.
0: Uh-huh.
6: Són uns pisos moníssims que fa potser més de 20 anys, així que estan fets. Ara em diu aquesta amiga, diu, ai, no sé què està passant. Diu, cada vegada que es mor un i marxa, el pis no s'omple. Diu, hi ha més de 17 pisos buits, però de fa temps, eh? Molt temps. Clar, llavors un es pregunta, què és això? Vull dir, per què?
0: Home, potser m'estàs donant aquí un tema que s'ha d'estirar el fil d'això, eh?
6: Bueno, doncs precisament, per això truco, saps? No, no truco per preguntar els botons de la sotana al capellà.
0: No, no,
6: no és broma, eh? Vull dir, això és una pregunta que vam fer fa molts anys, que vaig dir, bueno, plego en aquest programa, no hi torno jo.
0: No, pleguis, no pleguis, que això que estàs dient ho trobo molt interessant com per estirar del fil.
6: Aleshores dius...
0: Més de 17 pisos buits en aquest edifici de vivendes tutelades.
6: Exacte, i concretament te l'he detallat quin és, eh?
0: Sí, sí, sí, no, he pres nota, o sigui que...
6: Aleshores, no sé, hi ha algun periodista que investiguin els ajuntaments?
0: Sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. El que passa
6: això,
0: que a vegades es troben amb uns murs al davant, saps què vull dir?
6: Ja, això però ho mira, tenim claríssim, però el que t'emprenya molt és veure els polítics que et foten uns rotllos que, escolta'm, semblen sants, eh?
0: Sí, sí, sí.
6: I per darrere treballen d'una altra manera.
0: Mercè, donarem vida
6: acabo,
0: a aquest
6: no?
0: tema, sí, sí, perquè és que si no parlarem informatius que ho
6: perquè
0: intentin
6: aquesta dona
0: estirar.
6: Perquè aquesta dona m'explica el tema del robot i déu-n'hi-do, eh?
0: Ah.
6: I diu, n'hi ha 900, eh?
0: Sí, sí,
6: i què
0: sí
6: passa? El senyor, això de la Generalitat, van al Japó, compren robots. Aquí només funciona el traspasso de dinero.
0: Ja. Mercè, que arriben les notícies.
6: Vinga, gràcies.
0: Gràcies per la teva aportació, ho seguirem.
6: Aquest
0: moltes gràcies.
6: Aquest programa ha pujat molt, eh? Vull dir, ho fas fantàstic.
0: Vosaltres pugeu. Vinga, una
6: abraçada.
0: Bona nit.
6: Bona nit.
0: Fins ara. Les notícies i continuem parlant amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molt pendents de la pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 3 hores a les Terres de l'Ebre. Està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. En aquesta localitat del Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El problema no és tant la violència del fenomen, sinó l'acumulació d'hores seguides de pluja intensa. El perill és que puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, a quarts de 12 de la nit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim, 6 sobre 6, a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Malgrat tot, Protecció Civil diu que no hi ha incidències destacades, però insisteix a extremar la prudència i a evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores tant a la Terra Alta, al Baix Ebre, al Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: De fet, hi ha a hores d'ara diverses carreteres inundades i, per tant, tallades. No s'hi pot circular en aquesta zona. D'alguns ajuntaments també han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format més breu. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada, de Terrassa. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els Guàrdies Civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra. La investigació continua oberta. Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat al ple. Aquest divendres quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol. El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubé Toyà, la necessitat d'una illa, una distopia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes, com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels seus autors, en Sergi Poppermeier.
3: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen l'obra que es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també, en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer. Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió. Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. I el Barça de Mol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat 33-42.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
5: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora de la matinada. Sé que està desperta, perquè li vull demanar ara mateix quina és la situació aquí a Tortosa, alcaldessa.
1: Bé, pues la situació és de que està plovent en molta intensitat des de fa més de 3 hores. Hi ha hagut algun moment que ha baixat, però ara tornem a estar en moltíssima intensitat, en carrers tallats, camins, ja tenim algun avís en alguna casa que estan ara actuant en moltíssims avisos de bombers. I, per tant, en totes les alarmes posades per veure què ens espera esta nit.
0: Entenc que encara és molt aviat, entenc que tothom està a casa, per tant, que no hi ha cap incident personal, que això és molt important, per sort és aquesta hora de la matinada i tothom està a casa seva. Suposo que demà escoles i equipaments, tot això està controlat i avisat tothom que, pregunto, deu estar tancat?
1: Sí. Nosaltres ja esta tarda, en la previsió que donàvem, ja havíem tancat tots els equipaments municipals. Esperàvem que els centres educatius se fes del propi departament, però quan hem vist que a les 9 de la nit això no ha passat, sí que ja han fet també un decret de tancament i hem avisat a ciutadania i als equips directius també per alertar-los i per a que la gent se pugui organitzar de cara a demà, perquè ja se veia venir que aquesta nit seria intensa i realment han pensat que era millor ja poder previndre i que demà la gent ja sapigués que no s'obririen els centres educatius.
0: Pateix per alguna zona concreta de Tortosa, perquè si estiguin fent unes obres, perquè hi hagi un barri que està situat en un lloc que pot tenir alguna cosa, doncs pot ser més perillosa, pateix per alguna zona concreta de Tortosa?
1: Bueno, a Tortosa hi ha diferents barrancs i, per tant, això sempre fa patir, però també tenim una ciutat històrica, un casc antic que està molt deteriorat en algunes cases que, clar, quan plou intensament, en perill d'enderrocament. De fet, ara ja estan les coses d'emergència i estan desallotjant a 6 persones que ningú ha pres mal i ara es desallotgen i es traslladen a un centre d'emergència. Però, evidentment, en tota la mirada molt ficada, sobretot a el que comentàvem, a la nostra part de ciutat històrica i nucli antic, perquè l'estat que ja està en les cases sabem que és un perill quan cauen estos aiguats.
0: Clar, entenc que aquest desallotjament és d'alguna d'aquestes finques antigues que patien per si passava alguna altra cosa i que més val que tothom en marxi, és això?
1: Sí, bueno, i que també hi ha hagut un avís per una acumulació molt important d'aigua i ja s'ha analitzat i s'ha decidit que era millor desallotjar aquestes persones i és el que ara s'està fent.
0: I aquestes persones no poden dormir a casa, entenc, eh? Vull dir que...
1: No. Sí, van, ja tenen ara una... Les estan acompanyant per a que puguem passar la nit a un centre, a un hotel en concret, i per tant aquesta situació ja està controlada, però tenim ara mateix molts d'avisos i bueno, esperem poder-los anar solucionant.
0: Avisos vol dir gent que està trucant a emergències perquè té alguna cosa inundada, sí, sí, o qualsevol altra incidència.
1: Clar, o algun cotxe, situacions, camins, carrers de la pròpia ciutat, del centre de la ciutat, perquè realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes. Però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
0: Uh-huh. Teniu o us han donat algun horari possible que aquest episodi aquesta taca vermella que està situada sobre Tortosa es pugui esvair en algun moment de la matinada, o ningú ha dit això s'acabarà en poques hores?
1: De moment la previsió és que per lo menos les properes 3 hores siguin molt i molt intenses i per tant estem atents a la informació que ens vagi arribant.
0: Uh-huh. Doncs la recomanació als veïns és que es quedin a casa, no? Això.
1: Exacte.
0: Per començar.
1: Que es quedin a casa, qualsevol avís 112, i estem tots activats i per tant sobretot molta precaució.
0: Doncs tot el nostre suport i tots els ànims per aquesta nit intensa aquí a Tortosa. Alcaldessa Mar Lleixà, moltes gràcies per parlar amb la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Doncs aquesta és la situació, 3 hores plovent intensament i encara ha de continuar. De fet, ja et dic, jo vaig actualitzant el mapa del Meteocat, el radar que et diu en directe on cau la pluja, i justament en aquests moments, ara 1:13 de la matinada, continua havent-hi una taca vermella intensa a sobre del mateix lloc, a sobre de Tortosa. Aquí ja ens ha dit que han hagut de fer aquest desallotjament d'aquestes persones, que hi ha barrancs també, és a dir, molta precaució i a fer cas de totes les recomanacions, perquè demà al matí veurem què passa, però com a mínim ara és una hora que tothom, en principi, doncs és a casa seva. Això passa a Tortosa, però també hem vist, i ens estan arribant ara unes imatges de Santa Bàrbara, això és el Montsià, que déu-n'hi-do també com està baixant l'aigua per alguns carrers. L'alcalde de Santa Bàrbara és el senyor Lluís Gimeno. Bona nit, alcalde.
2: Hola, bon...
0: Com està la situació aquí a Santa Bàrbara?
2: Bueno, pues, la situació de moment està en una... És complexa, és una situació...
0: És una situació...
2: Bastant controlada, pel sentit de que, bueno, degut a que ja tenim unes quantes riuades, ara no fa ni un any que parlàvem amb altres, que també ne vam tindre una, i no arribat...
0: No pot ser que sigui el mateix alcalde del mateix municipi. Sí,
2: el mateix alcalde que estava més derrotat aquell dia que vaig... En aquelles hores, que feia moltes hores que estàvem treballant, sí. I ara no, ara realment fa... Poc ha començat i, bueno, pues la veritat és que s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals i tal, i pues, bueno, estem minimitzant una mica. I de moment no tenim danys materials com els altres anys, perquè s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes i no... Però, bueno, ara comencem i la nit se presenta llarga.
0: Clar, diu, ara comencem. Parlava fa un moment amb l'alcaldessa de Tortosa, porten 3 hores d'aigua intens. Aquí entenc que no fa tant de temps, eh? No fa tanta estona.
2: Aquí hem començat... ha sigut bastant diferent a altres riuades, perquè o sigui, aquí normalment necessites unes 2 hores per a que arrenqui el barranc, i avui ha arrencat el barranc en 35 minuts, a les 11:45, i ha començat a baixar rames i ja s'ha desbordat tot el barranc. Vull dir, la intensitat dintre de la conca, més amunt, Mas de Barberans o els ports, ha degut ser molt intensa, perquè en 35 minuts, cosa que no és normal, s'ha ficat en marxa.
0: Uh-huh. Entenc que demà també teniu escoles, equipaments municipals, etc., tot de moment tancat, avisada la població perquè es quedi a casa, o què heu fet? Quines mesures heu pres?
2: De fet, nosaltres ja preventivament ahir, perquè ara ja no sé ni l'hora que estem, després ahir ja vam tancar per les instal·lacions esportives, correcte, i avui i aquesta tarda que no tenia, solament teníem recomanacions, i hem fet un decret d'alcaldia de que tots els centres educatius i tot el que serien municipals, tot lo que, i treballadors municipals que fan mobilitat, pues que tot això quedava, la mobilitat quedava tancada i que els centres demà quedaven tancats durant tot el dia.
0: Uh-huh. Ara parlàvem amb l'alcaldessa de Tortosa i li he preguntat si patia per algun lloc concret, per algun racó concret de Tortosa, i perquè després de tantes hores d'aigua, clar, vosaltres teniu aquest barranc que travessa el poble, no sé si hi ha alguna altra zona que en les pròximes hores pot perillar més, doncs, pel que ha passat altres vegades o per la intensitat de l'aigua que està caient?
2: Bueno, en un principi la intensitat és perquè la cosa continua anar creixent, la intensitat que tenim ara en este moment de pluja. També ens estan dient des de tots els altres mitjans d'informació que tenim de la Generalitat que possiblement a les 2:30, sobre 2:30, 3 del matí, això podria parar. No, ja t'he dit que és una cosa, és un aprenentatge any a any, perquè s'està tornant totalment imprevisible. El que tenies més o menys en temps ja més o menys assumit, pues està canviant moltíssim. I la veritat, cada vegada està obrint l'aigua, Santa Bàrbara tota la vida, o sigui, havia sigut solament un barranc, un carrer que ens generava problemes, i ara ho estàvem comentant amb Mossos que estem tots treballant aquí, diu, ara ja són no solament els barrancs, sinó que hi ha quatre carrers adjacents al barranc, vull dir que cada vegada s'està fent més gran l'arribada.
0: Uh-huh. Sí, abans sabíeu per on passava aquest barranc controlat, sí. I ara hi ha altres carrers que exerceixen de barranc sense ser-ho, no? Sí. Entenc això.
2: Sí. I estos, evidentment, estan molt menys preparats que el que seria el barranc, perquè bàsicament el que era el barranc, bàsicament no hi viu gent, simplement magatzems. Però, clar, als altres carrers allí hi viu gent i quan s'inunden els domicilis la cosa ja és molt més complexa.
0: Sí, està clar. Alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno, li agraeixo moltíssim que hagi parlat amb Catalunya Ràdio, amb la nit dels ignorants. Desitjo que el malson s'acabi el més aviat possible i que demà al matí les imatges, com a mínim, no siguin d'aquelles que no vols mirar. Vull dir, perquè està tothom a casa i, com a mínim, no hi haurà danys de persones, esperem-ho, i que els materials siguin els mínims possibles. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Molts ànims per aquesta matinada.
2: Vale, vinga, bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
5: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 21 minuts som aquí, a la nit dels ignorants, avui amb aquest ull posat a les Terres de l'Ebre per, ja ho hem dit, aquesta intensíssima pluja que fa hores que cau en alguns llocs, en d'altres menys estona, però amb uns efectes que déu-n'hi-do, com ara ens explicaven els dos alcaldes de Tortosa i Santa Bàrbara. Ens truca el 932017474 la Raquel, des de Barcelona. Bona nit, Raquel.
6: Hola, bona nit. Bona nit, Marta. Primer de tot, felicitats per com portes el programa, que estic encantada amb tu.
0: I jo amb vosaltres, Raquel.
6: ja ho sé. Aquesta temporada és el primer cop que et truco. Havia trucat a l'anterior, la teva
0: doncs
6: primera.
0: Doncs em fas feliç, ho saps que em fas feliç. Quan sí. Dieu això em fa molt feliç. O sigui que moltes gràcies.
6: De res. Mira, volia comentar un parell de coses. Aquesta senyora que ha trucat d'això dels pisets aquests del carrer Entença en Montnegre...
0: Sí.
6: Sí, té tota la raó. Jo sóc del barri i a part tenim un despatx aquí al carrer Montnegre.
0: Sí.
6: I ja fa molts anys que, bueno, jo vaig tenir la mare molt malament d'Alzheimer i ja vaig intentar tenir un piset d'aquests per ella i no ho vaig aconseguir. Al final vaig haver d'acabar posant en la residència que està al costat i em van dir que n'hi havien de buits, saps?
0: Però no, ja, quants, no sé quants per què. Quants anys fa d'això, dius?
6: 7 anys.
0: I aleshores ja n'hi havia de buits.
6: Sí, però és que a més, a davant mateix, en Tensa, o sigui, però davant mateix d'aquests pisos, donen balcó per balcó, a l'altra banda d'en Tensa, també van fer uns pisos de protecció oficial molt grans per donar a la gent. Doncs van estar moltíssims anys buits. I ara n'hi ha alguns que es veu que hi viuen, però no a tots. O sigui, no hi ha cap lògica, m'entens?
0: Doncs
6: o sigui,
0: no. Dius, doncs no.
6: clar, la gent es queixa, evidentment, perquè ho necessita, però després dius, ostres, però si aquí s'han tirat anys sense haver-hi ningú, i ara comença a haver-hi algú, però n'hi han de buits, no estan tots plens, perquè jo ho veig quan passo. I bueno, només he de fer aquest comentari perquè aquesta senyora ho ha fet i mira, he pensat que tota
0: perquè,
6: la raó,
0: clar,
6: no?
0: Una cosa són les vivendes tutelades, que és un tema, però que els pisos de protecció oficial sí. També estiguin...
6: També,
0: és a dir, no
6: també,
0: estiguin tots plens, també té delicte, no. Per entendre'ns, tal com
6: sí,
0: estem.
6: Sí, però és que van estar molts anys buits, per molts anys. O sigui, potser, potser fa un parell d'anys, només que hem començat a veure alguna finestra que
0: s'obre.
6: Mira, em sembla que hi viu algun aquí,
0: Déu
6: no?
0: Déu-n'hi-do, Raquel.
6: Sí, bueno. I després, mira, et volia comentar també que vaig anar al metge del cap ahir.
0: Sí.
6: I bueno, tenia hora jo a les 10 i... Bueno, vaig veure que estava la porta mig oberta i vaig preguntar si em vaig esperar i als 20 minuts no veia sortir a ningú i va passar l'infermera i li vaig dir, escolta, dic, està el doctor dins? No ho sé, dic, home, dic, tu ets la seva infermera? Dic, no ho saps? Oh, bueno, és que deu estar descansant perquè nosaltres tenim dret a descansar mitja hora. Dic, em sembla molt bé, dic, jo també estic d'acord que descanseu mitja hora, dic, però em sembla que si doneu unes hores... el descans el feu en unes hores que no les dongueu a un pacient. Dic, bueno, doncs el metge va arribar a 45, o sigui que es va agafar 15 minuts més, i a més va arribar enfadat, perquè hi havíem anat allà quatre senyores esperant, i ens va dir que, bueno, que què passava, que si teníem tanta pressa. Dic, a veure, escolti, fa 45 minuts...
0: No, teníem hora, no? Clar.
6: Sí, dic, no, dic, jo tenia hora a les 10 i vostè arriba a 11:15, doncs, a veure, saps?
0: Això, però clar, a les 10 ja hem de fer un descans, perdó,
6: Clar, és que és molt... Jo vaig pensar, bueno, quina hora comença, no?
0: Clar, van esmorzar, entenc, clar.
6: A les 9,
0: clar.
6: Però, que vagin a esmorzar, però si saben que se'n van a esmorzar a les 10, no donguis hora
0: no,
6: a les
0: clar,
6: 10.
0: Clar.
6: Hi ha un quart d'hora.
0: Dóna-la a les 10:30, clar, sí, sí.
6: Clar, o sigui, estàvem les quatre persones, jo era la primera de les 10, i cada 10 minuts n'hi havia una darrere.
0: Clar, sí, sí.
6: Però, esclar, vull dir, l'última duria entrar a les 12:30,
0: segur,
6: no sé,
0: segur.
6: Perquè...
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, Raquel.
6: Tinc temps de fer una pregunta?
0: Una pregunta ràpida, vinga, sí, que tinc gent
6: sí,
0: esperant.
6: Sí, mira, a l'autopista anant a la Costa Brava, diguéssim, la que va cap a Blanes i tota la zona, quan van treure els
0: la C32,
6: pagaments...
0: Sí.
6: Sí, quan van treure els pagaments, que van trigar molt a treure'ls,
0: sí.
6: Ara han posat tot de plaques solars.
0: I jo sí,
6: em
0: és
6: pregunto,
0: veritat.
6: Sí, estan essents les plaques solars.
0: Sí, sí, sí.
6: Per què són aquestes plaques solars? Són pels pobles que hi ha al rodador, perquè per l'autopista no hi ha llums. O sigui, si ens beneficiéssim els de l'autopista, que hi ha més, està més il·luminat a la nit i tot, però
0: doncs és una bona
6: no és
0: pregunta, a veure si algú ens ho sap respondre, Raquel.
6: O sigui, que sigui algú de si fos pels pobles, fantàstic, no?
0: Clar,
6: em sembla molt bé.
0: Sí,
6: però
0: sí.
6: No sé ben bé de per què són.
0: No.
6: Només era això.
0: Perfecte, Raquel, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu per
0: escoltar-me. Que vagi bé, bona nit.
6: Adéu, una abraçada.
0: En Lliberat des de Navarcles, bona nit.
7: Hola, bona nit. Bé, aquest senyor Vilaroia és el que feia el programa...
0: El Carlos Fuentes, això ens ho han dit, sí. És que no l'acabo de sentir bé, Lliberat, no l'escolto gaire bé. Vostè vol dir el senyor de les cinc carreres?
7: El senyor Vilaroia.
0: Vilaroia.
7: Vilaroia.
0: Ah, Vilaroia. El senyor de les cinc carreres és el senyor Vilaroia.
7: Sí.
0: Ah, això és el que ens faltava saber. Perfecte. Doncs ja està, ja tenim la resposta completa. Gràcies, Lliberat.
7: Gràcies, Marta.
0: Adéu, bona nit. L'Albert, que està en ruta, bona nit.
8: Bona nit, Marta, un plaer parlar amb tu. No havia trucat des d'aquelles.
0: Doncs gràcies, em feu molt feliç quan dieu això. O sigui que moltes gràcies, Albert. Per on pares que estàs en ruta?
8: A prop de Sant Sadurní.
0: Molt bé.
8: Mira, volia donar resposta i va trucar una senyora parlant d'un hibiscus que li feia capolls però no florien.
0: Exacte, que se li queien i se li morien. Sí.
8: Bueno, és possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir. Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls i així la planta sobreviu. El que pot fer és si té 4 o 5 capolls, tallar-ne 3 o 4, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor. Uh-huh. Si la planta no té prou força per tirar-ne 5 endavant, l'estira. Però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
0: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
8: T'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir.
0: Uh-huh. Molt bé, escolta'm, sí que en saps. Com és que en saps tan d'hibiscus?
8: Mira, és una afició. Ah, una afició.
0: Molt bé. Sí. Perfecte.
8: Que aquesta és la resposta. I volia donar un petit acudit, ara que es parla de l'arameu. Diu que l'arameu és l'idioma del gat català.
0: Això és un acudit? Perdona, no l'entenc, a veure.
8: És un acudit.
0: Ah, arameu, marrameu, va per aquí això.
8: L'arameu és l'idioma del gat català.
0: Català.
8: Arameu. Res més.
0: Moltes bona gràcies, nit. Albert, que tinguis bona feina.
8: Bona
0: adéu-siau. Un altre oient en ruta, en Josep Maria, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: On pares tu, Josep Maria?
9: Bueno, vaig cap a Priorat, bueno, vaig a Bellmunt, soc de Bellmunt, vaig tocar fa uns dies, fa 15 dies o així, que ve la festa del cel.
0: Sí, senyor.
9: I, bueno, ja ho tenim aquí.
0: I ja ho teniu aquí.
9: Ja ho tenim aquí. Llavors, quina responsabilitat... M'agradaria veure una mica quina responsabilitat política hi ha en aquest sentit, no? Vull dir... és increïble, vull dir, tota responsabilitat cau damunt del ciutadà i la gent que ha de donar exemple,
0: sí,
9: no ho dona. Uh-huh. I ja no la senyora amb la ciutat del cel que va ser fantàstic i 3 milions de, o 4 milions
0: sí, sí,
9: de...
0: sí, però el cost en el medi ambient no el sabem, no.
9: Jo una mica vull fer la reflexió, no vaig en contra de ningú ni cap partit polític, vaig a una reflexió de dir això va en sèrio, va molt en sèrio, o l'agafem en sèrio o estem perduts. I sempre ve d'així. Ja ho tenim aquí. L'aigua calenta és fantàstic, no? De cara doncs, al turisme, no? 3 milions, 4 milions, 5 milions, perfecte, 50 graus, perfecte. Ara ho tenim aquí. Llavors, ara farà 250, 300 litros per metre quadrat, baixarà tot les rieres, i farà cap al mar, val? I si hi ha alguna víctima mortal, fantàstic, el cos ha sigut de 3 o 4 milions de... fantàstic.
0: Mare meva.
9: Això va en sèrio.
0: Sí, sí.
9: Va molt en sèrio. I la reflexió és aquesta.
0: Molt bé.
9: I el karma. El karma no és un karma, és sentit comú.
0: És l'efecte del que fa l'ésser humà. Josep Maria, gràcies, que tinc com un soroll que em fa difícil sentir-te bé. Gràcies per la trucada.
9: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Antoni, des de Mallorca, bona nit.
10: Bona nit. Mira, he de perdonar la informació d'en Carlos Fuentes.
0: Vinga, a veure.
10: En Carlos Fuentes era director d'un col·legi de Sabadell, franciscà.
0: Sí.
10: I se va retirar. I feia un programa en Cadena 8 i era el seu col·laborador, que feia molt de renou, era Miguel Villarroya.
0: Ah, Miguel, mira, ens faltava el nom, perfecte, molt bé. Miguel Villarroya.
10: I també participava una vegada que ara participa a TV3 a la televisió, qualque dia, per aquí, o en Sopel Blanc.
0: Com es diu aquest?
10: Una vegada que participa aquí en tertúlies de TV3, també.
0: Molt bé.
10: Després participava en Ramon Cint i duia artistes diferents.
0: Sí.
10: Aquest capellà està a Mallorca, ara.
0: Està aquí a Mallorca, molt bé.
10: Sí. Fa un programa a Ivetres i dues les parròquies de Cap d'Allà, Santa Ponça, col·labora amb les parròquies d'Andratx i Cuvià i viu a Port d'Andratx.
0: Carai, sí que el té controlat, Toni.
10: Sí, perquè ho conec.
0: Molt bé. Per tant, ara s'ha traslladat a Mallorca i fa aquestes col·laboracions i, a més, ajuda en aquestes parròquies.
10: És un tio molt amable, molt... Sí,
0: Molt bé.
10: Normalment.
0: Molt bé, Toni. Doncs moltes gràcies per tota aquesta informació. Ja el tenim ubicat.
10: Vale, gràcies.
0: Vinga, gràcies.
10: Moltes gràcies per aquest programa tan bo.
0: Gràcies a vostè per trucar-nos i participar-hi. Adéu, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
11: Hola, molt bona nit. Mira, en primer lloc, avui hem celebrat l'1 d'octubre, que era la Granollers. Hem anat de la plaça Corona fins a la plaça de Porxada, en manifestació amb Estalastre igual, i han llegit el manifest. I després hi ha hagut un altre acte que ho muntava el grup municipal Primàries de Granollers, on han fet un debat xerrada sobre la independència. Dit això, jo no sé com acabarà tot això dels habitatges, però que realment el que avui ha decidit Junts per Catalunya no pinta gaire bé. Què vol dir? Que ens anem a una vaga general. I no és per dir-ho ara, però que m'oloro que hi haurà una vaga general. Però general, general. I després, sobre aquestes pluges, hi ha una fàcil solució perquè no passin coses greus, tant la zona de Tortosa, tant com les rieres del Maresme, és posar gent a netejar rius i rieres, perquè si veiés com estan les del Maresme i no te digo, i no et dic totes les altres rieres, de brossa, de merda i de tot. Mm. I després passa el que passa.
0: Yeah. Sí, sí.
11: Falta plans d'ocupació, ensenyar la gent a treballar, a netejar rius, rieres i de tot. Que és una vergonya com tenim el país brut, lleig, i per no dir una altra paraula.
0: Per no dir més gros, sí.
11: Perquè diu una cosa, Marta, fot molt de fàstic veure el riu Congost ple d'arbres, que han plantat arbres a tot el recorregut, des de dalt al 15 baix, i el dia que passi algú, ma mare vaig aquí vaig a Granollers.
0: Ja.
11: Que és una vergonya deixar créixer tanta verdissa, tants arbres i tot. I dius, que fa maco, no, no. Un riu té que anar net de tot. De tot. I de tant en tant escapçaves les d'això. Però com no fan cap plan d'ocupació els ajuntaments i els consells comarcals, doncs passa a passo que, hòstia, que a darrere tal, inundada. Perquè no es netegen res de res.
0: Uh-huh.
11: I falta gent per tot arreu. I
0: falta
11: res
0: gent.
11: Més.
0: Molt bé.
11: Falta gent i d'això, i posar el país en condicions i en regles.
0: Molt bé. Francesc, moltes gràcies.
11: Igualment.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu. La Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
12: Mira, hola Marta, bona nit. Mira, gràcies per la seva, per el seu programa, que m'agrada molt.
0: Però no em digui de vostè, dona, no em digui de vostè. A mi de tu, soc
12: sí,
0: jove, jo.
12: Jo també, jo encara soc més jove que tu.
0: Clar que sí, digui que sí.
12: Tinc 89, o sigui,
0: que tela. I està tremenda i flamenca, que sí?
12: Sí.
0: Oi que sí,
12: escolta,
0: doncs ja està.
12: Escolta, només una petita incís. Amb això dels desdonaments,
0: sí.
12: Només una petita cosa. Jo vivia a Barcelona, a prop de la plaça Molina. Llavors, què va passar? Va venir una empresa d'aquestes que tots els que veïns, o sigui, érem de lloguer, clar, i llavors, pues, tenies de marxar, vam tenir de marxar, i per això visc ara a Premià.
0: Ah, i això, Paquita, m'ha dit que era Barcelona o no?
12: Sí, sí, sí,
0: sí, Barcelona,
12: a 5 minuts de la plaça Molina.
0: I era un pis on tothom era de lloguer, de renda antiga, clar, entenc.
12: Esclar, Marta, en aquells anys...
0: Clar, sí,
12: quan
0: sí.
12: Quan t'ho dic, jo vaig néixer a Barcelona i vaig néixer en aquest carrer.
0: Sí, sí.
12: Clar, en aquells anys, tu saps, normalment, quasi bé tothom, el 90%, eren de lloguer.
0: Sí, sí, sí, tant.
12: Doncs vam tenir de marxar i, per sort, encara vaig tenir la gran sort del pis que visc ara aquí a Premià, clar, aquest el vaig comprar. Però, és clar, el problema era... Jo treballava a Barcelona.
0: Clar.
12: I cada dia, des del 91 que visc aquí a Premià, tenia d'anar amb aquesta porqueria que en diuen Renfe, que allò era una desgràcia, perquè jo entrava a les 8 a treballar.
0: Era i continua sent-ho, Paquita, perquè vaja...
12: Per això, exacte, pues en aquells anys ja estava feta una porqueria. Sí, sí. Venia el tren de les 7 i no venia. A les 7 i 10 venia de Blanes i no podies pujar. I teníem de pujar, perquè jo entrava a les 8. I, esclar, arribava a la plaça Catalunya i encara tenia d'anar amb bus, perquè treballava a l'edifici, aquell del Deutsche Bank. Mm. I em vaig tenir de tocar els nassos per culpa d'aquesta gentussa que hi ha. Que ho arrasen tot. Res més. Només era per fer-te aquest petit comentari d'aquests dies, com que parlen tant de tots aquests problemes.
0: Sí, com si fossin nous, no? Vol dir que ja, n'hi havia, ja fa molts anys que hi era i ara ha esclatat. Però sí, sí.
12: Ara, mira, ara ja... Ja m'he quedat a viure aquí.
0: Més tranquil·la, Paquita. Segur que està més tranquil·la. Ja li dic ara.
12: Sí. Sí, millor que Barcelona, sí.
0: Segur. Molt bé, contenta de parlar amb vostè. Gràcies, Paquita.
12: Fins un altre.
0: Fins un altre dia, bona nit.
12: Adéu, adéu.
0: En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
13: Hola, bona nit. Mira, tinc el dubte de com estan responent les assegurances sobre aquest aiguat que hi ha i tots els vehicles que estan destrossats i tot el que està destrossat. Com estan responent les assegurances?
0: Uh-huh. Que entra, que no entra, si se't destrossa el vehicle, si no serveix per res més, no? Què diu l'assegurança?
13: Els afectats si han pogut resoldre les indemnitzacions o no, això és el que m'interessa.
0: Molt bé. Doncs a veure si algú ens ho sap respondre, algú que li hagi passat alguna cosa i ens ho pugui respondre, Miquel.
13: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, bona nit, bona feina. La Maria, des de Girona, bona nit.
14: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor que ha parlat de que els rius estan fastigosos, que no es neteja res i que hi ha arbres pel mig i tot això, jo me pregunto a veure com pot ser que el govern no faci cas als ajuntaments quan demanen netejar-los. Els hi prohibeix.
0: Els hi prohibeix?
14: Sí, no tenen permís. I si algun es passa, encara li piquen la cresta. A veure per què és això que hi hagi un govern que sigui capaç de fer aquestes borriqueries, perquè això ho sap tothom, que quan ve una riuada els arbres que estan ja trencats i això s'entrevessen els ponts i és que són els que fan les inundacions. Els rius havien estat nets quan eren els petits, és que era una cosa essencial i els ajuntaments se n'ocupaven i els veïns col·laboraven. És com una gran ciutat és diferent, però els pobles anava així.
0: Clar.
14: I ara, és que cada dos per tres veus els diaris casos en què l'Ajuntament diu que no m'hi deixen fer.
0: Que no els
14: clar,
0: deixen fer.
14: No és cap excusa. Que,
0: no,
14: que
0: suposo que
14: tants...
0: hi ha un motiu, no sé, de...
14: Un motiu que no ens expliquen.
0: Això necessitarem saber
14: el
0: motiu.
14: Si en un Ajuntament no m'hi deixen fer, li han de dar un motiu i no li donen.
0: Ja.
14: I un altre, i un altre, i un altre. Doncs el govern que no ens explica això vol dir que és un govern fosc. I no parlo només d'aquest, eh? Els anteriors han fet igual, eh?
0: Ja. Bueno, a veure, després... si esbrinem el per què deneguen aquests permisos. Que hi deu un motiu, però almenys saber-ho.
14: Un motiu clar.
0: Sí, sí.
14: Una explicació tècnica. Que ens expliqui
0: tècnica.
14: Un tècnic. No sí. Pas un polític que moregus que la meitat no saben de res.
0: Sí, sí, sí.
14: Bueno, després... sobre això dels pisos del decret que han dit que tombaran,
0: sí.
14: Junts per Catalunya, no sabem si té raó o no, però el cert és que no explica una raó clara. Diuen que això perjudicaria el mercat, que perjudicaria els petits propietaris, però del que ens queixem són dels grans propietaris, no dels petits.
0: Clar.
14: Ens parlen d'una cosa quan la causa està en una altra. Llavors sembla que sigui per despistar. Si no s'expliquen clarament, realment els hi caurà el peu, eh? Perquè ara hi ha tanta gent ofesa amb què no han portat a la independència, ni aquests ni Esquerra, eh? I llavors, a més, si sumem això i no donen una raó que sigui clara, potser que no la sabem, però que l'expliquin d'una manera entenedora.
0: Mm-hmm. Molt bé,
14: després, una altra cosa és que els patinets diu que ara hauran d'anar assegurats i tot això,
0: sí,
14: no?
0: Sí.
14: No sé si és el gener o és ja ara, aviam.
0: No sé. Ara no t'ho sé dir, però em sembla
14: jo
0: que és el gener.
14: Jo també no ho sé segur, eh? Va bé, doncs, però ningú parla de que hagin d'estar matriculats. O sigui, un patinet, com li fas una assegurança si no té una matrícula? Jo no sé si els informadors no ho expliquen bé o els governs no ho han explicat bé en els informadors o com és, però el cas és que no està gota clar si portaran número o no portaran número. Perquè, esclar, si tu te trobes amb un patinet i fuig, si no hi ha un número d'aquest serveix que tingui assegurança.
0: Ja,
14: perquè
0: sí.
14: van a una velocitat meteòrica.
0: Sí,
14: eh?
0: Sí, alguns sí. Està clar.
14: I és que jo un dia vaig estar a punt de que m'atropellessin perquè em venien amb un encreuament de carrers, em venia un per cada carrer i no vaig rebre de miracle perquè encara vaig una mica lleugera.
0: Doncs mira, ara estic llegint que ja és obligatori, eh? No és que comenci... Ja és obligatori ara inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre, sí, sí.
14: Val, doncs, o sigui, això des de quan? Des d'ara al setembre o octubre, així és?
0: Del dia 1.
14: De què?
0: Ahir. Vaja, avui, sí, aquest dia que hem deixat.
14: Vale, doncs jo em sembla que els informatius d'un lloc i d'un altre, si això no està clar, s'han de preocupar d'informar-se. Tota la vida els periodistes havien anat a preguntar. Però no, no, només repeteixen com lloros el que els diuen les oficines de premsa.
0: A mi em diuen ara que avui el TN vespre ho han explicat. Jo, clar, estava aquí, no l'he pogut veure, però ara ho estic mirant.
14: Jo tampoc, no l'he vist. Bueno, però si entrava en vigor avui, bueno, avui, el dia passat, doncs, com pot ser que s'hagi dit avui? Això es havia d'haver dit...
0: No, segur que s'ha dit abans, el que passa que potser...
14: Mira, segur, hi ha una quantitat d'hores que escolto la ràdio...
0: Ho hauria sentit, vols dir?
14: Hauria sentit,
0: eh? Ja.
14: Que s'hauria de fer, que s'havia de portar casco, que havia de reunir unes condicions al patinet, que patim i que patam. Però, si no hi ha un número... i no hi ha uns permisos i unes coses, no n'hi ha prou de dir que tinguin una assegurança. Hi ha d'haver uns permisos determinats, perquè a l'Ajuntament de Barcelona, no sé si van dir que en tenen 700 o 800 allà parats, que quan els hi incauten, els deixen allà i diuen,
0: sí,
14: igual me'n compro
0: sí,
14: un altre.
0: Sí, sí,
14: a veure, doncs això és una gestió que fa un govern,
0: sí, sí.
14: Això és una misèria.
0: Bueno.
14: Però és que més que res, ara, des del punt de vista d'un particular, d'un usuari del carrer, I si vas en cotxe, igual, perquè te fumen una ventallada, fugen i crida-us a vendre, eh?
0: Ja, ja,
14: si no
0: ja.
14: Hi ha un número de matrícula, no hi ha res. Això és molt important que alguns ho aclarís.
0: Molt bé, Maria, que tinc una altra persona. Gràcies,
14: sí, bon
0: cap de setmana. Adéu. I en Jordi, que està en ruta. Bona nit.
15: Hola, bona nit.
0: Què tal?
15: Ja acabo d'arribar a Puerto, aquí ja. A Girona.
0: Estàs a Girona?
15: Res. Sí,
0: molt bé. Molt bé, molt bé.
15: Que abans he trucat i s'ha tallat allà...
0: Ai, va, doncs ara ja...
15: Jo volia comentar
0: digues...
15: que ahir es va dir a la ràdio que a partir de l'1 d'octubre baixaven 20 cèntims el gasoil.
0: Sí, i què?
15: Però resulta que no l'han baixat.
0: Oh, que estrany!
15: No, el que devia ser és que continuen amb l'ajuda de 20 cèntims que al setembre van baixar. Perquè jo reposto cada dia i el preu està el mateix que ahir, abans d'ahir i a l'altre.
0: I no.
15: I no han baixat 20 cèntims. Deu ser que continuen amb l'ajuda del setembre.
0: Ah,
15: que al setembre van baixar 20 cèntims.
0: Ja, però per tant no és que baixi, sinó que es continua amb l'ajuda, per tant tu estàs pagant el mateix que abans d'ahir. Està clar, no?
15: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
15: Sí. Sí, sí.
0: Doncs mira, gràcies per l'aclariment. Si algú es pensava que era més barat, doncs no.
15: Molt bé.
0: Molt bé, Jordi. Moltes gràcies.
15: I empatitzar amb tota la gent que deu estar patint per allà baix a les Terres de l'Ebre, que no passi cap desgràcia.
0: No, esperem que no, esperem que no. Esperem que no.
15: I que tot vagi
0: encara bé. Hi ha la taca vermella, vull dir que encara està caient grossa. Gràcies, Jordi. Una abraçada. Bona
15: doncs
0: nit.
15: Vaig a continuar.
0: Vinga,
15: bona
0: que vagi... Bona feina. Adéu-siau.
15: Adéu.
3: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine.

0: Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya, provau.
1: M'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i
1: clar.
0: I ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.

0: Aquesta nit també volem parlar sobre el medi marí, perquè fa uns dies vam entrevistar a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per saber per què no se'n troben a les costes catalanes. L'entrevista va generar moltes trucades parlant del sonso, la gambeta, el xanguet, i també va originar alguna pregunta, com la de la Maria Carme, que volia que algun peixater o peixatera pogués explicar les diferències entre sonso i xanguet. Doncs el que hem fet és traslladar-ho a l'Iris Triola, i això és el que ens ha contestat.
1: A la diferència del xanguet i el sonso, o sigui, si en diguem el xanguet, com diuen, és que es cria, que és il·legal, i el sonso és un peix que té un cicle de vida molt curt, que és d'un any, i no es fa gros, o sigui, que és petit sempre. L'altre, el que seria, el que vosaltres, no sé si és volen dir el xanguet és cria, i antigament es menjava, però avui en dia està prohibidíssim. Llavors, el que sí hi ha una altra cosa és la llengueta, que hi ha la llengueta rossa i la llengueta blanca.
0: Per tant, segurament, el que us referíeu molts de vosaltres és a aquesta llengueta que ens diu l'Iris. I sobre aquest peix i el sonso, també ens n'ha parlat el Javier Pulido, que és el president del Comitè de Congestió del Sonso.
2: La llengueta és una espècie de gòbit, de peix, que viu al mar, en zones someres de la costa. El nom científic que té és Acia minuta, i és un gòbit que viu a prop dels rius habitualment. El sonso és un altre peix, el nom científic que té és Gymnemodites cicerellus, i també viu en aigües someres a la costa, en zones sorrenques, i no s'acosta tant als rius, encara que pot ser que estigui a prop també, però pot estar en altres zones que no siguin en rius d'aigües dolces, en desembocadures, vull dir. I això, és una altra espècie diferent de peix.
0: Doncs mira, ja tenim la resposta i tot controlat. Moltes gràcies al Javier Pulido, el president del Comitè de Congestió del Sonso, i a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per ajudar-nos a reduir la ignorància marina d'aquest programa.

I tanquem la setmana dedicada al llibre Actuació de Gala, de l'escriptor berguedà Jordi Cussà, que ens va deixar el 2021 als 60 anys. Hem llegit alguns dels contes inèdits que havia escrit poc abans de morir i que ara ha donat vida a l'editorial Coma Negra. I avui, per acabar, escoltarem el relat que porta per títol, atenció, La síndrome de l'índex d'audiència. Va, deixa't de misteris. De què va morir? De mort natural gairebé segur, però és un cas molt especial, una cosa que no havíem vist mai i no sembla del tot natural. Entesos? L'home que havia fet la pregunta, d'espatlles ossudes i cabells curts, era l'inspector Marcos. Abans de començar el torn, a les 9 del matí, havia anat a esmorzar amb la forense Júlia, que a aquella hora l'acabava i se n'anava a dormir. L'inspector, casat i amb dos fills, gastava 40 anys ben posats i tirava l'esquer sempre que veia una llagosta guapa. I la forense, 10 anys més jove i més atlètica, la tenia molt guapa, al seu criteri. No sé com pots menjar tant de gust després de passar-te la nit escorxant persones. No són persones, cap de ruc, són cadàvers. I menjo perquè és l'hora, o més ben dit, perquè tinc gana. De què s'ha mort? Mira, ara ve el Ferran, ell t'ho explicarà més bé. A l'inspector Marcos, la irrupció del Ferran no el feia especialment feliç, però el va rebre amb un somriure i una pregunta. De què va morir Ferran? El forense en cap, cap pelat i caparrut, va esclafir una rialla divertida de debò. Els forenses, per descomptat, també tenen sentit de l'humor. Si t'ho explico, no t'ho creus. Posa'm a prova, m'he passat tota la nit donant-hi voltes. Però per què? Va intervenir la Júlia entre dues queixalades d'entrepà de bacó. N'estaves enamorat o què? A veure. L'inspector va aixecar una mà per concentrar-se en l'exposició. Un presentador supermediàtic, un telecrac dels més famosos i ben pagats del país, es mor al pic de la mitjanit en rigorós directe quan acabava de pronunciar la diatriba diària. No és una embòlia ni un atac de cor. No és una insuficiència respiratòria ni hi ha cap evidència que justifiqui una mort sobtada. I pel que sembla, tampoc no hi ha cap verí, ni droga, ni fet criminal que n'hagi estat el desencadenant. La Júlia es va escurar una geniva. Marcos, va mormolar, has de demanar unes vacances. Parles com un poli de peli. Tens raó. Vull dir que en teniu tots dos. El Ferran va tornar a esclafir una rialla, ara per pura simpatia. El senyor telepresentador va morir d'un atac d'ego. Com? Va exclamar el Marcos amb cara de clown. Ho acabem de trobar a internet. Només se n'han registrat mitja dotzena de casos en tot el món. Que se sàpiga, esclar, perquè... Va aprofitar els punts suspensius per arrencar d'una mossegada un terç de l'entrepà de pernil que tenia la safata. L'inspector va pensar que ell també es moriria d'un atac estrany, de pura exasperació, però el forense, en cap, tenia boca de sobres per parlar i menjar al mateix temps. Dades. Una inflamació exagerada del bulb raquidi. És probable que durant un segon, o potser 4 o 5, el bulb raquidi del pacient es veiés afectat per una afluència massiva, probablement excessiva, d'adrenalina, endorfines i altres neurotransmissors que, si jo parlo com un poli de peli, ell de què fa? Va preguntar el Marcos a la Júlia per aturar el torrent. Va morir d'una sobredosi d'autosatisfacció, va lletrejar la Júlia, que acabava d'encollar el bacó i ensumava el tallat. Es va emocionar tant amb el que feia i deia, amb el que era i el que representava, que va assolir l'èxtasi i va tenir una experiència sublim, una visió en la qual ell probablement era el fill de Déu fet imatge. I aquesta experiència mística, única, al capdavall, el va col·lapsar en tant que fràgil ninot de fang. M'esteu prenent el pèl. Ningú no s'ha mort mai d'un atac de vanitat. Per desgràcia, això sí. El Ferran va esclafir la tercera rialla cada vegada més alegre i cínica. Doncs jo diria que després de la cobdícia i l'enveja, la vanitat és una de les principals causes de... La Júlia li va tallar la salivera en sec. Va de debò. En diuen la síndrome de l'índex d'audiència. Té una sintomatologia discreta, però concreta, i n'hem rastrejat 4 casos gairebé idèntics.
un futbolista va caure fulminat d'una hemorràgia cerebral a Bolívia després de marcar un penal que valia el campionat. Una actriu va caure com un drap difunt en un teatre d'Edimburg després d'interpretar l'últim parlament de Lady Macbeth. I un botxí de Texas va morir en la seva última execució abans que el condemnat i tot immediatament després de pitjar el botó letal. L'últim cas registrat és d'una directora d'orquestra que, per sort, només va quedar en coma i s'ha recuperat. Tots tenien el bulb raquidi superinflamat i una irrigació desmesurada del cerebel, s'hi va sumar el Ferran, cada vegada més content, i tots portaven sempre bolquers per dissimular l'ejaculació, potser en plural, que experimentaven en el clímax de la seva extraordinària rutina professional. Llàstima que els forenses no tenim índex d'audiència. La Júlia va deixar anar la rialleta abans de mormolar la gràcia. I vindries a treballar amb bolquers, per si de cas? No sigueu marranos, cony, va exclamar el Marcos, prometent-se que no vindria a esmorzar més a Cal Forense. Doncs, amb aquesta síndrome de l'índex d'audiència, que aquí no tenim, eh? En altres llocs no ho sé, o altres persones no sé, però aquí no tenim ni ganes. Posem el punt final al programa d'avui i a la setmana de la nit dels ignorants, que déu-n'hi-do quina setmaneta amb tot el que hem arribat a fer. I avui, com dèiem, aquesta mirada a sobre del radar del Meteocat, ara els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació, però jo, que estic ja com viciada de mirar el radar, veig que continua la taca vermella a sobre de Tortosa i arriba fins al mar. Vull dir, una taca vermella intensa, i fa quantes hores? Abans hem dit 3, ara en portem 4 o 5, no ho sé. En fi, que hem d'estar molt pendents i molta prudència a tothom. Gràcies a tots els que ens escolteu, a tots. Però deixeu-me que torni a insistir que cada vegada que algú diu és la primera vegada que truco, malgrat fa molt de temps que escolto el programa, jo sóc una persona una mica més feliç. I miqueta a miqueta, arribar al cap de setmana així, o sigui, és fabulós. Així que moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem diumenge a les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 4 hores a les Terres de l'Ebre està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat, que estan molt deteriorats i hi ha risc que puguin esfondrar-se per culpa dels aiguats. Diu que les pluges podrien provocar molts desperfectes al municipi.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant en lloc.
1: A Santa Bàrbara, al Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia també a la nit dels ignorants que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut que ja tenim unes quantes riuades. S'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, es va camí d'aquesta xifra perquè les precipitacions continuen estancades justament en aquesta zona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 a les comarques del Montsià i del Baix Ebre, i diversos ajuntaments de la zona han tancat escoles i equipaments municipals per aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Junts demana al govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat a política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple.
4: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, Terrassa. Els agents perseguien presumptament una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària.